0: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. No se sap quan es podrà circular en aquest tram. Novetat sobre l'explosió a Sants. 8 persones han quedat ferides per aquesta explosió de gas aquesta nit a les obres que s'estan fent a l'estació de Plaça de Sants de la línia 1 del metro. Dues de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballen per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i s'investiga si el foc ha estat provocat. Ha quedat desarticulada una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals hi ha escopetes, revòlvers i uns llançacoets. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita signen un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. Experts consultats per Catalunya Ràdio temen que el pacte obri la porta a un augment de proliferació d'armes nuclears.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous, perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030, procedent de l'Ajax.
0: I de la meteo, esperem un dijous amb nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i també alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. No es descarta alguna gotellada.
2: 3CAT Info.
0: 3CAT Info. Salutacions a qui us parla, Joan Trias. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. Barcelona, Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
3: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
3: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim una

0: Altre aquí.
1: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara estarà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar.
2: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
3: I també 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu, per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, aquesta fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan a la zona. El consistori assegura que s'han canviat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora del gas i que, com a mesura preventiva, s'ha tallat el trànsit a la zona. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït aquesta deflagració que, com a conseqüència, ha deixat aquestes 8 persones ferides, la majoria de les quals són treballadors de la companyia que treballaven en la reparació de la incidència. 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. 2 d'aquests es troben en estat greu i 2 estan en estat menys greu. La resta els han traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona. Protecció Civil, amb tots aquests incidents, ha activat la prealerta del pla Procicat.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats del procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte a Miras.
5: La Comissió Europea s'adreça, en concret, a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia. I en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
3: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
6: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
3: També a 3CAT Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marsal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
0: Per un costat, pues, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar pues, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
3: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
7: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
3: Hi ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
8: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
9: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria també amb càmera tèrmica per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que pues, òbviament anem treballant durant la nit.
8: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3CAT Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
10: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340, i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
8: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
3: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
11: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
12: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos a gustísimo, no te pasamos calor.
13: Hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Cuando entres aquí ya cambia tu cuerpo ya.
11: El escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
3: El temps. Amb la Gemma Puig.
14: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports, podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogor marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps, potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
3: Trescat Info. Trescat Info. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
15: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
3: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
16: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
3: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions dels inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
17: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
3: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Erbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
18: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
3: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli, gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
19: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
3: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
16: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
20: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
3: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
21: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
3: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
1: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
2: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
1: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardine, de jazz experimental amb molta il·lusió, la seva petita joia.
3: Esports. Amb el David Ubach.
22: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
23: Alexander és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
22: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'alè pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Xus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia, el 31. També està citat el blaugranà Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar, finalment, aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
24: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
16: 3CAT Info.
22: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa, 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del bigolejador a Olot, Minsu.
25: Afició, estava con moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes amb objectius d'ascendir.
22: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
16: L'actualitat esportiva a fons.
22: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpe Sin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è amb el mateix temps que Philipsen.
0: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port, a la baixada, que també anava bastant davant, i, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un parón al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible a Guimeta.
22: Parlem ara de Waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia. Trescat Info.
4: Són 2:45.
3: Ara, a aquesta hora, us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
4: Esports.
22: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
3: I pel que fa al temps, dijous, nou pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí, amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles han estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara Latorre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
3: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 han estat greu i 2 han estat menys greu, la resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment, no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
6: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
7: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
6: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
8: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
6: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
9: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
10: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
6: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
12: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
26: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, el meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
3: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels Fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat, atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió, agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
27: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
3: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
28: No es determinen responsabilitats polítiques.
29: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
3: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
2: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
11: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
3: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
13: 3CAT Info.
3: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació de els atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat en llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
14: La secció número 4 del Tribunal d'Instància de Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits que tenen entre 3 i 5 anys.
3: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres 2 investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels cellers Gramona.
15: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, tinguem, creiem que tornarem a batir el rècord.
3: Els veremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
1: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor, i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
3: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les baremes també s'avancen. El domini Lafaix, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol. Laura Bertran.
13: Ja som a l'inici d'una nova barema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafaix és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026, la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafage.
17: Nous le ramassons
18: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la barema primerenca.
13: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
12: El temps.
3: Amb la Gemma Puig.
19: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
20: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
21: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
20: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
23: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt a totes les fotos.
20: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
3: i dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
0: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom sense precedents a Hugging Face, és una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
4: Això que demostra és que tot i voler controlar aquests sistemes és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
0: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
4: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
0: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
12: 3CAT Info.
3: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
14: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
5: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. Un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
14: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
7: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
14: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
3: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als Aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
8: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquesta espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
16: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
8: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
17: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla i quan veuen aigua baixen. Per tant, anar tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
8: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
3: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
6: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
3: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
9: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien si podeu ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
3: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
10: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència. I això, bàsicament, no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
3: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros.
12: Esports.
3: Que arriben ara amb el David Ubach.
22: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
24: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
22: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
12: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
22: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
25: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
22: També el femení blaugrana aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
12: 3CAT Info.
22: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
12: 3CAT Info.
22: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 km sinuosos entre Chambéry i Voiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon, tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, El belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 quilòmetres des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
1: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles on es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
22: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
2: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip. I bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme a competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
11: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. No se sap quan es podrà circular en aquest tram. Novetat sobre l'explosió a Sants. 8 persones han quedat ferides per aquesta explosió de gas aquesta nit a les obres que s'estan fent a l'estació de Plaça de Sants de la línia 1 del metro. Dues de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballen per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i s'investiga si el foc ha estat provocat. Ha quedat desarticulada una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals hi ha escopetes, revòlvers i uns llançacoets. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita signen un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. Experts consultats per Catalunya Ràdio temen que el pacte obri la porta a un augment de proliferació d'armes nuclears.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous, perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030, procedent de l'Ajax.
0: I de la meteo, esperem un dijous amb nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i també alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. No es descarta alguna gotellada.
2: 3CAT Info.
0: Sintonitzeu 3CAT Info. Salutacions a qui us parla, Joan Trias. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. Barcelona, Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
3: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: L'escoltació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
3: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
7: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
3: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: I també 8 persones han quedat ferides, 2

0: Pastelles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, aquesta fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan a la zona. El consistori assegura que s'han canviat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora del gas i que, com a mesura preventiva, s'ha tallat el trànsit a la zona. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït aquesta deflagració que, com a conseqüència, ha deixat aquestes 8 persones ferides, la majoria de les quals són treballadors de la companyia que treballaven en la reparació de la incidència. 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. 2 d'aquests es troben en estat greu i 2 estan en estat menys greu. La resta els han traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona. Protecció Civil, amb tots aquests incidents, ha activat la prealerta del pla Procicat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats del procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte a Miràs.
2: La Comissió Europea s'adreça, en concret, a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia. I en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
0: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
3: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
0: També a 3Cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marsal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
4: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
0: Hi ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
6: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
7: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria també amb càmera tèrmica per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
6: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
8: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que, a més, està molt a prop de la Nacional 340, i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
6: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
0: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
9: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys
10: almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
11: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos altísimos, no pasamos calor.
12: Y hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitació fa un calor on no se puede estar. Quan entres aquí ja canvia tu cuerpo ya.
10: El escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
13: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
0: Trescat Info. Trescat Info. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
14: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
0: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
15: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions als inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
16: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Herbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
17: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli, gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
18: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
0: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidal-Huguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
19: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb ell és etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
0: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
20: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí. Van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
21: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
22: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
21: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental amb molta dil·lusió, la seva petita joia.
15: Esports.
0: Amb el David Ubach.
2: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
3: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
2: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'alè pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Chus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia, el 31. També està citat el blaugranà Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar, finalment, aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
4: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
15: 3CAT Info.
2: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Minsu.
23: Afició, estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de, amb objectius d'ascendir.
2: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
15: L'actualitat esportiva a fons.
2: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslové de l'Emirates Tadej Pogacar manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è amb el mateix temps que Philipsen.
24: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port, a la baixada. També anava bastant davant, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un paron al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible aquí meta.
2: Parlem ara de Waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.
15: Cat Info. Són 3:45.
0: Ara a aquesta hora us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
15: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
0: I pel que fa al temps, dijous, nou pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre, sol amb pols sahariana, matí, amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara Latorre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
1: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 en estat greu i 2 en estat menys greu. La resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
5: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
6: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
5: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
1: L'escoltació
7: correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
5: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
8: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
9: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
5: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
15: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
11: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
0: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels Fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat, atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió, agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
12: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
0: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
25: No es determinen responsabilitats polítiques.
26: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
0: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, assignar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
27: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
28: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
0: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
15: 3Cat Info.
0: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació de els atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat amb llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
10: La secció número 4 del Tribunal d'Instància de Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal, on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits, que tenen entre 3 i 5 anys.
0: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres 2 investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels cellers Gramona.
13: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
0: Els baremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
14: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a baremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
0: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les baremes també s'avancen. El domini Lafarge, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol. Laura Bertran.
16: Ja som a l'inici d'una nova barema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafarge és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026, la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafarge.
17: Nous le ramassons
3: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la verema primerenca.
16: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
4: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Pels ports podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a

0: Jordi Regàs.
1: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
2: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
1: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
3: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt de totes les fotos.
1: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
4: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
5: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom sense precedents a Hugging Face. És una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
6: Això que demostra és que tot i voler controlar aquests sistemes és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
5: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
6: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer. No? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
5: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
7: 3CAT Info.
4: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
8: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
9: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. Un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc, com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
8: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
10: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
8: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritzarà a parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
4: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als Aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees, ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
11: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquesta espai l'espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
0: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Agamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
11: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies

0: si és d'amfibis i ocells, s'hi estableixin.
1: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua, baixen. Per tant, tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
0: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
2: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
3: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
2: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
4: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien si podeu ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no es deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
2: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència. I això, bàsicament, no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
2: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros.
6: Esports.
2: Que arriben ara amb el David Ubach.
7: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
8: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
7: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
9: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
7: També el femení blaugrana aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
6: 3CAT Info.
7: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minso ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem en el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
6: 3CAT Info.
7: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 km sinuosos entre Chambéry i Voiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon, tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 km des de Voiron fins al port de primera categoria d'Orsières-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
10: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles quan es sentien més incòmodes per nosaltres, fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
7: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
11: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip i, bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme a competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
6: 3CAT Info.

Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. No se sap quan es podrà circular en aquest tram.

0: La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i s'investiga si el foc ha estat provocat. Ha quedat desarticulada una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals hi ha escopetes, revòlvers i uns llançacoets. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita signen un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. Experts consultats per Catalunya Ràdio temen que el pacte obri la porta a un augment de proliferació d'armes nuclears.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous, perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030, procedent de l'Ajax.
0: I de la meteo, esperem un dijous amb nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i també alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. No es descarta alguna gotellada.
2: 3CAT Info.
0: 3CAT Info. Salutacions a qui us parla, Joan Trias. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. Barcelona, Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
3: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: L'escoltació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
3: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
7: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
3: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: I també 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu, per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, aquesta fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan a la zona. El consistori assegura que s'han canviat els protocols de seguretat seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora del gas i que, com a mesura preventiva, s'ha tallat el trànsit a la zona. A quarts d'11 de la nit, però, quan es

0: continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït aquesta deflagració que, com a conseqüència, ha deixat aquestes 8 persones ferides, la majoria de les quals són treballadors de la companyia que treballaven en la reparació de la incidència. 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. 2 d'aquests es troben en estat greu i 2 estan en estat menys greu. La resta els han traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona. Protecció Civil, amb tots aquests incidents, ha activat la prealerta del pla Procicat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats del procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte Amiràs.
2: La Comissió Europea s'adreça en concret a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia. I en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
0: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
3: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
0: També a 3Cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marsal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
4: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
0: I ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
6: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
7: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
6: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
8: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que, a més, està molt a prop de la Nacional 340, hi ha el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
6: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
0: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
9: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
10: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos a gustísimo, no pasamos calor.
11: Y hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Quan entres aquí ja canvia tu cuerpo ja.
9: El escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
12: aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
13: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
0: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions als inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
14: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Erbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
15: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli, gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
16: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
0: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà. 3CAT Info. Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
17: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
0: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
18: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
19: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
20: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
19: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental amb molta il·lusió, la seva petita joia.
0: Esports. Amb el David Ubach.
21: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
2: Alexander es una persona extraordinaria, muy buena persona que cualquier cosa necesitas está aquí para ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
21: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'aler pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Chus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia el 31. També està citat el blaugranà Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar, finalment, aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
3: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
1: 3CAT Info.
21: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa, 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Minsu.
22: Afició... Estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de, amb objectius d'ascendir.
21: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
21: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è amb el mateix temps que Philipsen.
23: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port, a la baixada. També anava bastant davant, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un parón al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible aquí meta.
21: Parlem ara de Waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.
1: 3CAT Info. Són 4:45.
0: Ara a aquesta hora us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
1: Esports.
21: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
0: I pel que fa al temps, dijous, nou pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre, sol amb pols sahariana, matí, amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara Latorre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
4: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 en estat greu i 2 en estat menys greu. La resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
5: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
7: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
5: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
4: L'auscultació
6: correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
5: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
8: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
10: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
5: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
11: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport, al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
0: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels Fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat, atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
24: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
0: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
25: No es determinen responsabilitats polítiques.
26: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
0: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
27: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
28: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
0: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
1: 3Cat Info.
0: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació dels atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat amb llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
9: La secció número 4 del Tribunal d'Instància de Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits que tenen entre 3 i 5 anys.
0: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres 2 investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels cellers Gramona.
12: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
0: Els baremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
13: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a baremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
0: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les baremes també s'avancen. El domini Lafaix, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol. Laura Bertran.
14: Ja som a l'inici d'una nova barema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafaix és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026 la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafaix.
15: Nous le ramassons
2: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol amb una frescor agradable, fruit de la barema primerenca.
14: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
3: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogor marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
15: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler, el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
16: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
15: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
17: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt a totes les fotos.
15: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
0: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
18: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom sense precedents a Hugging Face, és una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
19: Això que demostra és que tot i voler controlar aquests sistemes és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
18: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats del risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
19: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
18: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
1: 3CAT Info.
0: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
9: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
4: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents, i amb un municipi de 100 habitants. Si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc, com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
9: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
6: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
9: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza a parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
0: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als Aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
7: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquesta espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
8: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
7: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
10: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla i quan veuen aigua baixen. Per tant, tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
7: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
0: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
20: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenem en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
0: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
5: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien: si podeu, ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no es deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut, que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el 1.000 euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
11: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència. I això, bàsicament, no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el 1.000 euros.
1: Esports.
0: Que arriben ara amb el David Ubach.
21: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
22: Aleksandar és una persona extraordinària.

0: muy buena persona que cualquier cosa necesitas está aquí para ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
1: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
3: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
1: També al femení blaugrana aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
2: 3CAT Info.
1: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info.
1: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 km sinuosos entre Chambéry i Voiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon. Tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 km des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar a les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
4: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles quan es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
1: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
5: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip i, bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme a competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
2: 3CAT Info. Tresca Info.

Bon dia, són les 5. Vuit persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de la plaça de Sants de Barcelona, de la línia 1 del metro. Dues de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada a tocar d'un edifici de vivendes. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esborany que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona i no se sap quan es podrà tornar a reprendre la circulació en aquest tram.

0: Les flames han començat en una zona boscosa i han cremat tres vehicles. També han afectat dues parcel·les. S'investiga si el foc ha estat provocat. També han desarticulat una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar dos arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani.
1: Esports.
0: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandr Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç del central de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030. I pel que fa al temps, aquest dijous tindrem un nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, aquí us informa Joan Trias. 8 persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita la van detectar ahir al migdia a l'entorn de l'estació del metro de la línia 5, després que una canonada s'hagués trencat per unes obres que es fan a l'estació. L'incident ha provocat una flama de grans dimensions des de les 10 de la nit, just al costat d'un edifici de vivenda. Els bombers ruixen amb aigua constantment aquest punt de foc. Han dit als veïns que no hi ha perill, però que evitin sortir a balcons i finestres. Clara La Torre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 han estat greu i 2 han estat menys greu. La resta els han portat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment, no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i també l'R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. N'informa des de Barcelona Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
3: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara La Torre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
3: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
5: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
6: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a difurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
3: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà

0: Lidar el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats del procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte a Miras.
3: La Comissió Europea s'adreça, en concret, a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia. I en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
2: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
4: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
2: També a 3Cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marsal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
5: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
6: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
2: I ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
7: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
8: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria també amb càmera tèrmica per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
7: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
9: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que, a més, està molt a prop de la Nacional 340, i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
7: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
2: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
10: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
11: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos agustísimos, no pasamos calor.
12: Hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Quan entres aquí ja canvia tu cuerpo ja.
10: El escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
2: El temps. Amb la Gemma Puig.
13: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, a la tarda alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports, podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps, potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
14: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
2: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions als inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
15: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
2: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Erbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
16: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats. Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
2: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli, gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
17: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
2: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
1: 3CAT Info.
2: Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
18: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
2: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
19: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
2: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
20: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
21: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
20: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental amb molta il·lusió, la seva petita joia.
2: Esports. Amb el David Ubach.
22: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelić, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
23: Alexander és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
22: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'aler pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Xus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia, el 31. També està citat el blaugrana Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar, finalment, aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
0: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
1: 3CAT Info.
22: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa, 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Minsu.
3: Afició, estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de, amb objectius d'ascendir.
22: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
22: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è, amb el mateix temps que Philipsen.
4: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port, a la baixada. També anava bastant davant, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un parón al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible a Guimeta.
22: Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.
1: Són 6:15.
2: Ara, a aquesta hora, us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores la l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
1: Esports.
22: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
2: I pel que fa al temps, dijous, nou pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí, amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles han estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara Latorre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
2: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 han estat greu i 2 han estat menys greu, la resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
6: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
8: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
6: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
6: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
9: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
24: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
6: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada i Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
7: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, el meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
2: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat, atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
10: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
2: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
11: No es determinen responsabilitats polítiques.
12: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
2: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
13: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
25: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
2: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
1: 3CAT Info.
2: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. mig. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Nandich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació dels atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat en llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
14: La secció número 4 del Tribunal d'Instància de Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal, on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits, que tenen entre 3 i 5 anys.
2: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres 2 investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels cellers Gramona.
15: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
2: Els veremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
16: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
2: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les veremes també s'avancen. El domini Lafarge, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol. Laura Bertran.
17: Ja som a l'inici d'una nova verema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafarge és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026, la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafarge.
18: Nous le ramassons
19: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la verema primerenca.
17: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
1: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
0: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
3: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant, un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
18: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
3: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
20: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt a totes les fotos.
3: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
2: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
21: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom, sense precedents, a Hugging Face. És una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
23: Això que demostra és que tot i voler controlar aquests sistemes és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
21: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
23: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
21: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
1: 3CAT Info.
2: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
14: El Plàter ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
4: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. Amb un municipi de 100 habitants. Si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
14: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
5: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
14: Els alcaldes, a més, alerten que el Plàter autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les Muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
2: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als Aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees, ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
8: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
9: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
8: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
22: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
8: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
2: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
24: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenem en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
2: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
26: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien si podeu ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no es deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
2: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
27: Les sancions són més elevades quan pertorbin
6: el descans veïnal que pertorbin especialment la convivència. I això, bàsicament, no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
2: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el 1.000 d'euros.
1: Esports.
2: Que arriben ara amb el David Ubach.
7: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai, i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
10: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
7: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació de Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
11: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
7: També el femení blaugrana aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
1: 3CAT Info.
7: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
7: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 km sinuosos entre Chambéry i Voiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon. Tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 km des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar a les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
12: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles on es sentien més incòmodes per nosaltres, fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
7: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
13: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip i, bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme a competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
1: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Són les 6.
1: Vuit persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de la plaça de Sants de Barcelona, de la línia 1 del metro. Dues de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada a tocar d'un edifici de vivendes. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esboranc, que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona, i no se sap quan es podrà tornar a reprendre la circulació en aquest tram. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont, denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Aquest dimecres, finalment, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals del referèndum de l'1 d'octubre. Ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa.

0: Esports.
1: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandr Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç del central de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030. I pel que fa al temps, aquest dijous tindrem un nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, aquí us informa Joan Trias. 8 persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita la van detectar ahir al migdia a l'entorn de l'estació del metro de la línia 5, després que una canonada s'hagués trencat per unes obres que es fan a l'estació. L'incident ha provocat una flama de grans dimensions des de les 10 de la nit, just al costat d'un edifici de vivendes. Els bombers ruixen amb aigua constantment aquest punt de foc. Han dit als veïns que no hi ha perill, però que evitin sortir a balcons i finestres. Clara La Torre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
1: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 han estat greu i 2 han estat menys greu. La resta els han portat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment, no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i també l'R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. N'informa des de Barcelona Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
3: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara La Torre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
3: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
5: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
6: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
3: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats del procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oportunitat.

0: Lit judicial. Brussel·les, Bruno Forte a Miràs.
1: La Comissió Europea s'adreça en concret a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia i, en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
0: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3cat Info.
2: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
0: També a 3cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marsal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
3: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els han causat, se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3cat Info.
0: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
0: Hi ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
6: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
7: Quan tenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
6: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
8: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
6: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
0: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
9: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
10: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos a gustísimo, no pasamos calor.
11: Hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Quan entres aquí ja canvia el teu cuerpo ja.
9: El escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
12: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports, podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogor marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps, potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
0: Trescat Info. Trescat Info. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
13: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar doncs, l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
0: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions dels inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
14: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Erbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
15: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli, gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
16: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
0: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
4: 3CAT Info.
0: Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
17: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló, amb ell és etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
0: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
18: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
19: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
20: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
19: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental amb molta il·lusió, la seva petita joia.
0: Esports. Amb el David Ubach.
21: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
22: Alexander és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
21: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'aler pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Chus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia, el 31. També està citat el blaugranà Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar, finalment, aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
1: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
23: 3CAT Info.
21: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa, 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Minsu.
2: Afició, estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de, amb objectius d'ascendir.
21: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
23: L'actualitat esportiva a fons.
21: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslové de l'Emirates Tadej Pogacar manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpe Cin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è, amb el mateix temps que Philipsen.
3: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port, a la baixada, també anava bastant davant, i però no he pogut estar. I després hi ha hagut un parón al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible aquí meta.
21: Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.

0: Són 2:15.
1: Ara, a aquesta hora, us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
0: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
1: I pel que fa al temps, dijous, 9 pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí, amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A 10:15 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara Latorre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
1: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 han estat greu i 2 han estat menys greu. La resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment, no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
4: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
5: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de las vías en circulación. y estamos todavía evaluando causas.
4: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
4: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
7: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
4: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada i Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
8: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
1: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels Fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat, atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió, agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
9: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
1: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
10: No es determinen responsabilitats polítiques.
11: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
1: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
12: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
13: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
1: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
0: 3CAT Info.
1: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació de els atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat amb llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
14: La secció número 4 del Tribunal d'Instància de Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal, on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits, que tenen entre 3 i 5 anys.
1: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres 2 investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels cellers Gramona.
15: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
1: Els baremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
16: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a baremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
1: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les baremes també s'avancen. El domini Lafarge, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol, Laura Bertran.
17: Ja som a l'inici d'una nova barema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafarge és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026, la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafarge.
18: Nous le ramassons
19: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la barema primerenca.
17: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
1: El temps. Amb la Gemma Puig.
20: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
21: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler, el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant, un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
22: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
21: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
23: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt a totes les fotos.
21: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
1: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
2: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom sense precedents a Hugging Face, és una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
3: Això el que demostra és que, tot i voler controlar aquests sistemes, és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
2: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
3: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
2: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
0: 3CAT Info.
1: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
14: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
5: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. Hi ha un municipi de 100 habitants. Si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc, com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
14: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
18: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
14: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza a parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
1: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als Aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees, ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
24: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
25: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
24: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
26: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla i quan veuen aigua baixen. Per tant, anar tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
24: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
4: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
1: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança al mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
6: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien si podeu ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
1: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència. I això, bàsicament, no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
1: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros.
0: Esports.
1: Que arriben ara amb el David Ubach.
8: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
9: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
8: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
10: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
8: També al femení blaugrana, aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
0: 3CAT Info.
8: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
8: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 km sinuosos entre Chambéry i Voiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon, tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, El belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 quilòmetres des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
11: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles on es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
8: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
12: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip. I bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme de competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
0: 3CAT Info.
13: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dijous. Avui ens llevem amb 17 graus a Molló, 23 a Torres de Segre, 23 graus a Torres de Segre i 24 graus a Torredembarra. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Avui tornem a tenir avisos per calor a gran part de l'interior i sud del país, però el Segrià i la Ribera d'Ebre ens diuen que el risc és molt alt, Jofre.
1: Sí, és precisament on tornen els 40 graus. Hi ha un repunt de la calor en aquests indrets i per aquesta raó hi ha aquests avisos activats perquè es pot arribar fàcilment als 40, 41 o fins on no descartaríem 42, sempre de manera local. En general, les temperatures doncs, a tocar d'aquests 40 en aquestes comarques i a la resta doncs, també notarem, sobretot al Ter Rues del país, un ascens del termòmetre. A la costa potser menys, però amb xafogó i amb temperatures, si més no, similars a dies enrere. Repunta la calor, però de manera transitòria, perquè ja hem notat aquesta matinada una pèrdua d'un o dos graus en moltes poblacions i aquesta és una mica la tendència pels propers dies. Demà la temperatura encara serà elevada i calorosa, amb valors pròxims als 40 cap a Ponent, però ja començant a recular una miqueta, no es notarà gaire, però en definitiva quan els valors de la temperatura sí, i a més demà es pren un augment de núvols, ja amb alguns ruixats a la tarda, sobretot al terç oest del país. S'inicia doncs l'obertura a les portes d'una massa d'aire més atlàntica, més suau, no tan calorosa, per fi la bombolla d'aire càlid d'aquestes setmanes, aquests força dies, doncs ens abandona lleugerament i ho notarem al llarg del cap de setmana.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquesta calor fa repuntar avui el risc d'incendis. Acumulàvem uns dies de relativa tranquil·litat, però avui tornem a tenir 150 municipis catalans en risc extrem. Risc extrem en 150 municipis. La bona notícia és que el foc que hi vam tenir a Cervelló, al Baix Llobregat, aquesta nit ha quedat estabilitzat. Però del que estem avui molt pendents és de dos accidents relacionats amb les obres ferroviàries a Barcelona. L'última és una explosió de gas als accessos del metro de la

0: uns 8-10 metres, un edifici de vivendes, i des del punt on l'estem observant darrere del perímetre que han establert els equips de seguretat, et diria que gairebé arriba fins ben bé la quarta planta d'alçada. Els bombers de Barcelona estan ruixant constantment des de 11:15 de la nit sobre aquesta columna de foc i, de fet, són els que han traslladat als veïns que no hi havia risc, malgrat la intranquil·litat que tenen només traient el nas per la finestra o pel balcó. És el que els han dit que no facin, justament, que, malgrat no haver-hi risc, no surtin a l'exterior de les seves balconades per observar o mirar aquesta columna de foc. Mm. Aquí la situació és tranquil·la entre la gent que passa, els curiosos, com si fos un dia normal. Sí que tothom fa fotografies a les poques persones que hi ha per aquí. Els equips de seguretat controlen aquesta flamarada de foc, que de fet crema ja vindria a ser des de fa 9 hores, i la gran dificultat per apagar-la és el que ens explicava la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
1: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
0: I la seqüència dels fets seria: ahir migdia, mentre s'estaven fent obres, com deies, per l'accessibilitat de l'estació de metro de Plaça de Sants, es va produir una fuga de gas, van venir els operaris de la companyia de gas per reparar-lo, van estar hores durant la tarda vespre, i cap a les 10 de la nit es va produir aquesta explosió que ha deixat aquests 8 ferits, 2 d'ells en estat greu, que els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix amb el Joan Trias. Joan, deies que la flama aquesta arriba ben bé fins a la quarta planta, eh? O sigui, és una flamarada important,
0: sí. Un, dos, tres, quatre, sí. Fins la quarta planta ben bé, i a vegades alguna flamarada que s'escapa una mica més amunt.
2: Joan Trias, mil gràcies. Fins ara.
0: Adeu.
2: Aquesta és una de les notícies d'aquest mateix matí. Aquestes 8 persones que han resultat ferides en una explosió de gas en unes obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona, en aquestes obres d'accessibilitat. Les primeres hipòtesis ens deien que podria haver-se trencat una canonada, però això encara no està confirmat. El que sí que està confirmat és que, com ens explicava el Joan Trias, des d'allà hi ha la flamarada, encara. Ha estat cremant tota la nit, en alguns moments, ara ens deia el Joan, fins i tot amb més virulència que no pas fa unes hores. I el motiu principal és que hi ha unes certes dificultats de tallar el gas que permeti contenir aquest incendi. En fi, ho seguirem directe. És important dir que els bombers asseguren que no hi ha perill pels veïns. Sí que hi ha aquestes 8 persones que han quedat ferides en l'explosió, que serien operaris de la companyia que havien anat a reparar la fuga, però els bombers insisteixen que no hi ha perill pels veïns. Però, si sou de la zona, si heu de passar per allà, tingueu molt present que el trànsit s'ha vist molt afectat perquè hi ha uns quants carrers tallats. Aquest és un dels punts prioritaris d'aquest matí, que seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. L'altre, perquè el vam tenir ahir també, un ensurt important, va ser el barri de Vallbona. Aquí hi ha molt neguit entre els veïns per un gran esvoranc que va aparèixer ahir, en aquest cas a les obres de soterrament que s'està fent a DIF. Si us recordeu, hi ha un tema des de fa molts i molts anys que s'acumula, per exemple, l'Ajuntament de Montcada l'ha demanat diverses vegades, que és que surt a res la via del tren, perquè per allà hi havia molts accidents, hi havia molta gent que prenia mal o fins i tot que moria. Bé, doncs són en aquestes obres que s'estan fent ara on hi ha hagut aquest esvoranc. La companyia Adif, que investiga què ha passat, què ho ha provocat, assegura que a partir d'ara farà un seguiment per comprovar que no hi hagi moviments de terres.
3: Que l'auscultació que tenim de les viviendes no hacen pensar en que haya nada extraño. És una situació de normalitat. De normalitat, tenint en compte les circumstàncies, però les viviendes no tenen danys.
2: És el que deia Arturo Pastor, de DIF. Normalitat, ens deia. Normalitat després que s'hagi obert aquest esvoranc durant les obres de soterrament que està fent a DIF al barri de Vallbona. Hi ha una altra conseqüència d'aquest esvoranc. Estan tallades i no se sap fins quan ho estaran, és a dir, que en tenim per dies, les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. Estan tallades i continuaran tallades molt probablement el dia d'avui. Seguirem aquestes dues incidències avui en prioritat aquí al matí de Catalunya Ràdio, a Vallbona i a Sants. Parlem amb l'Ajuntament de Barcelona, parlem amb veïns, parlem amb experts per intentar entendre què ha passat o per què han passat aquests accidents. Recordem que poc després de l'esfondrament que també hi va haver el Putxet per les obres de la línia 9. En qualsevol cas, aquests seran un dels temes del dia que seguirem al matí de Catalunya Ràdio, sense oblidar l'actualitat política en aquesta recta final abans de les vacances d'estiu pels nostres dirigents polítics, perquè avui anirem al Congrés en un dia en què el

0: El Parlament espanyol es vota la llei per condonar el deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. És això del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica. En el cas de Catalunya suposen 17.000 milions d'euros. Junts fa mesos que critica el pacte del Ministeri amb Esquerra Republicana que va permetre aquesta condonació del deute, però finalment Junts permetrà que es tramiti aquesta condonació del deute. Ara bé, avisant que vol introduir-hi canvis. Avui en parlarem amb en Josep Maria Cruzet, de Junts, i també en Teresa Jordà, d'Esquerra Republicana. Així comença aquest dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Ignacio Rigau, Assumpta Escarp, Jordi Mir i Meritxell Benedí, però de moment... De moment actualitzem els principals titulars del matí, entre els quals aquests que hem destacat, els quets amb els quals hem començat el matí de Catalunya Ràdio. Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Columna de foc.
3: 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus, per una explosió de gas que hi ha hagut aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió ha originat una flama de grans dimensions, ha tocat un edifici d'habitatges i ha estat ben visible durant tota la nit i encara hores d'ara.
4: Els serveis d'emergència la continuen ruixant amb aigua, però han comunicat als veïns que no hi ha perill, segons la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre.
5: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: Complicat.
6: Ara ho deia, més difícil tallar el flux de gas que provoca aquesta explosió i la conseqüent flama, perquè s'han de combinar diversos talls de subministrament en diferents punts de la zona. El trànsit continua tallat uns 50 metres a la rodona d'aquest accés al metro en obres.
3: Els 8 ferits serien tots operaris de manteniment de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat ahir al migdia. Els han traslladat a diversos hospitals, els dos greus a la Vall d'Hebron, al centre especialitzat en cremades. Hi hauria 3 ferits menys greus i els altres 3 lleus.
0: Cada 24 hores.
4: Adif controlarà cada dia l'estabilitat del terreny que s'ha ensorrat prop del Pou de les Obres per soterrar la línia de tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'accident. No hi ha hagut ferits, però el forat ha engolit una grua de grans dimensions. Sentim a Arturo Pastor, subdirector de construccions d'obres d'Adif.
7: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
6: Els bombers de Barcelona asseguren que aquest enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis que estan a tocar. Tot i això, els veïns, evidentment, estan preocupats.
0: Més detall, Roger Santaló.
8: Després de l'esfondrament, el moviment de camions ha estat constant per injectar formigó al forat en un barri ple de pols per les obres de soterrament de les vies del tren de Montcada. La falta de neteja i els sorolls són algunes de les molèsties que pateixen els veïns. I ara s'afegeix la preocupació que tenen per aquest forat de grans dimensions.
9: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
10: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
8: A més, els veïns s'han quedat ara sense poder fer servir l'estació de Montcada bifurcació fins a nou avís, un dels mitjans de comunicació més ràpid que tenien per anar fins al centre de Barcelona. Des del barri de Vallbona, Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Roger. Tornarem a aquests dos llocs, avui en directe al matí de Catalunya Ràdio, tant al barri de Vallbona com al barri de Sants de Barcelona, per aquestes dues incidències que marquen l'actualitat del matí. Però a banda d'això, es tramitarà.
3: La condonació del deute de les comunitats autònomes, el conegut com a FLA, pot superar aquesta tarda el primer tràmit parlamentari. La llei la van pactar el govern espanyol i Esquerra i suposa la condonació de 17.000 milions per Catalunya i 83.000 milions per al conjunt de les comunitats. Junts hi votarà a favor, però amb l'objectiu de modificar el text durant el tràmit parlamentari.
0: 2 anys.
4: Un altre dels temes del dia al Congrés, tot i que no surt a l'ordre del dia del ple, serà el nou decret llei que prepara el govern espanyol per prorrogar el preu dels lloguers durant pràcticament 2 anys.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
11: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. immobles. La tributació dels pisos turístics augmentarà fins al 21% de l'IVA. L'executiu s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts, que només hi votarà a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles, i Podem condicionar el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'ajorna
6: el debat i votació final de la llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatge. S'havia de fer durant el ple d'aquesta setmana al Parlament, però tant Junts com el Partit Popular han demanat a última hora un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. Ara, aquest òrgan, que recordem és consultiu, té un mes per dir si la norma vulnera altres lleis.
0: Els tribunals espanyols.
3: La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que cal aplicar les sentències favorables a la llei d'amnistia publicades la setmana passada per la justícia comunitària. La comissió s'hi ha pronunciat després de rebre la denúncia de Carles Puigdemont, tot i que no s'ha mullat encara sobre el fons de la reclamació.
0: Brussel·les, Bruno Fortuna-Mires.
2: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia. La comissió s'adreça a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, perquè són les dues instàncies que, en el seu dia, van consultar els jutges europeus els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Aquesta és la resposta de Brussel·les a la denúncia presentada abans d'ahir per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. A l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. La Comissió Europea es limita a dir que han rebut la queixa i que l'examinaran i la tramitaran seguint el procediment habitual. Des de Brussel·les, Bruno Fortuna-Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Desobeeixen.
4: L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, encausat encara al Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, critica que després de les sentències de Luxemburg, els tribunals espanyols continuïn arrossegant els peus. Ho va dir al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: Amnistiats.
6: Els que sí que han rebut el perdó definitiu en les últimes hores han estat els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. L'amnistia els ha arribat 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei i 9 anys després de l'inici d'un procés judicial enrevessat que els ha deixat una sensació, diuen, agradosa.
0: Programa nuclear civil.
3: Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil, un moviment que veurem si genera una nova escalada a la zona. Trump brinda així a l'Aràbia Saudita la capacitat nuclear que nega a l'Iran.
4: Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. L'acord també donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
13: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: El Iemen.
6: Els hutis proiranians han obert un nou front a l'altra banda del Golf Pèrsic. Aquesta nit han atacat 2 patrullers al Mar Roig, després que ahir van anunciar un bloqueig marítim contra els interessos de l'Aràbia Saudita. Aquesta matinada, el Comandament Central Militar Nord-Americà també ha informat que ha seguit amb els bombardejos contra l'Iran per 12a nit consecutiva.
0: Escolteu al Matí de Catalunya Ràdio quan passen 2 minuts de 7:15, 30 nits.
3: Catalunya viurà avui el pic de l'onada de calor amb temperatures que poden arribar als 42 graus a Ponent. Mentrestant, la ciutat de Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides des que tenim constància. Avui hi ha estacions on tampoc s'ha baixat dels 25 graus i ja fa 30 dies que això passa.
0: Montse Poblet.
14: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord, però també estan encadenant nits tòrrides a altres punts del país. A Badalona en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa, a Lleida, han registrat aquesta temperatura 10 cops. Des de Barcelona, Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I s'incrementa.
4: Amb la calor prevista per avui, el risc d'incendi forestal. Els agents rurals han tornat a tancar avui els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant.
6: El nivell de risc avui és extrem en més de 150 municipis i molt alt en més de 400 poblacions, per tant, en total, més de la meitat del país. L'últim incendi es va declarar ahir a Cervelló, al Baix Llobregat, va deixar una quinzena d'hectàrees cremades en una zona a prop de dues urbanitzacions. El foc ja ha quedat estabilitzat.
0: Maria Costa.
15: Els bombers han remullat tota la nit la zona de l'incendi per evitar revifades. Miquel Villa, cap d'intervenció.
16: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
15: Un incendi que preocupava especialment per l'urbanització de les Rovires, on el foc hi va acabar arribant, però els bombers van contenir. Per l'incendi es va confinar aquesta urbanització i també la del Paulet, i al vespre es va acabar aixecant. L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegura que l'incendi és provocat.
17: És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340, i el camí de les Rovires que puja, i la zona que on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
15: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Declara.
4: Avui torna davant el jutge la mare del nadó maltractat que es va atendre a la Vall d'Hebron. Recordem que va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. Per contra, el pare continua en presó provisional.
0: Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
18: El tribunal va considerar que les cerques que la dona de 43 anys havia fet amb el seu telèfon mòbil sobre les possibles causes de l'estat de salut del seu fill demostraven la seva preocupació per l'estat de la criatura. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. La justícia també va tenir en compte que els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència sobre un possible caràcter agressiu o brusc per part de la mare. A més, l'informe policial recull que les reaccions de la dona van ser coherents i molt expressives. La setmana passada també van declarar davant el jutge els metges que van atendre el nadó i van explicar que presentava múltiples lesions. A més de la fractura al fèmur, també li van detectar lesions a l'anus i indicis d'una possible agressió sexual. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A disposició judicial.
6: L'home detingut per assassinar una dona de 75 anys a Soses aquest cap de setmana passat. Es tracta d'un veí d'aquesta localitat del Segrià que no tindria cap vinculació amb la víctima.
0: I atenció d'això, eh? Atac sense precedents.
4: Dos models d'OpenAI han provocat un atac inèdit a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una intel·ligència artificial fora del control humà.
0: Txell Garriga.
19: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat juntament amb la versió més nova del seu sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom a la plataforma digital Hugging Face. Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
20: Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
19: L'avaluació, però, s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models DIA executin activitats de risc perquè intentaven esbrinar fins on podien arribar les seves capacitats. Segons alguns experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 9 minuts arriben ara mateix, 9 minuts falten per arribar a 7:45. Anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
21: Bon dia.
0: El tècnic eslové Aleksandar Sekulić és l'escollit per redreçar o intentar-ho la secció de bàsquet del Barça.
21: Sekulić, 48 anys, prové del Dubai, compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'exjugador del Joventut, Prepelic, ha coincidit amb ell a Dubai.
22: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
21: El Manresa, que prescindeix d'Olinde, fitxa Lluís Riera com a segon entrenador.
0: I el Barça, que fa el primer fitxatge per l'equip femení de futbol.
21: Central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, que ve de l'Ajax i firma fins al 2030.
23: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
21: Avui renova Carolina Graham fins al 2028.
0: I Itàlia intenta fitxar Pep Guardiola per dirigir la selecció.
21: Els italians no s'han pogut classificar per les tres últimes edicions del Mundial. El president de la Federació Italiana admet l'interès a contractar-lo i les negociacions. Diu que faran un esforç econòmic per aconseguir-ho, tot i que la seva incorporació és molt complicada. Al setembre, Itàlia ja ha de tenir coberta la vacant que deixa Gattuso per disputar la Copa de les Nacions. Un exjugador del Madrid, Casemiro, jugarà amb Messi a l'Inter de Miami. Torna a la muntanya al Tour de França, dos ports de primera, un de segona i dos de tercera categoria. Pogacar manté el lideratge.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
5: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
6: 40.651 40651 de la sèrie 18.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Sis minuts i dos quarts. Avui falten 20 dies justos, 20, per l'eclipsi total de sol que marcarà aquest mes d'agost. Doncs avui, justament, curiositat dels eclipsis que hi ha hagut fins ara, Marc Jurado.
24: I que tampoc en són tants. Si ens fixem en un sol lloc de la Terra, només se'n veu un de mitjana cada gairebé 400 anys. Així que sentiu-vos afortunats de tenir-ne un en vida vostra a casa mateix, sense haver de viatjar enlloc.
25: Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
26: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
25: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada.
24: Les respostes a aquestes preguntes ens les donarà i molt ben donades l'Òscar Fernández, però, per exemple, sapigueu que serem triplement afortunats. A banda de l'eclipsi del dia 12, el primer a la península més de 100 anys, en tindreu un altre també de total l'agost de l'any vinent i encara hi haurà el repicó, el gener del 2028, amb un eclipsi anular.
0: Dit això, Marc, quines curiositats tenim de la història dels eclipsis?
24: Doncs mira, tantes com vulguis, Freddy, te n'estaco però un parell. Per exemple, diuen que un eclipsi va arribar a aturar una guerra. L'Òscar encara no hi era per explicar-ho, però els llibres d'història relaten que l'any 585 abans de Crist, quan el sol es va enfosquir, els medes i lidis que lluitaven ho van interpretar com un senyal diví i van decidir signar la pau a l'actual Turquia central. De fet, se la coneix precisament com la batalla de l'eclipsi. I una més pel mateix preu, aquesta també és bona.
27: Sempre sabia dir que color era d'aquí.
24: I és que gràcies a un eclipsi, Cristòfor Colom va enganyar tota una illa. Ara fa 500 anys estava atrapat a Jamaica i els jamaicans havien deixat de donar menjar a la seva tripulació. Ell, coneixedor de la predicció, els va avisar que Déu faria desaparèixer l'illa si no els ajudaven. Quan la lluna es va enfosquir, es van espantar i van tornar-los a portar menjar.
0: I Marc, per rematar-ho, com es preveien els eclipsis?
24: Ara ho fan els ordinadors, per tant és molt més fàcil, són molt precisos, però fa 2.000 anys els astrònoms babilonis van descobrir el que se'n diu el cicle de Saros. Cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, tot torna a començar. I així podien filar prim.
0: Gràcies, Marc. Fins ara.
24: Fins ara.
0: Vinga, ens falten 3 minuts, una mica més, per arribar a 8:15. Al matí de Catalunya Ràdio, el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells. Avui sobre l'últim episodi de negacionisme del canvi climàtic, aquest cop d'una periodista, de Marilo Montero.
28: Ahir, en un episodi més de El canvi climàtic no existís, Marilo Montero, que estic segura que serà la pròxima presentadora de la nova televisió espanyola quan arribi la ultradreta, va dir a Espejo Público, el programa Antena 3, parlant de Pedro Sánchez, que el president estava polititzant els incendis, com el de Guadalajara, utilitzant-los per atacar els que dubten del canvi climàtic, que segons ella, i cite textualment, és una evolució del món des del seu origen i al resto, que no sé què vol dir, ni falta que em fa.
0: Avui parlem amb la Mariola Cubells més abastament a partir de les 11 en el tram final del matí de Catalunya Ràdio. Però ara mateix, a la recomanació del dia, la Sílvia Comet tens proposa la sèrie Fossi Verdon.
29: Que gira al voltant de la relació sentimental i creativa entre el director i coreògraf Bob Fossi i la seva dona Gwen Verdon, molt més que una ballarina de Broadway i força més desconeguda que el seu marit. Es fixa i molt en la importància de les seves aportacions en musicals com Cabaret o Chicago. Mostra la crueltat del món de l'espectacle les dones i el pes de viure sota la influència d'un geni. En la pell de Verdon s'hi posa una brillant Michelle Williams i Sam Rockwell interpreta Bob Fosse. Té 8 capítols i és a Disney+.

0: El sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes de l'any, amb el Jovany i companyia.
7: Sí, lo más difícil es conseguir el primer papel.
8: A ver, dame el papel.
9: Munir, pare de la Minyamal, què tal? Bon dia, com estàs?
10: Bueno, aquí estic esperant per pillar unos pollos.
9: Perdona?
10: No, el supermercat d'aquí davant està tancat i estic esperant per comprar pollastre, per fer nuggets.
9: Quin supermercat d'aquí davant?
10: Aquí, l'Ametller.
9: Compres a l'Ametller?
11: És veritat que a aquesta hora sempre hi ha llum a l'Ametller.
9: Hi ha llum, sí. Estan endreçant les cosetes.
10: Estan preparant el sushi. No sé, tio, però està tot ficat la mar de mono i les verdures treuen com fum.
9: Sí, però escolti, parlàvem de la regularització extraordinària de mig milió d'immigrants.
10: Sí, tio, ja era hora, no? Que los políticos miren para la gente y que es puguin guanyar la vida tranquil·lament, no? I en Rocafonda, todo legal, sin malos rollos, ¿vale?
9: Molt bé, sí, és això.
10: I en aquest país, si te lo curras como yo, que yo cada dia faig nuggets pel meu fill...
6: Sí. Arribem a dos quarts. Ja hi som, dos quarts de vuit.

0: El dia arrenca molt pendent de dos incidents relacionats tots dos amb les obres ferroviàries a Barcelona. D'una banda, l'explosió de gas que hem tingut aquesta nit a Barcelona, que ha deixat 8 operaris ferits, dos dels quals estan greus. Una explosió que, a més a més, ha deixat una espectacular columna de foc a diversos metres d'alçada, que encara crema a hores d'ara. L'explosió va ser ahir la nit, però aquesta columna de foc encara és visible ara. La cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre, explicava les dificultats que tenen per tallar el gas.
1: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
0: Aquest és un dels incidents, aquesta explosió de gas. 8 persones ferides, que en principi serien operaris que havien anat a reparar aquesta fuita de gas. Una de les hipòtesis és que s'hauria trencat una canonada. Estem pendents que ens donin més explicacions al voltant. I aquesta, sobretot, aquesta flamarada, si sou veïns de la zona, la veureu, perquè es veu des de lluny. A més, arriba ben bé fins a una quarta planta dels edificis que tenen al voltant. Els bombers insisteixen que ningú no ha de patir, però que, evidentment, és millor evitar la zona i per això hi ha molts carrers tallats. L'altre incident de les últimes hores ha passat a tocar de Montcada, en concretament al barri de Vallbona de Barcelona, per les obres pel soterrament de les vies. Aquí, un esvoranc ha engolit una grua molt gran, però aquí, afortunadament, ningú no ha pres mal. El que sí que provoca és un tall de les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11, que no se sap fins quan durarà. La companyia investiga exactament què és el que ha pogut passar i assegura que farà un seguiment per comprovar que no hi hagi més moviments de terres.
2: Que l'auscultació que tenim de les viviendes no hacen pensar en que haya nada extraño. És una situació de normalitat. De normalitat, teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños.
0: És el que deia Arturo Pastor de DIF. Avui seguirem, minut a minut, aquesta situació aquí al matí de Catalunya Ràdio. Tot això mentre en el terreny político-judicial Brussel·les pica el crostó a la justícia espanyola i l'avisa que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. Avui també anirem al Congrés. Es vota la llei per condonar el deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. 17.000 milions d'euros en el cas de Catalunya. Junts, finalment, facilitarà que es tramiti, però ja avança que vol fer-hi retocs. En parlarem avui amb Josep Maria Cruzet de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra Republicana. Avui, 23 de juliol, que està previst que Catalunya visqui el seu pic de l'onada de calor amb temperatures que poden arribar als 42 graus a Ponent. Mentrestant, Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides des que hi ha registres. La calor i els alts nivells de risc d'incendi fan que avui es tanquin els accessos a 7 espais naturals, dos dels quals són nous, Montserrat i la Serra de Montsant. I els esports, Robert Prat.
3: El Barça, que confia en el tècnic eslové del Dubai, Aleksandar Sekulić, la reconstrucció del bàsquet blaugrana, primer fitxatge de l'equip femení de futbol del Barça, la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, avui renova Carolina Graham.
0: I el temps, el que dèiem, aquesta calorada. Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, doncs la calor repunta avui i ho notarem sobretot a Ponent, a comarques com el Segrià, a la Ribera d'Ebre, on la temperatura torna a arribar als 40 i, a més, de manera puntual, fins i tot podria ser superior amb algunes xifres de 41 o 42. En general, s'espera que tot el terç oest del territori la calor repunti amb valors pròxims a aquesta xifra. A la resta es mantindran les temperatures similars a dies enrere, per tant, calor intensa, aixafor a la costa, i només amb algunes nuvolades cap al delta de l'Ebre, Terres de l'Ebre, o aquesta tarda també nuvolades al Pirineu, on no descartem algun petit ruixat. En tot cas, el temps canvia a partir de demà a la tarda, que sembla que, a part de que les temperatures ja no s'enfilen tant dins un context de calor intensa, arribaran núvols amb alguns primers ruixats i el termòmetre baixarà més clarament al cap de setmana.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia. Doncs més enllà de les derivades de l'enfonsament de Montcada, destaquem les línies R13 i R14 que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons. Recordem que això és des de dilluns a la nit i que encara hi ha servei per carretera. R11 sí que hi ha avui servei entre Cervera de la Marenda, Portbou i Granollers Centre. A partir d'allà, servei per carretera. I a Barcelona, el metro, afectacions pel foc de plaça de Sants. De fet, no el metro, sinó els autobusos. Es desvien diverses línies a l'entorn d'aquesta plaça de Sants, on hi ha aquest incendi. Les línies D20, H10, B5, 52 i 78. El servei de metro, la línia 5, sí que funciona amb normalitat.
0: Gràcies, Mar. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs, com és habitual, les retencions principals són a l'àrea de Barcelona, d'accés a la ciutat per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot en direcció Trinitat, Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot això en direcció Llobregat. Atenció també, com ara explicàvem, si heu de circular a l'entorn de la plaça de Sants de Barcelona, perquè hi ha diversos carrers tallats per aquesta deflagració de gas que afecta el metro.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
6: Bon dia.
0: 5 minuts ara mateix passen de 2:15. Fem un cop d'ull als diaris, va. I comencem per les portades i les opinions destacades amb el Marc Jurado i el Pol Foradada. Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb disparitat de temes als diaris.
5: Sí, comencem per La Vanguardia, que titula que la Comissió Europea avisa els tribunals espanyols que han d'acatar l'amnistia.
8: En aquest sentit, editorial al Punt Avui, on es destaca que el Tribunal de Comptes espanyol s'enfronta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: I per extensió, Espanya s'enfronta a la Unió Europea, un terreny com a mínim pantanós.
8: Senyal de desobediència clara i que qüestiona, diu el diari, els estàndards de democràtics de l'Estat.
5: Més temes, El Periódico, el govern espanyol espera amb impaciència la declaració d'avui de Zapatero.
8: Joan Tàpia escriu un article titulat Pot Zapatero matar Sánchez?
5: On reflexiona sobre el cop dur que són per al PSOE les confessions dels presidents d'Anàlisis Relevante i de Plus Ultra.
8: Sobretot perquè són explicacions versemblants i molta gent i molta premsa ja l'ha condemnat.
5: També El Periódico ha entrevistat el nou conseller de Drets Socials.
8: Raúl Moreno assegura que vol enfortir les polítiques socials, que és fonamental, diu, per combatre l'extrema dreta.
5: I parlant d'extrema dreta, portada del País.
8: Diu, PP i Vox porten per primer cop a una llei l'anomenada prioritat nacional.
5: Que apareix als pressupostos valencians que es van aprovar ahir.
8: I un altre dels temes del dia, la barema més primerenca, així ho explicàvem al matí.
5: Foto que ocupa més de mitja pàgina al diari Ara, amb persones de nit collint raïm al Penedès.
8: I per acabar, foca a Guadalajara, un dels més grans de la història d'Espanya.
5: Porta actiu 6 dies i ha arrasat 32.000 hectàrees.
0: I què hi ha llegit avui als diaris la periodista Neus Bonet?
9: Li compro a Ferran Sáez Mateu, que escriu a l'Ara el concepte d'absolutisme digital. Tots ens hem vist obligats a contactar amb subministradors de serveis a través de robots telefònics o similars i hem acabat desistint i volem parlar amb una persona. Sáez diu que no és descortesia, sinó una vulneració de drets cada cop més freqüent i que el poder comunicatiu ha mutat cap a una incomunicació estructural perversa, premeditada i molt calculada, que funciona com una muralla invisible. I amb això, la comunicació ja no és ni un dret ni un servei, sinó un recurs per poder abusar de l'usuari. No és un tema menor, pensem-hi.
10: Catalunya Ràdio. El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
12: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
13: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
14: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
15: No podem acceptar que hi hagi...
14: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
12: Catalunya Migdia.
16: Cada dia a les 2.
14: I a partir de les 3,
16: l'espai de reflexió a la tertúlia.
12: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
14: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
0: I com sempre a aquesta hora fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. El Moianès convertit en un laboratori de foc.
17: Europa converteix aquesta comarca en un banc de proves sobre com talar arbres per frenar grans incendis. Experimenta amb diferents tipus de gestió i inclou propietàries, ambientalistes, científics, ramaders i tècnics. Llegim al Regió 7 que el projecte també se centra a preservar la biodiversitat dels boscos mediterranis. També es fa a Finlàndia, Suïssa, Canadà, Croàcia, Àustria i Eslovàquia.
0: Ni 24 hores.
18: És el que ha durat el mural de TV Boy que ha dedicat a Ferran Torres pel seu gol a la final del Mundial al barri de Gràcia de Barcelona abans que no el vandalitzessin. Mentre que alguns turistes s'hi van acostar per fer-s'hi fotos, altres usuaris de la xarxa es van incitar a boicotejar el mural, com ha passat finalment. Ho recull l'Ara, l'última pinta del damunt, i deia volem seleccions catalanes.
0: Vespes contra abelles.
17: Això està passant a Eivissa. L'arribada de l'anomenada Vespa Oriental està encenent les alarmes a l'illa perquè aquesta varietat és letal per a les abelles autòctones. I de retruc perjudica les collites i els processos de pol·linització. Llegim al diario.es que el govern balear apunta que podria haver arribat via transport de mercaderies. Ara instal·laran trampes per localitzar si hi ha vespes obreres i possibles colònies.
0: I què veurà la llum?
18: Doncs la cripta de l'església de Sant Agustí de Tarragona, que es recuperarà després de més de 100 anys oculta. És un espai del segle XVI i XVII. Llegim al diari Més que la setmana que ve començaran els treballs per fer-ho accessible i veure quines han de ser les obres de conservació.
0: I més coses dels diaris, els destacats en Internacional i Economia amb el Pol Foradada i l'Albert Duran.
8: The Economist fa una anàlisi sobre per què l'atac de dos models d'OpenAI a una altra plataforma autònoma és l'incident més preocupant fins ara relacionat amb la intel·ligència artificial. El diari alerta que cada cop és més difícil controlar la tecnologia i explica que en un entorn de proves del model d'intel·ligència artificial que encara no estava publicat, OpenAI havia eliminat temporalment les mesures de seguretat que eviten que es duguin a terme accions no desitjades. Mentrestant, la premsa francesa es fa ressò dels focs que hi ha actius als departaments de Var, de la Gironda i de l'Alta Còrsega, i destaca també que hi ha 5 departaments més en risc, molt en l'incendis. El foc de la Gironda, de gran virulència, s'han hagut evacuat 12.000 persones. Le Monde recull que aquest 2026 les flames a França ja han arrasat prop de 44.000 hectàrees. És una xifra molt superior a la superfície total cremada al 2025. I d'altra banda, diversos mitjans del sud-est asiàtic es fan ressò de la condemna 19 persones per formar part d'una xarxa dedicada al tràfic de nadons. Venien criatures d'Indonèsia, de famílies de Singapur, per uns 9.000 euros.
7: A la premsa econòmica, el diari Cinco Días assegura que Tesla, la companyia d'Elon Musk, ha tancat el segon trimestre d'aquest any amb uns beneficis de gairebé 980 milions d'euros, un 5% menys del que va obtenir durant el mateix període de l'any passat, segons dades facilitades per la mateixa companyia. Per la seva banda, l'economista destaca unes declaracions de Carlota Pi, cofundadora d'Ola Luz, a qui el govern espanyol ha obert un expedient per tancar-la. Pi reconeix que han tingut tensions de tresoreria, però assegura que la situació és puntual i administrativa i afegeix que ben aviat presentaran al·legacions. Finalment, a l'ONA Economia fan una radiografia de les vacances d'agost. Segons diuen, 7 de cada 10 ciutadans de l'Estat marxaran uns dies, un 33% menys d'una setmana i un 16% just 7 dies. Un 47% ho fa amb família i un 33% amb la parella. En total es gasten una mitjana de 1.130 euros per persona.
0: Vinga, seguim amb la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El Barça de bàsquet comença la seva reconstrucció per tornar a ser un equip. Alexander Sekulić a la banqueta és l'escollit per refer el projecte blaugrana.

0: El diari ara parla de la via eslovena per reconstruir el Barça, un entrenador amb molt carisma per reflotar la secció de bàsquet. L'esportiu parla del Sekulić Team. És el vuitè entrenador del Barça dels últims 10 anys. Pel periòdico, Sekulić ha de ser el líder del Barça en un malmès equip de bàsquet. La Vanguardia diu que es tracta d'un tècnic ofensiu i amic de les virtuts individuals. El Mundo Deportivo diu que compaginarà el càrrec de tècnic del Barça amb el de seleccionador d'Eslovènia, i el diari Esport assegura que Donald Trump pensa en el president de la FIFA, Gianni Infantino, com a secretari general de l'ONU, ja que la seva continuïtat a la FIFA està en entredit.
1: Una puta merda!
2: És que clar... Em deixa jo el Robert i ara continua, saps? Ara ja he de continuar. Va, un minut i arribarem a 7:45. Menys mal que ve la premsa del cor, que ara ho arreglem tot. Va, endavant.
3: Doncs lectures, Sílvia. Sí, ha entrat a... No sé si ho arreglarem, eh? Lectures, ha entrat al xalet de Sheila Vanna, que és la mare de l'Emil Yamal. Valorat amb 800.000 euros, està ubicat en una zona residencial del Maresme i té jardí i piscina, però té poc a veure amb les mencions de luxe d'altres estrelles del futbol. Expliquen que quan l'Emil era petit, la mare li insistia que havia d'estudiar, però ell no hi tenia cap interès perquè el seu somni era ser futbolista. Finalment, ella va aconseguir que acabés l'ESO ja des de la Masia. I per la seva banda, Vanitatis es fixa en la vida professional d'Iñaki Urdangarín, en aquest cas ha qualificat d'exitosa. La nova consultoria fundada per l'exmarit de la infanta Cristina, anomenada Bevolutive, té una enorme activitat amb contractes amb empreses públiques i privades.
2: Vinga, qui fa anys avui, Sílvia Comet?
4: Doncs un actor que es va fer mundialment conegut de ben jove. És Daniel Radcliffe, el britànic que es va posar en la pell del joveníssim mag Harry Potter. En aquell moment tenia 11 anys i avui bufa 37 espelmes ja. També fa anys Woody Harrelson, que va passar de ser el cambrer despistat de la sèrie Cheers a l'investigador experimentat de True Detective, avui fa 65 anys, i l'actriu espanyola Claudia Salas, multipremiada per les seves interpretacions a sèries com Fúria o La Ruta, celebra els 32 anys.
2: Això són els aniversaris i el santoral, Sílvia.
4: Avui és Santa Brígida, que va ser una religiosa catòlica, mística, escriptora i teòloga sueca, i és una de les patrones de Suècia. A Catalunya no és un nom gaire habitual, però sí que n'hi ha unes quantes de Brígides, 614 concretament, segons el registre de l'Institut d'Estadística de Catalunya amb dades del 2025. També Sant Bernat d'Alzira i Sant Eugeni Màrtir.
2: Gràcies, Sílvia. Ara mateix són 7:45. Una recomanació literària des d'una llibreria, com cada dia a aquesta hora.
5: Hola, sóc la Maria Pastor, llibretera de la llibreria Sant Jordi, al carrer Ferran 41, aquí a Ciutat Vella de Barcelona. És una llibreria emblemàtica que va reobrir fa poc amb un restaurant a la Rebotiga. La meva recomanació d'aquest estiu és La Monique s'escapa, d'Eduard Luis. És una memòria breu, però molt, molt intensa, sobre una dona que aconsegueix fugir d'una vida marcada per la violència. Però no l'explica ella, sinó... el seu fill. És una història que mostra com el sistema socioeconòmic i les desigualtats estructurals condicionen les nostres vides i la possibilitat d'escapar-ne. Un llibre emocionant i ple de força que recomano especialment a qui gaudeix de les memòries, sobretot en la línia de Daniel Arnaud. Bona lectura!
2: Ara mateix passant 2 minuts gairebé de 7:45. Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils.
8: El socavón s'ha produït en l'àmbit de les obres, no en l'àmbit de les vies.
9: La preocupació és important perquè després de l'esborrant que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
10: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps.
11: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia.
12: Sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats.
13: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi combinen a la perfecció profunditat, modernitat i tradició.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Expectació.
1: Espera d'una cosa que hom creu que està a prop d'esdevenir-se i a prop estem, sí, a 5 hores concretament de la primera entrevista que farà l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a la televisió espanyola, el programa Mañaneros, on donarà explicacions després de les informacions de les darreres setmanes que, d'entrada, no el deixen en gaire bon lloc.
2: Pròrroga.
1: Acció de prorrogar, ajornament o dilació d'un termini que la llei preveu en certes circumstàncies. Diumenge hi va haver pròrroga a la més que comentada i analitzada final del Mundial, però avui ens fixem en la pròrroga que han pactat PSOE sumat dels lloguers fins al 2028.
2: Barema.
1: Collita del raïm, temps en què es fa aquesta collita que cada cop comença abans. La barema del celler Corpinat del Penedès acaba de començar avui 23 de juliol, la més primerenca fins ara, i ho explicàvem. Això, tot i que, com sentíem abans amb la Mariola Cubells, hi ha qui continua assegurant que això del canvi climàtic no és real.
2: Posem-hi ara tres xifres amb l'Albert Duran. 2.800.
14: És el nombre d'insolacions i cops de calor que s'han atès a Catalunya aquest estiu, segons la Conselleria de Salut. També hi ha hagut 1.800 casos de deshidratació i més de 200 desmais. La majoria han estat de gent jove d'entre 15 i 44 anys.
2: 7.000.
14: Són els milions que s'haurien de destinar a obres, però que, segons les constructores, estan en perill a causa del sobrecost provocat per la guerra de l'Iran. El sector assegura que el final dels fons europeus i la pujada de preus per l'efecte de la guerra poden afectar negativament les més de 6.000 obres licitades des de finals del 2025.
2: 8.900.
14: Són els milions que ha obtingut el Banc Santander com a guanys en el primer semestre d'aquest any, un 31% més en el mateix període del 2025. Aquesta ha estat la millor arrencada d'any que ha tingut l'entitat financera en tota la seva història.
2: I ara mateix les imatges del dia també, amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem una zona d'obres perimetrada amb tanques, molt de material, al mig un forat gran, molt gran, potser entre 5 o 10 metres de diàmetre, perfectament. No es veu ni al fons, només se'n veu una paret lateral.
15: Una paret de terra que és el que ha quedat a la vista després de l'esfondrament que hi ha hagut en un pou de les obres de soterrament de les vies de tren entre Montcada i el barri de Vallbona, Barcelona. Segon esboranc en poques setmanes en obres ferroviàries. Aquest no ha quedat clar encara què l'ha provocat, a diferència del del Putxet. En aquest cas, no s'hi havia fet cap túnel a la sota.
2: A la segona, imatge. Per la llum, sembla a primera hora del matí. Un carrer de Barcelona. De fons, un edifici. Davant, uns arbres. L'asfalt, moll. Una zona d'obres, també, precintada per la Guàrdia Urbana. Entre els arbres i l'edifici, hi ha una mena de columna metàl·lica, també alta, molt alta, absolutament coberta de flames.
15: I remullant les flames, s'hi compten fins a 4 raigs d'aigua dels bombers de Barcelona. La fuita de gas a les obres d'accessibilitat de l'estació de la plaça de Sants va ser ahir al migdia. L'explosió, però, es va produir a 11:15 de la nit i va ferir 8 operaris que estaven intentant arreglar la fuita. El foc, de prop de 10 hores després, encara és ben visible.
2: I a la tercera foto, un tren aturat a l'estació de Montsó, a la Franja d'Aragó. Júlia, el Bacar, és un tren regional, oi?
16: Sí, un dels 4 que connecta els municipis de la Franja amb Lleida. Ara, però, es vol augmentar les freqüències fins a 11, o això és el que reclamen els diferents alcaldes que ahir es van trobar a Raïmat, a Lleida, per redactar un document amb propostes per millorar esta línia. Creuen que poden arribar 700.000 passatgers cada any i que això permetrà donar més opcions als veïns de la Franja a l'hora de desplaçar-se per anar a treballar al metge o fins i tot per agafar un AVE.
17: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. J.K. Rowling, és a dir, l'autora de Harry Potter, mira, ara parlàvem del Daniel Radcliffe, doncs l'autora dels llibres ha publicat la foto d'una dona transgènere, una foto feta per sota de la faldilla. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. J.K. Rowling va fer màgia amb els seus llibres, però fora de Hogwarts és una declarada activista contra les persones transgènere. La notícia que ara circula afirma que Rowling ha penjat la fotografia d'una persona transgènere asseguda en una cadira amb les cames mal creuades. Vesteix una minifaldilla i se li veu tot l'entrecuix, diu la notícia que Rowling ha afegit aquest missatge juntament amb la foto que ha difós. Lamentablement aquesta persona transgènere es nega a debatre amb mi. Aquí teniu una foto seva. M'han dit que va deixar una empremta imborrable entre el públic i a la cadira, també. Això és el que diu l'autora de Harry Potter en el missatge, en al·lusió al penis que se li intueix a l'entrecuix a aquesta persona transgènere.
2: I això és real o és fals?

0: campanya, allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'autora dels llibres de Harry Potter, J.K. Rowling, publica la fotografia d'una dona transgènere feta per sota de la faldilla, és una notícia real. Rowling va penjar la fotografia a X l'11 de juliol passat. A més, va utilitzar en el missatge el nom anterior de la noia, és a dir, el seu nom masculí, per etiquetar-lo. Aquesta és una pràctica ofensiva que fan servir els activistes contra les persones transgènere.
3: En fi, lamentablement és real. Gràcies, Morós.
2: Adéu, bon dia.
3: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i el Marc Jurado. Titulars, evidentment, encapçalats per aquestes dues incidències relacionades amb les obres públiques que hem tingut a les últimes hores. D'entrada, aquesta explosió de gas a Barcelona per les obres del metro de la plaça de Sants, que ha deixat 8 persones ferides, dues de les quals estan greus.
4: L'explosió ha originat una flama de grans dimensions. La zona està acordonada, però han comunicat als veïns que no hi ha perill. Clara La Torre és cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: Malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
3: De seguida tornarem en directe a la plaça de Sants de Barcelona amb aquesta flamarada que encara es pot veure ara, que fa hores, hores i hores que crema amb aquesta situació amb els carrers acordonats a la zona. Però després tenim l'altra incidència que, entre d'altres coses, té interrompuda la circulació dels trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 per l'esfondrament d'un pou en les obres de soterrament que estan a tocar de Montcada i Reixac.
6: El forat ha engolit una grua de grans dimensions, però no hi ha hagut ferits. Arturo Pastor, subdirector de Construcció d'Obres de DIF.
7: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
6: Els bombers de Barcelona asseguren que l'enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis de la zona.
3: Brussel·les avisa que la justícia espanyola ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que va avalar, avui fa tot just una setmana, la llei d'amnistia.
4: Arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont, que denuncia que els tribunals espanyols dilaten aplicar l'oblit judicial. Un jutjat a Barcelona va amnistiar mentre estaran ahir els síndics electorals de l'1 d'octubre.
3: I després tenim la calor i el risc d'incendis. Els agents rurals tancaran avui els accessos a 7 espais naturals, incloent-hi Montserrat i la Serra de Montsant.
6: El nivell de risc incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. L'últim incendi d'ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, està estabilitzat i ha afectat una quinzena d'hectàrees.
3: I avui anirem al Congrés dels Diputats, parlarem als representants de Junts i d'Esquerra, després que el PSOE i Sumar hagin pactat ampliar la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028.
4: Els llogaters dels contractes que acabin abans d'aquesta data podran demanar ampliar-los 2 anys més sense tocar el preu. Els vots de Junts i dels nacionalistes bascos seran claus. Volen exempcions fiscals per als propietaris.
8: Bon dia, avui repunta la calor amb avisos de valors extrems de calor intensa, molt intensa, sobretot cap a les Terres de l'Ebre i també Pla de Lleida, especialment el Segrià i la Ribera d'Ebre, on el risc és molt alt de que temperatures arribin a superar àmpliament, fins i tot, almenys de manera puntual, els 40 graus. Tornen als 40 graus, per tant, cap al terç oest del país, una calor que s'intensificarà a gran part de l'interior, comarques de Lleida, alguns punts de Barcelona, Terres de l'Ebre, com dèiem, a la resta de poques variacions. Això ens amb una jornada de nou amb alguns núvols poc importants cap a les Terres de l'Ebre, cap al sud, cap al delta de l'Ebre, algun núvol baix puntual a la costa i algunes petites núvols de tarda en el Pireu que difícilment donaran pluja. A partir de demà arriben ruixats a la tarda per Ponent i les temperatures iniciaran un descens que serà molt més evident al llarg del cap de setmana i especialment de cara a diumenge amb més ruixats.
3: I repassem la mobilitat d'aquest matí, molt complicada per aquests incidents que comentàvem abans i, a més, encara hi ha més coses, Jurado.
6: Sí, exacte. Més enllà d'aquestes derivades de l'enfonsament a Montcada, destaquem les línies R13 i R14, les que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la Plana Picamoixons. Això passa des de dilluns a la nit. Encara hi ha servei per carretera. Destaquem també aquesta hora l'RL4. Hi havia la circulació interrompuda des de fa mitja hora entre Cervera i Calaf. S'estava gestionant, de fet, servei alternatiu per carretera per una incidència a la infraestructura. Ara mateix, Adif informa que s'acaba de restablir el servei, que la incidència ja està resolta, i acabem a Barcelona, on hi ha afectades les línies d'autobús D20, H10, V5, 52 i 78 per aquesta incidència a Sants.
3: I el trànsit com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia de nou.
0: Bon dia, doncs una mica més tranquil, tot i que tenim les retencions habituals d'aquesta hora a l'entorn de Barcelona, direcció cap a la ciutat, a la B20, a Santa Coloma, a la C58, a Montcada, també la B23 a Esplugues, també trams intermitents amb intensitat a les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i a la P7 hi ha densitat sentit sud entre Mollet i Barberà, i a la C17 a Parets també en sentit sud.
3: Gràcies, Clàudia, fins ara.
0: Bon dia.

0: minuts i arribarem a les 8. Ja sabeu que aquests dies li hem donat festa al Manu, però tot i així, cada dia, per arribar al punt de les 8, sentirem un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona que sigui especial per ell o per ella. Si aquest estiu voleu sorprendre alguna persona amb una cançó, la cançó que vulgueu, posarem l'original. Aquest, evidentment, és el vostre espai. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu breu al 636-36-06-09, 636-36-06-09, i explicar-nos a qui li voleu dedicar la cançó, quina cançó és i per què. Per exemple, és el que ha fet la Rosa.
1: Hola, sóc la Rosa Belda, Premià de Dalt, i li vull dedicar una cançó a la meva neta Indira. La cançó és Boig per tu, de Sau.

0: Bon dia, són les 8. Doble ensurt vinculat a obres en infraestructures. Una explosió de gas a tocar de les obres del metro de la plaça de Sants ha deixat 8 ferits, 2 d'ells han estat greu i provoca una flama que encara crema. I l'aparició d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac engoleix una grua de grans dimensions i talla les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. Ampliem aquesta informació als transports públics amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, sí, degut a aquest esvoranc a tocar de Montcada i Reixac no circulen trens de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Això afecta a les línies R2, R2 Nord i R11. Per una incidència ja resolta, hi ha retards a la RL4, on s'ha hagut d'interrompre la circulació durant uns minuts entre Cervera i Calaf. Ara ja tornen a circular trens. A la R4 demores d'uns 20 minuts per una incidència a l'estació de Sant Sadurní. Recordem, a més, que no hi ha trens a la R13 i a la R14 entre la plana Picamoixons i Lleida. Això és des de dilluns al vespre per un robatori de coure. Hi ha transport alternatiu per carretera.
0: Altres titulars, els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. I primer atac informàtic decidit per un model d'intel·ligència artificial. El sistema de l'empresa OpenAI va escapar de l'entorn de proves on funcionava i va trobar la manera per internet de superar les defenses d'una altra plataforma i accedir a les seves dades. No es descarta que l'empresa vulgui demostrar així fins on és capaç d'arribar al seu model. La Comissió Europea avisa la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que ha presentat l'expresident Carles Puigdemont, que denuncia que els tribunals espanyols dilaten aplicar l'oblit judicial. Aquest dimecres, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UO. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Es tancaran els accessos a 7 espais naturals, avui inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. I avui torna a declarar davant el jutge la mare del nadó maltractat i agredit quan tenia 2 mesos. La dona va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. El pare continua empresonat. I protestes pageses a Ponent contra els danys provocats pels conills i les limitacions de l'activitat agrària a les zones d'especial protecció per a les aus.

0: i compaginarà la feina amb la de seleccionador d'Eslovènia. La selecció espanyola masculina de waterpolo debuta aquest matí a la superfinal de la Copa del Món contra Austràlia i el Tour torna a la muntanya amb una etapa de 185 quilòmetres amb 5 ports, dos dels quals de primera categoria. Pogacar continua líder.
1: I el temps, matí amb cel terrós, una mica menys càlid avui, tot i que amb força mínimes tropicals i puntualment tòrrides, hi haurà algun núvol al baix litoral sud amb xafogor marcada a la costa. Avui tindrem un nou pic de calor que es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info.
1: Passen 4 minuts i mig de les 8. Molt bon dia, benvinguts. És dijous 23 de juliol i aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus, per una explosió de gas que hi ha hagut aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió ha originat una flama de grans dimensions, ha tocat un edifici d'habitatges i ha estat ben visible durant tota la nit. Els serveis d'emergència la continuen ruixant amb aigua, però han comunicat als veïns que no hi ha perill, segons la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre.
3: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
1: Els operaris tenen una operació complicada per anul·lar el flux de gas que ha provocat aquesta explosió. S'han de combinar diversos talls de subministrament en diferents punts al trànsit. Per això també continua tallat uns 50 metres a la rodona d'aquest accés al metro en obres. Els 8 ferits serien tots operaris de manteniment de la companyia de gas que treballaven per resoldre aquesta fuita que s'havia detectat ahir al migdia. Els han traslladat a diversos hospitals, els dos greus a la Vall d'Hebron, en centre, un centre especialitzat en cremades, i hi hauria 3 ferits menys greus i els altres 3 han estat lleu. Hem de parlar també d'un altre ensurt, un enèsim entrebanc a Rodalies, l'aparició d'un esvoranc a les obres de soterrament entre Barcelona i Montcada i Reixac, que ha obligat a tallar, ara ho sentíem, de part del nostre equip viari, les línies R2, R2 Nord i l'R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no hi ha data per al restabliment d'aquest servei. L'esvoranc va aparèixer prop d'un pou de les obres al barri de Vallbona de Barcelona i va engolir una grua de grans dimensions, tot i que sense fer ferits. El gestor d'infraestructures Adif va començar immediatament a injectar formigó al forat. Arturo Pastor és el subdirector de construcció d'Adif.
4: Esta primera etapa lo que estamos haciendo es estabilizar lo que es el socavón, poner peso, tratar de parar la entrada de material al agujero y estamos en esta fase. O sea, estamos todavía investigando y vamos tomando decisiones también pues casi en tiempo real.
1: Un cop s'assequi el formigó, Adif controlarà l'estabilitat del terreny per decidir la data de represa de les obres. L'enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis de la zona, però els veïns estan preocupats.
5: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
6: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
1: De moment no se saben les causes que han provocat aquest esvoranc.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Aquesta nit, els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Amb aquest acord, Donald Trump brinda a l'Aràbia Saudita la capacitat nuclear que nega a l'Iran i que ha motivat l'actual conflicte bèl·lic entre els Estats Units i la República Islàmica. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear, segons destacava el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio.
7: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
1: L'acord donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita. Mentrestant, els hutis proiranians del Iemen han atacat aquesta nit 2 petroliers al Mar Roig, després que ahir van anunciar un bloqueig marítim contra els interessos de l'Aràbia Saudita. D'aquesta manera, els hutis amplien encara més l'escenari bèl·lic 2 setmanes després del trencament de l'alto el foc i la represa de les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran. Aquesta matinada, el Comandament Central Militar nord-americà ha informat d'una nova onada de bombardejos contra la República Islàmica per 12a nit consecutiva en aquest conflicte. I la intel·ligència artificial, us ho dèiem també en titulars, ha tornat a demostrar que serà molt difícil posar-hi límits. Un model

0: Intel·ligència artificial de l'empresa OpenAI ha aconseguit per primera vegada escapar-se del control humà i atacar la plataforma de codi obert Hugging Face. Tot va passar mentre es feien unes proves en un entorn suposadament aïllat. Malgrat això, la intel·ligència artificial d'OpenAI va ser capaç de saltar-se aquestes mesures de seguretat, connectar-se a internet, atacar de forma autònoma l'altra plataforma i extreure'n dades. Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial, ens alerta.
1: Això que demostra és que tot i voler controlar aquests sistemes és complicat. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat de la gent que estava testejant.
0: La inèdita ciberescapada va passar mentre OpenAI estava fent proves amb un model que encara no ha publicat i la versió més nova del seu sistema, ChatGPT. Passen 10 minuts de les 8 del matí. La Comissió Europea recorda als tribunals espanyols que cal aplicar les sentències favorables a la llei d'amnistia publicades la setmana passada per la justícia comunitària. La comissió, que va bé a ser el govern de la Unió Europea, es dirigeix en concret a l'Audiència Nacional, també al Tribunal de Comptes, dos òrgans que continuen encara sense amnistia ni els CDRs processats per terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del referèndum. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia. La comissió s'adreça a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, perquè són les dues instàncies que, en el seu dia, van consultar els jutges europeus els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Aquesta és la resposta de Brussel·les a la denúncia presentada abans d'ahir per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. A l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. La Comissió Europea es limita a dir que han rebut la queixa i que l'examinaran i la tramitaran seguint el procediment habitual.
0: Sí que es comença a aplicar l'amnistia als condemnats per 1 d'octubre en casos pendents després de la resolució de la justícia europea, en aquest cas pel que fa als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum independentista que han quedat exonerats. Ho ha dictat un jutjat de Barcelona, ara que fa 2 anys d'aquesta llei d'amnistia. Una primera sentència d'aquest cas va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra, Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts, Josep Pagès, també el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Ara bé, l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia i van tornar a quedar imputats. El judici no es va arribar a fer per un galimatia judicial i, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el 2024, cap tribunal els la va aplicar. Pel síndic electoral del referèndum, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. En parlava 3Cat Info.
3: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
0: Tots 5 celebren que hagi arribat aquest moment d'exoneració, però els queda una sensació agredolça per tot el temps que han hagut d'esperar en uns llims judicials.
4: 3Cat Info.
0: La quarta onada de calor d'aquest estiu arribarà avui al punt àlgid, amb màximes que poden arribar als 42 graus a Ponent, i per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i també a la Ribera d'Ebre. A banda de les àrees tradicionalment més càlides, cap punt del país s'escapa dels efectes de les onades de calor d'aquest estiu. Barcelona, per exemple, ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides registrada mai. Des de començament d'estiu, a la capital catalana hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus, i encara sense comptar aquesta nit passada. A Badalona en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Per a qui no té aire condicionat a casa, aquests són dies de buscar refugis climàtics.
5: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos a gustísimo, no pasamos calor.
6: Y hace 2 días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Cuando entras aquí ya cambia tu cuerpo ya.
0: I de resultes d'aquest escenari, els agents rurals tanquen avui els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. L'últim incendi, declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va afectar una quinzena d'hectàrees. Els bombers el van donar per estabilitzat a 3:15 de la nit i durant tota la matinada 10 dotacions han treballat a la zona per evitar revifades. Pel punt on va començar el foc, l'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, apunta que probablement va ser provocat.
7: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
0: El foc va obligar a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. I els violents incendis que cremen a la zona de Bordeus han obligat ja a desallotjar preventivament 12.000 persones, la majoria turistes que estaven allotjats en càmpings i zones residencials. Un dels focs ha afectat ja més de 2.000 hectàrees i podria haver començat per uns treballs amb maquinària en un camí forestal, tot i que les autoritats franceses no ho han confirmat encara oficialment.

0: Arribem en punt a un quart de nou, connectem amb el nostre equip viari, repassarem sobretot la situació que es viu al transport públic. Hi ha rodalies, hi ha força incidències obertes. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia, sí. Degut a aquest esvoranc que hi ha hagut a tocar de l'estació de Montcada i Reixac de Rodalies, recordem-ho, no, circulen trens entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Això afecta les línies R2 Nord, R2 i R11. Pels usuaris de l'R2 Nord i l'R2 hi ha trens entre Maçanet, Massanes i Montcada i Reixac. A partir d'allà es recomana fer transbordament a peu cap a la línia R4. Això és un trajecte d'uns 5 minuts per seguir direcció Barcelona. Els trens amb destinació Aeroport i Castelldefels comencen el seu servei a l'estació de Sant Andreu. Pel que fa a la línia R11, hi ha trens entre Portbou i Granollers per seguir cap a Barcelona i a servei d'autobusos que connecten directament amb Sant Andreu. Encara a Rodalies, a aquesta hora, per una incidència ja resolta, hi ha retards a la RL4, on s'ha hagut d'interrompre la circulació durant uns minuts entre Cervera i Calaf. Ara ja tornen a circular trens. A la R4 demores d'uns 20 minuts, en aquest cas per una incidència a l'estació de Sant Sadurní. A més, recordem que no hi ha trens a la R13 i a la R14 entre la Plana Picamoixons i Lleida. Això és des de dilluns al vespre per un robatori de coure. Hi ha transport alternatiu per carretera. D'altra banda, per la deflagració de gas que hi ha hagut als accessos a l'estació de metro de Plaça Espanya, el metro funciona amb normalitat, però sí que es desvien algunes línies d'autobusos que passen per aquesta zona. A més, hi ha carrers tallats al trànsit. Es recomana consultar-ho abans de sortir de casa.
0: El temps. Crònica del Jofre Genué.
2: Aquesta matinada les temperatures han baixat un palet. Un 2 graus s'ha notat una mica, i sobretot a la costa, on s'han reduït aquests valors tòrrids que no baixaven dels 25 encara, però no s'ha baixat dels 26, un grau menys que ahir, a Barcelona, o per exemple també a Tortosa. Fins i tot també a l'interior hi ha hagut més valors que no han sigut tropicals, amb aquests 19 a Cervera, 18 a Mollerussa, per exemple, 18 a Vic. Dies enrere, doncs, no es baixava dels 20. I cap al Pirineu, doncs, els valors més baixos, per exemple, a Viella o al Pont de Suert, amb 15 graus, 16 a Puigcerdà. Avui esperem que la calor repunti. Per tant, avisos de calor intensa, de calor extrema, especialment al Segrià, a Ribera d'Ebre, que és on es pot superar els 40 graus àmpliament. I, de fet, a tot el terç oest del país hi ha avisos de calor, comarques de Lleida, sobretot, alguns punts de Barcelona, també Terres de l'Ebre, perquè les temperatures pugen entre 3, 4, 5, 6 graus més respecte ahir. Per tant, la calor que s'intensifica de manera transitòria, amb un panorama a la resta de pocs canvis, a fogó, una mica de polsa gariana en suspensió, sol o ressol, o alguns núvols poc importants cap al delta de l'Ebre, o alguna petita nuvolada al Pirineu aquesta tarda, que difícilment donarà pluja, potser algun ruixat aïllat a la zona del Ripollès o zones pròximes. Demà a la tarda s'inicien canvis, començant a arribar ruixats per ponent, i les temperatures no s'enfilaran tant com avui, tot i que encara seran força caloroses. Serà al llarg del cap de setmana que el termòmetre baixarà i els ruixats guanyaran més terreny.
3: Info. Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
4: Quan vulgui.
3: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
4: Tot el temps que vulgui.
3: I totes les bombolles que vulgui?
4: Totes les bombolles que vulgui.
3: I tot el relax que vulgui?
4: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: 3GAT Info. Passen 4 minuts d'un quart de nou. Continuem avui de Clara novament davant el jutge. La mare del nadó maltractat va quedar en llibertat el passat mes de maig després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. Per contra, el pare continua en presó provisional. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
7: El tribunal va considerar que les cerques que la dona de 43 anys havia fet amb el seu telèfon mòbil sobre les possibles causes de l'estat de salut del seu fill demostraven la seva preocupació per l'estat de la criatura. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. La justícia també va tenir en compte que els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència sobre un possible caràcter agressiu o brusc per part de la mare. A més, l'informe policial recull que les reaccions de la dona van ser coherents i molt expressives. La setmana passada també van declarar davant el jutge els metges que van atendre el nadó i van explicar que presentava múltiples lesions. A més de la fractura al fèmur, també li van detectar lesions a l'anus i indicis d'una possible agressió sexual.
0: I avui passa a disposició judicial l'home detingut per l'assassinat d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià, aquest cap de setmana passat. Es tracta d'un veí de Soses que no tindria vinculació amb la víctima. Lleida, Júlia Albacar.
8: El noi de 18 anys va quedar detingut dilluns a la tarda. Ha estat 72 hores a comissaria, el màxim que permet la llei, abans que declari este matí davant del jutge, que ara haurà de determinar si se l'investiga pel delicte i si queda o no en llibertat provisional. Recordem que l'home és el principal sospitós de la mort violenta d'una veïna de Soses de 75 anys. La dona havia sortit dissabte al vespre a passejar la seva gossa i ja no va tornar. Hores més tard es va denunciar la seva desaparició i poc després va aparèixer el seu cadàver amb signes de violència amagat en un camp de panís.
0: I ens quedem a Lleida per explicar-vos que els pagesos de les comarques de Ponent començaran demà a la tarda a la C14 a Tàrrega un seguit de talls de carretera per protestar contra els danys provocats pels conills i les limitacions de l'activitat agrària a les zones d'espai i protecció d'aus, la ZEPA, avisant que les protestes s'allargaran tots els caps de setmana d'estiu fins que aconsegueixin una resposta efectiva del govern. Estela Busoms.
9: Els tractors es col·locaran demà de 5 de la tarda a 10 de la nit a la rotonda que uneix la C14 i la 2 a Tàrrega. L'acció es repetirà diumenge i el cap de setmana següent la convocatòria es traslladarà a la C12 a Maials, al Segrià, una via molt freqüentada per lleidatans i aragonesos que van a la platja. Els convocants asseguren que els plans contra la plaga de conills no funcionen perquè n'hi ha més que mai. Àlex Foix, de la plataforma Pagesos o Conills.
10: Que s'actuï amb un pla de xoc, que es pugui rebaixar la població d'aquí a que els sembrats neixin, i unes compensacions si hi ha danys, perquè les famílies no podem suportar més aquestes pèrdues que estem patint cada any. No les podem suportar.
9: L'altre front de la protesta són les traves per actuar a les àrees protegides per als ocells, les conegudes com a zones TEPA. Ho explica el responsable del sector ramaders d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan.
11: Clar, la teva activitat està molt condicionada. Té més herbicides, no pots tocar un marge, no pots fer un marge, no pots treure. Cada vegada que vols fer alguna cosa has de demanar permisos, els permisos s'eternitzen.
9: Afegeixen que aquestes limitacions també incrementen el risc d'incendi i reclamen canvis i compensacions. De moment, la intenció és alternar els talls cada cap de setmana entre Tàrrega i Maials, unes mobilitzacions que tenen el suport d'Unió de Pagesos, Assaja, el Gremi de la Pagesia Catalana, la plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
0: Els espais de la Batalla de l'Ebre s'estan fent aquest estiu diversos camps de treball juvenils per recuperar trinxeres de la Guerra Civil. L'objectiu és doble, obrir nous espais de memòria i consciència i formar les generacions més joves. Tarragona, Manel Sastre.
12: A Caceres, a la Terra Alta, a pocs metres del Fort de Millet, un complex defensiu construït per l'Exèrcit Republicà, un grup de joves sense formació arqueològica excava un tram de trinxera que recorre tot el turó.
13: Molts d'ells és la primera vegada que estan en camps de treball i més d'arqueologia. No han tocat mai un pic, ni una pala, ni una aixada, i els hi anem explicant. I sobretot el que tenim intenció és de que sàpiga el que tenen entre mans. Que estem excavant unes restes arqueològiques de fa 90 anys, que el material que els hi surt no és material de festa, sinó que és material militar, surten bales, surten llaunes, i els hi intentem explicar tot el que va significar això i el motiu per què estan treballant aquí i per què està això aquí.
12: Aquest és Pere Rams, l'arqueòleg que acompanya els joves en una iniciativa de la Fundació Escolta Josep Carol en col·laboració amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre. Aquesta setmana s'acaben uns treballs que des de fa 4 anys es fan cada estiu amb objectius científics però també pràctics i per fer-los visibles i conscienciar els joves. Marta Bru és la directora del Consorci.
14: Ho fem pels nens, però també ho fem per anar recuperant espais històrics i per conèixer més la història, doncs, o bé de la Batalla de l'Ebre o els fets bèl·lics que van passar en aquest territori, no? Té les dues vessants, les parts dels nens, però també la part científica.
12: Aquest estiu també s'estan fent excavacions al Pinell de Brai i Escó, a la Ribera d'Ebre.
0: Tres de les millors pirotècnies de l'Estat, una de Portugal i una de la Xina, competiran des d'avui a Blanes, a la Selva, en una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Anem cap allà, Fèlix Martín.
15: Seran, un any més, 5 nits consecutives d'un festival de llum, color, fum i molt soroll, amb l'esclat dels coets llançats des de la punta de Sa Palomera, arran de mar. La pirotècnia Hosman Santa Bàrbara, d'Ourense, farà el primer castell avui al vespre. Ja ha participat en el concurs de Blanes en altres edicions. El repte, prendre els 5 anys consecutius de lideratge en aquest concurs a Pirotècnia Valenciana, que actuarà diumenge. Amb el concurs han arrencat també els actes de la Festa Major de Blanes, ha destacat l'alcalde Jordi Hernández.
16: Donem inici ja al concurs internacional de focs d'artifici de Blanes i a 7 dies plens de cultura, de música, de concerts i que la gent ha de viure al carrer amb total civisme i seguretat.
15: Aquesta és la 54a edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava Trofeu Vila de Blanes, però ja hi ha referències de castells de foc a la Festa Major des de finals del segle XIX. El concurs de Blanes és un dels més prestigiosos i també és considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià, al País Basc, que començarà el dia 8 d'agost a l'Abadia de la Conxa.
0: Esports. Montse, Raia, molt bon dia.
17: Hola, bon dia. El Barça femení de futbol comença a configurar la plantilla per a la nova temporada. El club s'ha assegurat la continuïtat d'un dels puntals de l'equip, l'extrem noruega Caroline Graham Hansen, fins al 2028. Aquest migdia es farà l'acte oficial de renovació de la jugadora just l'endemà d'incorporar el primer fitxatge. És la central neerlandesa de 19 anys, Reni van Asten, que ve de l'Ajax, i firma fins al 2030.
18: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius, guanyar tots els títols i fer una gran temporada amb tot l'equip.
17: I al Camp Nou, avui, presentació oficial, per fi, del davanter alemany Karim Adeyemi. Es farà oficial el seu fitxatge, previst per ahir, però que s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. És el segon reforç de l'equip blaugrana per a la nova temporada, després d'Anthony Gordon.
0: 3CAT Info.
17: El Girona guanya el segon amistós de pretemporada en imposar-se 1-3 al camp de l'Olot de Segona Federació. Minso va fer els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez i Sarasen va fer el tercer. Marc Mas va fer el gol de l'equip Garrotxí. Sentim Minso Kim, el davanter sud-coreà del Girona.
19: Bien, muy bien, muy bien. Hay muchísima gente con ganas, ilusión, mucha responsabilidad. I veo muy bien l'equipo, sí.
17: Encara en futbol, Itàlia intenta fitxar Pep Guardiola per dirigir la selecció. Els italians no s'han pogut classificar per a les tres últimes edicions del Mundial. El president de la Federació Italiana admet l'interès a contractar-lo i diu que faran un esforç econòmic per aconseguir-ho, tot i que la seva incorporació és molt complicada. Al setembre, Itàlia ja ha de tenir coberta la vacant que deixa Gattuso per disputar la Copa de les Nacions. I l'exjugador del Madrid, Casemiro, jugarà amb Messi a l'Inter Miami. El migcampista brasiler de 34 anys firma per una temporada que es pot allargar fins al 2029. El tècnic eslové Aleksandar Sekulić és l'escollit per la reconstrucció de la secció de bàsquet de Barça. Sekulić, de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'exjugador del Joventut, Clement Prepelic, ha coincidit amb Sekulić al Dubai.
20: Aleksandar és una persona extraordinària. És una persona que... molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Como entrenador, es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
17: El Manresa prescindeix de l'aler pivot alemany Luis Olinde un cop esgotat el contracte. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola per als dos partits de classificació per al Mundial de l'any que ve, que el combinat de Xus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal el dia 28 i Grècia el 31. També està citat a Blaugrana Dario Brizuela. La selecció espanyola masculina de waterpolo debuta avui a la superfinal de la Copa del Món contra l'anfitriona Austràlia. L'equip està integrat amb 12 de 15 jugadors catalans. Aporteu Unai Aguirre o afronta així.
21: Sí, bueno, és un any amb molt de desgast, però com t'he dit, el no tenir potser un Mundial o un Europeu o unes Olimpiades aquest estiu és tot una mica més relaxat, encara que volem anar a Austràlia a guanyar l'or, a guanyar la tercera World Cup seguida. Seria important per nosaltres, prioritat que és tot una mica més relaxat.
17: La selecció espanyola femenina jugarà demà a les semifinals d'aquesta superfinal de la Copa del Món contra Rússia. Ahir van superar Hongria 8-7 als quarts. I torna a la muntanya el Tour, amb dos ports de primera, un de segona i dos de tercera categoria. La 18a etapa té 185 quilòmetres, va de Boiron a Orcières-Merlet. Tadej Pogačar manté el lideratge amb 4 minuts 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon a les portes d'aquest tríptic d'etapes alpines. L'etapa d'ahir la va guanyar Jasper Philipsen de l'Alpecin.

0: 3CAT Info.
1: Són 9:15, estem fent seguiment de dos ensurts vinculats a obres en infraestructures. Aquesta hora, el més recent, una explosió de gas a tocar de les obres del metro de la plaça de Sants, que deixa 8 ferits, dos d'ells en estat greu i que provoca una flama que encara crema. El segon, ahir a la tarda, per l'aparició d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, que va engolir una grua de grans dimensions i que ha obligat a tallar les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11. I aquesta nit els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. I aquí a casa nostra, atenció, perquè avui el nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Es tancaran els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. Altres qüestions que tractarem. Avui al Congrés es farà la primera votació per perdonar el deute del Fla a les comunitats autònomes. En el cas de Catalunya, equival a 17.000 milions d'euros. És la segona comunitat més beneficiada per darrere d'Andalusia. I en cultura repassarem l'actuació d'ahir al Grec de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, que va entusiasmar el públic, i també us parlarem de Laura a un Tonell, que s'ha convertit, gràcies a l'efecte boca orella, en l'escriptora de l'estiu per la novel·la La llibreria de les hores mortes. També parlarem d'esports, això serà quan faltin 5 minuts per les 9. Montse Reia, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens explicaràs?
2: Del Barça femení parlarem de futbol perquè s'assegura la presència de l'extrem Graham Hansen fins al 2028, l'endemà d'incorporar el primer fitxatge a la central neerlandesa de 19 anys, Van Aasten. I la selecció espanyola masculina de waterpolo debuta aquest matí a la superfinal de la Copa del Món contra l'anfitriona Austràlia.
1: A l'inici d'aquest sumari us parlàvem de les afectacions que hi ha a Rodalies. A aquesta hora ampliem-ho amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Bon dia, sí, aquest matí molt pendents de totes aquestes incidències. Recordem que, degut a l'esvoranc que hi ha hagut a tocar de Montcada i Reixac, no circulen trens entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Això afecta les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies. Per incidències ja resoltes, hi ha retards també a aquesta hora a l'RL4 i a la R4. Recordem que tampoc hi ha trens a la R13 i a la R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida des de dilluns al vespre per un robatori de coure. Hi ha transport alternatiu per carretera.
1: I el temps, la calor s'intensifica avui de manera transitòria amb la tornada de valors de més de 40 graus a Ponent, especialment al Segrià i també la Ribera d'Ebre. Sol amb ambient enterbolit i alguns núvols baixos a la costa sud. Aquesta tarda no es descarten algunes nuvolades al Pirineu. Passen gairebé 3 minuts i mig de 9:15. 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus, per una explosió de gas que hi ha hagut aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió ha originat una flama de grans dimensions, ha tocat un edifici d'habitatges. Aquesta flama s'ha mantingut durant tota la nit. Anem fins al lloc dels fets. Allà hi tenim la Maria Fernández Noguera. Maria, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Explica'ns què és el que ens pots explicar des d'aquí.
4: Doncs mira, a hores d'ara els bombers segueixen ruixant amb diverses mànegues d'aigua aquesta flamarada que va pujant i baixant, però que arriba ben bé fins a la quarta planta dels edificis que hi ha al costat, que estan només doncs, a pocs metres. Una flamarada que hi és des d'ahir a les 10 de la nit, quan hi va haver aquesta explosió. Tot i això, els bombers diuen que no és perillosa. De fet, una persona dels bombers ens acaba d'explicar que aquesta flamarada és necessari que hi sigui mentre no puguin tallar el gas de les immediacions, perquè si no seria perillós per la reparació d'aquesta fuita de gas que hi va haver. Per tant, calma, però sí que hi ha doncs, una bona zona acordonada. Aquí no es pot passar i està ple de persones avui al matí que van cap a agafar el metro, però es troben que aquest accés al metro doncs, no és hàbil i per tant doncs, se n'han d'anar uns metres més enllà. Hem parlat amb diversos veïns, entre ells el Juan José, que té una administració de loteria aquí al costat.
5: Des d'ahir a les 4 de la tarda no hem pogut accedir a al nostre negoci, que és una administració de loteries, perquè estava tallat a l'accés i no vam poder treballar tota la tarda. I pel que es veu, no sé quina hora de la nit va haver una hora de flagració i encara continua.
4: I ara encara no podeu accedir-hi?
5: No, perquè està més tallat que del que estava ahir. Els accessos ja és més difícil, no pots entrar al metro, no pots accedir als carrers propers, no es pot accedir.
4: De fet, com explicava aquest veí, ahir al migdia, mentre feien aquestes obres d'accessibilitat a l'estació del metro a la plaça de Sants, hi va haver aquesta fuita de gas i l'explosió no es va produir fins a les 10 de la nit. Ja porta 10 hores activa aquesta flamarada. També hem parlat amb una altra veïna, la Mari Carmen.
0: Era la galeria, estava mirant i he vist moltes flames de foc, no sabia el que era. Només sortien bomberos i coses d'aquestes i després em vaig enterar de que era una explosió de gas aquí de les obres que estan fent aquí a la plaça de Sants.
4: Per la seva part, la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre, explicava que és una operació complicada.
6: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
4: Recordem que arran d'aquesta deflagració hi ha 8 persones ferides, 2 d'elles han estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron.
1: Doncs aquesta és l'última hora que ens apropa la Maria Fernández des d'aquest punt de la plaça de Sants. Maria, gràcies. Fins ara.
4: Fins ara, bon dia.
1: Hem de parlar també de l'enèsim entrebanc a Rodalies, l'aparició d'un esvoranc, en aquest cas a les obres de soterrament entre Barcelona i Montcada i Reixac, obligat a tallar, ara ho sentíem, les línies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no hi ha data per al restabliment d'aquest servei. L'esvoranc va aparèixer a prop d'un pou de les obres al barri de Vallbona de Barcelona i va engolir una grua de grans dimensions, tot i que sense fer ferits. El gestor d'infraestructures Adif va començar immediatament a injectar formigó al forat. Arturo Pastor és el subdirector de construcció d'Adif.
7: Esta primera etapa lo que estamos haciendo es estabilizar lo que es el socavón, poner peso, tratar de parar la entrada de material al agujero y estamos en esta fase. O sea, estamos todavía investigando y vamos tomando decisiones también pues casi en tiempo real.
1: Un cop s'assequi el formigó, Adif controlarà l'estabilitat del terreny per decidir la data de represa de les obres. L'enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis de la zona, però els veïns estan preocupats.
8: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
9: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar...
1: De moment no se saben les causes que han provocat aquest esvoranc.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Notícia destacada de l'àmbit internacional. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Amb aquest acord, Donald Trump brinda a l'Aràbia Saudita la capacitat nuclear que nega a l'Iran i que ha motivat l'actual conflicte bèl·lic entre els Estats Units i la República Islàmica. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear, segons destacava el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio.
11: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
1: L'acord donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita. Mentrestant, els hutis proiranians del Iemen han atacat aquesta nit 2 patrullers al Mar Roig després que hi van anunciar un bloqueig marítim contra els interessos de l'Aràbia Saudita. D'aquesta manera, els hutis amplien encara més l'escenari bèl·lic 2 setmanes després del trencament de l'alto al foc i de la represa de les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran. Aquesta matina, del Comandament Central Militar Nord-Americà ha informat d'una nova onada de bombardejos contra la República Islàmica per 12a nit consecutiva. I Rússia ha alertat els Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna. És l'avís que ha fet el cap de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov, el seu homòleg nord-americà, Marco Rubio. Tots dos s'han trobat de matinada a Manila, a les Filipines, al marge de la reunió de l'ASEAN, que reuneix països al sud-est asiàtic amb els seus socis. El Kremlin ha remarcat als Estats Units que considera inadmissible que continuïn donant armament a Kiev i assegura que està disposada a buscar una solució diplomàtica a la guerra. A les últimes hores, almenys una persona mort i 4 han resultat ferides en un atac d'Ucraïna contra la península de Crimea, annexionada per Rússia. Nicolás Maduro serà jutjat el juny del 2027. Aquesta és la data preliminar que ha fixat el jutge en la tercera vista del cas que es va fer ahir a la tarda al Tribunal Federal de Nova York. Maduro serà jutjat per delictes de narcoterrorisme i importació de cocaïna. La seva esposa, Cilia Flores, També s'ha jutjada per importació de drogues i possessió d'armes de foc. Tots dos continuen empresonats a Brooklyn des de la seva detenció a Caracas el 3 de gener per part de les forces nord-americanes. La visita va durar uns 18 minuts i l'exmandatari veneçolà hi va aparèixer més prim i caminant amb normalitat, sense rastre de la coixesa que mostrava a les últimes sessions. Abans de la vista, la Fiscalia i també la defensa ja havien proposat que el judici comencés el juny del 2027, tot i que la decisió final requeia en el jutge. La defensa de Maduro vol demanar que se li reconegui la immunitat, però la Fiscalia preveu continuar portant proves fins a esgotar tots els terminis. Tots dos s'enfronten a penes de cadena perpètua si són declarats culpables.
10: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: 4 minuts i arribarem a 3:15. Tornem a casa nostra. La quarta onada de calor d'aquest estiu arriba al punt més àlgid. Avui amb màximes que poden arribar als 42 graus a Ponent. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i també a la Ribera d'Ebre. A banda de les àrees tradicionalment més càlides, cap punt del país s'escapa dels efectes de les onades de calor d'aquest estiu. Barcelona, per exemple, ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides. A la capital catalana hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i encara sense comptar aquesta nit passada. A Badalona ja en porten un total de 27 de nits tòrrides. També a Portbou 10, als Alfax 9 i a Mataró 7 són de rècord les temperatures també diurnes. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. A raó de tot plegat, el nivell de risc d'incendi forestal és extrem. A més de 150 municipis, molt alt a més de 400 poblacions, tancaran els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i també la Serra del Montsant. L'últim incendi, el declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. Ara marxem cap a Madrid, us ho dèiem en el sumari. La condonació del deute del Fla pot superar aquesta tarda el primer tràmit parlamentari. El Congrés farà la primera votació de la llei per perdonar el deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, que, en el cas de Catalunya, equival a la condonació de 17.000 milions d'euros, la segona comunitat més beneficiada per darrere d'Andalusia. Avui el Congrés hi ha ple i del que segur que es parlarà als passadissos és d'un dels punts que no surten a l'ordre del dia, el nou decret llei que prepara el govern espanyol per prorrogar els preus dels lloguers durant pràcticament 2 anys. Àngels Lafuente.
12: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. La tributació dels pisos turístics augmentarà fins al 21% de l'IVA. L'executiu s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts, que només hi votarà a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles, i Podem condicionar el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret.
1: El PSC i els seus socis d'Esquerra i els Comuns han fet prosperar unes conclusions al Parlament sobre el funcionament del Servei d'Atenció a la Infància. Consideren que s'ha de refundar l'antiga DGAIA, ara DGPIA, la Direcció General del Govern dedicada a atendre els joves en situació de desemparament. L'antiga DGAIA ha estat al focus més d'un any per denúncies d'irregularitats i de mancances. També menors tutelats han patit violacions quan s'escapaven del pis on residien. Tots tres grups han acordat un informe en què descriuen que el sistema de protecció a la infància està desbordat i des del govern atribueixen la crisi a anys sense inversions i a l'increment de l'arribada de menors desprotegits. Mònica Ríos és la portaveu del PSC per aquest cas.
13: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
1: També alerten de la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina. Socialistes, republicans i comuns critiquen el sistema per l'elevada externalització dels centres, i és que el 95% són d'empreses privades o d'entitats. Enatu Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, els retreuen falta d'autocrítica.
14: No es determinen responsabilitats polítiques.
15: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
1: I el Partit Popular veuen com una operació de maquillatge que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi plegat 2 dies abans de la votació d'aquestes conclusions. Hem arribat a 9:15. Tornem a connectar aquesta hora amb el nostre equip viari. Repassa la situació als transports públics, sobretot també, però a la xarxa de carreteres. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Bon dia. Sí, comencem parlant de, com deies, transport públic, perquè tenim aquestes diverses incidències, especialment afectats als usuaris de les línies R2 Nord, R2 i R11 per aquest esvoranc que hi ha hagut a tocar de Montcada i Reixac. Recordem que no circulen trens entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Quines són les alternatives? Doncs pels usuaris de l'R2 Nord i la R2 hi ha trens entre Maçanet, Massanes i Montcada i Reixac. A partir d'allà es recomana fer transbordament a peu cap a la línia R4, això és un trajecte d'uns 5 minuts a peu, per seguir en direcció Barcelona. Els trens amb destinació Aeroport i Castelldefels comencen el seu servei a l'estació de Sant Andreu. Pel que fa a la línia R11, hi ha trens entre Portbou i Granollers per seguir cap a Barcelona. Hi ha autobusos que connecten directament amb Sant Andreu. Recordem, a més, que hi ha altres incidències actives a aquesta hora del matí. No hi ha trens a la R13 i a la R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Això és des de dilluns al vespre per un robatori de coure. Hi ha transport alternatiu per carretera i encara a Rodalies a aquesta hora per incidències ja resoltes. Hi ha retards a les línies RL4 i a la R4. D'altra banda, per la deflagració de gas que hi ha hagut als accessos a l'estació de metro de Plaça Espanya a Barcelona, el metro funciona amb normalitat, però sí que es desvien algunes línies d'autobusos que circulen per la zona i, a més, hi ha diversos carrers tallats al trànsit. Es recomana consultar-ho abans de sortir de casa.
10: El temps.
1: Jofre Genué.
16: Avui dijous serà el darrer dia amb què repunti la calor, amb què s'intensifiqui tant, i parlem de valors un altre cop de 40 graus. De fet, hi ha avisos que s'activen de nou amb un risc alt o molt alt de superar aquesta xifra, fins i tot especialment a comarques com el Segrià o la Ribera d'Ebre. La calor avui té un repunt, s'intensifica notablement. El termòmetre pot pujar entre 4 i 8 graus més en alguns sectors de les comarques de Lleida, sobretot al voltant del Pla de Lleida, Franja de Ponent, Terres de l'Ebre, i en general entre 2, 3, 4 graus en moltes poblacions de l'interior del centre i oest del país. A la resta, pocs canvis, amb aquest sol dominant, una mica de pols segrià en suspensió, alguns núvols, sobretot cap a l'extrem sud de les Terres de l'Ebre, algun sector potser de la costa, i alguns núvols de tarda en el Pirineu, on podria haver-hi una gotellada, sobretot al voltant del Ripollès. A partir de demà el termòmetre comença a recular una mica, ho notarem poc, tarden més nuvolades i fins i tot amb la riada de ruixats per Ponent, dispersos, i especialment al llarg del cap de setmana arriba una massa d'aire més atlàntica, no tan càlida, més temperada, i empeny cap al sud. Aquesta bombolla d'aire càlid d'origen africà que porta setmanes afectant-nos de ple. Per tant, al llarg del cap de setmana la temperatura anirà baixant i es notarà sobretot a partir de diumenge i també en presència de més ruixats.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Passen gairebé 4 minuts de 9:15. Continuem. Marxem ara cap a l'Aran. Les subhastes de fusta dels boscos aranesos es consoliden després d'anys d'inactivitat. En els propers mesos s'extrauran unes 14.000 tones de fusta, una xifra que no s'obtenia des de feia dècades. Sofia Cabanes.
17: Els boscos de la Vall d'Aran creixen a un ritme de 111.000 metres cúbics de fusta a l'any. Fins ara, però, només s'extreia un 3% d'esta quantitat. Enguany, per primer cop en 30 anys, s'han adjudicat 8 subhastes repartides en diferents indrets de la vall. Es tracta d'un punt d'inflexió important que permetrà ingressar als pobles propietaris d'estos boscos 250.000 euros. José Luis Boya és el conseller d'Infraestructures.
18: El criteri d'ustemi tècnic que tres arbres que perjudiquen el creixement dels nou i arbres que van creixent a Arentur.
17: Quatre són les empreses adjudicatàries. Enguany, com a novetat, el Consell General planteja instal·lar càmeres de videovigilància per controlar que es tallen els arbres que s'han marcat.
18: Nosaltres demoram, era bona voluntat de la gent que treballarà en el bosc i que és que el millor possible, que se n'oposarà amb nosati, ja ho hem demostrat que n'heu emparat ja perquè estaven en els treballs no de la manera que tocaue.
17: La Comissió Forestal de la Vall d'Aran, integrada per la gran majoria de pobles aranesos, es va constituir ara fa 2 anys i centralitza l'explotació dels boscos aranesos.
1: I ara cultura. Déu
19: saps que estic bé, no em passa res.
1: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi entusiasmen el públic que ha omplert el Teatre Grec de Barcelona. Han repassat els dos discos conjunts en un viatge emocionant a través d'estils i textures sonores. Ho ha seguit en Marc Ruiz.
20: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi combinen a la perfecció profunditat, modernitat i tradició. Han interpretat de dalt a baix els dos discos en un concert de 2 hores i mitja, dividit en 2 parts. La Cobla afegeix colors i textures a les cançons. Abraça, li dona elegància i misteri a Si tu m'ho dius, fa volar els versos crepusculars de Verdaguer a Caminant, omple de solemnitat la moixeranga del Gemassí amb els tibles que fan de dolçaina, o l'himne de la Vall d'Aran, aquelles muntanyes, es nota que s'ho passen bé i ho transmeten. Fins i tot transformen espectacle la patinada en plena aplicació de la filosofia de Francesc Pujols. Mentre Roger Mas canta Ai que mutil, perd el fil i ho reconeix. Diu, he fet una paradinha i em volia fer l'interessant i m'ha sortit malament. Com diu Pujols, la veritat sempre surt. La Cobla és una formació molt moderna, de finals del 19 i a principis del 20 era gairebé equivalent a una discoteca ambulant. Hi ha moments que sona a Nino Rota, com Amore que viene, Amore que va, d'altres que el conjunt es transforma en una big band de jazz amb un crooner al capdavant, com ha fet amb Guarda que luna sota una capa de cendra, o la meravellosa versió de La Llorona, que semblava adaptada per Martirio. Fins i tot el Flaviol ha fet pentatòniques de blues en algun introit, però també ha lluït la tenora d'Enric Ortí i les vessants més sardanistes de la Cobla, amb El rei dels núvols o la sardana èpica que és El dolor de la bellesa. Com diu el fiscornaire de la Cobla de Sant Jordi, Pep Moliner, a Catalunya Música, per innovar cal tenir els peus ben arrelats.
21: No ens donem compte que la modernitat real és la nostra tradició, la nostra cultura. Això és ser modern, no? I que la tradició és una cosa viva, totalment. No és mai arcaica, no és immòbil. La tradició, perquè sigui tradició, ha d'estar en plena innovació constant, si no, la tradició és mort.
20: I com a mostra, la Santa Espina, que ha reblat un concert que fa recuperar l'orgull pels sons de casa.
1: I de la música a la literatura, Laura Autonell, de 63 anys, s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu amb la novel·la La llibreria de les hores mortes. El Boca Orella ha aconseguit que aquest llibre, publicat fa 2 mesos, vagi guanyant lectors que s'endinsen en la història d'una noia que ha de reconstruir la seva identitat. Montse Camps.
22: La protagonista és l'Etna, una jove de bona família de Barcelona que és desheretada pel pare i va viure al Raval, al pis de la seva mare morta fa temps. En aquest escenari desconegut va creant nous llaços d'amistat i també descobreix les seves arrels. Per l'autora, el Raval era un escenari perfecte per la història com explica aquesta emissora.
23: Necessitava que la meva protagonista patís un dalt a baix gran, és a dir, que anés del cel a l'infern, com dic, a la novel·la. És a dir, que anés d'una part rica a una de molt humil i que aquest contrast fos molt visible. I el Raval em va semblar el lloc on podia obtenir també una sèrie de personatges molt interessants amb una varietat de problemàtiques, d'orígens, que no trobaria potser en un altre lloc.
22: En ple procés de reconstrucció personal, la protagonista decideix obrir una llibreria a l'antiga taverna familiar. El llibre es converteix així també en una declaració d'amor a les llibreries.
23: Se'ls ha de donar un valor a les llibreries, una empenta, la gent ha de comprar els llibres a les llibreries perquè són punts, crec jo, culturalment estratègics. Llavors, me n'alegro molt d'haver-la fet justament per això, perquè ha coincidit amb aquest reclam que fan els llibreters.
22: L'editorial Columna ha reeditat ja La llibreria de les hores mortes, que és la segona novel·la d'Autonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, ara té clar que quan es prejubili, a finals d'any, es dedicarà només a escriure. L'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha reformat com a escriptora.
23: És fantàstic i no m'ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el Boca Orella està fent miracles. I bé, tiraré endavant. Tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
22: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i ja treballa en una nova novel·la.
1: Esports. Montserrat Raya, molt bon dia.
0: Hola, bon dia. El Barça femení de futbol s'assegura la continuïtat d'un dels puntals de l'equip, l'extrem noruega, Caroline Graham Hansen, fins al 2028. Aquest migdia es farà l'acte oficial de renovació de la jugadora, just l'endemà d'incorporar el primer fitxatge per la nova temporada. És la central neerlandesa de 19 anys, en René Van Asten, que ve de l'Ajax d'Amsterdam i firma fins al 2030.
2: Quan vaig sentir parlar de l'interès del club, el cor em va començar a bategar més de pressa. Estava molt contenta i emocionada. En parlar amb el club i amb la gent de seguida vaig sentir que aquell era el pas següent. He rebut un tracte molt càlid i ells també estan contents i emocionats per mi.
0: I al Camp Nou avui s'espera que es faci la presentació oficial del davanter alemany Karim Adeyemi. Primer s'ha de fer oficial el seu fitxatge previst per ahir, però que es va endarrerir per qüestions legals entre advocats, i després ja es faria l'acte de presentació d'Adeyemi. És el segon reforç de l'equip blaugrana per a la nova temporada, després d'Anthony Gordon. El Girona guanya el segon amistós de pretemporada en imposar-se ahir 1-3 al camp de l'Olot de la segona federació. Minso va fer els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez i Sarasa va fer el tercer. Marc Mas va fer el gol de l'equip garrotxí. Sentim Minso Kim, el davanter sud-coreà del Girona.
5: Sí, afició, estava con moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes amb objectius d'ascendir.
0: Encara en futbol, Itàlia intenta fitxar Pep Guardiola per dirigir la selecció. Els italians no s'han classificat per a les últimes tres edicions del Mundial. El president de la Federació Italiana admet interès a contractar Guardiola i diu que faran un esforç econòmic per aconseguir-ho, tot i que ho veuen complicat. Al setembre, Itàlia ja ha de tenir coberta la vacant que deixa Gattuso per disputar la Copa de les Nacions. I l'ex del Madrid, Casemiro, jugarà amb Messi a l'Inter Miami. El migcampista brasiler de 34 anys firma per una temporada que es pot allargar fins al 2029.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El tècnic eslové Aleksandar Sekulić és l'escollit per a la reconstrucció de la secció de bàsquet del Barça. Sekulić, de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'exjugador del Joventut, Clement Prepelić, ha coincidit amb Sekulić al Dubai.
6: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante, y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección, donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera, aparte del título que ha ganado con nosotros.
0: I el Manresa prescindeix de l'aler pivot alemany Luis Olinde un cop esgotat el contracte.
10: 3CAT Info.
0: La selecció espanyola masculina de waterpolo debuta avui a la superfinal de la Copa del Món contra l'anfitriona Austràlia. L'equip està integrat per 12 de 15 jugadors catalans. Sentim el jugador Sergi Cabanes.
24: La identitat de l'equip és la mateixa, o sigui, per molt que ara hi hagi algunes cares noves, tenim, crec que són quatre baixes importants de cara a aquest estiu, en diferència de l'europeu. Crec que la idea és la mateixa. El que tractem de transmetre als jugadors joves és que aquí es ve a guanyar, es ve a competir.
0: La selecció espanyola femenina jugarà demà les semifinals d'aquesta superfinal de la Copa del Món de Waterpolo contra Rússia. L'equip espanyol va superar a Hongria 8-7. I torna a la muntanya al Tour, amb dos ports de primera, un de segona i dos de tercera categoria. La 18a etapa avui té 185 quilòmetres. Va de Boagón a Orsier-Merlet. Tadej Pogacar manté el lideratge amb 4 minuts 32. Segon, respecte del belga Remco Evenepoel, que és segon. L'etapa d'ahir la va guanyar Jasper Philipsen de l'Alpecin a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga va arribar a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston de l'equip Caja Rural.
25: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port a la baixada, també anava bastant davant, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un parón al pelotón, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar i he aprofitat jo també i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible aquí meta.
0: Balderston va acabar 15 amb el mateix temps que Philipsen i en motor s'ha suspès la Baja Aragón prevista per aquest cap de setmana pel risc extrem d'incendi.
10: 3cat info.

0: Continua cremant amb virulència la flama provocada per una explosió a la zona d'obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. Els bombers destaquen que la situació no és perillosa. L'explosió, però, va deixar 8 ferits, 2 de caràcter greu. Pel que fa al gran esvorangal, les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac provoca un tall sense data de finalització a les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11. S'intensifiquen les feines per estabilitzar el terreny amb formigó. Per tant, sapiguem quina incidència té això sobre el trànsit ferroviari. Equip viari, endavant.
1: Sí, degut a aquest esvoranc que toca de Montcada i Reixac, no circulen trens entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Això afecta, com ara deies, les línies R2, R2 Nord i R11. Ho ampliem d'aquí 15 minuts. Aquesta hora, pendents també de les carreteres, encara retencions, les habituals a primera hora del matí. Hi ha cua d'accés a Barcelona, a la B20, a Santa Coloma, a la C58 a Montcada i la B23 a Esplugues. També en trams intermitents a les rondes, sobretot sentit Llobregat.
0: Toc d'alerta de Rússia als Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna, un avís que li ha traslladat directament al cap de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov, al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, coincidint amb la participació a la reunió de l'ASEAN, que aplega països del sud-est asiàtic. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Es tancaran els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi, que és el que es va declarar ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. La Comissió Europea avisa la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que ha presentat l'expresident Carles Puigdemont, que denuncia que els tribunals espanyols dilaten aplicar l'oblit judicial. Aquest dimecres, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UE. Avui torna a declarar davant del jutge la mare del nadó maltractat i agredit quan tenia només 2 mesos. La dona va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que l'incriminaven anaven disminuint. El pare sí que continua empresonat. Blanes, a la Selva, acull un any més el concurs internacional de focs artifici de la Costa Brava. Des d'avui fins dilluns que ve hi competiran les considerades 3 millors pirotècnies de l'Estat, juntament amb una de portuguesa i una altra de xinesa.
2: Esports. El Barça femení de futbol s'assegura la presència de l'extrem Graham Hansen fins al 2028 en un acte que es fa aquest migdia. L'endemà d'incorporar el primer fitxatge a la central neerlandesa de 19 anys, René Van Aasten. El Barça confia en el tècnic eslovè del Dubai, Aleksandar Sekulić, la reconstrucció de

0: 3Cat Info.
1: Bon dia, ara passen pràcticament 5 minuts de les 9. Salutacions a qui us acompanya des d'ara i fins al punt de les 10 del matí, Estel Batet Carles.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus, per una explosió de gas que hi ha hagut aquesta nit en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió ha originat una flama de grans dimensions a tocar d'un edifici d'habitatges. Aquesta flama s'ha mantingut durant tota la nit. Els bombers subratllen que no és perillosa i, és més, és que és necessària per poder controlar la situació provocada per aquesta fuita. Anem a la plaça de Sants. Última hora, Maria Fernández Noguera.
2: D'ara, els bombers segueixen ruixant amb diverses mànegues d'aigua aquesta flamarada que va pujant i baixant, però que arriba ben bé fins a la quarta planta dels edificis que hi ha al costat, que estan només doncs, a pocs metres. Una flamarada que hi és des d'ahir a les 10 de la nit, quan hi va haver aquesta explosió. Tot i això, els bombers diuen que no és perillosa. De fet, una persona dels bombers ens acaba d'explicar que aquesta flamarada és necessari que hi sigui mentre no puguin tallar el gas de les immediacions, perquè si no seria perillós per la reparació d'aquesta fuita de gas que hi va haver. Per tant, calma, però sí que hi ha doncs, una bona zona acordonada. Aquí no es pot passar i està ple de persones avui al matí que van cap a agafar el metro, però es troben que aquest accés al metro doncs, no és hàbil i, per tant, doncs, se n'han d'anar uns metres més enllà. Hem parlat amb diversos veïns, entre ells el Juan José, que té una administració de loteria aquí al costat.
3: Des d'ahir a les 4 de la tarda no hem pogut accedir a la nostra, al nostre negoci, que és una administració de loteries, perquè estava tallat a l'accés i no vam poder treballar en tota la tarda. I pel que es veu, no sé quina hora de la nit, va haver una hora de flagració i encara continua.
4: I ara encara no podeu accedir-hi?
3: No, perquè està més tallat que del que estava ahir. Els accessos ja és més difícil, no pots entrar al metro, no pots accedir als carrers propers. No es pot accedir.
2: De fet, com explicava aquest veí, ahir al migdia, mentre es feien aquestes obres d'accessibilitat a l'estació del metro a la plaça de Sants, hi va haver aquesta fuita de gas i l'explosió no es va produir fins a les 10 de la nit. Ja porta 10 hores activa aquesta flamarada. També hem parlat amb una altra veïna, la Mari Carmen.
5: Era a la galeria, estava mirando i he vist moltes flames de foc, no sabia el que era. Només sortien bomberos i coses d'aquestes i després em vaig enterar de que era una explosió de gas aquí de les obres que estan fent aquí a la plaça de Sants.
2: Per la seva part, la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre, explicava que és una operació complicada.
6: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
2: Recordem que arran d'aquesta deflagració hi ha 8 persones ferides, dues d'elles han estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron.
1: Molt bé, doncs gràcies Maria Fernández Noguera. Des d'aquí, des de Sants, anirem seguint l'evolució d'aquesta flama que encara crema arran d'aquesta fuita de gas en aquestes obres. També estem pendents de l'esvoranc que hi va aparèixer a les obres de soterrament entre Barcelona i Montcada i Reixac i que ha obligat a tallar les línies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i les estació de Sant Andreu de Barcelona. No hi ha data per al restabliment del servei ferroviari aquí. Al lloc de les obres hi tenim també una unitat mòbil, amb en Toni Fortesa.
7: Les obres continuen. Camions i operaris que no paren d'entrar i sortir de la zona. L'esvoranc queda tapat amb una carpa blanca. Només es pot veure des dels pisos més alts de l'edifici que hi ha just a tocar de les vies. La Maria Rosa, veïna d'aquest edifici, ens deia que en el moment de l'esvoranc no va notar res, però que els van venir a informar de seguida.
8: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no. Que han hecho las mediciones y está bien, no se ha movido.
7: L'activitat segueix el seu ritme habitual, si bé és cert que des de primera hora del matí hi ha enginyers just a l'entrada de les obres parlant contínuament entre ells i per telèfon. Com dèiem, les obres continuen igual. En Blas, que és un altre dels veïns, lamenta les obres, però està convençut que són per un bé major.
9: Home, això penso que amb el temps serà una bona opció. Passa que el problema que tenim ara és tanta obra i els problemes que deriven d'aquesta obra, però amb el temps serà bo per...

0: tots.
1: Adif farà controls d'escoltació cada 24 hores per comprovar si hi ha moviments a la zona afectada. Recordem que l'esfondrament es va produir en un dels pous de les obres del soterrament de les vies, va fer caure una grua de grans dimensions i altra maquinària, això sí, sense causar cap ferit.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: 5 minuts, haurem arribat a un quart de 10 del matí. Rússia alerta els Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna. És l'avís que ha fet el cap de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov, el seu homòleg nord-americà, Marco Rubio. Tots dos s'han trobat de matinada a Manila, a les Filipines, al marge de la reunió de l'ASEAN, que reuneix països del sud-est asiàtic amb els seus socis. El Kremlin ha remarcat als Estats Units que considera inadmissible que continuïn donant armament a Kiev i assegura que està disposada a buscar una solució diplomàtica a la guerra. A les últimes hores, almenys una persona ha mort i quatre han quedat ferides en un atac d'Ucraïna contra la península de Crimea, annexionada per Rússia. Moscou ha atacat el port ucraïnès d'Odessa. Hi ha hagut nous atacs també de l'Iran contra equipaments militars dels Estats Units a Jordània i a Kuwait. Són els últims bombardejos d'una guerra a l'Orient Mitjà que en les últimes hores s'ha ampliat amb un nou front. L'atac per part dels rebels Houthis, amb base al Iemen i alineats amb l'Iran, contra dos petroliers de l'Aràbia Saudita. Els Houthis compleixen així l'amenaça de fa dos dies d'intervenir en el conflicte. Els Estats Units, per la seva banda, han completat la dotzena nit consecutiva de bombardejos contra el règim de Teheran. Els Estats Units i l'Iran van firmar el mes passat un acord provisional de pau, però des de fa gairebé dues setmanes s'ataquen mútuament i no hi ha cap indici de progressos diplomàtics, malgrat els intents dels mediadors de fer reviure les negociacions. Trump defensa que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
4: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
3: La implicació dels Houthis en la guerra a l'Orient Mitjà manté a l'alça el preu del petroli, que és al voltant dels $96 el barril de Brent, que és el de referència a Europa. Doncs justament els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Amb aquest acord, Donald Trump brinda a l'Aràbia Saudita la capacitat nuclear que nega l'Iran i que ha motivat l'actual conflicte bèl·lic entre els Estats Units i la República Islàmica. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear, segons destacava el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio.
5: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
3: L'acord donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita. Mentrestant, els Houthis pro-iranians del Iemen han atacat aquesta nit dos petroliers, com us dèiem, al Mar Roig, després que ahir van anunciar un bloqueig marítim contra els interessos de l'Aràbia Saudita.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: De seguida entrem en detall sobre la previsió meteorològica i aquest nou pic de calor, amb en Jofre Genover, però sí que ja podem afirmar que la quarta onada de calor d'aquest estiu arriba avui al punt àlgid, amb màximes que poden arribar als 42 graus a Ponent. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. A banda de les àrees tradicionalment més càlides, cap punt del país s'escapa dels efectes de les onades de calor d'aquest estiu. Barcelona, per exemple, ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides registrada mai. Des de començament d'estiu, a la capital catalana hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus, i encara sense comptar aquesta nit passada. A Badalona en porten 17 de nits així, a Portbou 10, als Afacs 9, a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Per qui no té aire condicionat a casa, aquests són dies de buscar refugis climàtics.
6: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos altísimos, no pasamos calor.
7: Y hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Cuando entras aquí ya cambia tu cuerpo ya.
3: Doncs bé, tenint en compte aquesta situació, aquest nou pic de calor, els agents rurals tancaran avui els accessos de 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. L'últim incendi, declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va afectar una quinzena d'hectàrees. Els bombers el van donar per estabilitzat a 3:15 de la nit i durant tota la matinada 10 dotacions han treballat per evitar revifades. Pel punt on va començar el foc, l'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, apunta que probablement va ser provocat.
0: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340 i la zona que on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
3: El foc va obligar a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Hi ha també incendis molt violents que cremen a la zona de Bordeus, a França, i que han obligat a desallotjar ja preventivament 12.000 persones. La majoria són turistes que estaven allotjats en càmpings i zones residencials. Un dels focs ha afectat més de 2.000 hectàrees i podria haver començat per uns treballs amb maquinària en un camí forestal, tot i que les autoritats franceses no ho han confirmat encara oficialment. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit i també del transport públic, sobretot les incidències derivades per aquest esvoranc a Montcada i Reixac. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, sí. Degut a aquest esbranc, recordem, no circulen trens entre Sant Andreu i Montcada. Això afecta les línies R2, R2 Nord i R11. Les línies R2 i R2 Nord circulen en sentit nord entre Montcada i Massanet-Massanes i en sentit sud entre Castelldefels i Sant Andreu. Renfe recomana als usuaris utilitzar la línia R4 a Montcada i Reixac per connectar amb Barcelona. Pel que fa a la línia R11, circula entre Cervera-Portbou i Granollers. Hi ha autobusos directes que connecten Granollers amb Sant Andreu. Recordem que tampoc hi ha trens a la R13 i a la R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Això passa des de dilluns al vespre degut a un robatori de coure. Hi ha transport alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions. D'altra banda, per la deflagració de gas que hi ha hagut als accessos a l'estació de metro de Plaça Espanya a Barcelona, el metro funciona amb normalitat, però sí que es desvien algunes línies d'autobusos que circulen per aquesta zona. A més, hi ha diversos carrers tallats. Es recomana consultar el trajecte abans de sortir de casa. Més tranquil·litat a les carreteres a aquesta hora, tot i que sí que encara queda una mica d'intensitat direcció Barcelona. Hi ha cua als accessos a la ciutat per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot en sentit Trinitat, també en trams intermitents a les rondes, sobretot direcció Llobregat.
2: El temps.
3: Amb en Jofre Genoer.
1: Aquesta matinada les temperatures han baixat un palet. 1-2 graus s'ha notat una mica, i sobretot a la costa, on s'han reduït aquests valors tòrrids que no baixaven dels 25. Encara, però, no s'ha baixat dels 26, un grau menys que ahir, a Barcelona o, per exemple, també a Tortosa. Fins i tot també a l'interior hi ha hagut més valors que no han sigut tropicals, amb aquests 19 a Cervera, 18 a Mollerussa, per exemple, 18 a Vic. Dies enrere, doncs, no es baixava dels 20. I cap al Pirineu, doncs, els valors més baixos, per exemple, a Viella o al Pont de Suert, amb 15 graus, 16 a Puigcerdà. Avui esperem que la calor repunti. Per tant, avisos de calor intensa, de calor extrema, especialment al Segrià, Ribera d'Ebre, que és on es pot superar els 40 graus àmpliament. I, de fet, a tot el terç oest del país hi ha avisos de calor, comarques de Lleida, sobretot, alguns punts de Barcelona, també Terres de l'Ebre, perquè les temperatures pugen entre 3, 4, 5, 6 graus més respecte ahir. Per tant, la calor que s'intensifica de manera transitòria, amb un panorama a la resta de pocs canvis, a fogó, una mica de pols agariana en suspensió, sol o ressol, o alguns núvols poc importants cap al delta de l'Ebre, o alguna petita nuvolada al Pirineu aquesta tarda, que difícilment donarà pluja, potser algun ruixat aïllat a la zona del Ripollès o zones pròximes. Demà a la tarda s'inicien canvis, començant a arribar ruixats per ponent, i les temperatures no s'enfilaran tant com avui, tot i que encara seran força caloroses. Serà al llarg del cap de setmana que el termòmetre baixarà i els ruixats guanyaran més terreny.
2: Trescat Info.
9: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
14: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
15: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
14: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
13: Escolteu-nos i fem pinya.
3: Seguim endavant, 10 minuts i dos quarts de 10. La Comissió Europea recorda als tribunals espanyols que cal aplicar les sentències favorables a la llei d'amnistia publicades la setmana passada per la justícia comunitària. La comissió, que ve a ser un govern de la Unió Europea, un consell executiu, es dirigeix en concret a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, dos òrgans que continuen sense amnistiar ni els CDRs, processats per terrorisme, ni els líders polítics perseguits per les despeses invertides en el referèndum. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
16: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia. La comissió s'adreça a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, perquè són les dues instàncies que, en el seu dia, van consultar als jutges europeus els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Aquesta és la resposta de Brussel·les a la denúncia presentada abans d'ahir per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. A l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. La Comissió Europea es limita a dir que han rebut la queixa i que l'examinaran i la tramitaran seguint el procediment habitual.
3: Doncs això, mentre l'amnistia als condemnats per l'1 d'octubre es comença a aplicar lentament en els casos pendents després de la resolució de la justícia europea. Els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum independentista han quedat ja exonerats. Ho ha dictat un jutjat de Barcelona ara que fa 2 anys de l'aprovació de la llei d'amnistia.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
3: Doncs marxem ara cap a Madrid perquè tenim una última hora en referència a Yolanda Díaz. Tania Tapia, des de Madrid, bon dia.
17: Què tal? Bon dia. Sí, perquè acabem de saber que serà la candidata per dirigir l'Organització Internacional del Treball. Ho ha confirmat Pedro Sánchez a les xarxes. Presenta formalment aquesta candidatura. Haurà de batre's amb el que és l'actual director general, unes eleccions que seran al novembre. Per tant, no se l'incorporaria en cas de guanyar fins a l'any vinent i podria continuar amb les seves tasques al govern espanyol. A les xarxes, Sánchez ha destacat que és una excel·lent candidata perquè ha demostrat que amb polítiques i amb resultats sap fer la seva feina en favor dels drets laborals.
3: Molt bé, doncs gràcies, Tània. És l'última hora. Aquest govern espanyol que proposa la candidatura de Yolanda Díaz, fins ara vicepresidenta, encara ara vicepresidenta del govern espanyol, per dirigir l'Organització Internacional del Treball. Gràcies, Tània. Fins ara.
17: Fins ara.
3: Tres de les millors pirotècnies de l'Estat, una de Portugal i una de la Xina, competiran des d'avui a Blanes, a la Selva, en una nova edició del concurs internacional de focs artificials de la Costa Brava. Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran cada nit fins dilluns des de les platges d'aquest municipi de la comarca de la Selva. Des de Girona, Fèlix Martín.
18: Seran un any més 5 nits consecutives d'un festival de llum, color, fum i molt soroll, amb l'esclat dels coets llançats des de la punta de Sa Palomera arran de mar. La pirotècnia Hosman Santa Bàrbara d'Ourense farà el primer castell avui al vespre. Ja ha participat en el concurs de Blanes en altres edicions. El repte, prendre els 5 anys consecutius de lideratge en aquest concurs de pirotècnia valenciana que actuarà diumenge. Amb el concurs han arrencat també els actes de la Festa Major de Blanes, ha destacat l'alcalde Jordi Hernández.
19: Donem inici ja al concurs internacional de focs d'artifici de Blanes i a 7 dies plens de cultura, de música, de concerts i que la gent ha de viure al carrer amb total civisme i seguretat.
18: Aquesta és la 54a edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava Trofeu Vila de Blanes. Però ja hi ha referències de castells de foc a la Festa Major des de finals del segle XIX. El concurs de Blanes és un dels més prestigiosos i també és considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià, al País Basc, que començarà el dia 8 d'agost a l'Abadia de la Conxa.
3: Molt bé, gràcies, Fèlix. 5 minuts i 9:45.
2: Esports.
3: Montserrat Raya, bon dia.
20: Hola, bon dia. El Barça femení de futbol s'assegura la continuïtat d'un dels puntals de l'equip, l'extrem noruega Caroline Graham Hansen, fins al 2028. Aquest migdia es farà l'acte oficial de renovació de la jugadora, just l'endemà d'incorporar el primer fitxatge. És la central neerlandesa de 19 anys, Renee van Asten, que ve de l'Ajax i firma fins al 2030.
21: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius, guanyar tots els títols i fer una gran temporada amb tot l'equip.
20: Mentrestant, el Barça masculí avui s'hauria de fer la presentació oficial del davanter alemany Karim Adeyemi. Primer es faria oficial el seu fitxatge previst per ahir, però que es va endarrerir per qüestions legals entre advocats. I després ja es faria l'acte de presentació d'Adeyemi. És el segon reforç de l'equip blaugrana per a la nova temporada després d'Anthony Gordon.
2: 3CAT Info.
20: El Girona guanya el segon amistós de pretemporada en imposar-se 1-3 al camp de l'Olot de la segona federació. Minso va fer els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez i Sarasa va fer el tercer. Marc Mas va fer el gol de l'equip garrotxí. Sentim Minso Kim, el davanter sud-coreà del Girona.
22: Bien, muy bien, muy bien. Hay muchísima gente con ganas, ilusión, mucha responsabilidad y veo muy bien el equipo, sí.
20: Encara en futbol, Itàlia intenta fitxar Pep Guardiola per dirigir la selecció. Els italians no s'han pogut classificar per a les tres últimes edicions del Mundial. El president de la Federació Italiana admet l'interès a contractar Guardiola i diu que faran un esforç econòmic per aconseguir-ho, tot i que la seva incorporació és molt complicada. Al setembre, Itàlia ja ha de tenir coberta la vacant que deixa Gattuso per disputar la Copa de les Nacions. I l'ex del Madrid, Casemiro, jugarà Messi a l'Inter Miami. El migcampista brasiler de 34 anys firma per una temporada que es pot allargar fins al 2029. El tècnic eslové Aleksandar Sekulić és l'escollit per a la reconstrucció de la secció de bàsquet de Barça. Sekulić, de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec amb el de seleccionador d'Eslovènia. L'exjugador del Joventut, Clement Prepelic, ha coincidit amb Sekulić a Dubai.
23: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
20: A Manresa, per la seva banda, prescindeix de l'aler pivot alemany Luis Olinde un cop esgotat el contracte.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Torna a la muntanya el Tour de França amb dos ports de primera categoria, un de segona i dos de tercera. La 18a etapa té 185 quilòmetres i Tadej Pogacar manté el lideratge amb 4 minuts 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon a les portes de les etapes alpines. L'etapa d'ahir la va guanyar Jasper Philipsen de l'Alpecin a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga va arribar a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston. El corredor del Caja Rural va acabar 15 amb el mateix temps que Philipsen.
24: Bueno, intentar aguantar com podia i res, intentar reservar-se el màxim possible. Però bueno, venen tres dies molt durs, així que a veure si podem recuperar bé.
20: La selecció espanyola masculina de waterpolo debuta aquest matí a la superfinal de la Copa del Món contra l'anfitriona Austràlia. L'equip està integrat per 12 de 15 jugadors catalans. Sentim Unai Aguirre.
0: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip i bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme a competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
20: La selecció espanyola femenina jugarà demà a les semifinals d'aquesta superfinal de la Copa del Món contra Rússia. L'equip espanyol, amb 13 de 14 jugadores catalanes, va superar Hongria 8-7. Als quarts de final, Rússia va tornar a una gran competició de waterpolo i en superar 11-6 als Països Baixos. En tennis, Paula Badosa juga avui als vuitens de final al torneig d'Hamburg contra l'hongaresa Panna Udvardi. La begurenca va superar la polonesa Kawa a 7-5-6-4. I s'ha suspès la Baja Aragón, prevista per aquell cap de setmana, pel risc extrem d'incendi. La prova puntuable per al campionat del món FIM de Bajas i el campionat d'Espanya de ral·lis tenia una inscripció de 42 automòbils.

Són 9:15, fem un repàs als principals titulars a aquesta hora. Continua cremant amb virulència la flama provocada per una explosió a la zona d'obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. El sinistre va fer 8 ferits, 2 de greus, i pel que fa al gran Nesburang, en els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, això provoca un tall que no té data de finalització a les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11. Fa poca estona us hem pogut avançar també que el govern espanyol presenta la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, amb seu a Ginebra. L'actual ministre de Treball ja va anunciar que no es tornaria a presentar a les eleccions. I el nivell de risc d'incendi forestal és avui extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Es tancaran els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi es va declarar ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees.

0: A partir d'ara us avançarem les protestes que té prevista fer la pagesia a partir de demà a Ponent contra els danys provocats pels conills i per les limitacions de l'activitat agrària a les zones d'especial protecció per les aus, la CEPA. I us parlarem també d'un llibre que s'ha convertit en un èxit gràcies al boca a orella. És la novel·la La llibreria de les hores mortes de Laura Antonell. Té 63 anys i s'ha convertit en l'escriptora de l'Esteu. Atenció a aquesta hora als mitjans a la situació de l'incendi a la plaça de Sants derivat d'una fuita de gas que provoca encara aquesta flamarada que crema virulentament. A aquesta hora compareix el cap d'intervenció dels bombers a Barcelona, és l'Albert Ventosa. També han de parlar responsables de l'Ajuntament per informar de l'última hora d'aquest incendi, d'aquesta gran flama que encara crema aquí a Sants. Escoltem doncs el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, Albert Ventosa.
1: Sí?
2: Sí.
1: Vale, va, doncs sí,
2: quan... Bon dia, Albert Ventosa, cap de la intervenció. Ahir vam rebre l'avís de la fuita a les 14:53, van desplegar doncs, la sortida tipus per fuita de gas en exterior i des d'aquell moment vam estar fent mesures a tot l'entorn, primer verificar que efectivament hi havia fuita, era així. Vam estar fent les mesures, medició, monitoratge de mesures a tot l'entorn del punt de fuita, també a tot el que eren els comerços, a les instal·lacions de metro, a l'estació i en els replans, en el que són les porteries dels diversos habitatges. Vam estar detectant presència de gas, tot i així en concentracions molt baixes, que no generaven la necessitat de prendre mesures doncs, extremes o d'autoprotecció elevades. En aquest sentit es va valorar i es va acabar decidint que el criteri adequat no era confinar habitatges, sinó simplement mirar de restringir el pas a l'entorn del punt de fuita. Amb això ja es va considerar que era necessari. Tot i així, en algun punt es va llegir alguna cosa més de concentració i això va fer que motivar que una escola que hi ha doncs, decidíssim de mirar-la de tancar. Pel demés, no es va detectar major risc. Amb totes aquestes vam estar fent supervisió de les tasques per part de l'empresa de distribució de gas i fins a que va haver la deflagració a les 22:10, que és quan nosaltres rebem l'avís. A partir d'aquí reforcem totes les dotacions que teníem ja en l'entorn de la fuita i fem el rescat, salvament de les persones afectades. Dels 8 ferits que van resultar afectats per la deflagració del gas. Simultàniament, a més, a banda de fer el triatge i l'atenció sanitària conjuntament amb el SEM, els recursos sanitaris propis de bombers de Barcelona i del SEM dels afectats, doncs vam començar a fer l'extinció, el control del núvol, del dard de foc inflamat. Aquí val a dir que l'estratègia que s'ha seguit fins ara ha estat de no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. De fet, si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de deflagració. També, en tot cas, també comentar perquè han sorgit dubtes, consultes, el per què una fuita, com ha estat el cas, és llarga de poder controlar. Pensem que la distribució urbana del gas no és com la que puguem tenir a casa, amb unes vàlvules sectoritzadores, sinó que és molt més complexa que tot això. És una malla, és una distribució tota ella entrellaçada, perquè això permet donar major operativitat a la xarxa. Alhora, no disposa de gran número de vàlvules, perquè en definitiva les vàlvules també generen o aporten risc com a element mecànic, i per tant la manera de poder sectoritzar o obturar una fuita de gas no va tant per vàlvules, sinó perquè s'introdueixen uns globus que s'omflen en l'interior de les canonades. Això requereix uns procediments previs, elaborats, que requereixen força temps per fer-ho. I alhora, com que comentava que la xarxa de distribució no és lineal, és mallada, és entrellaçada, per poder obturar, per poder controlar la fuita en un punt, necessites anar a obturar diverses canonades, totes elles alhora. Si no, no arribes a controlar la fuita. Per tant, això és el que ahir per la tarda doncs, va generar el temps doncs, de poder anar treballant per poder controlar la fuita, que no va ser possible, perquè finalment va haver la deflagració. I això també, aquest retard, és el que ens ha portat tota la nit a estar doncs, amb el, conjuntament amb el personal de manteniment i de distribució de gas, per mirar d'aconseguir obturar totes les canonades que acaben aportant gas al punt de fuita. Ara mateix doncs, està mirant d'acabar d'obturar l'últim d'aquests punts i en principi s'espera que en les properes hores, si no hi ha incidències, ja puguem tenir obturada la fuita.
1: Per tant, desapareixeria aquesta flama d'aquí unes hores en el moment en què s'atura aquesta fuita?
2: És així. De fet, la intervenció s'està fent en quatre punts, dels quals tres ja s'han obturat, ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs, es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà. Insisteixo que fins ara, tot i l'espectacularitat de la flama, és que no es podia apagar per seguretat. De fet, l'estratègia, diguem, l'objectiu de control de la flama tota aquesta nit ha estat controlar la radiació per l'aportació d'aigua amb 5 monitors d'aigua projectant sobre el dard de foc perquè no hi hagués afectació a cap dels habitatges que teníem a l'entorn. Era espectacular, però el risc que estava contingut. Si a més observen, veuran que al costat del dard de foc hi ha un arbre que no ha resultat apenes afectat. Això doncs, per l'aportació d'aigua i la refrigeració de l'entorn.
1: I aquests raigs d'aigua per què serveixen si l'objectiu no és extingir?
2: Per refredar l'entorn, per donar protecció a l'entorn, més immediat, però també tots els habitatges que teníem al costat.
3: Aquesta escola que veu tancar, entenc que al migdia quan es va produir la fuita, en aquell moment hi havia algú, hi havia nens, hi havia, no sé, mestres?
2: Jo ara mateix no disposo d'aquesta informació, però sí, em consta que sí que es va intervenir per mirar de deixar-la tancada.
1: I pel que fa als veïns i als comerços que veiem en aquest carrer, estan tancats. No sé si heu donat l'ordre de que avui no obrin i si podran tornar a les properes hores o obrir aquestes persianes.
2: Efectivament, s'ha donat l'ordre de que no obrin. També hem de pensar que és que el pas també està restringit a persones. Per tant, tampoc hi hauria la possibilitat de clients que poguessin accedir. Però és per un tema de seguretat. Quan estigui controlada la fuita i, per tant, extingit l'incendi, a partir d'aquí es valorarà la conveniència o no de que ja començar a permetre l'accés de veïns a l'entorn. Tot i així, disculpeu, tot el que són estadants dels diversos habitatges se'ls ha estat acompanyant en tot moment perquè sí que poguessin entrar i sortir dels seus habitatges.
1: I subministraments s'han vist afectats en aquest habitatge? S'ha tallat el gas, la llum en algun moment?
2: Únicament en dos habitatges s'ha tallat el gas. Ara mateix encara tenen el gas tallat. Però en tot el que és carretera de Sants, una majoria dels habitatges continuen tenint tots els serveis.
1: Quan parlem de dos habitatges, parlem de dos blocs...
2: Dos blocs plurifamiliars, sí.
4: Fins a quina hora més o menys preveu que estarà tallat el subministrament?
2: Per prudència i perquè, en definitiva, el que ens mana és la seguretat, és difícil poder asseverar una hora. En tot cas, segurament al llarg de tot aquest dematí... Disculpeu. En tot cas, per raons de seguretat, com que volem prevenir qualsevol tipus d'incidència, ens estimem més anar valorant a poc, i llavors acabar decidint. sempre pensant en la seguretat, però òbviament també mirant de minimitzar les molèsties a l'entorn i a la ciutadania.
1: A quin carrer es troben aquests dos blocs?
2: Són els que tenim aquí al passeig de Sant Antoni.
1: Sí?
0: Estem seguint en directe les explicacions que estan donant els bombers i els responsables municipals sobre aquesta fuita de gas a Sants que va provocar ahir a la nit una deflagració i amb una flama que encara avui continua aquest matí cremant amb virulència, però per una qüestió de seguretat. Sentim ara Albert Batlle, tinent d'alcaldia.
5: Regidora del districte de Sants-Montjuïc i jo mateix com a tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat. Sembla que hi ha hagut una explicació prou extensa per part del cap d'intervenció que ha explicat el que ha passat, el per què ha passat, doncs s'haurà d'explicar en posterioritat i això haurà de ser responsabilitat tant del Departament de Territori com de l'empresa constructora, però el que sí que podem dir és que hi ha hagut informació i acompanyament en el veïnat. Les afectacions en la activitat residencial ha sigut molt mínima, hi ha hagut tres o quatre veïns que han hagut de ser allò traslladats, però la resta doncs, han pogut fer continuar la normalitat amb totes les molèsties que suposa doncs, tenir una intervenció que ha durat doncs, pràcticament durant tota la nit i encara està durant el que portem de dia. L'alcalde mateix es va desplaçar aquí, també doncs, el vam acompanyar, estem en contacte permanent amb ell. Jo mateix aquest dematí a primera hora he parlat, he interaccionat amb els representants de tots els grups municipals per explicar, repeteixo, el que ha passat. El per què ha passat, aquest és un tema doncs, que haurem de veure tècnicament com ha estat i que els responsables de l'obra i del Departament de Territori donin les pertinents explicacions. Com ha dit el cap d'intervenció, esperem que dintre de les properes hores es pugui solucionar l'incident i a partir d'aquí anar recuperant la normalitat. I serà llavors el moment de veure les causes que han provocat aquest tema. Jo crec que la bona notícia és que no hi ha cap afectació personal. Evidentment, l'incident ha sigut molt espectacular, el geyser que suposava les flames que sortien de les canonades, doncs això era molt preocupant, però de seguida ja heu vist que hi ha hagut una intervenció prou acurada per evitar que això pogués afectar en el tema de l'entorn i els veïns. No sé si tu, regidora, vols dir una cosa. Sí, són 8 ferits, 4 dels quals estan a la Vall d'Hebron i 4 en l'Hospital Clínic, evolucionen, però que se'ns explica positivament. En tot cas, estarem també a l'espera del que el SEMA ens pugui dir. Però, efectivament, es va fer el trasllat d'aquestes 8 persones, als dos hospitals.
1: Jo volia aprofitar també per preguntar-li sobre l'esvoranc de Vallbona. No sé en quin estat es troba.
5: Avui ens posem aquí, a Vallbona, hi ha el regidor del districte, la tinenta d'alcaldia de mobilitat, que també està en allà, i aquestes explicacions seran donades en allà, i les haurà de donar també els responsables de DIF, que pel que consta, doncs en aquests moments estan arribant a Barcelona.
3: Comentava abans al cap de la intervenció que hi havia una escola que s'havia hagut de tancar. Aquesta escola, en aquell moment, hi havia algú?
5: Per l'hora que era no ho sabem, però l'hora és possible que en aquell moment ja no hi hagués ni activitat, però en qualsevol dels casos s'ha produït sense cap tipus d'incidència.
3: I aquestes famílies que s'han hagut de traslladar, quan podran tornar?
5: Doncs, vaja, això ho hauran de dir-ho també els tècnics, quan acabi l'incident, llavors serà el moment de veure els possibles retorns. Ja podem dir que des del punt de vista residencial l'afectació ha sigut molt mínima.
6: Simplement insistíem que...
1: Si es pot posar una mica més aquí al mig, genial. Sí, un passet, perfecte.
6: No, per complementar les informacions que han donat, explicar que hi ha hagut una intervenció del CUES, que és el Centre d'Emergències Socials, precisament per acompanyar algunes famílies que estaven neguitoses per edat, han demanat doncs, aquest acompanyament i així s'ha donat. No és que hi hagin hagut desallotjaments de veïns, sinó que són veïns que han demanat doncs, aquesta cobertura i aquest acompanyament s'ha donat, igual que des del districte s'està donant i es donarà l'acompanyament doncs, també amb les hores posteriors, no només ara, als comerciants, que no està tan contacte des d'ahir a la nit amb les associacions que representen els comerciants per assegurar-nos que la informació arribava al màxim de persones, també aquelles que en aquell moment tenien tancats els negocis, i continuarem treballant amb ells per acompanyar-los amb les conseqüències que pugui haver-hi. Per tant, jo crec que insistir en aquest missatge de que malgrat la mala notícia que representa aquestes persones ferides i les inconvenients que està causant doncs, aquesta fuita de gas i la deflagració, un missatge de tranquil·litat als veïns, a les veïnes, als comerciants, perquè com explicava molt bé el cap de l'operatiu, doncs el risc ha estat minimitzat en tot moment, els cossos de seguretat han estat i estaran fent acompanyament mentre calgui i després posar a disposició l'Ajuntament a través del districte, que és l'element de més proximitat, per les qüestions que puguin sortir a posteriori per l'acompanyament que calgui, un cop tinguem també doncs, a la resta d'administracions que tenen la responsabilitat de l'obra també doncs, ens oferim per fer aquest acompanyament als veïns i veïnes.
1: No sé si l'ordre continua sent que aquestes persones no surtin, si han de baixar persianes...
6: De moment el que se'ls ha demanat és que no sortissin al balcó, que mantinguin, no? Per una qüestió de seguretat, doncs, les persianes tancades. Esperem que en un parell, tres hores, doncs, un cop deixi d'estar la flama encesa, doncs, puguin obrir amb tota seguretat. Com deien, des de primera hora d'ahir a la tarda es va estar intervenint, es va estar informant i es va estar monitoritzant també els nivells de gas. Per tant, el risc ha sigut sempre petit. Malgrat això, doncs, hi ha hagut aquesta deflagració i el que ens preocupa més doncs, és, evidentment, els ferits i que puguem doncs, acabar aquesta darrera operació que està en marxa perquè la gent també pugui tornar a la mobilitat i la mobilitat a la zona també la puguem recuperar.
1: Ara que parlaves de mobilitat, tenim un tram de metro en obres, teníem un bus llançadora que passava per carretera, tot això afectant una miqueta...
6: Està reestructurat des d'ahir a la nit, és evident com veieu hi ha trams de carrer que estan tallats i per tant la mobilitat rodada no pot estar, això ha afectat també doncs, els autobusos, que les lanzaderes que tenim per les obres del metro, sabeu que aquestes obres que han provocat aquesta fuita són les de l'accessibilitat, dels ascensors d'aquesta plaça de Sants i per tant la línia blava està funcionant amb normalitat, però hi ha hagut afectacions sobretot amb el que són els autobusos, les lanzaderes que van directament a Plaça Espanya i per tant no paren aquí, i algunes línies d'autobusos que s'han hagut de desviar, molt semblant al que passa quan tenim l'Obrim Carrers, perquè els veïns puguin entendre, té afectació també amb l'H10, que normalment amb l'Obrim Carrers no passa, però esperem també que en el moment que bombers ens doni els okays, doncs es pugui també tornar durant el dia d'avui a recuperar aquesta mobilitat.
1: Perfecte.
7: Jo volia fer una pregunta al ponent. A veure, han estat tres obres. Sé que són obres de la Generalitat, però s'han de reforçar la seguretat.
5: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
0: Doncs són les explicacions que està donant en aquests moments Albert Batlle, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Hem sentit també Raquel Gil, regidora del districte de Sants-Montjuïc, arran d'aquesta fuita de gas al barri de Sants. El cap d'intervenció dels bombers, Albert Ventosa, ha explicat per què, que molta gent potser s'ho ha preguntat, per què encara cremava aquest matí amb una flama molt espectacular derivada d'aquesta fuita de gas, doncs perquè és el més segur. Ha explicat que si extingien el foc de cop podrien generar bosses incontrolades que podrien haver acabat deflagrant també, com va passar ahir a la nit arran d'aquesta fuita que es va detectar a la tarda a quarts de quatre, que semblava més o menys controlada i que tenia poca afectació, però finalment a les 10 de la nit va acabar deflagrant i, per tant, el que ha explicat el cap d'intervenció dels bombers és que s'ha controlat en tot moment la radiació i la temperatura derivada d'aquesta flama i s'ha anat remullant, per això veiem els bombers amb les mangueres per refredar aquesta flama, però que era més segur deixar-la cremar. S'ha actuat en 4 punts, 3 ja s'han completat. S'hi posa un globus que s'infla dins de la canonada i obtura la fuita i faltava un punt encara i s'espera, per tant, ha dit que a la pròxima hora o hores puguin tenir suturada aquesta fuita i, per tant, apagar la flama, que, de fet, s'autoextingirà perquè ja no hi arribarà gas per cremar i, per tant, quedarà per ella mateixa extingida. S'ha restringit el pas i els comerços s'han tancat en aquest punt. Quan s'hagi pogut resoldre la fuita, es valorarà reobrir l'accés dels veïns i reobrir els comerços. S'ha tallat només el gas, el subministrament de gas a 2 blocs d'edifici del passeig de Sant Antoni per seguretat. I Albert Batlle ha dit també que dels 8 ferits, 4 són a Vall d'Hebron i 4 a l'Hospital Clínic i que evolucionen favorablement. Són les explicacions que han donat sobre aquesta fuita de gas amb posterior deflagració al barri de Sants a Barcelona. Continua, mentrestant, l'activitat de les obres on ahir al vespre va aparèixer un esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions. Això va obligar a tallar les línies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona i de moment no hi ha data prevista per restablir aquest servei. Unitat Mòbil a Nou Barris, a Barcelona, Toni Fortesa, amb el suport tècnic de José Antonio Muñoz.
8: En aquests moments, dos punts d'obres, l'habitual de soterrament de les vies i les de control de l'esvoranc. Camions i operaris que treballen a la zona des de primera hora del matí. El pou que ahir es va esfondrar és de 30 metres de fondària i 17 per 19 d'amplitud. Ens comentaven també que caldrien fins a 5.000 metres cúbics de ciment per omplir-lo. Ara mateix estan fent intervencions per estabilitzar la zona i poder-hi treballar. La maquinària que ha caigut a dins el pou encara no saben si podran treure-la i quan ho podran fer. El principal objectiu és estabilitzar la zona i assegurar que els edificis propers continuen sense alteracions. Xavier Mercè, regidor del districte de Nou Barris.
9: El que ens preocupa més és la seguretat del barri, és a dir, que no hi hagi cap afectació potencial a les vivendes. Insisteixo, no hi té que ser, però cada dia es farà aquest seguiment durant, com a mínim, una setmana per estar-ne absolutament segurs. I, evidentment, el tall que això ha provocat a la R2, que sí que ens preocupa, perquè, òbviament, és una molèstia ciutadana que en aquests moments és, vaja, un tema que ens inquieta, no?
8: L'esvoranc queda tapat amb una carpa blanca. Només es pot veure des dels pisos més alts de l'edifici que hi ha just a tocar de les vies. La Maria Rosa és veïna d'un d'aquests edificis.
10: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no. Que han hecho las mediciones y está bien, no se han movido.
8: I com a informació de servei, recordem talls a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 per aquest incident.
11: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: 7 minuts i les 10. Ampliem ara una notícia que us avançàvem també fa poca estona. El govern espanyol proposa la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, l'OIT. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
12: Bon dia. Era un rumor que ara el mateix president del govern espanyol ha confirmat. A les xarxes, Pedro Sánchez ha avançat que Espanya ja ha presentat formalment la candidatura perquè l'actual vicepresidenta de Treball, que no es tornarà a presentar a les eleccions, sigui la directora general de l'Organització Internacional del Treball, amb seu a Ginebra, Suïssa. Un organisme de les Nacions Unides que vetlla per la feina decent i els drets laborals arreu del món. Sánchez apunta que Díaz ha demostrat en polítiques i resultats la seva feina en favor dels drets laborals, destaca la seva vocació de consens i diu que això la converteix en una excel·lent candidata. Si ho aconseguís, seria la primera dona a presidir l'organisme, també la primera espanyola, un procés que serà de mesos. Les eleccions són al novembre i el mandat no comença fins a l'octubre del 2027. No ha de deixar el govern per fer campanya per l'OIT defensant fons del ministeri. De moment, Díaz s'enfronta només a la candidatura de l'actual director, Gilbert Ongbo, que és de Togo, i que vol repetir. Yolanda Díaz també ha reaccionat a les xarxes, diu que l'organisme és el que millor representa la feina digna i el diàleg social entre empreses i treballadors i reconeix que és un orgull i una responsabilitat enorme ser candidata. També tenim ja reacció del PP a les xarxes, ha escrit que ja es pot saber ara la contraprestació que Sánchez dona a Yolanda Díaz per callar tot el que sap.
0: Molt bé, doncs gràcies, Tània Tàpies, l'última hora des de Madrid. Bon dia.
12: Bon dia.
0: I encara afegirem que el Banc Central Europeu podria mantenir els tipus d'interès i aparcar-ne la pujada fins al setembre. Els analistes creuen que en la reunió d'avui el BCE deixarà els tipus en el 2,25% actual. El principal argument per esperar és que la inflació de la zona euro no s'ha disparat malgrat l'impacte del conflicte al Golf Pèrsic, però amb el petroli un altre cop a l'alça, l'Euríbor també puja i això anticipa un encariment del crèdit.
11: Esports.
0: Fins a les 10 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
13: Hola, bon dia. Avui es produirà la renovació oficial de la jugadora del Barça femení, Caroline Graham Hansen, fins al 2028. El club blaugrana s'assegura la continuïtat d'un dels puntals de l'equip. Aquest migdia es fa aquest acte oficial de renovació i es produeix just l'endemà d'incorporar el primer fitxatge per la nova temporada. És la central neerlandesa de 19 anys, Renee van Aasten, que ve de l'Ajax d'Amsterdam i firma fins al 2030.
14: Quan vaig sentir parlar de l'interès del club, el cor em va començar a bategar més de pressa. Estava molt contenta i emocionada. En parlar amb el club i amb la gent de seguida vaig sentir que aquell era el pas següent. He rebut un tracte molt càlid i ells també estan contents i emocionats per mi.
13: I avui s'hauria de fer la presentació oficial del davanter alemany Karim Adeyemi. Primer s'ha de fer oficial el seu fitxatge, un fet que estava previst per ahir però que es va endarrerir per qüestions legals entre advocats, i un cop ja es faci oficial aquest fitxatge de Adeyemi pel Barça, ja es farà l'acte de presentació oficial del jugador com a nou fitxatge blaugrana. És el segon reforç de l'equip per la nova temporada després de la incorporació d'Anthony Gordon. El Girona guanya el segon amistós de pretemporada en imposar-se 1-3 al camp de l'Olot. De segona federació, Minso va fer els dos gols de l'equip de Quique Álvarez i Sarasa va fer el tercer. Marc Mas va fer el gol de l'equip garrotxí. Sentim Minso Kim, el davanter sud-coreà del Girona.
15: Sí, afició, estava con moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes amb objectius d'ascendir.
13: Encara en futbol, Itàlia intenta fitxar Pep Guardiola per dirigir la selecció. No s'han pogut classificar per a les tres últimes edicions del Mundial de Futbol. El president de la Federació Italiana admet l'interès a contractar-lo i diu que faran un esforç econòmic per aconseguir-ho, tot i que ho veuen complicat. Al setembre, Itàlia ha de tenir coberta la vacant que deixa Gattuso per disputar la Copa de les Nacions, i l'ex de Madrid, Casemiro, jugarà amb Messi a l'Inter Miami. El migcampista brasiler, 34 anys, firma per una temporada que es pot allargar fins al 2029.
11: Trescat Info.
13: El tècnic eslové Aleksandar Sekulić és l'escollit per a la reconstrucció de la secció de bàsquet de Barça. Sekulić, de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'exjugador del Joventut, Clement Prepelic, ha coincidit amb ell al Dubai.
16: Puedo decir que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica de equipo y nos ha ayudado muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball.
13: El Manresa prescindeix de l'epivot alemany Luis Olinde un cop esgotat el contracte.
11: Trescat Info.
13: Torna a la muntanya al Tour amb dos ports de primera, un de segona i dos de tercera categoria. 18a etapa amb 185 quilòmetres. Tadej Pogacar manté el lideratge amb 4:32, 4 minuts 32 respecte del belga Evenepoel. L'etapa d'ahir la va guanyar Jasper Philipsen de l'Alpecin a l'esprint. Hi havia una fuga amb fins a 50 integrants, un dels quals a Vallèsar, Abel Balderston, el corredor del Caja Rural.
17: Avui estava pensant, pagaré molt fort amb el dia d'avui, que ha sigut tan fort, però bueno, veurem.
13: La selecció espanyola masculina de waterpolo debuta aquest matí a la superfinal de la Copa del Món contra l'anfitriona Austràlia. L'equip està integrat per 12 de 15 jugadors catalans. Sentim el porter Unai Aguirre.
18: Tenim noves incorporacions, que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip. I bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme a competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
13: La selecció espanyola femenina jugarà demà a les semifinals d'aquesta superfinal de la Copa del Món contra Rússia. Ahir van superar Hongria 8-7. En tenis, Paula Badosa jugarà avui als vuitens de final del torneig d'Hamburg contra l'hongaresa Panna Udvardi. La begurenca va superar ahir la polonesa Kawa 7-5 i 6-4.
11: Trescat Info.

0: Els bombers apunten que aviat hauran pogut taponar totes les connexions de gas i apagar la flama que crema després de la deflagració a les obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. També han defensat l'estratègia de deixar cremar el gas per evitar altres perills. El sinistre deixa 8 ferits, 2 de greus. I s'intensifiquen els treballs per garantir l'estabilitat a la zona de les obres de soterrament de les vies entre Vallbona i Montcada i Reixac, on ahir es va obrir un gran esvoranc de 30 metres d'alçada. També s'està fent un monitoratge per detectar qualsevol moviment. L'incident talla sine die al pas de les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. El govern espanyol presenta la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, amb seu a Ginebra. L'actual ministre de Treball ja va anunciar que no es tornaria a presentar a les eleccions. Toc d'alerta de Rússia als Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna, un avís que li ha traslladat directament al cap de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov, al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, coincidint amb la participació a la reunió de l'ASEAN, que plega països del sud-est asiàtic. I els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Per això es tancaran els accessos també a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi, declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. I avui torna a declarar davant el jutge la mare del nadó maltractat i agredit quan tenia 2 mesos. La dona va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. El pare continua empresonat. La Fúmiga, Clara Peia o Svetlana són alguns dels caps de cartell del Tinglado de Vilanova i la Geltrú, que obre portes avui i és dels pocs festivals gestionats des del voluntariat i sense ànim de lucre del panorama musical i arriba a la 18a edició. I Blanes a la Selva acull un any més el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Des d'avui i fins dilluns que ve competiran les considerades 3 millors pirotècnies de l'Estat, juntament amb una de portuguesa i una altra de xinesa.
1: Esports. Després d'anunciar el fitxatge de la defensa neerlandesa René van Aasten, el Barça femení fa aquest migdia l'acte de renovació de la davantera noruega Caroline Graham Hansen fins al 2028. En waterpolo, d'aquí mitja hora comença a Sydney a partir de quarts de final de la Copa del Món entre les seleccions masculines d'Espanya i Austràlia. L'equip espanyol fins a 12 jugadors catalans, més el seleccionador David Martín. I el Tour de França, avui primera de les 3 etapes alpines, la d'avui 18a, 182 quilòmetres i 2 ports de tercera, un de segona i 2 més de primera categoria. Pogacar segueix de líder.
0: I el temps, la calor s'intensificarà al terç oest del país, on s'esperen temperatures de 40 graus o fins i tot superiors a la Ribera d'Ebre i al Segrià. Domini del sol amb alguns núvols baixos al delta de l'Ebre i a la Costa Daurada, on es mantindrà l'ambient xafogós i tarda amb algunes nuvolades al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem i ho fem marxant en directe cap a la plaça de Sants. 8 persones han quedat ferides, 2 de les quals greus, per una explosió de gas que hi ha hagut aquesta nit en una zona d'obres del metro d'aquesta plaça de Sants de Barcelona. L'explosió ha originat una flama de grans dimensions, ha tocat un edifici d'habitatges, una flama que s'ha mantingut durant tota la nit. Els bombers subratllen que no és perillosa i és necessària per controlar la situació provocada per la fuita. Anem a buscar l'última hora, ja hi tenim la Maria.

0: l'activitat residencial ha sigut molt mínima, hi ha hagut tres o quatre veïns que han hagut de ser allò traslladats, però la resta doncs, han pogut fer continuar la normalitat amb totes les molèsties que suposa doncs, tenir una intervenció que ha durat doncs, pràcticament durant tota la nit i encara està durant el que portem de dia.
1: Doncs aquí, com deia Batlle, des de l'Ajuntament insisteixen que no hi ha risc pels veïns dels blocs que són a pocs metres del foc, que han passat la nit a casa seva, a excepció de 5 persones que sí que van demanar ser traslladades, però que podran tornar tan bon punt això acabi. També des dels botiguers aquí doncs, hi ha alguns establiments que no han pogut obrir, de fet es calcula que no ho podran fer durant tot el dia, com explicava la Lucía Reina, que és de Sants Establiments Units.
2: Dintre de tot, la gravetat és prou bona. Només tenim afectats entre un 25 i 30 comerços del tram de Joan Güell fins al carrer Cros, que avui no poden obrir.
1: I aquí, doncs, molta expectació entre les persones que s'aturen a fer fotografies a aquesta gran flamarada i també els veïns, alguns dels que no són afectats directament perquè no estan just al davant, com altres blocs sí que ho estan d'aquesta flamarada, però que estan una mica més enllà, doncs ens explicaven com van viure els fets.
3: Una mica uns 300 metres d'on hi ha hagut l'explosió aquesta de gas i vaig sentir un cop molt fort, com si caigués alguna cosa, però no vaig veure la flama des del balcó, però des dels pisos de més amunt de casa meva es veu que sí que es veia.
1: Recordem que arran d'aquesta deflagració d'ahir al vespre hi ha 8 persones ferides, 2 d'elles greus, però com diem, l'Ajuntament confia que en les properes hores això ja acabi i ja es torni a una relativa normalitat.
4: Maria, gràcies, bon dia.
1: Bon dia, fins ara.
4: I continua l'activitat a les obres on ahir al vespre va aparèixer un esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions. Això ha obligat, recordem, a tallar les línies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona, on no hi ha data per al restabliment del servei. I tenim una unitat mòbil a Nou Barris. Toni Fortès amb el suport tècnic de José Antonio Muñoz.
5: En aquests moments, dos punts d'obres, l'habitual de soterrament de les vies i les de control de l'esvoranc. Camions i operaris que treballen a la zona des de primera hora del matí. El pou que ahir es va esfondrar és de 30 metres de fondària i 17x19 d'amplitud. Ens comentaven també que caldrien fins a 5.000 metres cúbics de ciment per omplir-lo. Ara mateix estan fent intervencions per estabilitzar la zona i poder-hi treballar. La maquinària que ha caigut a dins el pou encara no saben si podran treure-la i quan ho podran fer. El principal objectiu és estabilitzar la zona i assegurar que els edificis propers continuen sense alteracions. Xavier Mercè, regidor del districte de Nou Barris.
6: El que ens preocupa més és la seguretat del barri, és a dir, que no hi hagi cap afectació potencial a les vivendes. Insisteixo, no hi té que ser, però cada dia es farà aquest seguiment durant, com a mínim, una setmana per estar-ne absolutament segurs. I, evidentment, el tall que això ha provocat a la R2, que sí que ens preocupa, perquè, òbviament, és una molèstia ciutadana que en aquests moments és, vaja, un tema que ens inquieta, no?
5: L'esvoranc queda tapat amb una carpa blanca. Només es pot veure des dels pisos més alts de l'edifici que hi ha just a tocar de les vies. La Maria Rosa és veïna d'un d'aquests edificis.
7: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no. Que han hecho las mediciones y está bien, no se ha movido.
5: I com a informació de servei, recordem talls a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 per aquest incident.
8: 3CAT Info.
4: Passant 9 minuts de les 10 del matí, ara marxem cap a Madrid i parlem de política. El govern espanyol proposa la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, l'OIT. Si és escollida Díaz, no hauria de deixar l'executiu aquesta legislatura perquè el seu mandat no començaria fins a la tardor de l'any vinent. Tània Tàpia.
9: Era un rumor que ara el mateix president del govern espanyol ha confirmat. A les xarxes, Pedro Sánchez ha avançat que Espanya ja ha presentat formalment la candidatura perquè l'actual vicepresidenta de Treball, que no es tornarà a presentar a les eleccions, sigui la directora general de l'Organització Internacional del Treball amb seu a Ginebra, Suïssa, un organisme de les Nacions Unides que vetlla per la feina decent i els drets laborals arreu del món. Sánchez apunta que Díaz ha demostrat en polítiques i resultats la seva feina en favor dels drets laborals, destaca la seva vocació de consens i diu que això la converteix en una excel·lent candidata. Si ho aconseguís, seria la primera dona a presidir l'organisme, també la primera espanyola, un procés que serà de mesos. Les eleccions són al novembre i el mandat no comença fins a l'octubre del 2027. No ha de deixar el govern per fer campanya per l'OIT defensant fons del Ministeri. De moment, Díaz s'enfronta només a la candidatura de l'actual director, Gilbert Ongbo, i Yolanda Díaz també ha reaccionat a la

0: Xarxes diu que l'organisme és el que millor representa la feina digna i el diàleg social entre empreses i treballadors, i reconeix que és un orgull i una responsabilitat enorme ser candidata. També tenim ja reacció del PP a la xarxa. S'ha escrit que ja es pot saber ara la contraprestació que Sánchez dona a Yolanda Díaz per callar tot el que sap.
1: En internacional, Rússia alerta els Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna. És l'avís que ha fet el cap de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov, al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio. Tots dos s'han trobat de matinada a Manila, les Filipines, al marge de la reunió de l'ASEAN, que reuneix països del sud-est asiàtic amb els seus socis. El Kremlin ha remarcat als Estats Units que considera inadmissible que continuïn donant armament a Kiev i assegura que està disposada a buscar una solució diplomàtica a la guerra. A les últimes hores, almenys una persona mort i quatre han resultat ferides en un atac d'Ucraïna contra la península de Crimea, anexionada per Rússia. Moscou ha atacat el port ucraïnès d'Odessa. I els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Amb aquest acord, Donald Trump brinda a l'Aràbia Saudita la capacitat nuclear que nega a l'Iran i que ha motivat l'actual conflicte bèl·lic entre els Estats Units i aquesta república islàmica. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear, segons destacava el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio.
2: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
1: L'acord donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita. A tot això, hi ha hagut nous atacs de l'Iran contra equipaments militars dels Estats Units a Jordània i Kuwait. Són els últims bombardejos d'una guerra a l'Orient Mitjà que les últimes hores s'ha ampliat amb un nou front. L'atac per part dels rebels hutis amb base al Iemen i alineats amb l'Iran contra dos patrullers de l'Aràbia Saudita. Els hutis compleixen així l'amenaça de fa dos dies d'intervenir en aquest conflicte. Els Estats Units, per la seva banda, han completat la dotzena nit consecutiva de bombardejos contra el règim de Teheran. Uns Estats Units i un Iran que, com dèiem, van firmar el mes passat un acord provisional de pau, però que des de fa gairebé dues setmanes s'ataquen mútuament i no hi ha cap inici de progressos diplomàtics, malgrat els intents dels mediadors de fer reviure aquestes negociacions. Donald Trump defensa que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
3: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
1: La implicació dels hutis en la guerra a l'Orient Mitjà manté a l'alça preu del petroli al voltant dels $96 al barril de Brent, de referència a Europa. I precisament, derivades econòmiques d'aquesta guerra, el Banc Central Europeu podria mantenir els tipus d'interès i aparcar la pujada fins al setembre. Els analistes creuen que la reunió d'avui al BCE deixarà els tipus al 2,25% actual. El principal argument per esperar és que la inflació de la zona euro no s'ha disparat malgrat l'impacte del conflicte al Golf Pèrsic, però amb el petroli un altre cop a l'alça, l'Euribor també puja i això anticipa un encariment del crèdit. Els mercats, tothom dona per fet que els tipus tornaran a pujar almenys un cop més abans no s'acabi l'any, i el Banc Central de la zona euro podria fer-ho en la propera reunió del 10 de setembre. Canviem de qüestió. Els agents rurals tancaran avui els 7 accessos. Els accessos, volíem dir, 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra del Montsant. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis, molt alt a més de 400 poblacions, i l'últim incendi declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va afectar un total de 15 hectàrees. Els bombers el van donar per estabilitzat a 3:15 de la nit. Durant tota la matinada, 10 dotacions han treballat a la zona per evitar revifades. Pel punt on va començar aquest foc, l'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, apunta que probablement va ser provocat.
4: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que, a més, està molt a prop de la Nacional 340, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
1: El foc va obligar a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. I avui declara novament davant el jutge la mare del nadó maltractat al març a Barcelona. Va quedar en llibertat el passat mes de maig després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. Per contra, el pare continua en presó provisional. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
5: El tribunal va considerar que les cerques que la dona de 43 anys havia fet amb el seu telèfon mòbil sobre les possibles causes de l'estat de salut del seu fill demostraven la seva preocupació per l'estat de la criatura. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. La justícia també va tenir en compte que els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència sobre un possible caràcter agressiu o brusc per part de la mare. A més, l'informe policial recull que les reaccions de la dona van ser coherents i molt expressives. La setmana passada també van declarar davant el jutge els metges que van atendre el nadó i van explicar que presentava múltiples lesions i indicis d'una possible agressió sexual.
1: Un quart d'onze, connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
6: Bon dia. Aquest matí molt pendents de les afectacions a Rodalies degut a aquest esvoranc que tocà de Montcada i Reixac. Recordem que no circulen trens entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Pels usuaris de l'R2 Nord i la R2 hi ha trens entre Maçanet, Massanes i Montcada. Per arribar a Barcelona, Renfe recomana fer transbordament a Montcada cap a la línia R4. Això és un trajecte d'uns 5 minuts a peu. Els trens amb destinació a Aeroport i Castelldefels, recordem que comencen el seu servei a l'estació de Sant Andreu. Pel que fa a la línia R11, hi ha trens entre Portbou i Granollers. Per seguir cap a Barcelona, hi ha autobusos que connecten directament la ciutat de Granollers amb Sant Andreu. Recordem, en paral·lel, que tampoc hi ha trens a la R13 i a la R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Això és des de dilluns al vespre per un robatori de coure. Hi ha servei alternatiu amb autobús que connecten a aquestes dues estacions. D'altra banda, per la deflagració de gas als accessos a l'estació de metro de Plaça Espanya de Barcelona, recordem que el metro funciona amb normalitat, però sí que es desvien algunes línies d'autobusos i, a més, hi ha carrers tallats. Es recomana, doncs, consultar les afectacions si us heu de desplaçar per aquesta zona. A les carreteres, molta més tranquil·litat. Destaquen, això sí, retencions a aquesta hora a la 2, Esparreguera, direcció Barcelona per obres, i a l'AP7 a Mollet del Vallès en sentit nord cap a l'enllaç amb la C-17 i a Santa Perpètua direcció sud.
1: El temps. Jofre Genuer.
7: Es mantenen alguns núvols baixos a la Costa Daurada i també al voltant del Delta de l'Ebre, amb humitats elevades i amb notable xafogó, mentre la resta del país domina el sol. Aquest panorama és el que tindrem al llarg de les properes hores, és a dir, en conjunt domini del sol, estabilitat, amb la possibilitat de la persistència, tot i que amb tendència de trencar-se, d'aquests núvols baixos cap a la costa sud. Avui pendents una mica del termòmetre que repunta clarament. És la fuetada final d'aquest episodi tan llarg, de calor tan intensa i extrema i de xafogó notable que hem tingut al llarg dels darrers dies. El termòmetre podrà arribar a superar els 40 graus al terç oest del país i fins i tot àmpliament en alguns indrets de manera local del Segrià i de la Ribera d'Ebre, on no descartaríem algun 41 o algun 42. A la tarda poden créixer algunes nublades per la mateixa calor cap a la zona del Pirineu, al voltant del Ripollès, com ja ha anat passant aquests darrers dies, i sempre amb risc d'algun petit ruixat, poca cosa. En tot cas, el risc de pluja s'incrementarà al llarg dels propers dies. Demà, de fet, ja esperem a la tarda que comenci a canviar una mica. Les temperatures els costarà més d'arribar als 40 graus, farà molta calor, però potser no tant com avui, i a més hi haurà un augment de núvols amb alguns primers ruixats. Tarda una mica més insegura i ennuvolada. I serà el cap de setmana que arribi aquest canvi de temps que ens ha de dur més ruixats i, sobretot, una normalització del termòmetre.
8: Resca Info.
9: Quina calor. Vens a l'aigua?
10: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
9: Ja, això passa.
11: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Resca Info.
1: Passen 4 minuts d'un quart d'11.
13: On és la gent de la Mediterrània? Mediterrània és una festa.
1: Els concerts de La Fumiga els estem escoltant de fons. De Clara Peyes, Belana, OK Déu o Miquel del Roig obren avui el Tinglado de Vilanova i la Geltrú. És la 18a edició d'un festival que manté l'essència inicial d'estar organitzat des del voluntariat sense ànim de lucre i autogestionat. Ens ho explica la nostra corresponsal al Garraf, Montse Jané-Ribà.
14: Aquest és el cartell d'avui, el primer dia en què d'aquí a unes hores es podrà escoltar La Fumiga en un dels seus últims concerts de la seva gira de comiat. Demà divendres hi haurà, des de rumba festiva a indie alternatiu, passant pel pop rock i la cançó d'autor. Tocaran al recinte del parc de la Torre d'Enveja de la capital del Garraf, Els Pets, Maria del Mar Bonet, amb Borja Penalba, Nacho Vegas, Fetus, Domingo i Marina Freixas. I el dissabte aposta per la varietat i la reivindicació amb el retorn al festival del grup italià d'ska punk Talco, el punk rock català de Crim, la fusió de música tradicional basca i electrònica de Sunne, la Rauxa o All Cru. També es podran veure dos dels integrants de Stay Homes, Klaus Stroink i Guillem Voltó, del grup Wushido. Tot plegat un ventall de grups i de sons que el portaveu del Tinglado, Ricard Llenes, descriu així.
15: Creiem que la proposta musical d'aquest any, aquests 20 grups que passaran pel Tinglado, doncs són una proposta diversa, que toca diversos estils, des de cançó d'autor a música urbana, també passant pel pop, pel punk, i també que toca diverses generacions, no? I bé, una de les nostres idees és oferir una proposta que sigui original, que no sembli una fórmula repetida d'altres cartells que veiem a altres festivals, sinó que tingui trets diferencials i que sempre que l'eix conductor sigui la música en català, no?
14: Part dels beneficis aniran destinats a 4 mitjans de comunicació, els quals volen reconèixer la defensa de la llengua en diferents punts dels països catalans, com Ràdio Arrels, Ona Mediterrània, La Veu del País Valencià i La Directa. El Tinglado és possible gràcies a la feina de 300 voluntaris. En aquests 18 anys, el Tinglado s'ha convertit en un referent indispensable i molt estimat de l'estiu vilanoví.
16: Dius que estic bé, no em passa res.
1: I Roger Mas i la Cobla de Sant Jordi van entusiasmar ahir el públic que va omplir el Teatre Grec de Barcelona. Van repassar els dos discos conjunts en un viatge emocionant a través d'estils i textures sonores, i va ser en Marc Ruiz.
17: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi combinen a la perfecció profunditat, modernitat i tradició. Han interpretat de dalt a baix els dos discos en un concert de 2 hores i mitja, dividit en dues parts. La Cobla afegeix colors i textures a les cançons. Abraça, li dona elegància i misteri a Si tu m'ho dius, fa volar els versos crepusculars de Verdaguer a Caminant, omple de solemnitat la moixeranga del Gemassí amb els tibles que fan de Dolçaina, o l'himne de la Vall d'Aran, aquelles muntanyes, es nota que s'ho passen bé i ho transmeten. Fins i tot transformen espectacle la patinada, en plena aplicació de la filosofia de Francesc Pujols. Mentre Roger Mas canta Ai que mutil, perd el fil, i ho reconeix. Diu, he fet una paradinha i em volia fer l'interessant i m'ha sortit malament. Com diu Pujols, la veritat sempre surt. La Cobla és una formació molt moderna, de finals del 19 i a principis del 20 era gairebé equivalent a una discoteca ambulant. Hi ha moments que sona a Nino Rota, com Amore qui vieni, Amore que va, d'altres que el conjunt es transforma en una big band de jazz amb un crooner al capdavant, com ha fet amb Guarda que luna, sota una capa de cendra, o la meravellosa versió de La Llorona, que semblava adaptada per Martirio. Fins i tot el Flaviol ha fet pentatòniques de blues en algun introit, però també ha lluït la tenora d'Enric Ortí i les vessants més sardanistes de la Cobla, amb El rei dels núvols o la sardana èpica que és El dolor de la bellesa. Com diu el fiscornaire de la Cobla de Sant Jordi, Pep Moliner, a Catalunya Música, per innovar cal tenir els peus ben arrelats.
18: No ens donem compte que la modernitat real és la nostra tradició, la nostra cultura. Això és ser modern, no? I que la tradició és una cosa viva, totalment. No és mai arcaica, no és immòbil. La tradició, perquè sigui tradició, ha d'estar en plena innovació constant, si no, la tradició és mort.
17: I com a mostra, la Santa Espina, que ha reblat un concert que fa recuperar l'orgull pels sons de casa.
1: I ara anem cap a Blanes. 3 de les millors pirotècnies de l'Estat, una de Portugal i una de la Xina, competiran des d'avui en aquesta població en una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran cada nit fins dilluns des de les platges de la vila. Fèlix Martín.
19: Seran un any més 5 nits consecutives d'un festival de llum, color, fum i molt soroll amb l'esclat dels coets llançats des de la punta de Sa Palomera, arran de mar. La pirotècnia Hosman Santa Bàrbara d'Ourense farà el primer castell avui al vespre. Ja ha participat en el concurs de Blanes en altres edicions. El repte, prendre els 5 anys consecutius de lideratge en aquest concurs de pirotècnia valenciana que actuarà diumenge. Amb el concurs han arrencat també els actes de la Festa Major de Blanes, ha destacat l'alcalde Jordi Hernández.
20: Donem inici ja al concurs internacional de focs d'artifici de Blanes i a 7 dies plens de cultura, de música, de concerts i que la gent ha de viure al carrer amb total civisme i seguretat.
19: Aquesta és la 54a edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava Trofeu Vila de Blanes. Però ja hi ha referències de castells de foc a la Festa Major des de finals del segle XIX. El concurs de Blanes és un dels més prestigiosos i també és considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià, al País Basc, que començarà el dia 8 d'agost a l'Abadia de la Conxa.
1: Esports. Montserrat Raya, molt bon dia.
21: Hola, bon dia. El Barça femení de futbol continua configurant l'equip per a la temporada 26-27. Un cop renovat el tècnic Pere Romeu i que ahir es presentés el primer fitxatge per la nova temporada, aquest migdia l'extrem noruega Caroline Graham Hansen renovarà amb el club blaugrana fins al 2028. Graham serà blaugrana per dues temporades més. Un Barça que ha incorporat la central neerlandesa de 19 anys, Reni van Asten, que ve de l'Ajax i firma fins al 2030. És una de les joves jugadores amb més projecció al futbol europeu.
22: Quan vaig sentir parlar de l'interès del club, el cor em va començar a bategar més de pressa. Estava molt contenta i emocionada. En parlar amb el club i amb la gent, de seguida vaig sentir que aquell era el pas següent. He rebut un tracte molt càlid i ells també estan contents i emocionats per mi.
21: I avui s'hauria de fer la presentació oficial del davanter alemany Karim Adeyemi, el davanter del Barça masculí de futbol. Primer s'ha de fer oficial el seu fitxatge, previst per ahir, però que s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats, i després ja es farà l'acte de presentació oficial d'Adeyemi com a nou jugador blaugrana. El Girona guanya el segon amistós de pretemporada en imposar-se 1-3 al camp de l'Olot de Segona Federació. Minso va fer els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez i Sarasa va fer el tercer. Marc Mas va fer el gol de l'equip garrotxí. Sentim Minso Kim, el davanter sud-coreà del Girona.
23: Sí, afició, estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes amb objectius d'ascendir.
21: I també parlem d'altres qüestions de l'actualitat, com ara d'Itàlia, que intenta fitxar Pep Guardiola per dirigir la selecció després que no han pogut jugar les tres últimes edicions del Mundial. El president de la Federació Italiana admet l'interès a contractar-lo i diu que faran un esforç econòmic, però que és complicat. El tècnic català té en compte l'oferiment d'Itàlia, però vol esperar a veure si Thomas Tuchel continua com a seleccionador anglès. Guardiola preferiria més dirigir-la a Anglaterra que a Itàlia per una qüestió de capacitat competitiva i perquè coneix millor els jugadors anglesos de la seva etapa de 10 anys al Manchester City. I l'ex del Madrid, Casemiro, jugarà amb Messi a l'Inter Miami. El migcampista brasiler de 34 anys firma per una temporada que es pot allargar fins al 2029. El tècnic eslové Aleksandar Sekulić és l'escollit per a la reconstrucció de la secció de bàsquet de Barça. Té 48 anys, ve del Dubai i compaginarà el càrrec amb el de seleccionador d'Eslovènia. L'ex del Joventut, Clement Prepelic, ha coincidit amb ell al Dubai.
24: Puedo decir que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica de equipo y nos ha ayudado muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball.
25: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
21: Torna a la muntanya el Tour amb dos ports de primera, un de segona i dos de tercera categoria, 18a etapa, 185 quilòmetres, i Pogacar manté el lideratge, 4 minuts 32, respecte al belga del Red Bull, Evenepoel. L'etapa d'ahir la va guanyar Jasper Philipsen de l'Alpecin a l'esprint en una gran escapada fins a 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural.
26: Avui estava pensant, uau, pagaré molt fort amb el dia d'avui, que he sigut tan fort, però bueno, veurem.
27: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
21: I en uns instants, a 11:15, la selecció espanyola masculina de waterpolo debuta a la superfinal de la Copa del Món contra l'anfitriona Austràlia. És un equip integrat per 12 de 15 jugadors catalans. La selecció espanyola femenina jugarà demà a les semifinals contra Rússia després de superar Hongria per 8-7 als quarts de final.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'11, repassem el més destacat. Els bombers avancen que aviat hauran pogut apunar totes les connexions de gas i apagar la flama que crema després de la deflagració a les obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. També han defensat l'estratègia de deixar cremar el gas per evitar altres perills. Aquest sinistre que deixa, recordem, 8 ferits, dos dels quals greus. I s'intensifiquen els treballs per garantir l'estabilitat a la zona de les obres del soterrament de les vies entre Vallbona i Montcada i Reixac, on ahir es va obrir un gran esvoranc de 30 metres de fondària. També s'està fent un monitoratge per detectar qualsevol moviment. L'incident talla sine die al pas de les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. També us hem explicat que el govern espanyol presenta la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, amb seu a Ginebra, i que l'Iran ha atacat equipaments militars dels Estats Units a Jordània i a Kuwait. Són els últims bombardejos d'una guerra a l'Orient Mitjà que les últimes hores s'ha ampliat amb un nou front, l'atac per part dels rebels hutis amb base al Iemen i alineats amb l'Iran. Una guerra de l'Iran que, per cert, ha mantingut durant mesos milers de mariners bloquejats a l'estret d'Hormuz, la majoria en vaixells amb banderes de conveniència. A l'espai Mapamundi, precisament, parlarem d'aquest sistema que utilitzen algunes navilieres per regir-se per lleis marítimes concretes. També us explicarem que l'Índia, el primer ministre Narendra Modi, anuncia que establirà tribunals de via ràpida per accelerar el càstig als funcionaris corruptes que van filtrar exàmens oficials. Modi mira així de sufocar els moviments de protesta al seu país. I en cultura us parlarem de Laura Autonell, de 63 anys, que s'ha convertit en l'escriptora de l'estiu per la novel·la La llibreria de les hores mortes. I en esports, Montserrat Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens expliques a aquesta hora?
2: Doncs que la selecció espanyola masculina de waterpolo debuta a aquesta hora a la superfinal de la Copa del Món contra l'anfitriona Austràlia. Primer minut de partit, ara segon, empat a 0 a marcador.
1: I la calor s'intensificarà al terç oest del país avui, on s'esperen temperatures de 40 graus o fins i tot superiors a la Ribera d'Ebre i al Segrià. Domini del sol amb alguns núvols baixos al delta de l'Ebre i a la Costa Daurada, on es mantindrà l'ambient xafogós. I tarda amb algunes nuvolades al Pirineu. Passen gairebé 3 minuts de dos quarts d'11. Els bombers preveuen que en les properes hores podran taponar totes les connexions de gas i apagar la flama que crema després de la deflagració a les obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. També han defensat l'estratègia de deixar cremar el gas de forma controlada per evitar la dispersió d'aquest gas. El sinistre deixa 8 ferits, dos de greus. Anem cap a la plaça de Sants. Maria Fernández Noguera.
3: A hores d'ara, aquí a la plaça de Sants de Barcelona, els bombers segueixen ruixant amb aigua, amb diverses mànegues. Aquesta flama, la marada de foc que surt del subsol des d'ahir a les 10 del vespre arran d'aquesta deflagració que hi va haver vinculada a una fuita de gas per les obres dels accessos del metro. El tinent d'alcalde de l'àrea de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, acaba de comparèixer i explicava que confia en tenir controlada aquesta avaria i apagada la flama en les properes hores.
4: Les afectacions a l'activitat residencial ha sigut molt mínima, hi ha hagut tres o quatre veïns que han hagut de ser allò traslladats, però la resta doncs, han pogut fer continuar la normalitat amb totes les molèsties que suposa doncs, tenir una intervenció que ha durat doncs, pràcticament durant tota la nit i encara està durant el que portem de dia.
3: Doncs aquí, com deia Batlle, des de l'Ajuntament insisteixen que no hi ha risc pels veïns dels blocs que són a pocs metres del foc, que han passat la nit a casa seva, a excepció de 5 persones que sí que van demanar ser traslladades, però que podran tornar tan bon punt això acabi. També des dels botiguers aquí doncs, hi ha alguns establiments que no han pogut obrir, de fet es calcula que no ho podran fer durant tot el dia, com explicava la Lucía Reina, que és de Sants Establiments Units.
5: Dintre de tot, la gravetat és prou bona. Només tenim afectats entre un 25 i 30 comerços del tram de Joan Güell fins al carrer Cros, que avui no poden obrir.
3: I aquí, doncs, molta expectació entre les persones que s'aturen a fer fotografies a aquesta gran flamarada i també els veïns, alguns dels que no són afectats directament perquè no estan just al davant, com altres blocs sí que ho estan, d'aquesta flamarada, però que estan una mica més enllà, doncs ens explicaven com van viure els fets.
6: Vic a uns 300 metres d'on hi ha hagut l'explosió aquesta de gas i vaig sentir un cop molt fort, com si caigués alguna cosa, però no vaig veure la flama des del balcó, però des dels pisos de més amunt de casa meva es veu que sí que es veia.
3: Recordem que arran d'aquesta deflagració d'ahir al vespre hi ha 8 persones ferides, 2 d'elles greus, però com diem, l'Ajuntament confia que en les properes hores això ja acabi i ja es torni a una relativa normalitat.
1: I la zona de les obres del soterrament de les vies entre Vallbona i Montcada i Reixac continua marcada per l'ensorrament d'ahir a la tarda. Tècnics i operaris hi treballen des de primera hora del matí. Els treballs se centren ara a garantir l'estabilitat del terreny i fer-ne un seguiment continuat. Unitat mòbil a Nou Barris, Toni Fortesa.
0: En aquests moments, 2 punts d'obres, l'habitual de soterrament de les vies i les de control de l'esvoranc. Camions i operaris que treballen a la zona des de primera hora del matí. El pou que ahir es va esfondrar és de 30 metres de fondària i 17 per 19 d'amplitud. Ens comentaven també que caldrien fins a 5.000 metres cúbics de ciment per omplir-lo. Ara mateix estan fent intervencions per estabilitzar la zona i poder-hi treballar. La maquinària que ha caigut a dins el pou encara no saben si podran treure-la i quan ho podran fer. El principal objectiu és estabilitzar la zona i assegurar que els edificis propers continuen sense alteracions. Xavier Mercè, regidor del districte de Nou Barris.
7: El que ens preocupa més és la seguretat del barri, és a dir, que no hi hagi cap afectació potencial a les vivendes. Insisteixo, no hi té que ser, però cada dia es farà aquest seguiment durant, com a mínim, una setmana per estar-ne absolutament segurs. I, evidentment, el tall que això ha provocat a la R2, que sí que ens preocupa, perquè, òbviament, és una molèstia ciutadana que en aquests moments és, vaja, un tema que ens inquieta, no?
0: L'esvoranc queda tapat amb una carpa blanca. Només es pot veure des dels pisos més alts de l'edifici que hi ha just a tocar de les vies. La Maria Rosa és veïna d'un d'aquests edificis.
8: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no. Que han hecho las mediciones y está bien, no se han movido.
0: I com a informació de servei, recordem talls a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 per aquest incident.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: I ara marxem cap a Madrid. El govern espanyol proposa la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, l'OIT. Si és escollida, Díaz no hauria de deixar l'executiu aquesta legislatura perquè el seu mandat no començaria fins a la tardor de l'any vinent. Ens ho explica la Tania Tàpia.
10: Era un rumor que ara el mateix president del govern espanyol ha confirmat. A les xarxes, Pedro Sánchez ha avançat que Espanya ja ha presentat formalment la candidatura perquè l'actual vicepresidenta de Treball, que no es tornarà a presentar a les eleccions, sigui la directora general de l'Organització Internacional del Treball, amb seu a Ginebra, Suïssa, un organisme de les Nacions Unides que vetlla per la feina decent i els drets laborals arreu del món. Sánchez apunta que Díaz ha demostrat en polítiques i resultats la seva feina en favor dels drets laborals, destaca la seva vocació de consens i diu que això la converteix en una excel·lent candidata. Si ho aconseguís, seria la primera dona a presidir l'organisme, també la primera espanyola, un procés que serà de mesos. Les eleccions són al novembre i el mandat no comença fins a l'octubre del 2027. No ha de deixar el govern per fer campanya per l'OIT defensa en fons del Ministeri. De moment, Díaz s'enfronta només a la candidatura de l'actual director, Gilbert Ongbo. I Yolanda Díaz també ha reaccionat a les xarxes, diu que l'organisme és el que millor representa la feina digna i el diàleg social entre empreses i treballadors i reconeix que és un orgull i una responsabilitat enorme ser candidata. També tenim ja reacció del PP. A les xarxes s'ha escrit que ja es pot saber ara la contraprestació que Sánchez dona a Yolanda Díaz per callar tot el que sap.
1: I la condonació de 17.000 milions d'euros del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica a Catalunya, acordat pel PSOE i Esquerra, arriba avui al Congrés amb 7 mesos de retard. Representa gairebé el 20% del deute total de la Generalitat. Aquest ple debatrà i rebutjarà amb els vots de Junts per Catalunya les esmenes a la totalitat del PP i Vox, i això permetrà que la llei es continuï tramitant. La diputada d'Esquerra, Teresa Jordà, ho ha defensat al matí de Catalunya Ràdio.
11: El que volem és la reforma d'aquest sistema de finançament, i això és el que volem. Això és el que volem, no? Aquesta és la mare dels ous. Ara, mentrestant, si aconseguim aquesta condonació, doncs per nosaltres és important. Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera per reforçar una cosa que és tan important com els serveis públics que afecten el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.
1: El fet que avui Junts rebutgi les esmenes i permeti la tramitació de la condonació del deute no en garanteix, però, el suport final. El portaveu adjunt al Congrés, Josep Maria Cruzet, insisteix també al matí de Catalunya Ràdio que en el tràmit d'esmenes demanarà la condonació total del deute de Catalunya.
12: És evident que aquí hi ha un greuge territorial potent que no som capaços d'entendre i que doncs, ja hauran de donar explicacions als catalans, als diputats d'Esquerra Republicana i del PSC, però que en tot cas nosaltres hi estem radicalment en contra que no sigui el 100% de la condonació del deute i per això avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
1: Crosset ha confirmat que Junts tornarà avui a votar en contra del sostre de despesa que proposa el govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027. En internacional, nous atacs de l'Iran contra equipaments militars dels Estats Units a Jordània i Kuwait són els últims bombardejos d'una guerra a l'Orient Mitjà que a les últimes hores s'ha ampliat amb un nou front. L'atac per part dels rebels Houthis amb base al Iemen i alineats amb l'Iran contra dos petroliers de l'Aràbia Saudita. Els Houthis compleixen així l'amenaça de fa dos dies d'intervenir en aquest conflicte. Els Estats Units, per la seva banda, han completat la dotzena nit consecutiva de bombardejos contra el règim de Teheran. Uns Estats Units i un Iran que van firmar el mes passat un acord provisional de pau, però des de fa gairebé dues setmanes s'ataquen mútuament i no hi ha cap indici de progressos diplomàtics. Donald Trump defensa que l'Iran, però, no està preparat encara per un acord de pau, tot i que tard o d'hora sí que s'hi avindrà.
13: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
1: La implicació dels Houthis en la guerra a l'Orient Mitjà manté a l'alça el preu del petroli al voltant dels 96 dòlars al barril de Brent, de referència a Europa. I precisament Repsol ha disparat els seus beneficis amb l'augment de preu del petroli per aquesta guerra. El primer semestre ha guanyat 2.200 milions d'euros. Això és un 265% més que el mateix període de l'any passat. El grup petrolier espanyol, que no té actius al Golf Pèrsic, ha revaloritzat els seus actius amb més de 823 milions d'euros. La companyia ha destinat 2.400 milions a augmentar existències de cru i productes refinats davant del context de volatilitat d'aquests mercats. Una altra empresa espanyola que també ha augmentat beneficis és la multinacional tecnològica Indra, ha guanyat 219 milions d'euros, això és un 2% més que en el mateix període de l'any passat. L'àrea de defensa és la que més ha crescut, concretament un 100%.
9: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: I ara, cultura, una notícia que us destacàvem en el sumari. Laura Autonell, de 63 anys, s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu amb la novel·la La llibreria de les hores mortes. El Boca Orella ha aconseguit que aquest llibre, publicat fa dos mesos, vagi guanyant lectors que s'endinsen en la història d'una noia que ha de reconstruir la seva identitat. Montse Camps.
14: La protagonista és l'Edna, una jove de bona família de Barcelona que és desheretada pel pare i va viure al Raval, al pis de la seva mare morta fa temps. En aquest escenari desconegut va crear nous llaços d'amistat i també descobreix les seves arrels. Per l'autora, el Raval era un escenari perfecte per la història, com explica aquesta emissora.
15: Necessitava que la meva protagonista patís un dalt a baix gran, és a dir, que anés del cel a l'infern, com dic, a la novel·la. És a dir, que anés d'una part rica a una de molt humil i que aquest contrast fos molt visible. I el Raval em va semblar el lloc on podia obtenir també una sèrie de personatges molt interessants amb una varietat de problemàtiques, d'orígens, que no trobaria potser en un altre lloc.
14: En ple procés de reconstrucció personal, la protagonista decideix obrir una llibreria a l'antiga taverna familiar. El llibre es converteix així també en una declaració d'amor a les llibreries.
15: Se'ls ha de donar un valor a les llibreries, una empenta, la gent ha de comprar els llibres a les llibreries perquè són punts, crec jo, culturalment estratègics. Llavors, me n'alegro molt d'haver-la fet justament per això, perquè ha coincidit amb aquest reclam que fan els llibreters.
14: L'editorial Columna ha reeditat ja La llibreria de les hores mortes, que és la segona novel·la d'Autonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, ara té clar que quan es prejubili, a finals d'any, es dedicarà només a escriure. L'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha reformat com a escriptora.
15: És fantàstic i no ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el Boca Orella està fent miracles. I bé, tiraré endavant. Tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
14: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i ja treballa en una nova novel·la.

0: Moment d'obrir de serveis. Comencem per la mobilitat. Avui molt pendents de com estan funcionant les línies de tren, també del metro. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. Sí, degut a aquest esboranc, us estem explicant que hi ha hagut a tocar de Montcada i Reixac. No circulen trens entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. A la R2 Nord i R2 hi ha trens entre Maçanet-Massanes i Montcada i Reixac d'una banda i entre Sant Andreu i les estacions de l'aeroport i Castelldefels de l'altra. Això sí, atenció, perquè Rodalies informa que aquests trens circulen amb retards d'uns 20 minuts. Per anar de Montcada a Barcelona, Rodalies recomana fer transbordament cap a la línia R4. Això és un trajecte a peu d'uns 5 minuts a Montcada. Pel que fa a la R11, hi ha servei entre Portbou i Granollers. Per fer el trajecte entre Granollers i Sant Andreu, hi ha servei alternatiu per carretera a Barcelona. Aquests autobusos arriben i surten de la plaça Ramon Riera. Renfe, a més, també ha reforçat les places, els serveis avant, entre Figueres, Vilafant i Girona i Barcelona Sants. Recordem que més enllà d'aquesta incidència tampoc hi ha trens a la R13 i a la R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Això passa des de dilluns al vespre per un robatori de coure. Hi ha servei d'autobusos alternatius. D'altra banda, per la deflagració de gas que hi ha hagut als accessos a l'estació de metro de Plaça Espanya de Barcelona, el metro funciona amb normalitat, però sí que hi ha desviaments en algunes línies d'autobusos, també carrers tallats. Es recomana consultar totes aquestes afectacions si us heu de desplaçar per la zona. Un apunt sobre trànsit a les carreteres. Retencions a aquesta hora a la Ronda Litoral de la Zona Franca a Barceloneta en sentit Besòs. Precaució per una possible incidència en aquest punt. Es mantenen també les retencions a la 2 Esparreguera, direcció Barcelona, en aquest cas per unes obres.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Es mantenen alguns núvols baixos a la Costa Daurada i també al voltant del Delta de l'Ebre, amb humitats elevades i amb notable xafogor, mentre la resta del país domina el sol. Aquest panorama és el que tindrem al llarg de les properes hores, és a dir, en conjunt domini del sol, estabilitat, amb la possibilitat de la persistència, tot i que amb tendència de trencar-se, d'aquests núvols baixos cap a la costa sud. Avui pendents una mica del termòmetre que repunta clarament. És la fuetada final d'aquest episodi tan llarg, de calor tan intensa i extrema i de xafogor notable que hem tingut al llarg dels darrers dies. El termòmetre podrà arribar a superar els 40 graus al terç oest del país i fins i tot àmpliament en alguns indrets de manera local del Segrià i de la Ribera d'Ebre, on no descartaríem algun 41 o algun 42. A la tarda poden créixer algunes nuvolades per la mateixa calor cap a la zona del Pirineu, al voltant del Ripollès, com ja ha anat passant aquests darrers dies, i sempre amb risc d'algun petit ruixat, poca cosa. En tot cas, el risc de pluja s'incrementarà al llarg dels propers dies. Demà, de fet, ja esperem a la tarda que comenci a canviar una mica. Les temperatures els costarà més d'arribar als 40 graus, farà molta calor, però potser no tant com avui, i a més hi haurà un augment de núvols amb alguns primers ruixats. Tarda una mica més insegura i ennuvolada. I serà el cap de setmana que arribi aquest canvi de temps que ens ha de dur més ruixats i, sobretot, una normalització del termòmetre. Tresca Info.
3: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
4: Banderes de conveniència. Un forat legal en la seguretat de la navegació internacional.
5: Iran Islamic Revolutionary Guard Corp Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
6: La guerra de l'Iran ha mantingut durant mesos milers de mariners bloquejats a l'estret d'Hormuz, la majoria en vaixells amb bandera de conveniència. Libèria o Panamà tenien registrats els dos vaixells, francès i grec, abordats a l'abril per la Guàrdia Revolucionària Iraniana, que ho va difondre en un vídeo propagandístic. Les navilieres trien els pavellons estrangers per qüestions fiscals i de falta de regulació laboral o també per saltar-se les sancions internacionals tant a l'Orient Mitjà com fins i tot en les flotes fantasma que permeten l'exportació de petroli rus. Panamà, que registra un 16% de la flota global, defensa el seu model de registre. José Raúl Molino, president del país centroamericà.
7: Detrás de una embarcación con nuestra bandera está nuestro país que la defiende. Esa es la gran diferencia con otros competidores. Nosotros no somos una franquicia, somos un país detrás de su registro.
6: Panamà i Libèria lideren una llista on també trobem Xipre, Malta, les Illes Marshall. Més del 70% de la navegació comercial internacional es fa sota bandera de conveniència, sense cap legislació vinculant d'àmbit global que regule les condicions del registre de vaixells. Això també facilita el frau. L'OMI, l'Organització Marítima Internacional, va detectar l'any passat 529 vaixells amb banderes falses. Una quarantena d'estats han denunciat la utilització de les seues banderes per organitzacions delictives. Per frenar aquests casos, l'OMI ha aprovat les seues primeres directrius per millorar la transparència de registres, identificar els propietaris dels vaixells i millorar la seguretat de les tripulacions. Aika Sherif, responsable jurídica de l'OMI.
8: Tienen por objeto ayudar a los estados de abanderamiento a gestionar sus procedimientos de matriculación, detectar documentación falsificada y reducir, y en última instancia, eliminar las matriculaciones fraudulentas mediante una diligencia debida coherente.
6: A l'espera que aquestes directrius s'apliquen, ja veus que reclamen més avanços. Luis Berenguer, president de la secció de Dret Marítim i del Transport del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP, i antic capità de Mercant, reclama una modificació de la legislació europea de transport i navegació que obliga els vaixells a pagar uns mínims salarials a les tripulacions en aigües territorials de la Unió Europea, cosa que evita en part la competència deslleial.
9: De forma que la gent no pogués abusar dels tripulants quan se dirigeixen al mar territorial europeu, inclús la zona econòmica exclusiva d'Europa, que tinguessin que pagar-los a l'estàndard mitjà del que se paga a la Unió Europea pel vaixell, amb el que eliminaríem problemes de competència deslleial.
6: Segons Berenguer, ja hi ha precedents en normativa exigida per la Unió Europea respecte a la transparència de la comptabilitat de les empreses navilieres, ja que el 2003 es va posar obligacions a les Illes Verges Britàniques.
9: La Unió Marítima Internacional, l'Organització Mundial de Comerç també va pres, i l'Unió Europea li va obligar que no podia treballar les Illes Virgenes Britàniques, que era un dels països fiscals més captadors de capitales, a formalitzar les normes que no podien ser accions anònimes i també tenien que tenir identificat els managers i també els membres i la comptabilitat.
6: Tot i els esforços de l'OMI per regular el registre dels vaixells, la falta d'un consens per establir mesures vinculants que dispararien els costos de la navegació comercial, així com l'interès de saltar-se les sancions internacionals a través de flotes fantasmes, no fa previsible una millora en el curt termini.
4: És un reportatge de Vicent Mifsud amb la realització de Diego Monroy.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: I encara en internacional, una qüestió que us destacàvem en el sumari. El primer ministre indi, Narendra Modi, ha anunciat que establirà tribunals de via ràpida per accelerar el càstig dels funcionaris corruptes que van filtrar exàmens oficials. Modi mira així de sufocar el moviment de protesta anomenat de les Paneroles, liderat per joves, que aquesta setmana sacseja a Nova Delhi amb el seu desafiament obert al govern. Modi ha escrit a les xarxes socials que no hi ha res més important per al benestar i el futur dels joves i ha afegit que aquells que intenten perjudicar-los no se salvaran. El partit de les Paneroles ha rebutjat l'anunci perquè no contempla la seva principal reivindicació, que és la dimissió del ministre d'Educació. El moviment va mobilitzar unes 50.000 persones dilluns a Nova Delhi, tot i que la policia els havia denegat el permís per marxar cap al Parlament. Posteriorment, els agents van reprimir els concentrats amb càrregues, porres i amb l'ús de gas lacrimògen i van provocar ferides a unes 200 persones. Ahir, més de 1.000 persones van continuar acampades al lloc de protesta al centre de la capital índia, malgrat la calor i la humitat extenuants.
3: Esports.
0: Arribarem a les 11 amb tota l'actualitat esportiva i acompanyats de la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
10: Hola, bon dia. Comencem amb esport en directe. La selecció espanyola masculina waterpolo debuta a la Copa del Món contra l'anfitriona Austràlia. Estem al minut 3 del segon quart de partit i el marcador és favorable a Espanya per 8-5. L'equip està integrat per 12 de 15 jugadors catalans. La selecció espanyola femenina jugarà demà a les semifinals d'aquesta Copa del Món contra Rússia. Jordi Vall, seleccionador espanyol femení.
11: I ara pensar en les semifinals contra Rússia, que serà també un partit molt difícil. Estem enfocades en això i a partir d'allà a preparar el següent pas.
10: L'equip espanyol amb 13 de 14 jugadores catalanes va superar ahir Hongria 8-7 als quarts de final. Rússia va tornar a una gran competició de waterpolo ahir en superar 11-6 als Països Baixos. El Barça femení de futbol continua configurant l'equip per a la temporada 26-27. Un cop renovat el tècnic Pere Romeu i que ahir es presentés el primer fitxatge per a la nova temporada, aquest migdia l'extrem noruega Caroline Graham Hansen renovarà amb el club blaugrana fins al 2028. Graham serà blaugrana per dues temporades més. Un Barça que ha incorporat la central neerlandesa de 19 anys, Renee van Aasten, que ve de l'Ajax i firma fins al 2030. És una de les joves jugadores amb més projecció al futbol europeu.
12: Quan vaig sentir parlar de l'interès del club, el cor em va començar a bategar més de pressa. Estava molt contenta i emocionada. En parlar amb el club i amb la gent de seguida vaig sentir que aquell era el pas següent. He rebut un tracte molt càlid i ells també estan contents i emocionats per mi.
10: I avui s'hauria de fer la presentació oficial del davanter alemany Karim Adeyemi pel Barça masculí. Primer s'ha de fer oficial el seu fitxatge previst per ahir, però que s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. I després ja es farà l'acte de presentació oficial d'Adeyemi.
3: 3CAT Info.
10: El Girona guanya el segon amistós de pretemporada en imposar-se 1-3 al camp de l'Olot de Segona Federació. Minso va fer els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez i Sarasa va fer el tercer. Marc Mas va fer el gol de l'equip garrotxí. Sentim Minso Kim, el davanter sud-coreà del Girona.
13: Bien, muy bien, muy bien. Hay muchísima gente con ganas, ilusión, mucha responsabilidad. I veo muy bien l'equipo, sí.
10: Encara en futbol, Itàlia intenta fitxar Pep Guardiola per dirigir la selecció d'aquest país després que no han pogut jugar les tres últimes edicions del Mundial. El president de la Federació Italiana admet l'interès a contractar-lo i diu que faran un esforç econòmic, però que ho veuen complicat. El tècnic català té en compte aquest oferiment d'Itàlia, però vol esperar a veure si Thomas Tuchel continua com a seleccionador anglès. Diu Guardiola que preferiria dirigir Anglaterra que Itàlia per una qüestió de capacitat competitiva i perquè coneix millor els jugadors anglesos de la seva etapa de 10 anys al Manchester City. I l'ex de Madrid, Casemiro, jugarà amb Messi a l'Inter Miami. El migcampista brasiler de 34 anys firma per una temporada que es pot allargar fins al 2029.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El tècnic eslové Aleksandar Sekulić és l'escollit per a la reconstrucció de la secció de bàsquet de Barça. Sekulić, de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'exjugador del Joventut, Clement Prepelic, ha coincidit amb ella al Dubai.
14: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera, aparte de título que ha ganado con nosotros.
10: Torna a la muntanya al Tour amb dos ports de primera, un de segona i dos de tercera categoria. 18a etapa, 185 quilòmetres, amb Tadej Pogacar, que manté el lideratge amb 4 minuts 32 segons respecte del belga Remco Evenepoel. A l'etapa d'ahir la va guanyar Jasper Philipsen de l'Alpecin, guanyant a l'esprint a un nombrós grup d'escapats. La fuga va arribar a ser de 50 integrants, un dels quals a Vallèsar, Abel Balderston, del Caja Rural.
15: Bueno, intentar aguantar com podia i intentar reservar-se el màxim possible. Però bueno, venen tres dies molt durs, així que a veure si podem recuperar bé.
10: Balderston va acabar 15 amb el mateix temps que Philipsen. En tenis, Paula Badosa jugarà avui als vuitens de final del torneig d'Hamburg contra l'hongaresa Utbardi. La begurenca va superar ahir la polonesa Kawa en dos sets i a motor s'ha suspès la Bajaragón, prevista per aquest cap de setmana pel risc extrem d'incendi. La prova puntuable per al campionat del món de bajes i el campionat d'Espanya de ral·lis tot terreny tenia una inscripció de luxe amb 42 automòbils.
3: 3cat info.

0: Els bombers apunten que aviat hauran pogut taponar totes les connexions de gas i apagar la flama que crema després de la deflagració a les obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. També ha defensat l'estratègia de deixar cremar el gas per evitar altres perills. El sinistre va deixar 8 ferits, 2 dels quals greus. Mentrestant, se segueix treballant per garantir l'estabilitat a la zona de les obres del soterrament de les vies entre Vallbona i Montcada i Reixac, on ahir es va obrir un gran esvoranc de 30 metres de fondària. També s'està fent un monitoratge per detectar qualsevol moviment. L'incident talla sine die al pas de les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. 1.600 agents reforçaran la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu i la majoria es destinaran a reforçar la seguretat ciutadana al carrer. El gruix del contingent seran agents que es graduen a final de mes. Els Estats Units adverteixen que enduriran les accions contra l'Iran, però continuen deixant la porta oberta a una solució diplomàtica. La guerra s'ha ampliat amb un nou front, l'atac per part dels rebels Houthis amb base al Iemen i alineats amb Teheran, contra 2 patrullers de l'Aràbia Saudita. El govern espanyol presenta la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, amb seu a Ginebra, Suïssa. L'actual ministre de Treball ja va anunciar que no es tornaria a presentar a les eleccions. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem avui a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Es tanquen els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi va ser el que es va declarar ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. Laura Autorell, de 63 anys, es converteix en l'escriptora de l'estiu per la novel·la La llibreria de les hores mortes. El boca a orella ha aconseguit que aquest llibre, publicat fa 2 mesos, guanyi lectors de forma exponencial per la història de reconstrucció de la identitat del personatge principal.
1: Esports.
2: A Sydney, en joc el partit de quarts de final de la Copa del Món de Waterpolo entre les seleccions masculines d'Espanya i Austràlia. Minut 7 del segon quart, 10-8 el marcador favorable a l'equip espanyol. En aquest equip hi ha fins a 12 jugadors catalans, més el seleccionador David Martín. Després d'anunciar ahir el fitxatge de la defensa neerlandesa René van Aasten al Barça femení, fa aquest migdia l'acte de renovació de la davantera noruega Caroline Graham Hansen fins al 2028. I el Tour de França avui, 18a etapa, 185 quilòmetres, 5 ports, 2 dels quals de primera categoria Pogacar continua de líder.
0: I pel que fa al temps, la calor s'intensificarà al terç oest del país, on s'esperen temperatures de 40 graus o fins i tot superiors a la Ribera d'Ebre i al Segrià. Domini del sol amb alguns núvols baixos al Delta de l'Ebre i a la Costa Daurada, on es mantindrà l'ambient xafogós. Tarda amb algunes nuvolades al Pirineu.
3: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 4 minuts de les 11. Salutacions, us acompanya a aquesta hora i fins al punt del migdia, Estel Batet Carles.
3: 3CAT Info.
0: Els bombers preveuen que la flama que crema des d'ahir després de l'explosió a les obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona s'extingirà les properes hores quan acabin de taponar les connexions de gas. També han defensat l'estratègia de deixar cremar aquest gas de forma controlada per evitar-ne la dispersió i mals majors com altres deflagracions. El sinistre ha deixat 8 ferits, 2 dels quals greus. Anem en directe a la plaça de Sants. Última hora, Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Doncs aquí a la plaça de Sants de Barcelona els bombers segueixen remullant amb diverses mànegues d'aigua aquesta flamarada de foc que surt del subsol des d'ahir a les 10 del vespre quan hi va haver aquesta deflagració arran de les obres als accessos del metro. Hem de dir, però,

0: ja s'han obturat, ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
1: Tot i que des de l'Ajuntament insisteixen que no hi ha perill de cap altra deflagració, la zona està acordonada per facilitar aquestes tasques de reparació i hi ha més d'una vintena de comerços que avui aquestes botigues no han pogut obrir, com explica Lucía Reina, que és de Sants Establiments Units.
2: Dintre de tot, la gravetat és prou bona. Només tenim afectats entre un 25 i 30 comerços del tram de Joan Güell fins al carrer Cros, que avui no poden obrir.
1: L'explosió, que va causar 8 ferits, 2 d'ells greus, es va sentir des de diversos punts del barri de Sants. A pocs metres de la flamarada hi ha diversos blocs d'habitatges. L'explosió la van sentir i així és com la vivien. Així ho explicava la Gabriela.
3: Durant tot el dia va haver un escape, a les 10:23 es va fer l'explosió i, bueno, pues a veure, vam sortir al carrer, vam estar veient tot el foc i tal i això, però, bueno, es van estar tranquil·litzant i tal, i llavors, pues, bueno, suposo que sí que hi ha hagut gent que ha estat nerviosa. Aquí a l'escala hi ha un altre que ha tingut por durant la nit, però bueno, que hem estat bastant informats. Si sorties i preguntaves, t'ho explicaven i cap problema.
1: De fet, l'Ajuntament no ha desallotjat cap habitatge, però hi ha 5 veïns que sí que van demanar ells mateixos ser traslladats.
4: Doncs és l'última hora des de la plaça de Sants. Estem seguint aquesta flama que encara crema des d'ahir. De fet, al vespre, després de l'explosió, arran de les obres del metro en aquest punt a la plaça de Sants, ho anirem seguint. Gràcies, Maria Fernández Noguera. Bon dia, fins ara.
1: Bon dia, fins ara.
4: I un altre punt també informatiu aquest matí és la zona d'obres de soterrament de les vies entre el barri de Vallbona i Montcada i Reixac, que continua pendent de les conseqüències, en aquest cas, de l'esfondrament d'ahir a la tarda. Els esforços se centren ara en l'estabilització del terreny i en controlar l'evolució d'aquesta incidència. Tenim una unitat mòbil a Nou Barris amb en Toni Fortesa i el suport tècnic d'en José Antonio Muñoz. Toni?
5: Xavier Mercè, regidor del districte, i tècnics de DIF estan reunits en aquests moments a la zona de l'incident, valorant la situació. Les obres al voltant de l'Esboranc no s'aturen des de primera hora del matí. Ara mateix els tècnics estan estabilitzant la zona per a poder treballar-hi. L'Esboranc queda tapat amb una carpa i només es pot veure des dels pisos superiors de l'edifici del costat. En Juan, veí del bloc més proper a les vies, explica el que van viure ahir.
6: Ves com si la grua s'embutia dentro la tierra, se la tragava la tierra. Y ahí luego ya empezaron a venir, ya empezaron a venir los bomberos, la Guardia Urbana, los Mossos. Y a partir de ahí ya, pues nos bajamos aquí abajo y ya lo que hemos fue todo el movimiento que había, nada más.
5: De moment, els veïns no han notat cap moviment a la zona després de l'incident d'ahir a la tarda. Adif farà controls, això sí, d'escoltació cada 24 hores per comprovar si hi ha moviments a la zona afectada després de l'incident. Això sí, asseguren els veïns que hem estat parlant d'haver d'aguantar moltes molèsties per les obres i estar cansats del soroll i la pols. Tot i així, en Blas, veí de la zona, admet que és a fi de bé.
7: Home, això penso que amb el temps serà una bona opció. El que passa que el problema que tinguin ara és tanta obra i els problemes que deriven d'aquesta obra, però amb el temps serà bo per tots.
5: Ara mateix es combinen dos punts d'obres, l'habitual del soterrament de les vies i les de control de l'Esboranc.
4: Molt bé, gràcies, Toni. Queixes dels veïns i queixes també dels usuaris de Rodalies, que estan molestos per un nou problema que talla les línies R2, R2 Nord i R11 a causa d'aquest esboranc a les obres de Montcada. Es queixen de retards i de falta d'informació. Des de Granollers ara, Marta Vallès, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs la R11 entre Portbou i Granollers Centre funciona normalment amb tren, però a partir de Granollers Centre el trajecte s'ha de fer per carretera. En autocar arriba fins a Sant Andreu i allà es pot recuperar la R2 i la R2 Nord i arribar fins a Barcelona. També s'ha reforçat amb els trens avant, doncs, aquest servei, i ara a les 11, per exemple, havia de sortir un comboi de Figueres-Vilafant en direcció a Girona, en final a Barcelona a Sants. Pel que fa als usuaris de la R2 i la R2 Nord, el tren de Massanet-Massanes va fins a Montcada i allà, doncs, s'ha de fer un transbordament, en el cas de la R2 Nord, per anar a buscar a peu la R4 i arribar fins al destí final a Manresa. En el cas has d'anar en direcció a Barcelona Aeroport, s'ha d'agafar la R2 Nord. També s'ha de fer aquest transbordament. Això és el que ha previst Renfe com a servei alternatiu per aquesta situació, per aquesta incidència d'aquest matí. Una altra cosa és el que pensa

0: Són els usuaris. Fa calor aquí a la porta de l'estació de Granollers Centre. Es fa pesat quan hi ha cues a les portes dels autocars i, per exemple, ens deia la Mar que avui un altre cop arribarà tard a la feina.
1: No está funcionando las alternativas. Aquí llevamos ya 10 minutos y no está ni el conductor y ya llego tarde al trabajo, como siempre. Desde si cojo el regional, oficialmente tarda 1 hora y 10 minutos, y si cojo el de media distancia por horario, pues tarda unos 50 y pocos minutos. Se supone que salía a las 9:05, ha llegado con retraso ya, y son las 10:17 y estoy en Granollers y tengo que llegar a Passeig de Gràcia.
0: En aquests moments, aquí a les portes de Granollers Centre de l'estació de tren, hi ha 3 autocars. Ara mateix no hi ha cues, perquè han marxat 2 autocars plens fins dalt en direcció a Barcelona, i ara doncs, suposem que es tornarà a formar una altra llarga cua de viatgers amb trens que arribaran des de la R11 des de Girona.
2: Doncs és l'última hora sobre aquesta afectació. Els usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11... que tenen aquesta incidència per aquest esvoranc a les obres de Montcada. Ho hem seguit des de Granollers amb la Marta Vallès. Marta, gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Les 11:12, Interior reforça en 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduen a final de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet del Vallès i que s'incorporen per fer tasques de seguretat ciutadana. Aquestes noves novetats s'acaben d'anunciar en una roda de premsa al Departament d'Interior. Ho ha seguit en Miquel Jarque.
4: Aquí al Departament d'Interior s'acaba de presentar el Pla Helios per aquest estiu. Núria Parlon ha destacat el paper que jugaran els 1.309 els Mossos que s'incorporen en pràctiques aquest estiu, però no només.
5: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses, i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats d'ARRO.
4: El major Trapero ha destacat que reforçarà també les sales de comandament, que s'actuarà en tots els àmbits delinqüencials.
6: Turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure, tota l'activitat de festes majors, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, baralles, lesions i fets de tot tipus, de violència sobre les persones, les violències sexuals, també el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
4: Trapero també ha fet balanç del dispositiu Campai Pista, sobretot a l'AP7, per prevenir robatoris a camions i turismes. En aquest any, els delictes han baixat un 50% i les identificacions s'han doblat de 3.100 a 6.200.
2: Molt bé, gràcies, Miquel. I Europa acorda una nova ronda de sancions contra Rússia per la guerra a Ucraïna, que inclou la congelació durant un any del topall al preu del petroli rus. Una entesa descafeinada per les friccions respecte al transport del gas natural liquat rus. Al final s'ha consensuat permetre a les empreses europees amb contractes signats abans de la guerra continuar transportant aquest gas a tercers països de fora de la Unió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Forteàmides.
7: Grècia era el país que més pals a les rodes havia posat amb aquest tema, per la seva potent indústria naviliera que transporta gas liquat rus arreu del món. I al final, el govern grec se n'ha sortit amb la seva. La resta de socis europeus han cedit en aquest punt per aconseguir la unanimitat necessària. Per la pressió d'Alemanya i Portugal, també han caigut les sancions previstes contra el sector pesquer rus, que pretenien restringir la importació de peixos com el lluç, el salmó o el bacallà pescats a Rússia. En canvi, sí que hi ha hagut acord entre els 27 per prorrogar durant un any més el topall de preu del petroli rus, perquè Moscou no tregui rèdit de l'augment dels preus de l'energia provocat per la guerra a l'Orient Mitjà. Els països europeus també han sancionat una trentena més de bancs russos i diverses empreses que ofereixen serveis de criptomonedes al país. També han acordat restringir l'entrada a la Unió Europea de soldats russos que hagin lluitat a Ucraïna.
2: És 11:45 del migdia. Repassem com està la mobilitat a aquesta hora. Carreteres i autopistes, però transports públics especialment afectats per aquest esvoranc a Montcada. Clàudia Serra, bon dia, com ho tenim? Atenció, Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, sí. Aquest matí molt pendents de totes aquestes incidències derivades d'aquest esvoranc a tocar de Montcada i Reixac. Recordem que, degut a aquest accident, no circulen trens entre Sant Andreu i Montcada. A la R2 Nord i a la R2 hi ha trens entre Maçanet-Massanes i Montcada, d'una banda, i entre Sant Andreu i les estacions de l'aeroport i Castelldefels, de l'altra. Això sí, atenció, perquè Rodalies informa que aquests trens circulen amb retards que poden superar els 20 minuts. Per anar de Montcada a Barcelona, Rodalies recomana fer transbordament a Montcada cap a la línia R4. Això és un trajecte a peu d'uns 5 minuts aproximadament. Pel que fa a l'R11, hi ha servei de trens entre Portbou i Granollers. Per fer el trajecte entre Granollers i Sant Andreu, hi ha servei alternatiu per carretera. A Barcelona, aquests autobusos arriben i surten de la plaça Ramon Riera. Renfe, a més, en paral·lel ha reforçat les places dels serveis Avant entre Figueres, Vilafant i Girona i Barcelona Sants. En paral·lel a tot això, una altra incidència activa destacada a Rodalies des de dilluns, degut a un robatori de coure. Recordem que no hi ha trens a la R13 i a la R14 entre la plana Picamoixons i Lleida. El transport entre aquestes dues estacions es fa per carretera. D'altra banda, per la deflagració de gas als accessos a l'estació de metro de plaça Espanya de Barcelona. Recordem que el metro funciona amb normalitat, però que sí que hi ha canvis en algunes línies d'autobusos de la zona. També hi ha carrers tallats en aquesta zona. Es recomana, doncs, consultar aquestes afectacions si us hi heu de desplaçar.
3: El temps.
2: Amb en Jofre Genover.
9: Es mantenen alguns núvols baixos a la Costa Daurada i també al voltant del Delta de l'Ebre, amb humitats elevades i amb notable xafogor, mentre la resta del país domina el sol. Aquest panorama és el que tindrem al llarg de les properes hores, és a dir, en conjunt domini del sol, estabilitat, amb la possibilitat de la persistència, tot i que amb tendència de trencar-se, d'aquests núvols baixos cap a la costa sud. Avui pendents una mica del termòmetre que repunta clarament. És la fuetada final d'aquest episodi tan llarg, de calor tan intensa i extrema i de xafor notable que hem tingut al llarg dels darrers dies. El termòmetre podrà arribar a superar els 40 graus al terç oest del país i fins i tot àmpliament en alguns indrets de manera local del Segrià i de la Ribera d'Ebre, on no descartaríem algun 41 o algun 42. A la tarda poden créixer algunes nuvolades per la mateixa calor cap a la zona del Pirineu, al voltant del Ripollès, com ja ha anat passant aquests darrers dies, i sempre amb risc d'algun petit ruixat, poca cosa. En tot cas, el risc de pluja s'incrementarà al llarg dels propers dies. Demà, de fet, ja esperem a la tarda que comenci a canviar una mica. Les temperatures els hi costarà més d'arribar als 40 graus, farà molta calor, però potser no tant com avui, i a més hi haurà un augment de núvols amb alguns primers ruixats. Tarda una mica més insegura i ennuvolada. I serà el cap de setmana que arribi aquest canvi de temps que ens ha de dur més ruixats i, sobretot, una normalització del termòmetre.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
10: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
11: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
10: I se't transmet el fred a la mà?
11: Suposo.
10: Oh.
12: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: 3CAT Info.
2: Doncs tornant a parlar de la calor, a la plana de Lleida i especialment al Segrià es viurà aquesta tarda un nou pic de calor amb temperatures que poden superar els 40 graus. De fet, la mateixa ciutat de Lleida viu un dels estius més càlids de la seva història i això té conseqüències també per l'hostaleria. Les màximes arriben ben entrada la tarda i les terrasses no s'omplen. Lleida, Estela Busoms.
14: A la plana de Lleida pràcticament no hi ha influència marítima i això fa que sigui la zona de Catalunya on les màximes arriben més tard, entre les 5 i les 7 de la tarda. N'hem parlat amb Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
15: És una plana bastant tancada, és a dir, en el fons és una prolongació de la Vall de l'Ebre, però ens queda molt tancada, com a mínim mirant cap al Mediterrani, doncs pràcticament no hi ha cap escletxa per on pugui arribar la marinada i, per tant, no comença a baixar la temperatura realment fins que el sol ja pràcticament es pon.
14: I això es va repetint aquest estiu, que és un dels més càlids registrats mai a Lleida. De fet, ja s'ha superat el rècord en més dies, per sobre de 40 graus. Uns vespres tan calorosos afecten també bars i restaurants perquè es fa difícil asseure's a les terrasses a les hores que normalment estarien més plenes. Ramon Solsona és secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
16: És evident que hi ha incidència, és a dir, quan les temperatures van pujant, va pujant el consum de begudes, però arriba un punt que baixa, però un punt que no. La gent es queda a casa.
14: I una altra conseqüència directa de les temperatures disparades és l'increment del risc d'incendi. Avui el perill és extrem en més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, llançava aquest missatge.
5: Tenim la preocupació especialment centrada a Ponent i a Terres de l'Ebre, tot i que demanem precaució al conjunt de Catalunya, podem tenir de nou episodis de simultanietat amb diversos incendis actius, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també és important protegir-nos i no fer ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
14: A tot això s'amplia la restricció d'accessos a 7 espais naturals. Montserrat i la Serra del Montsant s'afegeixen al Montsec d'Ares i de Rúbies, a la Baronia de Rialp i a la Ribera Salada, al Prepirineu, i a Montmell Marmellà, a la Serralada Prelitoral.
2: I avui hi ha tancats els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem en més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. L'últim incendi, que és el que es va declarar ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va afectar una quinzena d'hectàrees. Els bombers el van donar per estabilitzat a 3:15 de la nit i durant tota la matinada 10 dotacions han treballat a la zona per evitar revifades. El foc va obligar a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: 7 minuts i mig, haurem arribat a 11:45. Els Estats Units adverteixen que enduriran les accions contra l'Iran, però continuen deixant la porta oberta a una solució diplomàtica. Els atacs han seguit a les últimes hores amb la 12a nit consecutiva de bombardejos nord-americans contra el règim de Teheran i amb nous atacs també de l'Iran contra equipaments militars dels Estats Units a Jordània i Kuwait. La guerra a l'Orient Mitjà s'ha ampliat també les últimes hores amb un nou front, l'atac per part dels rebels Houthis amb base al Iemen i alineats amb l'Iran contra dos petroliers de l'Aràbia Saudita. Els Houthis compleixen així l'amenaça de fa 2 dies d'intervenir en el conflicte. Els Estats Units i l'Iran van firmar el mes passat un acord provisional de pau, però des de fa gairebé 2 setmanes s'ataquen mútuament i no hi ha cap indici de progressos a nivell diplomàtics, mentre els intents dels mediadors continuen fent reviure les negociacions, però per ara no se'n surten. El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, defensa que l'Iran no està encara preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora hi accedirà.
17: Sembla que és provocat, però encara fa...
18: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
2: I el govern espanyol proposa la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball. Si és escollida, no hauria de deixar l'executiu aquesta legislatura perquè el seu mandat a l'OIT no començaria fins la tardor de l'any vinent. Madrid, Tania Tàpia.
19: Era un rumor que ara el mateix president del govern espanyol ha confirmat. A les xarxes, Pedro Sánchez ha avançat que Espanya ja ha presentat formalment la candidatura perquè l'actual vicepresidenta de Treball, que no es tornarà a presentar a les eleccions, sigui la directora general de l'Organització Internacional del Treball, amb seu a Ginebra, Suïssa, un organisme de les Nacions Unides que vetlla per la feina decent i els drets laborals arreu del món. Sánchez apunta que Díaz ha demostrat en polítiques i resultats la seva feina en favor dels drets laborals, destaca la seva vocació de consens i diu que això la converteix en una excel·lent candidata. Si ho aconseguís, seria la primera dona a presidir l'organisme, també la primera espanyola, un procés que serà de mesos. Les eleccions són al novembre i el mandat no comença fins a l'octubre del 2027. No ha de deixar el govern per fer campanya per l'OIT defensen fons del Ministeri. De moment, Díaz s'enfronta només a la candidatura de l'actual director, Gilbert Ongbo. I Yolanda Díaz també ha reaccionat a les xarxes, diu que l'organisme és el que millor representa la feina digna i el diàleg social entre empreses i treballadors i reconeix que és un orgull i una responsabilitat enorme ser candidata. També tenim ja reacció del PP a les xarxes. S'ha escrit que ja es pot saber ara la contraprestació que Sánchez dona a Yolanda Díaz per callar tot el que sap.
3: Esports.
2: Amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
20: Hola, bon dia. Esport en directe. La selecció espanyola masculina de waterpolo juga en partit de quarts de final de la Copa del Món contra l'anfitriona Austràlia a Sydney. Ara mateix, minut 4 del tercer quart, Espanya continua dominant 14 gols a 11. És un partit que ha començat amb domini de l'equip espanyol. El primer quart 6 a 3. El segon quart, Austràlia ha vençut per 5 a 6. El descans ha arribat amb 11 a 9. I ara, en aquest tercer quart, torna el domini d'Espanya. Ara mateix, doncs, el marcador Espanya 14, Austràlia 11. L'equip està integrat per 12 de 15 jugadors catalans. Pel que fa a la selecció espanyola femenina de waterpolo, jugarà demà a les semifinals d'aquesta Copa del Món contra Rússia. Jordi Vall, seleccionador espanyol femení.
21: Avui el partit de quarts de final amb Hongria sempre és, sabíem que seria un partit de molta, de màxima dificultat. La veritat és que hem estat molt sòlides en defensa i això ens ha permès estar en partit fins al final. I amb aquests detalls últims doncs hem pogut assolir la victòria.
20: Valls parlava d'aquesta victòria contra Hongria i per 8 a 7 en partit de quarts de final. Rússia va tornar a una gran competició de waterpolo ahir en superar 11 a 6 als Països Baixos. L'equip espanyol amb 13 de 14 jugadores catalanes. El Barça femení de futbol continua configurant l'equip per a la temporada 26-27. Un cop renovat el tècnic, Pere Romeu, i que hi es presentés el primer fitxatge, aquest migdia l'extrem noruega Caroline Graham Hansen renovarà amb el club blaugrana fins al 2028. Per tant, amplia el seu contracte dues temporades més. Un Barça que ha incorporat la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, que ve de l'Ajax i firma fins al 2030. És una de les joves promeses amb més projecció al futbol europeu.
22: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
20: I el Barça masculí a l'espera que avui es faci, aquest cop sí, la presentació oficial del davanter alemany Karim Adeyemi. Primer s'ha de fer oficial el seu fitxatge previst per ahir, però que s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats, i després ja es farà aquest acte de presentació oficial de Adeyemi.
3: 3CAT Info.
20: Victòria del Girona, el segon amistós de pretemporada al camp de l'Olot, de segona federació, ahir per 1 a 3. Minso va fer els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez i Sarasa el tercer. Marc Mas va fer el gol de l'equip garrotxí. Sentim Minso Kim, el davanter sud-coreà del Girona.
23: Sí, afició, estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de amb objectius d'ascendir.
20: I també a la segona divisió, el Sabadell supera la xifra dels 7.000 socis de cara a la propera temporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
20: Torna a la muntanya el Tour de França amb dos ports de primera, un de segona i dos de tercera categoria. La 18a etapa avui té 185 quilòmetres amb Tadej Pogacar, que es manté líder amb 4 minuts 32 segons respecte al segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel. L'etapa d'ahir la va guanyar Jasper Philipsen de l'Alpecin a l'esprint amb una fuga protagonitzada per a fins a 50 integrants, un dels quals a Vallèsà, Abel Balderston.
25: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port a la baixada, també anava bastant davant i però no he pogut estar, i després hi ha hagut un parón al peloton a quilòmetre 110 o així.
26: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
2: En punt, 2:15.

0: Fem un repàs als principals titulars a aquesta hora d'aquest dijous 23 de juliol. Els bombers apunten que haurien ja pogut taponar totes les connexions de gas i apagar la flama que crema després de la deflagració a les obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. També han defensat l'estratègia que han seguit de deixar cremar el gas per evitar altres perills, com altres deflagracions. El sinistre ha deixat 8 ferits, 2 de greus. Mentrestant, es continua treballant per garantir l'estabilitat de la zona d'obres del soterrament de les vies entre Vallbona i Montcada i Reixac, on ahir es va obrir un gran esvoranc de 30 metres de fondària. També s'està fent un monitoratge per detectar qualsevol moviment. L'incident talla sine die al pas de les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11. I us hem explicat també que 1.600 agents reforçaran la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu i la majoria es destinaran a reforçar la seguretat ciutadana al carrer. El gruix d'aquest contingent seran agents que es graduen a final de mes. A partir d'ara passarem per Blanes, a la Selva. Un any més acull el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Des d'avui fins dilluns que ve hi competiran les considerades 3 millors pirotècnies de l'Estat, juntament amb una de portuguesa i una altra de xinesa. I acabarem amb música, la que programa el Tinglado de Vilanova i la Geltrú. La Fúmiga, Clarapeia o Esbetlana són alguns dels caps de cartell del festival que obre portes avui. És un dels pocs que no tenen ànim de lucre i que estan gestionats per voluntaris. I en esports, què destaquem, Montse?
1: Doncs que la selecció espanyola masculina de waterpolo juga aquesta hora a la Copa del Món, partit de quarts de final contra l'anfitriona Austràlia. Minut 8 del tercer quart, continua dominant l'equip espanyol per 16-13.

0: I el temps, la calor s'intensificarà al terç oest del país, on s'esperen temperatures de 40 graus o fins i tot superiors a la Ribera d'Ebre i al Segrià. Domini del sol amb alguns núvols baixos al Delta de l'Ebre i a la Costa Daurada. Aquí es mantindrà l'ambient xafogós. Tarda amb algunes nuvolades al Pirineu. Dos quarts i tres minuts de 12, els bombers preveuen que la flama que crema des d'ahir després de l'explosió de les obres del metro de la plaça de Sants s'extingirà ja en poca estona quan acabin de taponar les connexions de gas. També han defensat l'estratègia que han seguit de deixar cremar aquest gas de forma controlada, això sí, per evitar-ne la dispersió i possibles perills que se'n poguessin derivar. El sinistre va deixar 8 ferits, dos dels quals estan greus. Última hora des de la plaça de Sants, Maria Fernández Noguera, bon dia.
1: Bon dia. Doncs la flamarada vertical que ha cremat durant 11 hores aquí a la plaça de Sants ja s'ha apagat. Com a mínim, això és el que veiem des de l'exterior. Ja no veiem aquest foc i els bombers han deixat de ruixar aquest foc amb aigua. Aquesta flama clamava des d'ahir a les 10 de la nit, quan hi va haver una deflagració causada per una fuita de gas a les obres que s'estan fent als accessos del metro. Des dels bombers defensen que era més segur deixar cremar aquest foc que no pas extingir-lo. I, de fet, fa una estona ens explicaven que la intenció era deixar-lo cremar de forma controlada fins que l'avaria de gas quedés del tot reparada. Ara estem pendents d'una nova compareixença a les 12 de l'Ajuntament i també dels bombers, on tindrem més detalls sobre com evoluciona la reparació d'aquesta fuita. Aquí, de moment, la zona segueix acordonada i, de fet, hi ha una vintena d'establiments, de comerços, que no han pogut obrir. Així ens ho explicava la Lucía Reina, que és de Sants Establiments Units.
2: La gravetat és prou bona. Només tenim afectats entre un 25 i 30 comerços del tram de Joan Güell fins al carrer Cros, que avui no poden obrir.
1: A pocs metres de la flamarada, ara ja visiblement extingida, hi ha diversos blocs d'habitatges que no han hagut de ser desallotjats, segons ens deia l'Ajuntament. Tot i això, hi ha 5 persones que de manera voluntària haurien demanat ser traslladades i han passat la nit fora de casa. És una explosió que es va sentir des de diversos punts del barri de Sants i així és com la va viure, per exemple, la Gabriela, que viu a tocar de la flama.
3: Durant tot el dia va haver un escape, a les 10:23 es va fer l'explosió i, bueno, pues a veure, vam sortir al carrer, vam estar veient tot el foc i tal i això, però, bueno, ens van estar tranquil·litzant i tal, i llavors, pues, bueno, suposo que sí que hi ha hagut gent que ha estat nerviosa. Aquí a l'escala hi ha alguna que una altra que ha tingut por durant la nit, però, bueno, que hem estat bastant informats. Sorties i preguntaves, t'ho explicaven i cap problema.
1: Recordem que aquesta explosió d'ahir al vespre va causar 8 ferits i dos d'ells estan greus.
0: Molt bé, doncs gràcies Maria Fernández Noguera per aquesta última hora. Esperem doncs que en breu es pugui acabar d'apagar ja aquesta flama i es pugui recuperar la normalitat aquí a la plaça de Sants. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia, fins ara.
0: I també estem pendents de la zona d'obres del soterrament de les vies entre el barri de Vallbona i Montcada i Reixac, que continua també pendent de les conseqüències de l'esfondrament d'ahir a la tarda. Els esforços se centren ara en l'estabilització del terreny i en el control de l'evolució d'aquesta incidència. Unitat Mòbil a Nou Barris amb Antoni Fortesa i el suport tècnic de José Antonio Muñoz. Toni, bon dia.
4: Molt bon dia. Precisament ara mateix tècnics de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, regidor del districte, i tècnics de DIF estan reunits des de fa més d'una hora a la zona de l'incident valorant la situació. Els hem vist caminar pel voltant de la zona en diverses ocasions. El principal objectiu, ens han dit, és estabilitzar la zona per a poder treballar, i això ens ho han dit alguns dels tècnics, i veure si podran o no treure la grua que ha caigut fruit de l'esfondrament a un dels pous de les obres d'uns 30 metres de fondària. En Juan, que és veí del bloc més proper a les vies, explica el que van viure ahir.
5: Veig com això, la grua s'embutia dentro de la tierra, se la tragava per la tierra. I ahí luego ya empezaron a venir, ya empezaron a venir los bomberos, la Guardia Urbana, los Mossos, y a partir de ahí ya pues nos bajamos aquí abajo y ya lo que hicimos fue todo el movimiento que había, nada más.
4: Adif ha anunciat que farà controls cada 24 hores per comprovar si hi ha moviments a la zona afectada. De moment, els veïns no han notat cap moviment a la zona després de l'incident d'ahir a la tarda, tot i que sí que han notat més sorolls, com apunta en Benito, veí del bloc proper a les vies.
6: Hay mucho ruido, pero vamos, ya estamos acostumbrados. Llevamos ya casi 2 años aquí con la obra en el mismo lado. Lo que no me explico es qué ha sido eso de ahí, porque, ya te digo, se han pasado toda la noche echando hormigón, toda la noche, con un camión detrás de otro. Bueno, yo no he dormido casi nada. Però bueno, en fi, a veure si podem dormir alguna cosa.
4: Unes molèsties, doncs, que ara han augmentat ja que es combinen les habituals obres del soterrament de les vies i les del control de l'esvoranc.
0: Molt bé, doncs gràcies, Toni Fortesa. Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Un esvoranc amb aquestes obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac que comporta incidències també a diverses línies de rodalies. Durant tot el matí, el servei de trens ha quedat alterat a l'R2, a l'R2 Nord i a l'R11. Els usuaris, una vegada més, es queixen de falta de planificació i falta d'informació. Granollers, Marta Vallès, bon dia.
7: Hola, bon dia. La R11 entre Portbou i Granollers Centre es fa amb tren, com és habitual, però a partir d'aquí s'han d'agafar autocars per anar per carretera fins a Sant Andreu. Allà es pot recuperar el viatge amb tren fins a les estacions de Barcelona amb la R2 i la R2 Nord. Pel que fa a la línia R2 i R2 Nord, en origen, el tren de Massanet-Massanes arriba fins a Montcada. El tren de la R2 Nord, a Montcada, cap a Manresa, s'ha de fer un transbordament a peu i anar a buscar la R4. De Montcada cap a Barcelona i arribar a l'aeroport, s'ha d'agafar la R2 Nord. Això és el que ha previst Renfe com a servei alternatiu i que se suposa que hauria d'estar funcionant bé, però una altra cosa és escoltar els usuaris. La Mercè, per exemple, aquí a les portes de l'estació de Granollers Centre, ens deia que no ha rebut una bona informació per viatjar.
8: Venimos de las franquesas y nos han dicho que llegaba hasta Moncada. Resulta que llegamos aquí, no llega hasta Moncada, tenemos que coger el bus. Mala información y sobre todo es que es muy mal servicio.
7: La Mari Carme, que és veïna de Granollers, venia cap a l'estació i ja veu a venir que arribarà molt tard a Reus.
9: Jo ara vaig a Reus, normalment. Vaig fins a Sants, Sants canvio de tren, no? Jo visco aquí a sobre, he baixat abans, he preguntat, m'he informat i m'han dit que aquest bus em deix a Fabri Puig i allà agafo el tren fins a Sants.
7: Aquí ara a les portes de l'estació Granollers Centre de Renfe hi ha només un autocar que farà el trajecte en direcció a Barcelona i no hi ha cues perquè fa un parell de minuts que han sortit dos vehicles plens de gent. A primera hora ha trigat força els autobusos a marxar i la gent estava molt queixosa, però ara mateix sembla que va molt més àgil aquest transbordament del tren que arriba aquí a Granollers i els autocars que surten en direcció a Barcelona.
0: Doncs són les conseqüències a la circulació ferroviària d'aquest esvoranc, el soterrament de les vies entre el barri de Vallbona i Montcada i Reixac, que està afectant bàsicament aquestes tres vies. Ho hem seguit també des de Granollers. Gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
7: Bon dia.
10: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 5 minuts i 3 quarts de 12, canviem de qüestió. Interior reforça en 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduen a final de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet del Vallès i que s'incorporen per fer tasques de seguretat ciutadana. Aquestes novetats s'acaben denunciant una roda de premsa al Departament d'Interior que ha seguit en Miquel Jarque.
11: Aquí al Departament d'Interior s'acaba de presentar el Pla Helios per aquest estiu. Núria Parlon ha destacat el paper que jugaran els 1.300 nous Mossos que s'incorporen en pràctiques aquest estiu, però no només.
12: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats d'ARRO.
11: El major Trapero ha destacat que reforçarà també les sales de comandament, que s'actuarà en tots els àmbits delinqüencials.
13: Turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure, tota l'activitat de festes majors, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, baralles, lesions i fets de tot tipus, de violència sobre les persones, les violències sexuals, també el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
11: Trapero també ha fet balanç del dispositiu Campai Pista, sobretot a la P7, per prevenir robatoris a camions i turismes. En aquest any, els delictes han baixat un 50% i les identificacions s'han doblat de 3.100 a 6.200.
10: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Tres de les millors pirotècnies de l'Estat, una de Portugal i una de la Xina, competiran des d'avui a Blanes, a la Selva, en una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran cada nit fins dilluns, des de les platges de Blanes. Des d'allà ens n'informa en Fèlix Martín.
14: Seran un any més, 5 nits consecutives d'un festival de llum, color, fum i molt soroll, amb l'esclat dels coets llançats des de la punta de Sa Palomera, arran de mar. La pirotècnia Hosman Santa Bàrbara d'Ourense farà el primer castell avui al vespre. Ja ha participat en el concurs de Blanes en altres edicions. El repte, prendre els 5 anys consecutius de lideratge en aquest concurs de pirotècnia valenciana que actuarà diumenge. Amb el concurs han arrencat també els actes de la Festa Major de Blanes, ha destacat l'alcalde Jordi Hernández.
15: Donem inici ja al concurs internacional de focs d'artifici de Blanes i a 7 dies plens de cultura, de música, de concerts i que la gent ha de viure al carrer amb total civisme i seguretat.
14: Aquesta és la 54a edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava Trofeu Vila de Blanes, però ja hi ha referències de castells de foc a la Festa Major des de finals del segle XIX. El concurs de Blanes és un dels més prestigiosos i també és considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià, al País Basc, que començarà el dia 8 d'agost a l'Abadia de la Conxa.
0: I els espais de la Batalla de l'Ebre s'estan fent aquest estiu diversos camps de treball juvenils per recuperar trinxeres de la Guerra Civil. L'objectiu és doble. D'una banda, obrir nous espais de memòria i de l'altra, conscienciar i formar les generacions més joves. Tarragona, Manel Sastre.
16: A Caceres, a la Terra Alta, a pocs metres del Fort de Millet, un complex defensiu construït per l'Exèrcit Republicà, un grup de joves sense formació arqueològica excava un tram de trinxera que recorre tot el turó.
17: Molts d'ells és la primera vegada que estan en camps de treball i més d'arqueologia. No han tocat mai un pic, ni una pala, ni una aixada, i els hi anem explicant. I sobretot el que tenim intenció és que sàpiga el que tenen entre mans. Que estem excavant unes restes arqueològiques de fa 90 anys, que el material que els hi surt no és material de festa, sinó que és material militar, surten bales, surten llaunes, i els hi intentem explicar tot el que va significar això i el motiu per què estan treballant aquí i per què està això aquí.
16: Aquest és Pere Rams, l'arqueòleg que acompanya els joves en una iniciativa de la Fundació Escolta Josep Carol en col·laboració amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre. Aquesta setmana s'acaben uns treballs que des de fa 4 anys es fan cada estiu amb objectius científics però també pràctics i per fer-los visibles i conscienciar els joves. Marta Bru és la directora del Consorci.
18: Ho fem pels nens, però també ho fem per anar recuperant espais històrics i per conèixer més la història, doncs, o bé de la Batalla de l'Ebre o els fets bèl·lics que van passar en aquest territori, no? Té les dues vessants, les parts dels nens, però també la part científica.
16: Aquest estiu també s'estan fent excavacions al Pinell de Brai i Escó, a la Ribera d'Ebre.
0: Són 3:15. Obrim una nova àrea de servei a 3Cat Info. Començant per saber com se circula a aquesta hora a les carreteres i també com funciona el transport públic després d'aquest esvoranc que afecta diverses línies de Rodalies. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia, sí, aquest matí especialment atents a aquestes incidències degut a aquest esvoranc que ha tocat a Montcada i Reixac. Recordem-ho, no hi ha trens entre Sant Andreu i Montcada, això afecta les línies R2 Nord, R2 i R11. A la R2 Nord i l'R2 hi ha trens entre Maçanet, Massanes i Montcada i entre Sant Andreu i Aeroport i Castelldefels. Això sí, atenció, perquè aquests trens, Rodalies informa que circulen hores d'ara amb retards que poden superar els 20 minuts. Per fer el recorregut entre Montcada i Barcelona, Rodalies recomana fer transbordament a Montcada cap a la línia R4. Això és un trajecte a peu d'aproximadament uns 5 minuts. Pel que fa a la R11, hi ha trens entre Portbou i Granollers. Per anar de Granollers a Sant Andreu, hi ha autobusos que surten des de davant l'estació de Granollers i que connecten directament amb Sant Andreu. A Barcelona, els autobusos arriben i surten de la plaça Ramon Rieu. Renfe també ha reforçat paral·lelament les places dels serveis avant entre Figueres, Vilafant i Girona i Barcelona Sants. Pendents també de les afectacions al trànsit, a la mobilitat per la deflagració de gas als accessos a l'estació de metro de Plaça Espanya de Barcelona, el metro funciona amb normalitat, però sí que es desvien algunes línies d'autobusos i, a més, també hi ha alguns carrers de la zona tallats. Es recomana consultar aquestes afectacions si us heu de desplaçar per aquesta zona.
10: El temps.
0: Amb la previsió d'en Jofre Genoet.
20: Aquesta matinada les temperatures han sigut un palet més baixes, hi ha hagut menys valors tòrrids a la costa i també a l'interior menys valors tropicals. Per tant, una nit i matinada un palet més agradable. Però bé, la xafogor s'ha mantingut molt intensa al sud del país, sobretot cap al delta de l'Ebre, Costa Daurada, amb la presència de molts núvols baixos, humitats elevades. Aquí aquest petit descens s'ha notat poc i, de fet, avui, a més, esperem un notable ascens de la temperatura cap al terç oest del país. Hi ha un petit repunt de la calor, és la fuata final d'aquest episodi tan llarg, d'aquesta bombolla d'aire càlid del nord d'Àfrica i que ha generat, doncs, aquests episodis de 40 graus com el que tindrem avui. Avui, sobretot, doncs, al terç oest del país, tornen a les xifres de 40 graus, amb un ascens de 4-5 graus respecte ahir. I, de fet, comarques com el Segrià i la Ribera d'Ebre podria haver-hi alguna xifra de 41 o 42. Per aquest motiu, hi ha avisos de calor, un altre cop, ben extesos a tot el terç oest del territori i, a més, amb risc alt en algunes comarques. En general, a la resta, poques variacions, amb sol, una mica d'ambient enterbolit, tot i que la polsa gariana va una mica de baixa, poden persistir alguns núvols baixos cap a la costa sud i, a la tarda, algunes nuvolades de nou creixeran a l'àrea del Pineu. Si hi ha algun ruixadet, creiem que seran fenomenals molt puntuals i especialment al voltant del Ripollès. A partir de demà les temperatures comencen a recular una miqueta més. Ho notarem poc. Encara la temperatura podria arribar a tocar els 40 a Ponent, però sobretot el més significatiu serà la tarda, que hi haurà un augment de núvols més generalitzat i alguns primers ruixats que arribaran per Ponent. I és que s'acosta un canvi de temps que ens afectarà el cap de setmana amb una normalització del termòmetre, un descens més generalitzat de la temperatura, sobretot de cara a diumenge, i a més amb l'arribada de ruixats que localment podrien ser intensos.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: d'una nova ronda de sancions contra Rússia per la guerra a Ucraïna que inclou la congelació durant un any del topall del preu del petroli rus. Una entesa descafeïnada per les friccions respecte al transport de gas natural liquat rus. Al final s'ha consensuat permetre a les empreses europees amb contractes signats abans de la guerra continuar transportant aquest gas a tercers països de fora de la Unió Europea. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forte Amiras.
1: Grècia era el país que més pals a les rodes havia posat amb aquest tema per la seva potent indústria naviliera que transporta gas liquat rus arreu del món. I al final, el govern grec se n'ha sortit amb la seva. La resta de socis europeus han cedit en aquest punt per aconseguir la unanimitat necessària. Per la pressió d'Alemanya i Portugal també han caigut les sancions previstes contra el sector pesquer rus, que pretenien restringir la importació de peixos, com el lluç, el salmó o el bacallà pescats a Rússia. En canvi, sí que hi ha hagut acord entre els 27 per prorrogar durant un any més el topall de preu del petroli rus perquè Moscou no tregui rèdit de l'augment dels preus de l'energia provocat per la guerra a l'Orient Mitjà. Els països europeus també han sancionat una trentena més de bancs russos i diverses empreses que ofereixen serveis de criptomonedes al país. També han acordat restringir l'entrada a la Unió Europea de soldats russos que hagin lluitat a Ucraïna.
0: I els Estats Units adverteixen que enduriran les accions contra l'Iran, però continuen deixant la porta oberta a una solució diplomàtica. Els atacs han seguit a les últimes hores amb la dotzena nit consecutiva de bombardejos nord-americans contra el règim de Teheran i amb nous atacs de l'Iran contra equipaments militars dels Estats Units a Jordània i Kuwait. La guerra a l'Orient Mitjà s'ha ampliat després, a les últimes hores, amb un nou front encara, i és l'atac per part dels rebels hutis amb base al Iemen i alineats amb l'Iran contra dos petroliers de l'Aràbia Saudita. Els hutis compleixen així l'amenaça de fa dos dies d'intervenir en aquest conflicte. Els Estats Units i l'Iran van firmar el passat mes, un acord provisional de pau, però des de fa gairebé dues setmanes s'ataquen mútuament i no hi ha cap indici de progressos diplomàtics, malgrat els intents dels mediadors de fer reviure les negociacions. El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, defensa que l'Iran no està encara preparat per a un acord de pau, però que tard o d'hora hi accedirà.
2: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
0: La implicació dels hutis en la guerra a l'Orient Mitjà manté a l'alça el preu del petroli al voltant dels $98 el barril de Brent de referència a Europa. I el Banc Central Europeu podria mantenir els tipus d'interès i aparcar la pujada fins al setembre. Els analistes creuen que en la reunió d'avui el BCE deixarà els tipus en el 2,25% actual. El principal argument per esperar és que la inflació de la zona euro no s'ha disparat malgrat l'impacte del conflicte al Golf Pèrsic. Però amb el petroli un altre cop a l'alça, l'Euribor també puja i això anticipa un encariment del crèdit. Als mercats tothom dona per fet que els tipus tornaran a pujar almenys un cop més abans no s'acabi l'any i el Banc Central de la zona euro podria fer-ho en la propera reunió del 10 de setembre. Més qüestions. En política, el govern espanyol proposa la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, l'OIT. Si és escollida, Díaz no hauria de deixar l'executiu aquesta legislatura perquè el seu mandat no començaria fins a la tardor de l'any vinent. Madrid, Tània Tàpia.
3: Era un rumor que ara el mateix president del govern espanyol ha confirmat. A les xarxes, Pedro Sánchez ha avançat que Espanya ja ha presentat formalment la candidatura perquè l'actual vicepresidenta de Treball, que no es tornarà a presentar a les eleccions, sigui la directora general de l'Organització Internacional del Treball amb seu a Ginebra, Suïssa, un organisme de les Nacions Unides que vetlla per la feina decent i els drets laborals arreu del món. Sánchez apunta que Díaz ha demostrat en polítiques i resultats la seva feina en favor dels drets laborals, destaca la seva vocació de consens i diu que això la converteix en una excel·lent candidata. Si ho aconseguís, seria la primera dona a presidir l'organisme, també la primera espanyola, un procés que serà de mesos. Les eleccions són al novembre i el mandat no comença fins a l'octubre del 2027. No ha de deixar el govern per fer campanya per l'OIT defensant fons del Ministeri. De moment, Díaz s'enfronta només a la candidatura de l'actual director, Gilbert Ongbo, i Yolanda Díaz també ha reaccionat a les xarxes. Diu que l'organisme és el que millor representa la feina digna i el diàleg social entre empreses i treballadors i reconeix que és un orgull i una responsabilitat enorme ser candidata. També tenim ja reacció del PP a la xarxa. S'ha escrit que ja es pot saber ara la contraprestació que Sánchez dona a Yolanda Díaz per callar tot el que sap.
4: 3CAT Info.
0: I ara marxem cap a la Ciutat de la Justícia. En marxa la declaració davant el jutge de la mare del nadó maltractat al març a Barcelona. Va quedar en llibertat el mes de maig després que l'audiència determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. Per contra, el pare continua en presó provisional. Ho està seguint en Cristian Roldán.
5: En un principi, la mare està

0: Seria responent a totes les preguntes de les parts. L'objectiu de l'interrogatori, sobretot, és acabar d'aclarir si la dona va participar d'alguna manera de les agressions, si n'estava al corrent i si hi ha algun tipus d'encobriment d'ella cap a la seva parella. Recordem que el pare del nadó sí que està empresonat perquè els indicis el situen en el punt de mira de la investigació. De fet, la justícia va deixar la dona en llibertat després de considerar que les cerques que havia fet amb el seu telèfon mòbil demostraven la seva preocupació per l'estat del bebè. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. D'altra banda, la setmana passada, els metges que van atendre el nadó van declarar davant el jutge i van explicar que presentava múltiples lesions i també van detectar indicis d'una possible agressió sexual. L'infant, que tenia a prop de 2 mesos quan van succeir les agressions, a hores d'ara ja està amb una família d'acollida.
1: I ara marxem cap a la Plana de Lleida. La Plana del Lleida, i especialment el Segrià, es viurà aquesta tarda un nou pic de calor amb temperatures que poden superar els 40 graus. De fet, la mateixa ciutat de Lleida viu un dels estius més càlids de la seva història. Això té conseqüències també per a l'hostaleria. Les màximes arriben ben entrada la tarda i les terrasses no s'omplen. Estela Busoms.
2: A la Plana de Lleida pràcticament no hi ha influència marítima i això fa que sigui la zona de Catalunya on les màximes arriben més tard, entre les 5 i les 7 de la tarda. N'hem parlat amb Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: És una plana bastant tancada, és a dir, en el fons és una prolongació de la Vall de l'Ebre, però ens queda molt tancada, com a mínim mirant cap al Mediterrani, doncs pràcticament no hi ha cap escletxa per on pugui arribar la marinada i, per tant, no comença a baixar la temperatura realment fins que el sol ja pràcticament es pon.
2: I això es va repetint aquest estiu, que és un dels més càlids registrats mai a Lleida. De fet, ja s'ha superat el rècord en més dies, per sobre de 40 graus. Uns vespres tan calorosos afecten també bars i restaurants perquè es fa difícil asseure's a les terrasses a les hores que normalment estarien més plenes. Ramon Solsona és secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
4: És evident que hi ha incidència, és a dir, quan les temperatures van pujant, va pujant el consum de begudes, però arriba un punt que no, que baixa. Però un punt que no. La gent es queda a casa.
2: I una altra conseqüència directa de les temperatures disparades és l'increment del risc d'incendi. Avui el perill és extrem en més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, llançava aquest missatge.
5: Tenint la preocupació especialment centrada a Ponent i a Terres de l'Ebre, tot i que demanem precaució al conjunt de Catalunya, podem tenir de nou episodis de simultaneïtat amb diversos incendis actius, així com s'esperen temperatures molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
2: A tot això s'amplia la restricció d'accessos a 7 espais naturals. Montserrat i la Serra del Montsant s'afegeixen al Montsec d'Ares i de Rúbies, a la Baronia de Rialp i a la Ribera Salada, al Prepirineu, i a Montmell Marmellà, a la Serralada Prelitoral.
6: Vols saber què passa al Parlament?
7: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
8: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
6: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
9: Podem dir que està en temps de descompte.
10: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
11: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
12: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
13: La prohibició de les compres especulatives serà...
14: Estrepitoso fracaso de la izquierda.
6: Escolta l'Hemicicle.
15: S'aixeca la sessió.
6: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalán.
1: Hem arribat a un quart d'una, connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
16: Bon dia. Tot aquest matí molt pendents de les afectacions al transport públic degut a l'esvoranc que hi ha hagut a tocar de l'estació de Sant Andreu de Montcada i Reixac, volíem dir. Degut a aquest esvoranc no circulen trens entre Sant Andreu i Montcada. Recordem que a la R2 Nord i R2 hi ha trens entre Maçanet i Montcada i entre Sant Andreu i Aeroport i Castelldefels. Això sí, atenció, perquè aquests trens circulen hores d'ara amb retards que poden superar els 20 minuts. Per fer el recorregut entre Montcada i Sant Andreu, Rodalies recomana fer transbordament a Montcada cap a la línia R4. Això és un trajecte a peu d'uns 5 minuts aproximadament. Pel que fa a la R11, hi ha trens entre Portbou i Granollers. Per arribar a Barcelona hi ha autobusos directes de Granollers a Sant Andreu que arriben i surten des de davant de l'estació de Granollers. A Barcelona els autobusos arriben i surten des de la plaça Ramon Riera. D'altra banda, pendents també també d'aquesta deflagració de gas als accessos a l'estació de metro de Plaça Espanya de Barcelona. El metro funciona amb normalitat, però sí que es desvien algunes línies d'autobusos i, a més, hi ha alguns carrers tallats. Es recomana consultar aquestes afectacions si us heu de desplaçar per la zona. Un últim apunt sobre l'estat de les carreteres. A aquesta hora destaquen retencions a la P7, a l'Ametlla de Mar, direcció sud, per un vehicle avariat que talla un carril. Es mantenen també les retencions a la 2, Esparreguera.
1: Clàudia, perdona, t'hem de tallar perquè tenim una última hora. Tenim un directe des de la plaça de Sants. Recuperem la teva connexió després.
16: D'acord.
1: Marxem en directe, doncs, cap a aquesta compareixença. Podem escoltar aquesta hora el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
15: Estem ara mateix situats, doncs queda restablert i les altres comunicacions doncs, quedarien preventivament tallades fins que no es faci l'extracció de la màquina. Val? També pel que fa a l'accés de comerços i vianants o cases que estan just a la vora, com ja no hi ha aquest risc de gas, un cop hagin acabat de taponar algunes, fet uns últims ajustos de la companyia, també donaríem accés lliure. Val? És a dir, que l'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la. No sé si hi ha dubtes, consultes.
17: Pots dir timings de quan passarà això, més o menys?
15: Bueno, la previsió d'infraestructures pel que seria l'emplaçament de la màquina és tarda a nit. Evidentment, s'està accelerant al màxim la mobilització d'aquesta màquina, que no són màquines habituals ni gens fàcils de desplaçar immediatament, però tant des de bombers com des del propi ajuntament i la pròpia empresa s'està pressionant al màxim perquè arribi, si pot ser a la tarda, no sigui abans de la nit. També hi haurà dos blocs que queden afectats amb el gas tallat i que restablirà com a molt tard aquesta nit. El restabliment total de la vialitat, un cop s'hagi extret la pròpia màquina, el perforador i la màquina, la gran grua de la grua de gran tonatge també desaparegui de la via pública, doncs tot torna a la normalitat.
17: Pues no se podemos aprovechar en castellano, ya que está colocado, y un poco explica lo mismo.
15: Sí.
17: Mirando al frente, por favor.
15: Català, en català, hi ha algun dubte més? O...
17: No, és que pensava que no teníeu més preguntes. Vale.
1: Doncs estàvem escoltant les explicacions del cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, Albert Ventosa, i ara compareix Albert Valla, tinent d'alcalde.
18: La intervenció del cap d'intervenció, per tant, esperem que al llarg del dia d'avui, que la tarda i primeres hores del vespre, puguem també la incidència solucionada. Queda retirar aquest element al que referia el cap d'intervenció de la grua, que per raons de seguretat s'haurà doncs, de procedir al seu desmuntatge i retirada. Pel que és la incidència originària, doncs ja està solucionada i esperem que ben aviat es pugui recuperar la plena normalitat en el conjunt de la instal·lació. Exactament el mateix que dèiem aquest matí a primera hora, quan ens hem reunit abans, encara hi havia les flames, encara hi havia l'actuació d'irrigar el sector. Afortunadament això ja ha passat, la fuga doncs s'ha tallat i per tant doncs aquí estem a l'espera aquests moments de l'element aquest, que és la retirada de la grua que ens permetrà el restabliment de la normalitat en el sector.
17: Les obres continuaran en el futur?
18: Les obres continuaran, efectivament. Aquí avui hem parlat de que vosaltres, les nostres compareixences avui són explicar què és el que ha passat i a partir d'aquí analitzarem les causes, però no hi ha cap raó per pensar que l'obra no pugui continuar doncs, de manera immediata.
19: Demanant alguna responsabilitat pel que ha passat?
18: Esperem. Sí. Esperem, ara ja diem, estem en el moment del que ens interessava, que era recuperar la normalitat, solucionar la incidència, això s'ha pogut fer, hem hagut de lamentar aquestes persones que han resultat lesionades, que esperem que es recuperin ben aviat, però el que ara ens interessa és la recuperació de la normalitat. Temps tindrem de poder analitzar les causes que s'han produït i a partir d'aquí també treure les conseqüències que siguin oportunes.
20: Aquest matí ha dit que reclamaria a les administracions, entenc que el Departament de Territori i Responsabilitats, no únicament per aquest incident, sinó que ja portem dos, no? El de Montcada...
18: Sí, però no em feu repetir el que ja hem dit aquest matí. És a dir, aquí hem tingut unes incidències que evidentment doncs, ens preocupen a tots plegats i no seria normal que després del que ha passat no pensessin en res. És a dir, hem de mirar les causes que s'han produït aquí i buscar els elements de correcció. Tens tindrem d'analitzar aquest tema. El que es tracta ara és de poder recuperar la normalitat d'aquest sector que ha causat una comprensible alarma en la ciutadania. Vull agrair, però, la disponibilitat del conjunt dels serveis, començant per la intervenció absolutament precisa del cos de bombers. Jo crec que és una cosa que hem de posar en valor i sentir-nos orgullosos dels nostres serveis d'emergència, i a partir d'aquí recuperem la normalitat i analitzarem les causes perquè això no torni a passar.
0: Sí, perdona, jo des d'ara ja no gravo, perdona,
1: Doncs són les explicacions també del tinent d'alcalde, Albert Batlle. Abans, qui ha intervingut és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, Albert Ventosa. Tots dos han explicat que ara mateix la prioritat és instal·lar en aquesta zona una màquina de gran tonatge per poder treure la perforadora. Un cop s'hagi fet aquesta operació, ja es podrà restablir la normalitat en aquesta via. Sí que han avançat que hi haurà problemes de subministrament en alguns edificis de gas, sobretot fins que no es restableixin totes aquestes connexions. Recordem, és a raó tot plegat d'un incident que passava aquesta nit, d'una deflagració en aquest punt a la plaça de Sants de Barcelona, un accident que ha deixat 8 ferits, 2 d'ells de caràcter greu.

0: En un parell de minuts arribaran els esports. Abans tractem un parell de qüestions. La primera, marxant cap a Blanes. Tres de les millors pirotècnies de l'Estat, una de Portugal i una de la Xina, competiran des d'avui en aquesta població de la selva en una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran cada nit. Anem cap a Blanes. Fèlix Martín.
1: Seran un any més, cinc nits consecutives d'un festival de llum, color, fum i molt soroll, amb l'esclat dels coets llançats des de la punta de Sa Palomera, arran de mar. La pirotècnia Hosman Santa Bàrbara, d'Ourense, farà el primer castell avui al vespre. Ja ha participat en el concurs de Blanes en altres edicions. El repte, prendre els cinc anys consecutius de lideratge en aquest concurs de pirotècnia valenciana, que actuarà diumenge. Amb el concurs han arrencat també els actes de la Festa Major de Blanes, ha destacat l'alcalde Jordi Hernández.
2: Donem inici ja al concurs internacional de focs d'artifici de Blanes i a set dies plens de cultura, de música, de concerts i que la gent ha de viure al carrer amb total civisme i seguretat.
1: Aquesta és la 54a edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava Trofeu Vila de Blanes, però ja hi ha referències de castells de foc a la Festa Major des de finals del segle XIX. El concurs de Blanes és un dels més prestigiosos i també és considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià, al País Basc, que començarà el dia 8 d'agost a l'Abadia de la Conxa.
0: I ara anem cap a Vilanova i la Geltrú. On és la gent de la Mediterrània? Els concerts de la Fúmiga, Clara Peyes, Betlana, Okideu i Miquel del Roig obren avui el Tinglado de Vilanova. És la 18a edició d'un festival que manté l'essència inicial d'estar organitzat des del voluntariat i sense ànim de lucre. Corresponsal al Garraf, Montse Jané Riba.
3: Aquest és el cartell d'avui, el primer dia en què d'aquí a unes hores es podrà escoltar la Fúmiga en un dels seus últims concerts de la seva gira de comiat. Demà divendres hi haurà des de rumba festiva a indie alternatiu, passant pel pop rock i la cançó d'autor. Tocaran al recinte del parc de la Torre d'Enveja de la capital del Garraf els Pets, Maria del Mar Bonet, amb Borja Penalba, Nacho Vegas, Fetus, Domingo i Marina Freixas. I el dissabte aposta per la varietat i la reivindicació amb el retorn al festival del grup italià d'ska punk Talco, el punk rock català de Crim, la fusió de música tradicional basca i electrònica de Sunne, la Rauxa o All Cru. També es podran veure dos dels integrants de Stay Homes, Klaus Stroink i Guillem Voltó del grup Wushido. Tot plegat un ventall de grups i de sons que el portaveu del Tinglado, Ricard Llenes, descriu així.
4: Creiem que la proposta musical d'aquest any, aquests 20 grups que passaran pel Tinglado, doncs són una proposta diversa, que toca diversos estils, des de cançó d'autor a música urbana, també passant pel pop, pel punk, i també que toca diverses generacions, no? I bé, una de les nostres idees és oferir una proposta que sigui original, que no sembli una fórmula repetida d'altres cartells que veiem a altres festivals, sinó que tingui trets diferencials i que sempre que l'eix conductor sigui la música en català, no?
3: Part dels beneficis aniran destinats a quatre mitjans de comunicació, els quals volen reconèixer la defensa de la llengua en diferents punts dels països catalans, com Ràdio Arrels, Ona Mediterrània, La Veu del País Valencià i La Directa. El Tinglado és possible gràcies a la feina de 300 voluntaris. En aquests 18 anys, el Tinglado s'ha convertit en un referent indispensable i molt estimat de l'estiu vilanoví.
0: Esports. Montse Raya, molt bon dia.
5: Hola, bon dia. La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat eliminada als quarts de final de la Copa del Món davant l'anfitriona, Austràlia. El partit ha acabat amb empat a 18 i l'equip espanyol ha caigut a la tanda de penals. El resultat final, 21-23, favorable a l'equip australià. Espanya ha dominat bona part del partit i sempre ha anat a davant el marcador, però finalment no ha pogut superar Austràlia. L'equip espanyol està integrat per 12 de 15 jugadors catalans i David Martín, el seleccionador. I pel que fa a la selecció espanyola femenina, jugarà demà a les semifinals d'aquesta Copa del Món contra Rússia. L'equip espanyol, amb 13 de 14 jugadores catalanes, va superar Hongria per 8-7. El precandidat a les últimes eleccions al Barça, Marc Síria, no impugnarà els comicis, però ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat. Síria es va quedar a 90 signatures de passar el tall i ha justificat la seva posició a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport, que parcialment li dona la raó. Marc Síria ha defensat que la resolució del TCE prova que es van vulnerar els drets dels socis i que cap cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar per, assegura, qüestions formals.
6: La voluntat del soci era clara, que era donar-nos el seu recolzament, i això és el que diu la resolució. Vostè ha de primar el que el soci, la voluntat del soci vol, d'un error merament formal, i això és el que no es va fer. I així es van vulnerar els nostres drets.
5: En una compareixença davant els mitjans per valorar la resolució del TCE, Síria ha explicat avui que no van voler impugnar les eleccions per no bloquejar la vida institucional del club, però sí que volen que repari el dany que es va causar a la seva precandidatura i, per extensió, als socis del club que els hi van donar suport. I el Barça femení de futbol fa oficial aquest migdia la renovació de l'extrem noruega Caroline Graham Hansen fins al 2028. Graham serà blaugrana per dues temporades més.
7: 3CAT Info.
5: Victòria del Girona al segon amistós de pretemporada al camp de l'Olot, de segona federació 1-3, dos gols de Minsu, un de Sarasa, i a la segona divisió també el Sabadell supera la xifra dels 7.000 socis de cara a la propera temporada.
8: Sí.
9: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
5: Torna a la muntanya el Tour de França. Avui 5 ports, dos dels quals de primera categoria. 18a etapa, 185 quilòmetres. Tadej Pogačar manté el lideratge amb 4 minuts 32 sobre el belga del Red Bull, Remco Evenepoel. Zach Dempster és manager esportiu de l'equip.
10: Seguir com vam fer fins ara, no? Perquè al final vam fer un plan centrant en l'última setmana que volem arribar allà bé. I això és fer les coses bàsiques cada dia.
11: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.

0: 3CAT Info.
1: Hem arribat a 1:15, moment de repassar el més destacat. El tall a les línies R2, R2 Nord i R11 a l'altura de Montcada i Reixac s'allargarà dies. Ho ha reconegut el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, que ha afegit que la prioritat és consolidar amb formigó el forat i ha llançat una crida a la tranquil·litat per als veïns de la zona, afirmant que el monitoratge no ha detectat cap altre problema. Mentrestant, els usuaris de les línies de tren afectades per aquesta nova incidència es queixen de la falta d'informació i de planificació. I a la plaça de Sants, a Barcelona, els bombers ja han aconseguit aturar el pas del gas i, per tant, ja s'ha apagat la flama que ha cremat durant més de 10 hores després de la deflagració que va haver-hi ahir a la nit a causa de la fuita de gas. Esperen que es pugui recuperar del tot la normalitat a partir d'aquest vespre. La incidència ja ha quedat resolta, però ara faltarà retirar la grua que haurà de treure del subsòl la perforadora que estava treballant a les obres del metro. També us hem parlat de com es reforçarà la plantilla dels Mossos. Aquest estiu seran 1.600 agents, la majoria es graduen a finals de mes i faran tasques de seguretat ciutadana al carrer. Altres qüestions que tractarem d'aquí a la una, expectació per l'entrevista que d'aquí mitja hora oferirà José Luis Rodríguez Zapatero, Televisió Espanyola, la primera des que li van imputar el cas Plus Ultra. El PSOE confia que servirà per aclarir dubtes. També en cultura us explicarem que Laura Autonell, de 63 anys, es converteix en l'escriptora de l'estiu per la novel·la La llibreria de les hores mortes. El Boca Orella ha aconseguit que aquest llibre, publicat fa 2 mesos, guanyi lectors de forma exponencial per la història de reconstrucció de la identitat del personatge principal. I en esports, Montse Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens destaques a aquesta hora?
2: Doncs la selecció espanyola masculina de waterpolo, que ha quedat eliminada als quarts de final de la Copa del Món davant l'anfitriona Austràlia als penals. El partit ha acabat amb empat a 18 i el resultat final ha estat 21 a 23.
1: Ja ens queda el temps. Dia de sol, de calor, amb una nova remuntada de la temperatura màxima. Es preveu amb valors aquesta tarda d'entre 35 i 40 graus a l'interior, o un xic més fins i tot al Pla de Lleida. Hi haurà algunes nuvolades al sector dels ports i al Pirineu Oriental, amb possibilitat d'algun xàfec local. Passen gairebé 3 minuts de 1:15. El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac, provocat per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies, s'allargarà com a mínim fins a la setmana que ve. Ho ha anunciat el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, des del lloc dels fets i després de reunir-se amb els equips tècnics que hi estan treballant. Santano, però, no estableix un calendari concret.
3: Si todo va como está previsto, efectivamente la semana que viene se recuperará el tráfico, pero el sábado es cuando estaremos en condiciones de actualizarles y concretarles el momento en que esto se pueda producir. Quiero dejar claro también que una cosa será el momento en que la vía, digamos, presente ya plenas garantías de seguridad y otra distinta, el momento en que Rodalies, que como saben ustedes es un servicio que corresponde a la Generalitat de Cataluña, pues decida, pues en función de sus procedimientos y de sus protocolos, iniciar el servicio.
1: La situació avui ha provocat un malestar evident dels usuaris que han afegit un nou periple, s'han queixat de falta d'informació i també d'un servei alternatiu per carretera insuficient. Santana ha volgut destacar que per ara els monitoratges no han destacat cap altre problema.
3: Hasta este momento yo creo que el mensaje de tranquilidad es el dominante porque no se ha producido ningún daño y cada minuto, cada hora que pasa, pues esto incrementa las garantías porque vamos elevando el nivel de mortero dentro del socavón y, por tanto, garantizando la sujeción plena de este espacio.
1: Y sobre las causas, para ahora cap hipótesi.
3: Yo creo que hay que esperar al análisis de las causas, pero desde luego avanzar ahora cualquiera de ellas, bueno, es imprudente y además, digamos, incorrecto, ¿no? E innecesario, porque yo creo que especular sobre una cosa de estas no tiene mucho sentido.
1: Els treballs de formigonat deixaran dins el forat la grua de grans dimensions que va engolir l'esvoranc. Doncs bé, hem estat pendents d'aquest incident, també del que es produïa aquesta nit a prop de l'estació de metro de Sants. Marxem cap allà en directe perquè s'ha apagat després de més de 12 hores la flamarada per la fuita de gas a les obres del metro en aquest punt. Els bombers donen per acabada la incidència i ara estan treballant per recuperar la normalitat en aquesta zona. Un sinistre que, recordem, deixa 8 ferits, 2 de greus. Ampliem-ho des de plaça de Sants. Allà hi tenim la Maria Fernández Noguera. Maria, molt bon dia.
0: Molt bon dia. Doncs ara mateix fa pocs minuts que acaba d'acabar aquesta atenció als mitjans dels responsables dels bombers i també de l'Ajuntament de Barcelona. Han explicat que efectivament la flamarada, com ja havíem dit i havíem vist, ja s'ha apagat. De fet, s'ha apagat cap a un quart de 12 del matí. També s'ha resolt ja la fuita de gas, l'avaria que provocava aquesta flama, però han explicat que la normalitat del tot no es restablirà fins ben bé la tarda o la nit, perquè encara queda en retirar una màquina de grans dimensions, que de fet és la que va provocar aquesta fuita. Per tant, ha de venir després una grua per en retirar-la. Per tant, les persones que vulguin circular per aquí s'ho trobaran encara acordonat i no podran passar. Recordem que aquesta flama cremava des d'ahir a les 10 de la nit. De fet, ha estat més de 12 hores activa i va ser perquè hi va haver una deflagració causada per una fuita de gas que es va fer a les obres que s'estan fent a les obres d'accessos del metro d'aquí de Barcelona. Ara mateix la zona encara està acordonada i de fet hi ha una trentena de comerços que no han pogut obrir. Mentrestant, els veïns no han hagut de ser desallotjats, han passat la nit aquí als seus blocs, als seus habitatges, malgrat que hi ha habitatges que estan molt i molt a prop del punt d'on hi havia la flama. El que sí que hi ha 5 persones que de manera voluntària van demanar no dormir aquí aquesta nit.
1: Perfecte, doncs aquestes són les previsions que feien ara mateix tant el tinent d'alcalde com el cap d'intervenció dels bombers. N'anirem fent seguiment per veure si aquesta normalitat arriba, com diuen, de cara a la tarda vespre. Maria Fernández, gràcies. Fins ara.
0: Fins ara.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: I la tercera de les qüestions que us destaquem a aquesta hora. Interior reforça en 1.600 agents la plantilla dels Mossos. Per aquest estiu, el gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduen a finals de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet i que s'incorporen per fer tasques de seguretat ciutadana. Aquestes novetats s'han anunciat en una roda de premsa al Departament d'Interior, que ha seguit amb Miquel Jarque.
5: Aquí al Departament d'Interior s'acaba de presentar el Pla Helios per aquest estiu. Núria Parlon ha destacat el paper que jugaran els 1.300 nous Mossos que s'incorporen en pràctiques aquest estiu, però no només.
6: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats de Arro.
5: El major Trapero ha destacat que reforçarà també les sales de comandament, que s'actuarà en tots els àmbits delinqüencials.
7: Turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure, tota l'activitat de festes majors, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, baralles, lesions i fets de tot tipus, de violència sobre les persones, les violències sexuals, també el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
5: Trapero també ha fet balanç del dispositiu Campai Pista, sobretot a l'AP7, per prevenir robatoris a camions i turismes. En aquest any, els delictes han baixat un 50% i les identificacions s'han doblat de 3.100 a 6.200.
1: La Cambra de Comerç de Barcelona preveu una inflació del 3,3% per al 2026. Aquesta dada supera en 3 dècimes les previsions que va fer el mes de maig a causa del repunt de les tensions a l'Orient Mitjà. Barcelona, Anna Escurà.
8: El conflicte a l'Orient Mitjà, d'entrada, ha tingut un impacte molt més reduït del que s'esperava inicialment i les dades del segon trimestre han estat força contingudes. Tot i això, el repunt de les tensions ha fet escalar les previsions d'inflació. Joan Ramon Rovira és el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona.
9: Si la cosa es posa més complicada, ja no tenim el nivell d'inventaris que ens va aguantar el trimestre anterior. I, per tant, quan ens trobem aquí, a la propera roda de premsa de conjuntura, si la cosa s'ha complicat, serà complicat més del que es va complicar en el segon trimestre del 25. Esperem que no. Però avui el barril de Brent enfila cap als $100 per barril. I el preu del gas està en màxims de 2 anys.
8: Pel que fa a les exportacions, guanyen molt pes els serveis no turístics, és a dir, serveis tècnics i tecnològics, consultories, arquitectura, informàtica. Entre el 2019 i el 2025, segons Rovira, el pes dels serveis no turístics es dobla fins a superar clarament el pes de les exportacions dels serveis turístics.
9: Òbviament, el turisme cau, no cau al 0%, però pràcticament cau a un nivell molt baix perquè és la pandèmia, es va aturar el turisme, es recupera, Però la indústria continua creixent i s'atura, s'estanca a partir del 2022. Però es manté, no cau, no perd pes. Important, destacar-ho. Aguanta, és resilient. I els serveis no turístics, pam, es disparen sistemàticament, al llarg de tot el període.
8: I pel que fa al turisme, destacar que el context geopolític afavoreix el sector. Des del 2022, els preus de l'hostaleria han augmentat a un ritme superior a la despesa mitjana per turisme estranger i per sobre de la inflació general. A més, es detecta una tendència a l'alça de la despesa mitjana diària per turista estranger.
1: Avui també hem conegut que Repsol dispara els seus beneficis amb l'augment del preu del petroli per la guerra a l'Orient Mitjà. El primer semestre ha guanyat 2.200 milions d'euros, això és un 265% més que en el mateix període de l'any passat. El grup petrolier espanyol, que no té actius al Golf Pèrsic, ha revaloritzat els seus actius amb més de 823 milions d'euros. La companyia ha destinat 2.400 milions a augmentar existències de cru i productes refinats davant del context de volatilitat dels mercats. Una altra empresa espanyola que també ha augmentat beneficis és la multinacional tecnològica Indra. Ha guanyat concretament 219 milions d'euros, és un 2% més que el mateix període de l'any passat. L'àrea de defensa és la que més ha crescut, concretament un 100%. Tornem cap a Madrid. La condonació de 17.000 milions d'euros del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica Catalunya, acordat pel PSOE i Esquerra, arriba avui al Congrés. Ho fa amb 7 mesos de retard i això representa gairebé el 10% del deute total que té la Generalitat. Des d'aquí s'ha parlat d'aquesta qüestió. El ple debatrà i rebutjarà amb els vots de Junts per Catalunya les esmenes a la totalitat de PP i Vox i això permetrà que la llei es continuï tramitant. Qui n'ha parlat és la diputada d'Esquerra, Teresa Jordà. Ho ha defensat al matí de Catalunya Ràdio.
10: El que volem és la reforma d'aquest sistema de finançament i això és el que volem. Això és el que volem, no? Aquesta és la mare dels ous. Ara, mentrestant, si aconseguim aquesta condonació, doncs per nosaltres és important. Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera per reforçar una cosa que és tan important com els serveis públics que afecten el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.
1: El fet que avui Junts rebutgi les esmenes i permeti la tramitació de la condonació del deute no en garanteix el seu suport final. El portaveu adjunt al Congrés, Josep Maria Cruzet, insisteix també al matí de Catalunya Ràdio que en el tràmit d'esmenes demanarà la condonació de tot el deute de Catalunya.
11: És evident que aquí hi ha un greuge territorial potent que no som capaços d'entendre i que doncs, ja hauran de donar explicacions als catalans, als diputats d'Esquerra Republicana i del PSC, però que en tot cas nosaltres hi estem radicalment en contra que no sigui el 100% de la condonació del deute i per això avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
1: Cruzet ha confirmat que Junts tornarà avui a votar en contra del sostre de despesa que proposa el govern espanyol per elaborar els pressupostos de cara al 2027. I el PSOE confia que José Luis Rodríguez Zapatero aclareixi dubtes en l'entrevista que li faran aquest migdia a Televisió Espanyola, la primera des que el van imputar en el cas Plus Ultra. El portaveu socialista al Congrés, Patxi López, continua posant la mà al foc per l'expresident espanyol, convençut que la confessió del seu soci, Julio Martínez, només respon a una estratègia de defensa.
12: Una confesión sin pruebas y sin datos no es más que una confesión de una estrategia de defensa, ¿no? Y quemarse defendiendo lo que marca la Constitución y cualquier Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia, me parece que no es quemarse.
4: 3CAT Info.
1: Ens situem ara a l'Índia. El primer ministre Narendra Modi anuncia que establirà tribunals de via ràpida per accelerar el càstig dels funcionaris corruptes que van filtrar exàmens oficials. Modi mira així de sufocar el moviment de protesta anomenat de les Paneroles, liderat per joves, que aquesta setmana sacseja Nova Delhi amb el seu desafiament obert al govern. Modi ha escrit a les xarxes socials que no hi ha res més important que el benestar i el futur dels joves i ha afegit que aquells que intenten perjudicar-los no se salvaran. El partit de les Paneroles ha rebutjat l'anunci perquè no contempla la seva principal reivindicació, que és la dimissió del ministre d'Educació. El moviment va mobilitzar unes 50.000 persones dilluns a Nova Delhi, tot i que la policia els havia denegat el permís per marxar cap al Parlament. Posteriorment, els agents van reprimir els concentrats amb càrregues, amb porres i amb l'ús de gas lacrimogen i també van provocar ferides a unes 200 persones. Ahir, més de 1.000 persones van continuar acampades al lloc de protesta al centre de la capital, Índia, malgrat la calor i la humitat extenuants. I la intel·ligència artificial ha tornat a demostrar que serà molt difícil de posar-hi límits. Un model d'intel·ligència artificial de l'empresa OpenAI ha aconseguit per primera vegada escapar-se del control humà i atacar la plataforma de codi obert Hugging Face. Tot va passar mentre es feien unes proves en un entorn suposadament aïllat. Malgrat això, la intel·ligència artificial d'OpenAI va ser capaç de saltar-se les mesures de seguretat, connectar-se a internet, atacar de forma autònoma l'altra plataforma i extreure'n dades. Josep Maria Granyet, que és especialista en intel·ligència artificial, ens alerta d'això.
13: Això que demostra és que, tot i voler controlar aquests sistemes, és complicat. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat de la gent que estava testejant.
1: La inèdita ciberescapada va passar mentre OpenAI estava fent proves amb un model que encara no ha publicat i la versió més nova del seu sistema, ChatGPT. Hem arribat a 3:15, tornem a connectar amb el nostre equip viari avui, molt pendents de com funcionen els transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
14: Bon dia, sí. Pendents d'aquests canvis en la mobilitat per aquest esvoranc a Montcada i Reixac. Recordem que no hi ha trens entre Sant Andreu i Montcada. Això afecta les línies R2 Nord, R2 i R11. A l'R2 Nord i R2 hi ha trens entre Maçanet i Montcada i entre Sant Andreu i Aeroport i Castelldefels. Trens, això sí, que circulen amb retards que poden superar els 20 minuts. Per fer el recorregut entre Montcada i Sant Andreu, Rodalies recomana fer transbordament a Montcada cap a la línia R4. Això és un trajecte a peu d'uns 5 minuts aproximadament. Pel que fa a l'R11, funcionen els trens entre Portbou i Granollers per arribar a Barcelona i autobusos directes de Granollers a Sant Andreu que arriben i surten des de davant de l'estació de Granollers a Barcelona. Aquests autobusos arriben i surten des de la plaça Ramon Riera. Hi ha retards també en trens de la línia Barcelona-Vallès. Ara parlem dels ferrocarrils de la Generalitat. Trens amb destinació plaça Catalunya d'aquesta línia funcionen amb la freqüència alterada a causa d'una avaria a les instal·lacions Les Planes. I un últim apunt pel que fa a les carreteres. A aquesta hora, retencions a la P7 a l'Ametlla de Mar, direcció sud, per un vehicle avariat. Es mantenen també les retencions a la 2 Esparreguera cap a Barcelona per unes obres que tallen un carril.
4: El temps.
1: La crònica aquesta hora és del Dani Ramírez.
15: Avui el temps no canvia, sol i calor, mala visibilitat, a la tarda nuvolades al Pirineu Oriental, també cap al sud, cap a l'àrea dels ports. En aquests dos sectors, potser cap al Ripollès i al massís del port, poden caure alguns ruixats i també l'interior País Valencià. La temperatura avui torna a pujar, màximes de 39, 40, 41 graus al Pla de Lleida. Tenim un avís del Meteocat en aquest aspecte, avís de perill de calor, i la propera nit matinada també de calor nocturna en punts de ponent, i demà a la tarda es manté també el risc de calor moderada intensa a la zona de ponent. Però cal destacar que demà en general ja baixa una mica la temperatura. Ho notarem a la tarda al Pirineu i en punts del nord del país o prelitoral. I és que demà a la tarda, aquest divendres, pot caure algun ruixat al nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, potser cap al nord de la Noguera, i també cap als ports o cap al prelitoral barceloní, al voltant del Montseny, Guilleries, fins i tot Osona, i no ho descartem en punts del Bages. Serien petites tempestes. En canvi, dissabte i diumenge, a part de baixar la temperatura, notarem que la calor recula. Per exemple, ja no passarem dels 36-37 dissabte, les més altes a ponent, i diumenge no passaríem dels 33-34. Xàfecs i tempestes al cap de setmana, que podrien ser fortes a la tarda, especialment la tarda i vespre de diumenge, en punts de Girona, Barcelona, el prelitoral, l'àrea del Montseny, serralada transversal i algun sector del Pirineu. Hi ha risc elevat d'alguna pedregada i fins i tot de rierades típiques d'estiu després d'un període de calor. Doncs compte, diumenge a la tarda.
1: Passen 4 minuts de 3:15. Continuem. Pagesos de les comarques de Ponent començaran demà a la tarda a la C14 a Tàrrega un seguit de talls de carretera per protestar contra els danys provocats pels conills i les limitacions de l'activitat agrària a les zones d'especial protecció d'aus, les conegudes com a ZEPA. Avisen que les protestes s'allargaran tots els caps de setmana d'estiu fins que aconsegueixin una resposta efectiva del govern. Lleida, Estela Bosoms.
16: Els tractors es col·locaran demà de 5 de la tarda a 10 de la nit a la rotonda que uneix la C14 i la 2 a Tàrrega. L'acció es repetirà diumenge i el cap de setmana següent la convocatòria es traslladarà a la C12 a Maials, al Segrià, una via molt freqüentada per lleidatans i aragonesos que van a la platja. Els convocants asseguren que els plans contra la plaga de conills no funcionen perquè n'hi ha més que mai. Àlex Foix, de la plataforma Pagesos o Conills.
17: Que s'actuï amb un pla de xoc, que es pugui rebaixar la població d'aquí a que els sembrats neixin, i unes compensacions si hi ha danys, perquè les famílies no podem suportar més aquestes pèrdues que estem patint cada any. No les podem suportar.
16: L'altre front de la protesta són les traves per actuar a les àrees protegides per als ocells, les conegudes com a zona estepa. Ho explica el responsable del sector ramaders d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan.
18: Clar, la teva activitat està molt condicionada. Té més herbicides, no pots tocar un marge, no pots fer un marge, no pots treure. Cada vegada que vols fer alguna cosa has de demanar permisos, els permisos s'eternigen.
16: Afegeixen que aquestes limitacions també incrementen el risc d'incendi i reclamen canvis i compensacions. De moment, la intenció és alternar els talls cada cap de setmana entre Tàrrega i Maials, unes mobilitzacions que tenen el suport d'Unió de Pagesos, Assaja, el Gremi de la Pagesia Catalana, la Plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
1: Els espais de la Batalla de l'Ebre s'estan fent aquest estiu diversos camps de treball juvenils per recuperar trinxeres de la Guerra Civil. L'objectiu és doble, obrir nous espais de memòria i també conscienciar i formar les generacions més joves. Tarragona, Manel Sastre.
19: A Caceres, a la Terra Alta, a pocs metres del Fort de Millet, un complex defensiu construït per l'Exèrcit Republicà, un grup de joves sense formació arqueològica excava un tram de trinxera que recorre tot el turó.
20: Molts d'ells és la primera vegada que estan en camps de treball i més d'arqueologia. No han tocat mai un pic, ni una pala, ni una aixada, i els hi anem explicant. I sobretot el que tenim intenció és de que sàpiga el que tenen entre mans. Que estem excavant unes restes arqueològiques de fa 90 anys, que el material que els hi surt no és material de festa, sinó que és material militar, surten bales, surten llaunes, i els hi intentem explicar tot el que va significar això i el motiu per què estan treballant aquí i per què està això aquí.
19: Aquest és Pere Rams, l'arqueòleg que acompanya els joves en una iniciativa de la Fundació Escolta Josep Carol en col·laboració amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre. Aquesta setmana s'acaben uns treballs que des de fa 4 anys es fan cada estiu amb objectius científics però també pràctics i per fer-los visibles i conscienciar els joves. Marta Bru és la directora del Consorci.
21: Ho fem pels nens, però també ho fem per anar recuperant espais històrics i per conèixer més la història, doncs, o bé de la Batalla de l'Ebre o els fets bèl·lics que van passar en aquest territori, no? Té les dues vessants, les parts dels nens, però també la part científica.
19: Aquest estiu també s'estan fent excavacions al Pinell de Brai i Escó, a la Ribera d'Ebre.
1: I ara parlem de literatura. Us ho dèiem en el sumari. Laura Autonell, de 63 anys, s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu amb la novel·la La llibreria de les hores mortes. El boca a orella ha aconseguit que aquest llibre, publicat fa 2 mesos, vagi guanyant lectors que s'endinsen en la història d'una noia que ha de reconstruir la seva identitat. Ens ho explica la Montse Camps.
22: La protagonista és l'Etna, una jove de bona família de Barcelona que és desheretada pel pare i va viure al Raval, al pis de la seva mare morta fa temps. En aquest escenari desconegut va creant nous llaços d'amistat i també descobreix les seves arrels. Per l'autora, el Raval era un escenari perfecte per la història, com explica aquesta emissora.
23: Necessitava que la meva protagonista patís un dalt a baix gran, és a dir, que anés del cel a l'infern, com dic, a la novel·la. És a dir, que anés d'una part rica a una de molt humil i que aquest contrast fos molt visible. I el Raval em va semblar el lloc on podia obtenir també una sèrie de personatges molt interessants amb una varietat de problemàtiques, d'orígens, que no trobaria potser en un altre lloc.
22: En ple procés de reconstrucció personal, la protagonista decideix obrir una llibreria a l'antiga taverna familiar. El llibre es converteix així també en una declaració d'amor a les llibreries.
23: Se'ls ha de donar un valor a les llibreries, una empenta, la gent ha de comprar els llibres a les llibreries perquè són punts, crec jo, culturalment estratègics. Llavors, me n'alegro molt d'haver-la fet justament per això, perquè ha coincidit amb aquest reclam que fan els llibreters.
22: L'editorial Columna ha reeditat ja La llibreria de les hores mortes, que és la segona novel·la d'Autonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, ara té clar que quan es prejubili, a finals d'any, es dedicarà només a escriure. L'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha reformat com a escriptora.
23: és fantàstic i no m'ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el Bocorell està fent miracles. I bé, tiraré endavant. Tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
22: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i ja treballa en una nova novel·la.
4: Esports.
1: Montse Raya, molt bon dia.
0: Hola, bon dia. Per fi, el davanter alemany Karim Adeyemi ja és nou jugador del Barça. Ha hagut de passar una setmana des que el jugador va fer la revisió mèdica, però just fa uns minuts el club blaugrana ha confirmat oficialment que Adeyemi serà blaugrana per les 5 pròximes temporades. Ahir s'havia de fer oficial, però al final es van endarrerir per qüestions legals entre advocats. A partir de 2:15, és a dir, d'aquí una mitja hora aproximadament, es farà la presentació oficial d'Adeyemi com a nou fitxatge blaugrana. És el segon per a la nova temporada després d'Anthony Gordon. Mentrestant, hi ha més activitat a les oficines de Barça, perquè el Barça femení de futbol ha fet oficial la renovació de l'extrem noruega Caroline Graham Hansen fins al 2028. Graham és blaugrana per 2 temporades més. Això s'ha fet oficial i d'aquí uns minuts ha de parlar la jugadora blaugrana sobre aquesta renovació amb el Barça. Mentrestant, a precandidat a les últimes eleccions del Barça, Marc Síria no impugnarà els comicis, però sí que ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat. Síria, que es va quedar a 90 signatures de passar el tall, ho argumenta a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport, que parcialment li dona la raó. Marc Síria defensa que es van vulnerar els drets dels socis i que cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar per, assegura, qüestions formals.
2: I no les vam impugnar perquè no volem bloquejar la vida institucional del club. Ara volem reparar. Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
0: En una compareixença davant els mitjans per valorar aquesta resolució del Tribunal Català de l'Esport, Síria ha explicat això que sentiu, que no van voler impugnar les eleccions per no bloquejar la vida institucional del club, però que sí que volen que repari aquest dany que es va causar, diu, a la seva precandidatura i per extensió als socis del club, que els hi van donar suport. A l'Espanyol, el defensa Omar Al-Hilali ha fet balanç de l'estada de pretemporada que ha fet l'equip a Navata, a l'Alt Empordà.
3: Pues la verdad que muy bien. Mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, de los que nos gustan a nosotros, y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
0: Dissabte, l'Espanyol té un nou amistós de pretemporada contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque, on esperen el suport de l'afició blanc-i-blava. La setmana que ve, l'Espanyol afrontarà 2 nous amistosos a Anglaterra, Burnley i Middlesbrough. I a la segona divisió, victòria del Girona, el segon amistós de pretemporada al camp de l'Olot, ahir, de la segona federació, per 1-3. Minso va fer 2 gols, Sarasa va fer el tercer, Marc Mas va fer el gol de l'equip garrotxí. També a segona, el Sabadell supera la xifra dels 7.000 socis de cara a la pròxima temporada.
4: 3CAT Info.
0: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat eliminada als quarts de final de la Copa del Món davant l'anfitriona, Austràlia. El partit ha acabat amb empat a 18 i l'equip espanyol ha caigut a la tanda de penals. El resultat final 21-23, favorable a l'equip australià. Espanya ha dominat bona part del partit i sempre ha anat a davant a marcador, però finalment no ha pogut superar Austràlia. L'equip està integrat per 12 de 15 jugadors catalans i David Martín, el seleccionador. I el Tour de França avui, 18a etapa, 185 quilòmetres, 5 ports de muntanya, 2 dels quals de primera categoria. És la primera de 3 etapes alpines amb Tadej Pogacar, que manté el lideratge amb 4 minuts 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon. Zach Dempster és mànager esportiu del Red Bull i explica com afronten aquestes 3 etapes de muntanya.
6: Sí, afició, estava amb moltes ganes,
5: amb molta responsabilitat i amb ganes amb objectius d'ascendir.
0: L'etapa d'ahir del Tour la va guanyar Jasper Philipsen de l'Alpecin. El vallesà Abel Balderston, corredor del Caja Rural, va acabar 15è amb el mateix temps que Philipsen. En tenis, Pau Labadosa jugarà avui als vuitens de final del torneig d'Hamburg, Alemanya, contra l'hongaresa Panna Utbardi. La begurenca va superar i la polonesa Katarzyna Kawa en 2-7, 7-5 i 6-4. I a motor s'ha suspès la Baja Aragón, prevista per aquest cap de setmana pel risc extrem d'incendi. La prova és puntuable per al campionat del món FIM de Bajas i el campionat d'Espanya de ral·lis tot terreny.
4: Trescat Info.

0: El tall de les línies R2, R2 Nord i R11 a l'altura de Montcada i Reixac s'allargarà dies. Ho ha reconegut el número 2 del Ministeri de Transports, que ha afegit que la prioritat és ara consolidar en formigó el forat que es va crear ahir, i ha llançat una crida a la tranquil·litat per als veïns de la zona, afirmant que el monitoratge no ha detectat cap altre problema. Bombers i Ajuntament esperen poder recuperar la normalitat a la plaça de Sants de Barcelona a partir d'aquest vespre, quan ja s'hagi pogut retirar la grua que ha de treure del subsòl la perforadora que treballava en les obres del metro, on ahir va haver-hi la fuita de gas. Ja s'ha pogut resoldre la fuga i s'ha apagat la flama que cremava des d'ahir a la nit, quan va haver-hi l'explosió que va fer 8 ferits. Investigadors de la UPC calculen que a Barcelona les altes temperatures nocturnes maten com a mínim un 25% més que la calor diurna. Per atenuar-ho, consideren clau ampliar la quantitat de vegetació que hi ha als carrers i crear incentius fiscals perquè la gent pugui aïllar i, sobretot, climatitzar les cases. 1.600 agents reforçaran la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu i la majoria es destinaran a reforçar la seguretat ciutadana al carrer. El gruix del contingent seran agents que es graduen a final de mes. Els Estats Units adverteixen que enduriran les accions contra l'Iran, però continuen deixant la porta oberta a una solució diplomàtica. La guerra s'ha ampliat amb un nou front, l'atac per part dels rebels Houthis amb base al Iemen i alienats amb Teheran contra dos patrullers de l'Aràbia Saudita. El govern espanyol presenta la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball amb seu a Ginebra, Suïssa. L'actual ministre de Treball ja va anunciar que no es tornaria a presentar a les eleccions. I la Fúmiga, Clara Peia o Esbetlana són alguns dels caps de cartell del Tingladu de Vilanova i la Geltrú que obre portes avui. És dels pocs festivals gestionats des del voluntariat i sense ànim de lucre del panorama musical. Arriba la 18a edició.
1: Esports. Després d'una setmana, finalment el Barça acaba de fer oficial el fitxatge de l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, fins al 2031. El Barça femení fa oficial a aquesta hora la renovació de l'extrem noruega, Caroline Graham Hansen, fins al 2028. I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat eliminada als quarts de final de la Copa del Món davant l'anfitriona Austràlia. El partit ha acabat amb empat a 18 i l'equip espanyol ha caigut a la tanda de penals amb un resultat final de 21-23.
0: Pel que fa al temps, dia de sol i calor, amb una nova remuntana de la temperatura màxima. Es preveuen valors aquesta tarda d'entre 35 i 40 graus a l'interior o un xic més, fins i tot, al Pla de Lleida. Hi haurà algunes nuvolades al sector dels ports i al Pirineu Oriental amb possibilitat d'alguns xàfecs locals.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 4 minuts de la 1 del migdia. Salutacions de qui us acompanya des d'ara i fins a les 2, Estel Batet Carles.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Doncs bé, comencem anant cap a Nou Barris, a Barcelona. Allà s'estan avaluant les causes del gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies entre Vallbona i Montcada i Reixac, que va aparèixer ahir i que sembla que n'hi ha per dies encara. Aquest migdia ha comparegut el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, des del lloc dels fets. No ha volgut avançar encara cap hipòtesi, però sí que ha dit que s'allargarà de cara a la setmana que ve, pel cap baix, poder resoldre aquesta incidència i recuperar la normalitat en aquestes vies de aquestes línies de rodalies. Última hora des de Nou Barris amb la unitat mòbil que hi tenim amb en Toni Fortesa i en José Antonio Muñoz. Toni, bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs sí, tècnics de DIF i de l'Ajuntament de Barcelona han fet una inspecció a la zona on es va produir la caiguda d'aquest mur de contenció d'un pou d'uns 30 metres de fondària de les obres de soterrament de les vies. L'esfondrament, recordem, va provocar que una grua de grans dimensions caigués dins el pou durant tota la nit i el matí d'avui. S'ha anat reomplint el forat amb ciment per aconseguir fixar el terreny i poder continuar les obres. Com deies, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible del Govern d'Espanya, José Antonio Santano, apunta que és molt aviat encara per conèixer les raons de l'incident.
4: Todavía están analizando las causas de socavón y, por tanto, sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Es evidente que el terreno no se ha comportado como se esperaba, pero más allá de eso yo creo que no se puede ni se debe decir nada.
3: Santano també ha anunciat que el tall del servei de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac s'allargarà com a mínim fins la setmana vinent, on tornaran a tenir una reunió. De moment, les inspeccions d'ADIF han permès saber que els edificis del voltant no s'han vist afectats. En Benito, veí de l'edifici més proper a les vies, assegura que estan tranquils, però que les obres els causen moltes molèsties.
5: Hay mucho ruido, pero vamos, ya estamos acostumbrados. Llevo ya casi 2 años aquí con las obras en el mismo lado. Lo que no me explico es qué ha sido eso de ahí, porque ya te digo, se han pasado toda la noche echando hormigón, toda la noche.

0: de 12 hores la flamarada ocasionada per la fuita de gas a les obres del metro a la plaça de Sants. Els bombers donen per acabada la incidència, ara treballen per poder recuperar la normalitat en aquesta zona. És un sinistre que ha deixat 8 ferits, 2 dels quals greus. Anem cap allà també. Maria Fernández Noguera, bon dia.
1: Bon dia. La flama que ha cremat durant més de 12 hores aquí a la plaça de Sants de Barcelona s'ha apagat cap a 11:45 del matí i també s'ha pogut reparar ja la fuita de gas que la provocava, una fuita que es va generar a causa de les obres als accessos del metro. Ara el que queda és en retirar la màquina que va provocar la incidència i en les properes hores haurà de venir una grua de grans dimensions per poder treure-la, de manera que la normalitat no es recuperarà aquí en aquest punt fins ben bé la tarda o la nit, segons ens explicaven des de l'Ajuntament. L'Albert González és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: Nosaltres estarem presents i farem el seguiment de seguretat. Un cop s'extregui aquesta màquina que està clavada un metre en el terreny, aleshores ja rebaixarem el nivell de seguretat i podrem ja iniciar la tornada a la normalitat de tot aquest àmbit de Sants.
1: Ara la zona segueix acordonada i hi ha una trentena de comerços que avui no han pogut obrir, com per exemple l'administració de loteria que regenta en Juan José.
3: No, perquè està més tallat que del que estava ahir. Els accessos ja és més difícil, no pots entrar al metro, no pots accedir als carrers propers, no es pot accedir.
1: A tocar d'on ha cremat aquesta flamarada hi ha diversos habitatges. No hi ha hagut d'haver desallotjaments. Així és com ho va viure la Mari Carmen, que viu a la zona.
4: Era la galeria, estava mirando. I he vist moltes flames de foc, no sabia el que era. Només sortien bomberos i coses d'aquestes. I després em vaig enterar de que era una explosió de gas aquí, de les obres que estan fent aquí a la plaça de Sants.
1: Recordem que aquesta explosió que es va produir ahir cap a les 10 de la nit va causar 8 ferits, 2 d'ells greus.
0: Molt bé, doncs gràcies també per aquesta última hora des de la plaça de Sants. Maria Fernández Noguera, bon dia.
1: Bon dia.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La 1:09, més coses a Barcelona. Les altes temperatures nocturnes maten més que la calor que fa durant el dia. És la conclusió a la qual han arribat dos equips de la Universitat Politècnica de Catalunya, la UPC, que han estudiat els efectes de l'augment de la temperatura a la ciutat des dels anys 70 del segle passat fins ara. Precisament aquesta nit ha tornat a ser tòrrida a la ciutat. Ja n'hi ha hagut 30 des de començaments d'any. Barcelona, Montse Poblet.
6: En aquest període, les temperatures mínimes a Barcelona, les que es corresponen amb la nit, han pujat 3,87 graus, mentre cada dia l'increment ha estat de 2,57. Segons els càlculs de l'UPC, la mortalitat causada per la calor nocturna a la ciutat és com a mínim un 25% més elevada que la que provoquen les temperatures altes durant el dia. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys, en especial dones. Josep Roca és un dels autors de l'estudi.
7: El calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se. Aquest concepte després veureu que l'anomenem que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós. No?
6: Roca alerta que la majoria de sistemes d'alerta meteorològica, inclosos el del Meteocat, infravaloren els efectes de la calor nocturna a la nostra salut. Es considera que el risc és significatiu a partir dels 24 graus, però a Catalunya l'alerta només s'activa a partir dels 27 i es considera perill extrem a partir dels 29. Per reduir l'impacte de la calor nocturna en la salut dels barcelonins, els autors d'aquests estudis consideren clau ampliar la quantitat de verd que hi ha als carrers de la ciutat a l'estil del que s'ha fet als eixos de Consell de Cent o Sant Antoni i crear incentius fiscals perquè la gent pugui aïllar i, sobretot, climatitzar les seves cases.
0: Gràcies, Montse Poblet. El Departament d'Interior reforça en 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduen a final de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet del Vallès i que s'incorporen per fer tasques de de Seguretat Ciutadana. Aquestes novetats s'acaben d'anunciar aquest matí en una roda de premsa que ha seguit en Miquel Jarque.
8: Aquí el Departament d'Interior s'acaba de presentar el Pla Helios per aquest estiu. Núria Parlon ha destacat el paper que jugaran els 1.300 nous Mossos que s'incorporen en pràctiques aquest estiu, però no només.
9: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la Seguretat Ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen

0: També incorporarem un total de 82 efectius que ja que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats d'ARRO.
1: El major Trapero ha destacat que reforçarà també les sales de comandament, que s'actuarà en tots els àmbits delinqüencials.
2: Turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure, tota l'activitat de festes majors, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, baralles, lesions i fets de tot tipus, de violència sobre les persones, les violències sexuals, també el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
1: Trapero també ha fet balanç del dispositiu Campai Pista, sobretot a l'AP7, per prevenir robatoris a camions i turismes. En aquest any, els delictes han baixat un 50% i les identificacions s'han doblat de 3.100 a 6.200.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
4: L'expresident espanyol, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, nega qualsevol intermediació en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra després de les acusacions del seu soci i amic Julio Martínez. En una entrevista de televisió espanyola, Zapatero ha trencat el seu silenci i ha mantingut la seva versió.
5: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
4: Doncs, part de les declaracions de Zapatero en aquesta entrevista aquest migdia a Televisió Espanyola. Això el dia en què Brussel·les ha acordat multar Google amb 890 milions d'euros per abús de posició dominant. És una sanció doble de la Comissió Europea que acusa la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis en les cerques i de limitar l'activitat de desenvolupadors d'aplicacions. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
6: La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, considera que Google sovint amaga els serveis que ofereixen les empreses de la competència. L'usuari veu abans els propis serveis de Google. Passa, per exemple, amb Google Shopping, quan algú entra a internet per comprar un producte, o també quan es tracta de reservar un hotel o comprar bitllets d'avió amb Google Flights. Ho ha denunciat el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
7: Si busques un vol i ho fas al cercador de Google, la primera oferta que rebràs serà la de Google Vols. Això no permet que les alternatives puguin competir de forma justa.
6: La Comissió Europea també sanciona Google per haver complicat la possibilitat que els usuaris es descarreguin aplicacions al marge de la botiga de Google Play. Brussel·les acusa el gegant tecnològic nord-americà d'impedir que els creadors d'aplicacions puguin posar a la venda lliurement les apps en plataformes de descàrrega alternatives a Google Play. Els gairebé 900 milions d'euros de multa representen, però, només el 0,2% de la facturació global de Google, molt lluny del 6% que Brussel·les pot arribar a sancionar. La companyia nord-americana té ara 2 mesos per solucionar totes les infraccions sancionades, si no vol exposar-se a multes periòdiques.
4: Gràcies, Bruno. Així hem arribat a 1:15. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit i també del transport públic. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Sí, aquest matí molt pendents especialment del transport públic per aquestes afectacions en la mobilitat per l'Esboranca, Montcada i Reixac. Recordem que no hi ha trens entre Sant Andreu i Montcada, un tall que DIF ja ha avançat que s'allargarà dies. Això afecta 3 línies, l'R2 Nord, l'R2 i l'R11. A l'R2 Nord i a l'R2 circulen trens entre Maçanet i Montcada i entre Sant Andreu i Aeroport i Castelldefels. Trens, això sí, que acumulen retards d'uns 20 minuts. Per fer el recorregut entre Montcada i Sant Andreu, Rodalies recomana fer transbordament a Montcada, agafar la línia R4. Això és un trajecte a peu d'uns 5 minuts. Pel que fa a l'R11, hi ha trens entre Portbou i Granollers. Per arribar a Barcelona, hi ha autobusos directes de Granollers a Barcelona que arriben i surten des de davant de l'estació de tren de Granollers i des de la plaça Ramon Riera de Barcelona. Atenció, perquè també hi ha retards en trens de la línia Barcelona-Vallès, això és als ferrocarrils de la Generalitat, trens amb destinació plaça Catalunya. La línia funciona amb freqüències de pas alterades a causa d'una avaria a les instal·lacions de les Planes.
3: El temps.
4: La previsió és d'en Dani Ramírez.
9: Aquest dijous ens portarà una mica més de calor. Torna a pujar la temperatura i, per tant, el Pla de Lleida es pot arribar a superar els 40-41 graus, a bona part de l'interior entre els 35 i 38, arribant al prelitoral també per sobre dels 34-35 i a la costa de 30-33 aproximadament. Cal dir que també hi haurà nuvolades aquesta tarda, després d'un dia assolellat, encara amb calitxa, pols amb suspensió, i no descartem algun ruixadet que pugui caure al Pirineu Oriental, al voltant del Ripollès, i sobretot cap a l'àrea dels ports, l'interior del País Valencià. La temperatura demà puja una mica de nit, matinada, i baixa lleugerament de dia. Demà a la tarda amb algun ruixat al nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, potser també al nord de la Noguera, localment amb tempesta, i algun xàfec podria arribar al prelitoral nord, entre Osona, el Montseny, no ho descartem en punts del Bages, a la Catalunya central, i la temperatura en aquest sector es podria baixar una mica demà a la tarda, però haurem d'esperar el cap de setmana, dissabte i diumenge, quan notarem que baixa de debò la temperatura. Tindrem també dissabte i diumenge més ruixats, més tempestes localment fortes o empedregades, i podrien ser de caràcter torrencial, sobretot la tarda i vespre de diumenge, a la Serrada Transversal, Montseny, punts de Girona i Barcelona.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
4: Un quart i tres minuts de dues. L'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025. Això és un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions. Mireia Sala i José Antonio Rodríguez, Unitat Mòbil a Barcelona.
10: En l'impost de successions es van defraudar l'any passat 137 milions d'euros, en el de patrimoni 100 milions i en l'impost de transmissions 81. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que s'ha fet aflorar tots aquests diners defraudats perquè s'ha reforçat l'agència tributària, no perquè la gent defraudi més.
11: Anem augmentant la capacitat de l'agència tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'agència tributària amb tots els seus serveis.
10: Els inspectors de l'agència tributària han descobert 24 casos de residència ficticis, 16 cap a altres comunitats autònomes i 8 a l'estranger, sobretot a Andorra.
4: L'Estat absorbeix pràcticament la meitat de cada euro addicional que les empreses destinen a millorar el sou dels seus treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat avui per la PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa. L'organització empresarial considera que la no actualització dels paràmetres de l'impost de la renda de persones físiques per part de l'administració pública agreuja la situació econòmica dels assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la PIMEC és Sílvia Gavarró.
12: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
4: El fenomen que denuncia la PIMEC es produeix quan les empreses augmenten els salaris per compensar la inflació, però alguns paràmetres de l'IRPF segueixen fixos i no s'adapten a la nova situació. Per entendre-ho amb xifres, la PIMEC estima que de cada 100 euros que puja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, dependent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i de cotitzacions. La Cambra de Comerç de Barcelona preveu una inflació del 3,3% per al 2026. Aquesta dada supera en 3 dècimes les previsions que va fer el mes de maig i és a causa del repunt de les tensions a l'Orient Mitjà. Barcelona, Anna Escurar.
13: El conflicte a l'Orient Mitjà, d'entrada, ha tingut un impacte molt més reduït del que s'esperava inicialment i les dades del segon trimestre han estat força contingudes. Tot i això, el repunt de les tensions ha fet escalar les previsions d'inflació. Joan Ramon Rovira és el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona.
14: Si la cosa es posa més complicada, ja no tenim el nivell d'inventaris que ens va aguantar el trimestre anterior. I per tant, quan ens trobem aquí, a la propera roda de premsa de conjuntura, si la cosa s'ha complicat, serà complicat més del que es va complicar en el segon trimestre del 26. Esperem que no. Però avui el barril de Brent enfila cap als $100 per barril. I el preu del gas està en màxims de 2 anys.
13: Pel que fa a les exportacions, guanyen molt pes els serveis no turístics, és a dir, serveis tècnics i tecnològics, consultories, arquitectura, informàtica. Entre el 2019 i el 2025, segons Rovira, el pes dels serveis no turístics es dobla fins a superar clarament el pes de les exportacions dels serveis turístics.
14: Òbviament, el turisme cau no cau al 0%, però pràcticament cau a un nivell molt baix perquè és la pandèmia, es va aturar el turisme, es recupera, però la indústria continua creixent i s'atura, s'estanca a partir del 2022. Però es manté, no cau, no perd pes, important destacar-ho, aguanta, és resilient. I els serveis no turístics, pam, es disparen sistemàticament, al llarg de tot el període.
13: I pel que fa al turisme, destacar que el context geopolític afavoreix el sector. Des del 2022, els preus de l'hostaleria han augmentat a un ritme superior a la despesa mitjana per turisme estranger i per sobre de la inflació general. A més, es detecta una tendència a l'alça de la despesa mitjana diària per turista estranger.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Fúmiga, Clara Peyes, Bel·lana, Ocdeu i Miquel del Roig obren avui el Tinglado de Vilanova i la Geltrú. És la 18a edició d'un festival que manté l'essència inicial d'estar organitzat des del voluntariat, sense ànim de lucre i autogestionat. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
1: Aquest és el cartell d'avui, el primer dia en què d'aquí a unes hores es podrà escoltar la Fúmiga en un dels seus últims concerts de la seva gira de comiat. Demà divendres hi haurà des de rumba festiva a indie alternatiu, passant pel pop-rock i la cançó d'autor. Tocaran el recinte del parc de la Torre d'Enveja de la capital del Garraf, Els Pets, Maria del Mar Bonet, amb Borja Penalba, Nacho Vegas, Fetus, Domingo i Marina Freixas. I el dissabte aposta per la varietat i la reivindicació amb el retorn al festival del grup italià d'ska punk Talco, el punk rock català de Crim, la fusió de música tradicional basca i electrònica de Sunne, la Rauxa o All Cru. També es podran veure dos dels integrants de Stay Homes, Klaus Stroink i Guillem Voltó del grup Wushido. Tot plegat un ventall de grups i de sons que el portaveu del Tinglado, Ricard Llenes, descriu així.
2: Creiem que la proposta musical d'aquest any, aquests 5 grups que passaran pel Tinglado, doncs són una proposta diversa, que toca diversos estils, des de cançó d'autor a música urbana, també passant pel pop, pel punk, i també que toca diverses generacions, no? I bé, una de les nostres idees és oferir una proposta que sigui original, que no sigui una fórmula repetida d'altres cartells que veiem a altres festivals, sinó que tingui trets diferencials i que sempre que l'eix conductor sigui la música en català, no?
1: Part dels beneficis aniran destinats a 4 mitjans de comunicació, els quals volen reconèixer la defensa de la llengua en diferents punts dels països catalans, com Ràdio Arrels, Ona Mediterrània, La Veu del País Valencià i La Directa. El Tinglado és possible gràcies a la feina de 300 voluntaris. En aquests 18 anys, el Tinglado s'ha convertit en un referent indispensable i molt estimat de l'estiu vilanoví.

0: També estan de festa és a Blanes. Tres de les millors pirotècnies de l'Estat, una de Portugal i una de la Xina, competiran des d'avui en aquest municipi de la Selva en una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran cada nit, fins dilluns, des de les platges d'aquesta vila de Blanes.
1: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
3: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
3: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
2: Esports.
0: Montserraia, bon dia.
4: Hola, bon dia. Per fi, el davanter alemany Karim Adeyemi ja és nou jugador del Barça. Ha hagut de passar una setmana des que el jugador va fer la revisió mèdica, però el club blaugrana ja ha confirmat que Adeyemi serà jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. Nascut fa 24 anys a Múnich, de pare nigerià i mare romanesa, el fitxatge d'Adeyemi suposa que pot jugar als dos extrems, però també a la posició de davanter centre. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, coneix bé Adeyemi de quan era futbolista del Salzburg austríac i el va fer debutar amb la selecció alemanya absoluta. Adeyemi ha passat els últims 4 anys al Borussia Dortmund, on s'ha consolidat a la Bundesliga i també a la Champions. Ja acumula 48 partits entre els que ha jugat a Alemanya i també amb el Salzburg. Dos d'ells, precisament, contra el Barça en la passada edició de la Lliga de Campions. Tot i haver tingut molta participació en la fase de classificació pel Mundial amb Alemanya, finalment Adeyemi no va ser convocat per a la fase final. D'aquesta manera, el jugador ja es pot posar les ordres de Flick. En uns minuts, a 2:15, es farà la presentació oficial d'Adeyemi com a nou fitxatge blaugrana. I mentrestant, el Barça femení ja ha fet oficial la renovació de l'extrem noruega Caroline Graham Hansen fins al 2028. Camp Nou, Josep Gaya, bon dia.
5: Bon dia. La jugadora Caroline Graham Hansen renova pel Barça per les dues properes temporades. Són ja 7 temporades al club blaugrana i amb aquesta renovació quedarà vinculada fins al 2028. La jugadora noruega de 31 anys que va arribar al Barça l'any 2019 procedent del Wolfsburgo s'ha convertit en una de les referents d'aquesta etapa daurada blaugrana, on ha aconseguit 23 trofeus, 7 lligues, 4 Champions, 6 Copes de la Reina i 6 Supercopes. Després de les baixes importants d'Alexia Putellas i Mapi León, Hansen es converteix en un dels pilars de l'equip de Pere Romeu per aquesta temporada.
4: I encara en relació amb el Barça, el precandidat a les últimes eleccions, Marc Síria, no impugnarà els comicis, però ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat. Síria, que es va quedar 90 signatures de passar el tall, ho argumenta a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport que parcialment li dona la raó. Marc Síria defensa que es van vulnerar els drets dels socis i que cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar per, assegura, qüestions formals.
6: Ens van deixar sense el període d'esmenes, que el que hem sol·licitat al club és tenir aquest període d'esmenes. Llavors, fer el recompte, sabem que hi ha més de 300 signatures que només tenen errors formals subsanables i, per tant, que se'ns aclari que hauríem d'haver estat candidats a les eleccions al Barça.
4: En una compareixença davant els mitjans per valorar aquesta resolució del TCE, Síria ha explicat avui que no van voler impugnar les eleccions per no bloquejar la vida institucional del club, però vol que repari el dany que es va causar a la seva precandidatura. A l'Espanyol, el defensa Omar Al-Hilali fa balanç de l'estada de pretemporada que ha fet l'equip a Nabat. Dissabte, l'Espanyol té un nou amistós de pretemporada contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva, Dani Jarque, i Omar en parla així.
7: Empezar a meternos ya el ganar en la cabeza, creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy, muy buenos para coger sensaciones y ritmo. Y a partir de ahí, pues, el otro partido exigente es meterle caña porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
4: La setmana que ve l'Espanyol afrontarà nous amistosos a Anglaterra.
2: 3Cat Info.
4: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat eliminada als quarts de final de la Copa del Món davant l'anfitriona Austràlia, empat a 18 i han caigut als penals. El resultat final 21-23 favorable a l'equip australià. El Tour de França, 18a etapa, 185 quilòmetres, 5 ports de muntanya, dos dels quals de primera categoria. És la primera de 3 etapes alpines amb Tadej Pogacar, que manté el lideratge amb 4 minuts 32 segons respecte al belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon. En tenis, Paula Badosa juga avui en vuitens de final del torneig d'Hamburg davant l'hongaresa Ud Bardi.
2: 3cat info.

0: Són 2:15. I com sempre a aquesta hora fem un repàs a les notícies que us estem destacant en aquest matí migdia de dijous 23 de juliol. El tall de les línies R2, R2 Nord i R11 a l'altura de Montcada i Reixac va per dies. Ho ha reconegut el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano. Ha explicat que la prioritat és ara consolidar amb formigó el forat i ha llançat una crida a la tranquil·litat dels veïns perquè aquesta zona, ell afirma, no s'ha detectat per ara cap altre problema. També estem pendents de l'explosió que va haver-hi ahir a la nit a la plaça de Sants. Els bombers i l'Ajuntament diuen que poden recuperar la normalitat de cara a aquest vespre quan s'hagi pogut retirar la grua que ha de treure la perforadora on s'ha produït l'incident. Ja s'ha pogut resoldre la fuga de gas i s'ha apagat la flama que cremava des d'ahir a la nit. L'incident ha deixat 8 ferits. També us hem destacat que la calor nocturna es cobra més vides que les altes temperatures durant el dia. És la conclusió coincident dels treballs de dos equips de la Universitat Politècnica que han analitzat les dades a la ciutat de Barcelona des del 1970 fins ara. A partir d'ara, us explicarem que dues platges de Tarragona han incorporat un sistema únic a Catalunya per poder permetre el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i també d'unes balises que s'instal·len a la zona, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. I estem també fent seguiment aquest matí de la declaració davant del jutge de la mare del nadó maltractat el mes de març a Barcelona. La dona va quedar en llibertat al maig, després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. Per contra, el pare de la criatura continua en presó provisional. I us parlarem també dels camps de treball juvenil que s'estan fent als espais de la Batalla de l'Ebre amb un doble objectiu: avançar en els nous espais de memòria històrica i conscienciar les generacions més joves. I en esports, titulars destacats, Montsen?
1: Doncs el davanter alemany, Karim Adeyemi, que ja és nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. Hansi Flick ja el coneix perquè el va fer debutar amb la selecció alemanya i el Barça femení ha fet oficial la renovació de l'extrem noruega Graham Hansen fins al 2028.

0: I pel que fa al temps, dia de sol i calor amb una nova remuntada de la temperatura màxima. Es preveuen valors aquesta tarda d'entre 35 i 40 graus a l'interior, fins i tot una mica més al Pla de Lleida. Hi haurà algunes nuvolades al sector dels Ports i al Pirineu Oriental amb possibilitat d'alguns xàfecs locals. Dos quarts i tres minuts de dues segueixen avaluant les causes del gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies entre Vallbona i Montcada i Reixac. Aquest migdia ha comparegut el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports. Des d'aquí, des del mateix lloc dels fets, no ha volgut avançar cap hipòtesi, però diu que n'hi ha per dies ben bé i pel cap baix fins la setmana que ve. Unitat Mòbil a Nou Barris. Toni Fortés amb el suport tècnic de José Antonio Muñoz.
1: Molt bon dia. Doncs sí, tècnics de DIF i de l'Ajuntament de Barcelona han fet una inspecció a la zona on es va produir la caiguda d'aquest mur de contenció d'un pou d'uns 30 metres de fondària de les obres de soterrament de les vies. L'esfondrament, recordem, va provocar que una grua de grans dimensions caigués dins el pou. Durant tota la nit i el matí d'avui s'ha anat reomplint el forat amb ciment per aconseguir fixar el terreny i poder continuar les obres. Com deies, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible del Govern d'Espanya, José Antonio Santano, apunta que és molt aviat encara per conèixer les raons de l'incident.
2: Todavía están analizando las causas de socavón y, por tanto, sería prematuro y yo creo que imprudente, además, avanzar cualquier hipótesis. Es evidente que el terreno no se ha comportado como se esperaba, pero más allá de eso, yo creo que no se puede ni se debe decir nada.
1: Santano també ha anunciat que el tall del servei de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac s'allargarà com a mínim fins la setmana vinent, on tornaran a tenir una reunió. De moment, les inspeccions de DIF han permès saber que els edificis del voltant no s'han vist afectats. En Benito, veí de l'edifici més proper a les vies, assegura que estan tranquils, però que les obres els causen moltes molèsties.
3: Hay mucho ruido, pero vamos, ya estamos acostumbrados. Llevamos ya casi dos años aquí con las obras en el mismo lado. Lo que no me explico es qué ha sido eso de ahí, porque ya te digo, se han pasado toda la noche echando hormigón, toda la noche, con un camión detrás de otro. Bueno, yo no he dormido casi nada. Però bueno, en fi, a veure, no sé si podem dormir algo.
1: Unes molèsties, doncs, que s'han accentuat perquè ara mateix conviuen dues actuacions, les obres normals de soterrament, que continuen amb normalitat, i les del seguiment de l'esvoranc.
0: Gràcies, Toni. Doncs, clar, aquest ensorrament a les vies ha complicat molt la circulació als trens. Els viatgers de les línies R2, R2 Nord i R11 viuen, per tant, avui una nova jornada molt difícil arran de la incidència per aquest gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies. Anem cap a Montcada i Reixac, allà hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia, com estan les coses aquí?
4: Hola, bon dia. Doncs gent amb presses, amb maletes, carregats, turistes, cotxes de nen, amunt i avall pel centre de Montcada. Fan el trajecte entre l'estació de Montcada i Reixac, per on passen les línies R2 i R2 Nord, i l'estació Montcada-Manresa, per on passa la R4. I és que els trens arriben des del nord a Montcada Estació i d'allà tornen cap amunt, cap a Granollers i Maçanet-Massanes. Si es vol anar cap a Barcelona o fins a l'aeroport del Prat, els viatgers han de caminar entre 3 i 5 minuts al ritme de cadascú per fer un transbordament i agafar la R4 a l'altra estació, la de Montcada-Manresa. Aquest viatger ens explicava que ahir hi va haver molta confusió i que avui encara dura.
5: Ayer estuvieron allí, bueno, más de 1000 personas esperándolo. Se ve que había problemas con el tren. Cada 2x3, cuando no, aquí también. Ahora un tren sin parada. Y ahora verá usted que el tren para. Aquí viene sin parada. Luego anuncian que viene uno para Terrassa. A Terrassa está aquí y cuando ya se ha ido anuncian que viene. Pero lío, la gente no se aclara.
4: Això pel que fa a les línies R2 i R2 Nord, també està afectada la R11, la línia entre Barcelona, Sants i Portbou. Arriben des del nord fins a Granollers. Allà els viatgers que van amb tren han de seguir fins a Barcelona en autocar. A primera hora hi ha hagut cues molt llargues de gent que volia pujar el transport per carretera. Després el trasllat ja s'ha anat fent més chill.
0: Molt bé, doncs gràcies Marta Vallès per aquesta última hora des de Montcada i Reixac. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Això pel que fa a l'esvoranc, que José Antonio Santano, el número 2 del Ministeri de Transports, ja ha dit que ben bé fins la setmana que ve no es podrà resoldre. Avui també estem pendents d'un altre escenari, que és la plaça de Sants. Aquí s'ha aconseguit apagar, després de més de 12 hores cremant, la flamarada per la fuita de gas de les obres del metro de Sants. Els bombers han donat per acabada la incidència, ara treballen per poder recuperar la normalitat en aquesta zona. És un sinistre, recordem-ho, arran de la deflagració d'ahir a la nit per aquesta fuita de gas que va fer 8 ferits, 2 dels quals greus. Anem a la plaça de Sants ara, Maria Fernández Noguera.
6: La flama que ha cremat durant més de 12 hores aquí a la plaça de Sants de Barcelona s'ha apagat cap a un quart de 12 del matí i també s'ha pogut reparar ja la fuita de gas que l'ha provocava, una fuita que es va generar a causa de les obres als accessos del metro. Ara el que queda és en retirar la màquina que va provocar la incidència i en les properes hores haurà de venir una grua de grans dimensions per poder treure-la, de manera que la normalitat no es recuperarà aquí en aquest punt fins ben bé la tarda o la nit, segons ens explicaven des de l'Ajuntament. L'Albert González és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
7: Nosaltres estarem presents i farem el seguiment de seguretat. Un cop s'extregui aquesta màquina que està clavada un metre en el terreny, aleshores ja rebaixarem el nivell de seguretat i podrem ja iniciar la tornada a la normalitat de tot aquest àmbit de Sants.
6: Ara la zona segueix acordonada i hi ha una trentena de comerços que avui no han pogut obrir, com per exemple l'administració de loteria que regenta en Juan José.
8: No, perquè està més tallat que del que estava ahir. Els accessos ja és més difícil, no pots entrar al metro, no pots accedir als carrers propers, no es pot accedir.
6: A tocar d'on ha cremat aquesta flamarada hi ha diversos habitatges, no hi ha hagut d'haver desallotjaments, així és com ho va viure la Mari Carmen, que viu a la zona.
9: Era la galeria, estava mirant i he vist moltes flames de foc, no sabia el que era, només sortien bomberos i coses d'aquestes, i després se'm vaig enterar de que era una explosió de gas aquí de les obres que estan fent aquí a la plaça de Sants.
6: Recordem que aquesta explosió que es va produir ahir cap a les 10 de la nit va causar 8 ferits, 2 d'ells greus.
0: Gràcies, Maria. 5 minuts, 3 quarts de 2.
10: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Barcelona, les altes temperatures nocturnes maten més que la calor que fa durant el dia. És la conclusió a la qual han arribat dos equips de la UPC que han estudiat els efectes de l'augment de la temperatura a la ciutat des dels anys 70 del segle passat fins ara. Precisament aquesta nit ha tornat a ser tòrrida a la ciutat. Ja n'hi ha hagut 30 des de començaments d'any. Barcelona, Montse Poblet.
11: En aquest període, les temperatures mínimes a Barcelona, les que es corresponen amb la nit, han pujat 3,87 graus, mentre cada dia l'increment ha estat de 2,57. Segons els càlculs de l'UPC, la mortalitat causada per la calor nocturna a la ciutat és com a mínim un 25% més elevada que la que provoquen les temperatures altes durant el dia. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys, en especial dones. Josep Roca és un dels autors de l'estudi.
12: El calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se. Aquest concepte després veurà el que l'anomenem que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós. No?
11: Roca alerta que la majoria de sistemes d'alerta meteorològica, inclosos el del Meteocat, infravaloren els efectes de la calor nocturna a la nostra salut. Es considera que el risc és significatiu a partir dels 24 graus, però a Catalunya l'alerta només s'activa a partir dels 27 i es considera perill extrem a partir dels 29. Per reduir l'impacte de la calor nocturna en la salut dels barcelonins, els autors d'aquests estudis consideren clau ampliar la quantitat de verd que hi ha als carrers de la ciutat a l'estil del que s'ha fet als eixos de Consell de Cent o Sant Antoni i crear incentius fiscals perquè la gent pugui aïllar i, sobretot, climatitzar les seves cases.
0: Dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
13: La platja de la Rabassada, Tarragona, i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una polsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. Els sistemes complementen les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
14: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda, avisa també al socorrista que li dona una pulsera i amb aquella pulsera ell ja pot entrar dins de l'aigua i nedar independentment.
13: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme els supervisa des de la sorra. 5 persones, de forma simultània, poden fer ús del servei. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
15: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final es el objetivo de la accesibilidad.
13: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
16: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
10: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
16: A Catalunya Ràdio i 3cat.info. Catalunya Vespre.
10: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
16: Ningú et donarà més.
10: Ningú t'ho explicarà millor.
0: En marxa la declaració davant del jutge de la mare del nadó maltractat el mes de març a Barcelona. Va quedar en llibertat al maig després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. Per contra, el pare de la criatura continua en presó provisional. Situat a la justícia, Cristian Roldán.
17: En un principi, la mare estaria responent a totes les preguntes de les parts. L'objectiu de l'interrogatori, sobretot, és acabar d'aclarir si la dona va participar d'alguna manera de les agressions, si n'estava al corrent i si hi ha algun tipus d'encobriment d'ella cap a la seva parella. Recordem que el pare del nadó sí que està empresonat perquè els indicis el situen en el punt de mira de la investigació. De fet, la justícia va deixar la dona en llibertat després de considerar que les cerques que havia fet amb el seu telèfon mòbil demostraven la seva preocupació per l'estat del bebè. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. D'altra banda, la setmana passada, els metges que van atendre el nadó van declarar davant el jutge i van explicar que presentava múltiples lesions i també van detectar indicis d'una possible agressió sexual. L'infant, que tenia a prop de 2 mesos quan van succeir les agressions, a hores d'ara ja està amb una família d'acollida.
0: Gràcies, Cristian. 2:15. Sapiguem com se circula a aquesta hora a carreteres i autopistes del país, si hi ha alguna incidència, i també ha estat un nou matí complicat pel que fa a la xarxa ferroviària. Ho actualitzem tot plegat. Clàudia Serra, equip viari, bon dia.
18: Bon dia. Sí, a les carreteres força tranquil·litat, tret de les retencions habituals ja a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, sobretot a les dues rondes en tots dos sentits de la marxa, on sí que hi ha incidències és en el transport públic. Aquest matí molt pendents d'aquestes afectacions a la mobilitat per l'Esboranc a Montcada i Reixac. Per aquest esfondrament no hi ha trens entre Montcada i Sant Andreu. Què han de fer els usuaris mentre duri aquest tall? Doncs a les línies R2 Nord i R2 Rodalies recomana baixar a l'estació de Montcada i Reixac i fer un trajecte a peu d'uns 5 minuts fins a l'estació de Montcada Manresa per enllaçar amb la línia R4 direcció Barcelona. Les línies R2 Nord i R2 funcionen com és habitual, tot i que amb retards entre Maçanet i Montcada i entre Sant Andreu i Aeroport Castelldefels. A la línia R11 hi ha trens entre Portbou i Granollers. Per continuar el trajecte fins a Barcelona s'ha habilitat un servei d'autobús directes que tenen parada davant l'estació de Granollers i a la plaça de Ramon Riera de Barcelona. En paral·lel, retards també en trens de la línia Barcelona-Vallès. En aquest cas, parlem dels ferrocarrils de la Generalitat. Trens amb destinació plaça Catalunya circulen amb demores a causa d'una avaria a les instal·lacions de les Planes.
10: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
19: Avui el temps no canvia, sol i calor, mala visibilitat, a la tarda nuvolades al Pirineu Oriental, també cap al sud, cap a l'àrea dels ports. En aquests dos sectors, potser cap al Ripollès i al massís del port, poden caure alguns ruixats i també l'interior País Valencià. La temperatura avui torna a pujar, màximes de 39, 40, 41 graus al Pla de Lleida. Tenim un avís del Meteocat en aquest aspecte, avís de perill de calor, i la propera nit matinada també de calor nocturna en punts de ponent, i demà a la tarda es manté també el risc de calor moderada intensa a la zona de Ponent. Però cal destacar que demà en general ja baixa una mica la temperatura. Ho notarem a la tarda al Pirineu i en punts del nord del país o prelitoral. I és que demà a la tarda, aquest divendres, pot caure algun ruixat al nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, potser cap al nord de la Noguera, i també cap als ports o cap al prelitoral barceloní, al voltant del Montseny, Guilleries, fins i tot Osona, i no ho descartem en punts del Bages. Serien petites tempestes. En canvi, dissabte i diumenge, a part de baixar la temperatura, notarem que la calor recula. Per exemple, ja no passarem dels 36-37 dissabte, les més altes a Ponent, i diumenge no passaríem dels 33-34. Xàfecs i tempestes al cap de setmana, que podrien ser fortes a la tarda, especialment la tarda i vespre de diumenge en punts de Girona, Barcelona, el prelitoral, l'àrea del Montseny, serralada transversal i algun sector del Pirineu. Hi ha risc elevat d'alguna pedregada i fins i tot de rierades típiques d'estiu després d'un període de calor. Doncs compte, diumenge a la tarda.
10: 3CAT Info.
0: Seguim endavant. Més coses. Passen pràcticament 4 minuts de 3 quarts de 2. Els Estats Units adverteixen que enduriran les accions contra l'Iran, però continuen deixant la porta oberta a una solució diplomàtica. Els atacs han seguit a les últimes hores, amb la dotzena nit consecutiva de bombardejos nord-americans contra el règim de Teheran, i també amb nous atacs de l'Iran contra equipaments militars dels Estats Units a Jordània i a Kuwait. La guerra a l'Orient Mitjà s'ha ampliat també les últimes hores amb un nou front. És l'atac per part dels rebels Houthis, en base al Iemen i alineats amb l'Iran, contra dos patrullers de l'Aràbia Saudita. Els Houthis compleixen així l'amenaça de fa dos dies d'intervenir en el conflicte. Els Estats Units i l'Iran van firmar el mes passat un acord provisional de pau, però des de fa gairebé dues setmanes s'ataquen mútuament i no hi ha cap indici de progressos diplomàtics, això malgrat els intents dels mediadors de fer reviure les negociacions. El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, defensa que l'Iran no està encara preparat per un acord de pau, però diu que tard o d'hora hi accedirà.
20: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
0: La implicació dels Houthis a la guerra a l'Orient Mitjà manté a l'alça el preu del petroli al voltant dels $98 al barril de Brent, que és el de referència a Europa. I mentrestant, Europa ha acordat amb una nova ronda de sancions contra Rússia per la guerra d'Ucraïna incloure la congelació durant un any pel topall del preu del petroli rus. És una entesa descafeinada per les friccions respecte al transport de gas natural liquat rus. Al final s'ha consensuat permetre a les empreses europees amb contractes signats abans de la guerra continuar transportant aquest gas a tercers països fora de la Unió Europea. I el primer ministre indi, Narendra Modi, anuncia que establirà tribunals de via ràpida per accelerar el càstig als funcionaris corruptes que van filtrar exàmens oficials. Modi mira així de sufocar el moviment de protesta anomenat de les Paneroles, liderat per joves que aquesta setmana sacseja Nova Delhi amb el seu desafiament obert al govern. Modi ha escrit a les xarxes socials que no hi ha res més important que el benestar i el futur dels joves i ha afegit que aquells que intenten perjudicar-los no se salvaran. El partit de les Paneroles ha rebutjat l'anunci perquè no contempla la seva principal reivindicació, que és la dimissió del ministre d'Educació. El moviment va mobilitzar unes 50.000 persones dilluns a Nova Delhi, tot i que la policia els havia denegat el permís per marxar cap al Parlament. Posteriorment, els agents van reprimir els concentrats amb càrregues, porres i l'ús de gas lacrimogen i van provocar ferides a unes 200 persones. I ahir, més de 1.000 persones van continuar acampades al lloc de protesta al centre de la capital índia, malgrat la calor i la humitat extenuants.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els espais de la Batalla de l'Ebre s'estan fent aquest estiu diversos camps de treball juvenils per recuperar trinxeres de la Guerra Civil. L'objectiu és doble. D'una banda, obrir nous espais de memòria i conscienciar i formar, de l'altra, les generacions més joves. Ens ho explica des de Tarragona en Manel Sastre.
21: A Caceres, a la Terra Alta, a pocs metres del Fort de Millet, un complex defensiu construït per l'exèrcit republicà, un grup de joves sense formació arqueològica excava un tram de trinxera que recorre tot el turó.
22: Molts d'ells és la primera vegada que estan en camps de treball i més d'arqueologia. No han tocat mai un pic, ni una pala, ni una aixada, i els hi anem explicant. I sobretot el que tenim intenció és de que sàpiguen el que tenen entre mans. que estem excavant unes restes arqueològiques de fa 90 anys, que el material que els hi surt no és material de festa, sinó que és material militar, surten bales, surten llaunes, i els hi intentem explicar tot el que va significar això i el motiu per què estan treballant aquí i per què està això aquí.
21: Aquest és Pere Rams, l'arqueòleg que acompanya els joves en una iniciativa de la Fundació Escolta Josep Querol en col·laboració amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre. Aquesta setmana s'acaben uns treballs que des de fa 4 anys es fan cada estiu amb objectius científics però també pràctics i per fer-los visibles i conscienciar els joves. Marta Bru és la directora del Consorci.
1: Ho fem pels nens, però també ho fem per anar recuperant espais històrics i per conèixer més la història o bé de la Batalla de l'Ebre o els fets bèl·lics que van passar en aquest territori, no? Té les dues vessants, les parts dels nens, però també la part científica.
21: Aquest estiu també s'estan fent excavacions al Pinell de Brai i Escó, a la Ribera d'Ebre.
0: Gràcies, Manel. I el boca orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Autonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i que va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Autonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit, que li arriba, com dèiem, als 63 anys, l'ha sorprès però l'ha refermat com a escriptora.
2: És fantàstic i no m'ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el Bocorell està fent miracles. Tiraré endavant, tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell, les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure també el seu primer llibre i ja treballa en una nova novel·la. Esports. Des d'ara i fins al punt de les dues, Montserrat Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El davanter alemany Karim Adeyemi ja és nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. Ara mateix, en uns instants, ha de començar la seva presentació oficial com a blaugrana. Nascut fa 24 anys a Múnich, de pare nigerià i mare romanesa, Adeyemi pot jugar als dos extrems, però també a la posició de davanter centre. Hansi Flick, el tècnic del Barça, el coneix bé de quan era futbolista del Salzburg austríac i el va fer debutar amb la selecció alemanya absoluta. Adeyemi ha passat els últims 4 anys al Borussia Dortmund, amb qui s'ha consolidat a la Bundesliga i també a la Champions, on ja acumula 48 partits. Justament va jugar 2 partits contra Barça en la passada edició de la Lliga de Campions. Tot i haver tingut molta participació en la fase de classificació pel Mundial amb Alemanya, finalment Adeyemi no va ser convocat per a la fase final. Així, doncs, el nou jugador del Barça ja es pot posar a les ordres de Hansi Flick. Mentrestant, el Barça femení ha fet oficial la renovació de l'extrem noruega Caroline Graham Hansen fins al 2028 per 2 temporades més. Té 31 anys, va arribar el 2019 del Wolfsburg i en aquestes 7 temporades com a blaugrana ha aconseguit 23 trofeus, entre els quals 7 lligues i 4 Champions. Després de la marxa d'Alexia i Mapi León, Hansen es converteix en un dels pilars de Pere Romeu per a Barça 26-27. I encara relacionat amb el Barça, precandidat a les últimes eleccions, Marc Síria no impugnarà els comicis, però sí que ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat. Síria es va quedar 90 signatures de passar el tall i ho argumenta a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport que parcialment li dona la raó. En una compareixença avui davant els mitjans, Síria ha explicat que cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar per, assegura, qüestions merament formals.
23: La voluntat del soci era clara, que era donar-nos el seu recolzament, i això és el que diu la resolució. Vostè ha de primar el que el soci, la voluntat del soci vol, d'un error merament formal, i això és el que no es va fer. I així es van vulnerar els nostres drets.
3: Síria ha explicat que no va voler impugnar les eleccions per no bloquejar la vida institucional del club. Això sí, Marc Síria vol que es repari el dany que es va causar a la seva precandidatura i per extensió als socis del club que els hi van donar suport. A l'Espanyol, defensa Omar Al-Hilali fa balanç de l'estada pretemporada que ha fet l'equip a Navata. Dissabte tenen un nou amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Niharke i la setmana que ve afrontaran nous amistosos a Anglaterra, Burnley i Middlesbrough. Omar en parla.
4: Son los partidos que nos gustan, partidos que nos van a preparar y nos van a exigir el máximo para, bueno, el primer partido de la Liga, estar muy preparados y a partir de ahí, como te he dicho, ganar, que no tenemos otra forma de ver así el fútbol.
3: A la segona divisió, el Sabadell supera la xifra dels 7.000 socis de cara a la pròxima temporada i a la Lliga Femenina el Badalona Women anuncia un nou fitxatge. Es tracta de la migcampista Laura Requena, Lauri, que es converteix a la sisena incorporació per a la pròxima temporada.
5: Bueno, creo que el momento de vida me lo ha pedido. Creo que eso, es un momento vital en el que necesitaba un cambio. Y siento que Badalona era mi destino favorito para poder pues, iniciar este nuevo proyecto profesional.
3: La veterana futbolista de 36 anys arriba procedent del Granada, club en el que ha jugat les últimes 13 temporades.
10: 3CAT Info.
3: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat eliminada als quarts de final de la Copa del Món davant l'anfitriona Austràlia. El partit ha acabat empat a 18 i l'equip espanyol ha caigut a la tanda de penals amb un resultat final de 21-23. El jugador de l'equip espanyol, Roger Taüll, lamenta que han anat durant bona part del partit al davant al marcador i finalment han acabat perdent.
7: Quan més havíem de seguir tranquils, més havíem de dominar el joc i seguir el sistema, ens hem precipitat una mica, sobretot amb defensa. No? Hem deixat d'estar concentrats, hem permès que facin llançaments potser molt fàcils. És un partit que, sincerament, crec que hauríem d'haver guanyat. Se'ns ha escapat, deixem d'aprendre.
3: L'equip espanyol està integrat per 12 de 15 jugadors catalans i David Martín, el seleccionador. La selecció espanyola femenina jugarà demà en semifinals contra Rússia. El Tour de França, avui 18a etapa, 185 quilòmetres, 5 ports de muntanya, dos dels quals de primera categoria. És la primera de 3 etapes alpines amb Tadej Pogacar, que manté el lideratge amb 4 minuts 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon en tennis. Paula Badosa jugarà aquesta tarda als vuitens de final del torneig d'Hamburg contra l'hongaresa Panna Udvardi. La begurenca va superar i la polonesa cau en dos sets.
8: L'esvoranca, les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac provoca un nou caos a Rodalies. Bon dia, són les dues.
16: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
8: Els tècnics continuen afermant el terreny que va cedir ahir i que va engolir una grua de grans dimensions. Asseguren que l'esvoranc no ha afectat ni els edificis de veïns que hi ha a prop ni tampoc les vies dels trens. Ara bé, el que sí que ha provocat és un nou caos en la circulació de Rodalies, Natàlia Ramon.
24: A hores d'ara continuen tallades les línies R2, R2 Nord i R11 i aquests talls duraran dies perquè les obres de reparació de l'esvoranc seran llargues.
8: Unitat mòbil a Nou Barris, Toni Fortesa.
25: Segons els tècnics, seran 7 dies més de servei tallat. Dissabte vinent es farà una reavaluació de la situació. Ara mateix s'està omplint de ciment tot el pou on ahir va quedar, va cedir un mur i es va emportar una grua que quedarà soterrada. De moment, es desconeixen les causes de l'incident.
8: Tot això ha provocat, com dèiem, un tall de 3 línies que presten molt servei i els usuaris han de trobar vies alternatives. Com fer-ho, equip viari, Clàudia Serra?
18: Doncs exacte, què han de fer aquests usuaris? A les línies R2 Nord i R2 els trens funcionen com és habitual, tot i que amb retards entre Massanet i Montcada i Reixac i entre Sant Andreu i l'aeroport Castelldefels. Rodalies recomana baixar a l'estació de Montcada i Reixac i fer un trajecte a peu d'uns 5 minuts fins a l'estació de Montcada Manresa per enllaçar amb la línia R4 i anar a direcció Barcelona. A la línia R11 hi ha trens entre Portbou i Granollers. Per continuar el trajecte fins a Barcelona, s'ha habilitat un servei d'autobusos directes que tenen parades davant l'estació de tren de Granollers i a la plaça de Ramon Riera de Barcelona.
8: Vaja, una gincama, i que per tant necessites gairebé un llibre d'instruccions per fer-ho. Avui també, d'altra banda, estem pendents d'una altra incidència, en aquest cas a les obres del metro a l'estació de Sants de Barcelona. Aquest migdia, finalment, s'ha apagat la flamarada que ha provocat una fuita de gas que ha fet 8 ferits, dos d'ells greus.
24: Els bombers continuen treballant a la zona, hi ha diversos carrers tallats i una trentena desena de comerços que avui no han pogut obrir. Ara bé, al metro no hi ha cap incidència.
8: Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera.
6: Tot i que ja no hi ha la columna de foc que ha cremat durant més de 12 hores, la situació aquí a la plaça de Sants de Barcelona encara no està normalitzada i no ho estarà fins ben bé la tarda-nit, perquè una grua de grans dimensions ha de venir a enretirar la màquina perforadora que va provocar la fuita de gas.
8: I avui hem tornat a sentir José Luis Rodríguez Zapatero. Després de 2 mesos, ha parlat. Ha negat haver participat en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. D'aquesta manera manté la seva versió i contradiu el seu amic i empresari Julio Martínez, que el va implicar directament davant del jutge.
24: Ho ha fet a Televisió Espanyola, on ha concedit la primera entrevista des que està imputat.
8: Madrid, Tania Tàpia.
9: Zapatero no es mou, és innocent i ho podrà demostrar, diu, davant de la justícia. No va cobrar pel rescat, no va influir, com diu el seu amic Julio Martínez, sinó que diu que va fer tasques de consultor, va cobrar, i que això era legal. Lamenta un judici paral·lel i el mal que tot plegat està fent el Partit Socialista. I ha parlat per primer cop de les joies. Eren un regal de cortesia de fa molts anys. Pràcticament, diu, les tenia oblidades i no valen més d'un milió d'euros. Però els detalls els reserva el jutge.
11: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra, en la creación de sociedades offshore.
8: Més coses. Investigadors de la UPC, que han estudiat els efectes de l'augment de les temperatures a les ciutats, conclouen que les nits tòrrides fan més mal a la salut que la calor durant els dies. I és que, per exemple, a Barcelona les temperatures nocturnes han pujat gairebé 4 graus.
24: I justament a la plana de Lleida i especialment al Segrià, avui que les temperatures podrien superar els 40 graus, són unes temperatures extremes que es mantenen fins ben entrat al vespre, de manera que les terrasses de Lleida són ben buides.
8: Lleida, Estela Bussoms.
12: És la zona de Catalunya on les màximes es registren més tard, entre les 5 i les 7, perquè pràcticament no hi arriba la marinada. Això fa que la clientela eviti els espais exteriors en hores on en altres punts del país les terrasses ja estan plenes i té un impacte en la facturació. A banda d'això, la calorada també fa pujar el perill d'incendi, que avui és extrem en més de 150 municipis del país, i també s'han tancat els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra del Montsant.
8: I al temps de la cultura, avui teniu una de les últimes oportunitats per sentir la fúmiga abans que no es retirin.
24: Amb ells comença el Tinglado de Vilanova i la Geltrú. És la 18a edició del festival, pel qual també passaran Clara Peia i Svetlana.
8: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. O del Serra, bon dia.
14: Bon dia.
8: Finalment, després de més d'una setmana d'espera, Karim Adeyemi ja és jugador del Barça. De fet, l'han presentat a aquesta hora. L'han de presentar?
14: Tot va amb una mica de retard amb aquesta operació.
8: No serà una setmana de retard,
14: no? Havia de començar 2:15 i hores d'ara encara no comença.
8: Paciència.
14: Adeyemi, com deies, es converteix en el segon reforç blaugrana. L'alemany arriba procedent del Borussia Dortmund, ha firmat per les 5 pròximes temporades. També a Can Barça. Aquest migdia s'ha fet l'acte de renovació de la davantera Caroline Graham Hansen, que continuarà al club fins al 2028 com a mínim, i el Tour ja està en dansa la 18a etapa, la primera de les 3 etapes alpines.
8: A banda de l'embolic que han de fer els usuaris de Rodalies per estalviar-se el tall de les línies afectades per l'esvoranc, com més tenim la circulació, Clàudia?
15: Doncs una mica més tranquil·la la circulació per carretera. La veritat, tot i això, aquesta hora sí que tenim ja les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, a la Ronda, sobretot en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. Encara amb mobilitat, però atenció, perquè abans parlàvem de Rodalies, però és que també hi ha retards en trens de la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat. Els trens amb destinació Plaça Catalunya tenen demores a causa d'una avaria a les instal·lacions de les Planes.
8: I ens falta el temps.
26: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: Dani Ramírez, bon dia.
27: Bon dia.
8: Seguim amb temperatures altíssimes.
27: Avui pugen, per tant, si la més alta arribava a fregar els 39 a la Conca de Tremp, doncs ara ja en tenim 38 a Siurana, i com bé explicaven des de la delegació de Lleida, a Lleida estan al voltant dels 34-35, però allà la màxima es produeix més tard, cap a les 6, a vegades 6:45. Per tant,

0: algun xàfec al nord de Lleida, Pirineu Oriental i a l'àrea dels ports. Però compte, perquè entre dissabte i diumenge anunciem per fi que ja no tindrem 40 graus, en tindrem 36 a Lleida dissabte i 33-34 diumenge, baixada de temperatures, tempestes, ruixats, alguna pedregada, poden ser fortes amb riarades, sobretot diumenge, entre Girona, Barcelona, Serrada Transversal i el Montseny.
1: Comencem de veure que celebrem 36 graus, però sí, sí, venim d'on venim, efectivament. Exacte. És una baixada.
0: I amb molta calor les tempestes poden ser molt fortes, ho anirem seguint diumenge, eh?
1: Sí. Molt bé, doncs haurem d'estar rependents. Gràcies, Dani, bon dia.
0: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:08. El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies durarà com a mínim fins la setmana que ve. Així ho ha anunciat el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, que s'ha reunit in situ amb els equips tècnics que hi estan treballant. Santano no ha volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esvoranc. Mentrestant, les feines continuen i la prioritat és garantir la seguretat a les vies i als habitatges de la zona. Unitat mòbil a Nou Barris, José Antonio Muñoz i Toni Fortesa, bon dia.
3: Molt bon dia, doncs sí, aquestes són les primeres conclusions dels tècnics de DIF i de l'Ajuntament de Barcelona després de la inspecció que han fet a la zona. De moment, els habitatges no s'han vist afectats. La circulació de Rodalies, en canvi, continuarà alterada com a mínim una setmana més. Així ho ha indicat el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano.
4: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. Me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenas condiciones.
3: Ara mateix els tècnics estan treballant per estabilitzar la zona de l'esvoranc que es va produir ahir a la tarda quan va cedir aquest mur de contenció d'un pou de les obres de soterrament. Per fixar el terreny estan omplint el pou amb ciment. La grua que hi va caure quedarà enterrada perquè no és segur retirar-la. Les inspeccions de DIF han confirmat que els edificis de l'entorn no s'han vist afectats. Tot i això, es continuaran monitoritzant cada 24 hores. En Juan, en Benito i la Maria Rosa són veïns de l'edifici més proper a la zona de l'esvoranc.
5: Es como si la grúa se embutía dentro de la tierra, se la tragaba la tierra. Y ahí luego ya empezaron a venir, ya empezaron a venir los bomberos, la Guardia Urbana, los Mossos.
6: Ya te digo, se han pasado toda la noche echando hormigón, toda la noche. Un camión detrás de otro. Bueno, yo no he dormido casi nada.
7: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no.
3: En aquests moments conviuen dues actuacions a pocs metres, les obres habituals de soterrament i els treballs de seguiment de l'esvoranc.
1: I ara el dubte és saber per què es va obrir aquest esvoranc. Un problema de càlcul o una mala execució podrien ser la causa que un mur cedís ahir i això va provocar aquest enfondrament, Montse Camps.
8: Sí, ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
9: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat és que un mur ha cedit, que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser doncs, degut a un problema de càlcul. En principi, clar, quan tu estàs executant una obra d'aquesta magnitud, evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
8: Bofill ha afegit que ara caldrà fer un peritatge, però ha llançat un missatge de tranquil·litat cap als veïns dels edificis del voltant.
9: S'hauran de fer sondatges, s'hauran de fer càlculs, s'haurà de fer d'alguna manera com una espècie de peritatge de per què s'ha produït aquest problema i a partir d'aquí doncs, sí que s'estan fent les actuacions d'urgència, que és omplir-ho, això és important. També s'està fent un control molt intensiu de que no hi hagi cap moviment a cap estructura, ni a les vies ni als habitatges, perquè bueno, clar, sí que és molt aparatós, però per sort els veïns no han notat cap moviment ni res, llavors cal estar tranquils en aquest sentit.
8: Segons la seva opinió, aquest cas és diferent al del Putxet, on també va aparèixer un esvoranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però on no es va enfondrar cap mur.
1: I mentrestant, els viatgers de Rodalies que viuen, com dèiem, una nova jornada caòtica per aquest tall a les vies per l'esvoranc. Molts usuaris de les línies R2, R2 Nord o R11 han de fer transbord o seguir el seu trajecte amb autocar. Pendent de tot plegat, i tenim a Montcada i Reixac la Marta Vallès. Bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs sí, mira, fa calor, la gent va carregada amb pressa per arribar a la feina, per agafar un vol. Hi ha molts turistes també aquí, perquè té un viatge o un compromís. Són casuístiques que ens han comentat.

0: El cas és que un nou problema a Rodalies altera la vida i els nervis quan veus que no arribes a temps. Els usuaris de la R2 i R2 Nord, que venen des de Granollers o des de Maçanet-Massanes, troben que el tren s'atura a l'estació de Montcada i Reixac. Des d'aquí no circulen cap a Barcelona. Els viatgers han de baixar i caminar com a molt uns 5 minuts per anar cap a l'estació de Montcada-Manresa. Allà poden agafar la R4 i seguir el seu trajecte. A Montcada-Manresa, en Lluís s'ho prenia en filosofia, però en Mediano estava molt enfadat.
1: He cogido para ir a la estación, para ir a Bellvitge, Gurnal, y me la he encontrado que está cerrada y que por el momento vayamos a coger la R4. Esta. Sí, bueno, el trayecto son 5 minutos, sí, es corto.
2: Ahora, un tren sin parada, y ahora verá usted que el tren para. Aquí viene sin parada. Luego anuncian que viene uno para Terrassa. Para Terrassa está aquí y cuando ya se ha ido anuncian que viene.
3: Pero lío, la gente no se aclara.
0: Això pel que fa a l'afectació de les línies R2 i R2 Nord. També s'altera el viatge dels usuaris de la R11 entre Barcelona-Sants i Portbou. Des del nord circulen fins a Granollers Centre. Allà, qui vol desplaçar-se cap a Barcelona ha d'agafar un autobús que els deixa a Sant Andreu, on poden tornar a agafar el tren. A primera hora hi ha hagut moltes esperes i la gent no estava contenta.
4: No está funcionando las alternativas. Aquí llevamos ya 10 minutos y no está ni el conductor y ya llego tarde al trabajo, como siempre, desde Sils.
5: Venimos de las franquesas y nos han dicho que llegaba hasta Moncada. Resulta que llegamos aquí, tenemos que coger el bus. Por lo tanto, mal. Mala información y sobre todo es que es muy mal servicio.
6: Yo ahora voy a Reus. Normalmente, voy fins a Sants cambio de tren, ¿no? He baixat abans, he preguntat, m'he informat i m'han dit que aquest bus em deix a Fabra i Puig i allà agafo el tren fins a Sants.
0: Després ha baixat l'afluència de viatgers, no com a primera hora, i tot ha anat una mica més àgil.
7: Bé, doncs deixem aquest embolic amb aquest esboranc i tots aquests talls de les línies de Rodalies. El que sí que ja tenim més bones notícies és que s'ha apagat, després de més, això sí, de 12 hores, la flamarada originada per una fuita de gas a les obres del metro a la plaça de Sants, a Barcelona. Els bombers donen per acabada, doncs, la incidència, ja han reparat la fuita, i ara treballen per recuperar la normalitat a la zona, que trigarà, això sí, unes hores. La incidència deixa 8 operaris ferits, 2 d'ells de gravetat. Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. La columna de foc, com deia, s'ha apagat cap a un quart de 12 del matí, però la zona a hores d'ara segueix parcialment acordonada. Aquesta tarda vindrà una grua de grans dimensions a retirar la màquina perforadora que va provocar la fuita de gas. I no serà fins ben bé la tarda-nit que recuperarà la normalitat a la zona i acabaran també les alteracions al trànsit. L'Albert Gómez és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
9: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, estem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
8: Ara mateix hi ha dues investigacions obertes per saber què ha passat. Una per aclarir com és que la màquina perforadora que estava fent treballs en les obres dels accessos del metro va causar la fuita de gas cap a les 3 del migdia d'ahir. I l'altra cosa que també s'haurà d'investigar és per què al cap de 7 hores, a les 10 del vespre, es va produir la deflagració mentre s'estava encara reparant aquesta fuita. Sentim Albert Batlle, tinent d'alcalde de l'àrea de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
10: Estem en un moment del que ens interessava, que era recuperar la normalitat, solucionar la incidència. Això s'ha pogut fer, hem hagut de lamentar aquestes persones que han resultat lesionades, que esperem que es recuperin ben aviat, però el que ara ens interessa és la recuperació de la normalitat. Temps tindrem de poder analitzar les causes que s'han produït i a partir d'aquí també treure les conseqüències que siguin oportunes.
8: Malgrat que la flamarada ha cremat durant tota la nit i hi ha blocs de pisos a tocar, no s'ha hagut de desallotjar ningú i els veïns, de fet, poden entrar i sortir de casa seva. Això sí, aquí a la plaça de Sants hi ha una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. I d'altra banda, els 8 ferits que hi va haver arran de l'explosió d'ahir al vespre evolucionen favorablement.
7: Bé, doncs deixem tots els embolics provocats per aquests accidents, podríem dir, passant 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el seu silenci i 2 mesos després de la seva imputació en el cas Plus Ultra torna a negar qualsevol intermediació amb el rescat de la companyia aèria.
11: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
7: En la seva primera entrevista, concedida a Televisió Espanyola aquest migdia, l'expresident espanyol manté la seva versió, defensa la seva innocència. Zapatero també ha parlat de les joies que la policia va trobar al seu despatx. Diu que van ser un regal de cortesia, tot i que no aclareix d'aquí, i qüestiona que tinguin un valor de més d'un milió d'euros, com han dit els pèrits judicials. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
12: Bon dia. Zapatero no s'ha mogut, és innocent. Ha reconegut, però, que va cobrar per feines de consultoria, però que són legals, i les declarava.
11: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
12: Però diu que no va fer res perquè Plus Ultra aconseguís l'ajuda ni que ho sabés abans que ningú.
11: Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar, es así de claro.
12: I evita carregar contra el seu amic i empresari Julio Martínez, tot i que ell l'ha acusat de ser el cervell i de cobrar un 1% del rescat. Diu que cadascú té la seva estratègia de defensa i ho separa de l'amistat.
11: Tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
12: També ha negat que plantegés crear un offshore per desviar diners i sobre les joies n'ha parlat per primera vegada. Diu que és un regal de cortesia personal sense aclarir qui li va fer. Els detalls, diu, els donarà davant del jutge.
11: Como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada.
7: A banda d'aquestes explicacions, Tània, Zapatero també ha reconegut que està preocupat per la seva imputació en el cas i li demana al Partit Popular que respecti la seva presumpció d'innocència.
12: Sí, diu que està sent un moment complicat i es queixa que se li estan vulnerant els drets, entre d'altres, infiltracions.
11: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
12: Preocupat per ell i també per les seves filles investigades i encara pendents de declarar davant del jutge Franja després de l'estiu. L'has desvinculat de tot, nega que les fes servir per amagar cobraments il·lícits i es mostra també preocupat pel seu partit, pel PSOE.
11: Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
12: I sobre la investigació diu que la respecta, però ja insinua què en pensa. Parla d'error o d'invenció.
7: Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida tornem, per exemple, amb la decisió del Banc Central Europeu sobre els tipus d'interès.
13: Catalunya migdia.
14: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
13: Catalunya migdia.
7: Passen 20 minuts de les dues. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%. Amb la inflació a la baixa, la institució que presideix Christine Lagarde dona una treva a les hipoteques i frena les pujades. Els analistes, però, donen per fet un nou augment dels tipus abans que s'acabi l'any, probablement en la reunió del mes de setembre. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
15: Hola, bon dia. El Banc Central Europeu dona oxigen a les persones amb hipoteques just abans de les vacances d'estiu i per ara manté congelats els tipus d'interès. El mes passat, l'organisme monetari va pujar els tipus per primer cop en gairebé 3 anys. I tot i que en aquestes últimes setmanes la inflació ha caigut, el BCE arrufa el nas davant del nou augment del preu del petroli que hi ha hagut en aquests últims dies a causa dels conflictes a l'Orient Mitjà. En un comunicat que acaba de publicar, l'organisme monetari avisa que les l'escenari és molt volàtil i incert i que l'impacte del xoc energètic en la inflació encara no s'ha manifestat del tot. Això inclina els experts a predir una nova pujada de tipus d'interès després de l'estiu. També ho fa presagiar el fet que l'Euribor, l'índex que marca el preu de les hipoteques variables, torna a pujar avui fins a fregar gairebé el 3%. I aquest indicador, Òscar, acostuma a anticipar-se a futures pujades de tipus d'interès.
7: Mentrestant, aquí a Catalunya, l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant l'any 2025. És un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i en el de donacions, Mireia Salà.
16: Els tècnics de l'Agència Tributària Catalana han destapat 137 milions d'euros en l'impost de successions, 100 milions en el de patrimoni i 81 en el de transmissions, els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alícia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
17: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
7: I encara sobre economia, la condonació a Catalunya de 17.000 milions d'euros del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA, es debat aquesta tarda al Congrés dels Diputats a Madrid, 7 mesos després que el govern de Pedro Sánchez aprovés el projecte de llei acordat amb Esquerra, Jordi Corbalán.
18: Aquests 17.000 milions que la Generalitat no haurà de retornar són gairebé el 20% del seu deute total i representen un estalvi de 1.500 milions d'euros d'interessos els pròxims anys. El Congrés rebutjarà aquesta tarda les esmenes a la totalitat del PP i Vox amb els vots de Junts per Catalunya. Això permetrà que es pugui continuar tramitant la llei. Els de Puigdemont ja han avisat, però, que no es conformaran que es perdoni només una part del deute. El diputat Josep Maria Cruzet n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Estem radicalment en contra que no sigui el 100% de la condonació del deute i per això avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
18: En el mateix programa, des d'Esquerra, la diputada Teresa Jordà admet que l'objectiu final és el nou finançament, però mentre no arriba, defensa com un bon acord la condonació parcial del deute del FLA.
20: Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera per reforçar una cosa que és tan important com els serveis públics que afecten el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.
7: Més coses. A Barcelona, on avui s'ha viscut la 30a nit tòrrida d'aquest any, les altes temperatures nocturnes maten més que la calor que fa durant el dia. És la conclusió a la qual han arribat dos grups d'investigadors de la UPC que estudien els efectes de l'augment de la temperatura a la ciutat des dels anys 70 del segle passat fins ara. Les mínimes, les que es corresponen doncs amb la nit, han pujat 3,87 graus, mentre cada dia l'increment ha estat de 2,57. Barcelona, Montse Poblet.
21: Bon dia. Els estudis de la UPC conclouen que la mortalitat causada per la calor nocturna a la ciutat és com a mínim un 25% més elevada que la que provoquen les temperatures altes durant el dia. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys, en especial dones. Josep Roca és un dels autors de l'estudi.
22: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós.
21: Es considera que el risc és significatiu a partir dels 24 graus, però a Catalunya l'alerta per calor nocturna només s'activa a partir dels 27 i es considera perill extrem a partir dels 29. Per reduir l'impacte de la calor que fa la nit en la salut dels barcelonins, els autors d'aquests estudis consideren clau ampliar la quantitat de verd que hi ha als carrers i crear incentius fiscals perquè la gent pugui aïllar i sobretot climatitzar les seves cases.
7: I és que avui la calorada és especialment forta a les terres de Ponent, amb registres que poden superar els 40 graus una altra vegada. A Lleida, les màximes arriben a última hora de la tarda i això té un impacte en la facturació de l'hostaleria, que veu com les terrasses dels bars o els restaurants no s'omplen fins ben tard. Lleida, Estela Bussoms.
23: Aquesta particularitat meteorològica s'explica perquè a la Plana de Lleida pràcticament no hi arriba la marinada. Aleix Serra és cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
24: Ben bé fins a passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
23: Uns vespres tan calorosos també afecten bars i restaurants perquè es fa difícil asseure's a les terrasses a les hores que normalment estarien més plenes.
25: És a última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem, no, es fenya que no traiem, vaja.
26: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
23: La calorada també fa pujar el risc d'incendi. S'han ampliat fins a 7 els espais naturals amb els accessos tancats. S'hi han afegit Montserrat i la Serra del Montsant. El sotsinspector dels agents rurals a la Catalunya Central, Josep Maria Capdevila, diu que les restriccions no són cap caprici i demana que la gent s'informi.
27: Si han d'anar al medi natural, abans d'anar-hi, que mirin si hi ha alguna restricció on volen anar i també que consultin a quines activitats es poden fer i quines no es poden fer a les zones on volen anar.
23: Avui el perill d'incendi és extrem en més de 150 municipis del país.
7: A la informació internacional, el preu del petroli puja un 4% i es va acostant als $100 al barril de Brent arran de la nova escalada en la guerra de l'Iran cap al Mar Roig. El conflicte s'ha ampliat amb un nou front, l'atac per part dels rebels Houthis, amb base al Iemen i alineats amb l'Iran contra petroliers de l'Aràbia Saudita, Jordi Baró.
0: Més atacs en les últimes hores amb la dotzena nit consecutiva de bombardejos nord-americans contra l'Iran i accions del règim de Tehran contra objectius militars nord-americans a Jordània i a Kuwait. Més enllà d'aquesta dinàmica habitual de les dues últimes setmanes, la guerra ha sumat un nou actor. Els rebels Houthis, que han atacat dos petroliers al Mar Roig, complint l'amenaça de fa dos dies. Els Estats Units reclamen als Houthis, alineats amb l'Iran, que s'apartin de la guerra i amenacen d'endurir la resposta contra el règim de Tehran, com assegurava el secretari d'Estat Marco Rubio.
1: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord, o bé incompleixen, o bé un cop fet, volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord. Però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
0: Els Estats Units i l'Iran van firmar el mes passat un acord provisional de pau, però des de fa gairebé dues setmanes s'ataquen mútuament i no hi ha cap indici de progressos diplomàtics, malgrat els intents dels mediadors de fer reviure les negociacions.
7: I mentrestant, Rússia ha alertat avui els Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna durant la trobada mantinguda a Manila pels caps de la diplomàcia de tots dos països. El Kremlin remarca que considera inadmissible que Washington faciliti armament a Kiev. Un toc d'alerta que arriba enmig d'un moment especialment dolç per la indústria de defensa. Un exemple paradigmàtic n'és Alemanya, on membres del govern celebren aquesta setmana l'avenç ferm d'un nou tanc franco-alemany d'una fàbrica de pólvora o d'una planta electrònica militar. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
2: Bon dia. El ministre de Defensa durant tot aquest estiu no ha parat. Quan no és de visita en un camp d'entrenament, passa revista una caserna militar. Però qui centra últimament la seva atenció són les empreses del sector de la defensa. La indústria de l'armament alemanya creix amb força. És una de les grans apostes del govern, com ratifica Boris Pistorius.
0: La indústria de l'automòbil passa per un mal moment. La indústria de l'armament, en canvi, té una grandíssima necessitat de creixement tant en emplaçaments com en llocs de treball. Des del meu punt de vista, la indústria de l'automoció ha demostrat en els últims 120 anys com es pot escalar la producció, com podem ser més flexibles i més ràpids. I en aquest aspecte, els dos sectors poden aprofitar-se l'un de l'altre. Aquest és un aspecte que defenso expressament.
2: Dimecres a Baviera, el ministre president del Land i soci íntim de la coalició de govern amb la CDU, Markus Söder, posava la primera pedra de la fàbrica de pólvora del grup Rheinmetall.
3: Aquí s'ajunten dues coses, el reforç de l'OTAN, de la nostra capacitat de defensa, una inversió gegant en una zona agrària i, per descomptat, molts i molts llocs de treball. Aquesta és la fàbrica de pólvora més gran i moderna de tota Europa i que això passi a Baviera ens alegra molt.
2: Aquest matí, Pistorius ha continuat la gira amb una visita a l'empresa Hensoldt d'electrònica militar, especialitzada en sistemes òptics i radars. Són components estratègics també per al sector dels drons, un altre dels camps on Alemanya, en cooperació amb l'expertesa ucraïnesa, té dominar el mercat.
7: 2:45 de la tarda. Aliança històrica de la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies han presentat avui un projecte conjunt destinat a la fabricació de nous models de vehicles que garanteix la continuïtat d'aquesta seu de la automobilística on treballen més de 4.000 persones. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha estat present a l'acte, ha destacat la participació d'Espanya en la transformació del mercat de la mobilitat cap a un model més sostenible. Pepa Ferrer, Almussafes.
4: Per en dues companyies, aquesta és una aliança estratègica amb voluntat que siga duradora i que permeta maximitzar la productivitat d'aquesta planta d'Almussafes. Serà a través d'una empresa conjunta, el 63% de la qual estarà en mans de Ford i el 44% restant de Geely. Una empresa que assegura el futur de la plantilla i dels treballadors. Segons han explicat, tots els treballadors actuals formaran part de la futura empresa. El president de Ford Europa, Jim Baumick, ha volgut destacar la importància d'aquesta unió.
5: Per fer això, només ho podem fer junts. És per això que estem codesenvolupant aquests productes, aquest increment de productes, d'una manera que puguin ser eficaços i es pugui maximitzar la capacitat de producció de les instal·lacions de València. Un equip, dues marques, 5 productes.
4: I Víctor Yang, president executiu de Geely, el seu compromís. That means
6: localization. Això vol dir localització i compromís a llarg termini. No només som aquí per vendre, som aquí per invertir en talent local, per donar solucions en els models energètics que busquen els clients europeus. No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
4: Ford produirà ací el Musafes 3 models, el Kuga, Bronco i un nou crossover, i Geely 2 SUVs. Una planta que enguany fa 50 anys i que volen que siga model i icona a Europa.
7: El Departament d'Interior reforça en 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra per aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduen a finals de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet. Es reforça la presència policial als espais amb més afluència de turistes, especialment a la costa, infraestructures de transport i àrees rurals, Miquel Jarque.
3: Batejat amb el nom de Pla Helios, el dispositiu fa que aquest estiu els Mossos arribin a tenir 21.000 agents, 1.625 més que fa dos mesos. És una xifra rècord, i vista abans a Catalunya, d'agents en què ja participarà la 33a promoció de Mossos. Ho ha subratllat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que ja que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de la unitats d'ARRO.
3: El pla contempla, a més de l'increment d'efectius en seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris a l'hora de fer els trasllats de reclusos.
7: I continua la declaració davant del jutge de la mare del nadó maltractat al març a Barcelona. La dona va quedar en llibertat el mes de maig després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. El pare, en canvi, continua en presó provisional. Des de la detenció dels pares, el 18 de març, el nadó està amb una família d'acollida. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán, bon dia.
9: Bon dia. La declaració ha començat amb prop d'una hora de retard i encara dura. La defensa ja havia expressat que la voluntat de la dona de 43 anys era respondre a les preguntes de totes les parts i, sobretot, demostrar que no tenia cap mena d'implicació en els maltractaments. Sobre ella plana l'ombra d'un possible encobriment pel que fa a la seva parella, que a hores d'ara és el principal sospitós d'haver causat les lesions al nadó quan tan sols tenia 6 setmanes. De fet, la dona va ser posada en llibertat el passat mes de maig amb mesures cautelars perquè el tribunal va considerar que les cerques que havia fet amb el seu telèfon mòbil demostraven la seva preocupació per l'estat de l'infant i també que hauria dubtat si l'home maltractava el nadó. La declaració arriba una setmana després que els metges que van atendre l'infant expliquessin davant el jutge que el bebè presentava múltiples lesions i indicis d'una possible agressió sexual.
7: Passant gairebé 5 minuts a dos quarts, una pausa i la cultura.
10: Catalunya migdia.
11: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
12: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
11: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
12: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
13: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
14: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Catalunya migdia. Comencem amb el Tinglado.
28: S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta un final.
7: Els concerts de La Fúmiga, en una de les seves últimes actuacions abans del seu comiat, Clara Peya o Svetlana, obren avui el Tinglado de Vilanova i la Geltrú. És la 18a edició d'un festival que manté l'essència inicial d'estar organitzat des del voluntariat, sense ànim de lucre i autogestionat. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
29: Avui també es podrà escoltar Miquel del Roig i Oc 10. Demà divendres tocaran al recinte del Parc de la Torre d'Enveja els Pets, Maria del Mar Bonet, en Borja Penalba, Nacho Vegas, Fetus, Domingo i Marina Carolina Freixas, i el dissabte aposta per la varietat i la reivindicació amb el retorn al festival del grup italià d'ska punk Talco, el punk rock català de Crim, la fusió de música tradicional basca i electrònica de Sune, la Rauxa o All Cru. També es podran veure dos dels integrants de Stay Homes, Klaus Stroink i Guillem Voltó, del grup Uoshido. Tot plegat, un ventall de grups i sons que el portaveu del Tinglado, Ricard Llenes, descriu així.
16: Són una proposta diversa que toca diversos estils, des de cançó d'autor a música urbana, també passant pel pop, pel punk, i bé, una de les nostres idees és oferir una proposta que sigui original, que no sembli una fórmula repetida d'altres cartells que veiem a altres festivals, i que l'eix conductor sigui la música en català, no?
29: Part dels beneficis aniran destinats a quatre mitjans de comunicació, els quals volen reconèixer la defensa de la llengua, com Ràdio Arrels, Ona Mediterrània, La Veu del País Valencià i La Directa.
7: I de Vilanova a París. Perquè ha reobert la galeria Apollo del Louvre, a París, que ha estat tancada des del 19 d'octubre de l'any 25, quan hi va haver l'anomenat robatori del segle. Uns assaltants van aconseguir endur-se 9 peces de les joies de la corona a plena llum del dia i en pocs minuts, segur que ho recordeu. París, Isabel Galí.
17: La galeria Apollo del Louvre, de nou visitable, però sense el contingut que la feia famosa, ha reobert buida, posant en evidència el fracàs de fa 9 mesos, quan uns lladres vestits d'operaris hi van entrar per la finestra amb una grua des del carrer i van buidar dues vitrines amb les joies de l'emperadriu Eugènia de Montijo. Des del Louvre treballen perquè no torni a passar. El nou president, Christophe Leribaud, explica que s'ha reforçat la seguretat al Louvre per tornar-lo a convertir en el museu més gran del món.
18: Hem instal·lat una reixa al fons de la galeria, sobre aquest balcó. Hem instal·lat més càmeres de seguretat al voltant de l'edifici. Hem assegurat les finestres. Tot perquè tenim l'ambició que el museu sigui més bonic i més acollidor.
17: Construïda per al gaudi del rei sol Lluís XIV, la galeria Apollo llueix ara els murals del pintor Charles Le Brun i el sostre decorat per Eugène Delacroix. Els dos detinguts, que estan en presó preventiva, asseguren que van lliurar el botí a un tercer home, de qui no volen revelar la identitat per por de represàlies. La corona imperial, l'única peça recuperada del robatori, es tornarà a exposar, però encara no se sap en quina sala.
7: I més coses? Tres de les millors pirotècniques de tot l'estat, una de Portugal i una altra de la Xina, competiran des d'avui a Blanes, a la Selva, en una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran cada nit fins dilluns des de les platges de la vila. Fèlix Martín.
19: Tot a punt a Blanes per aquest festival de llum, color, fum i molt soroll amb l'esclat dels coets que llançaran des de la punta de Sa Palomera, arran de mar. És la 54a edició del concurs internacional de focs, considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià al País Basc, que es farà a l'agost. Quique Pérez és el regidor de Fires i Festes de Blanes.
20: Després de 54 anys de concurs, més 100 anys de focs, no deixa de ser un al·licient molt gran per tots els vilatans i tota la gent que ve de fora, no? Tenim 5 empreses les quals hem cregut que és del millor que pot haver-hi.
19: La pirotècnia Hosman d'Ourense farà el primer castell a partir de 11:15 de la nit. El repte és prendre els 5 anys consecutius de lideratge en aquest concurs a Pirotècnia Valenciana, que actuarà diumenge a Blanes.
7: I una cosa més abans dels esports. Penélope Cruz i Javier Bardem competiran junts pel Lleó d'Or amb el thriller Bunker a la Mostra de Venècia. La 83a edició del festival, del 2 al 12 de setembre, també oferirà els nous treballs de grans noms del cinema internacional com Nanni Moretti, Luca Guadagnino o Paul Schrader. Montse Mas.
21: Cruz i Bardem presentaran a Venècia el thriller psicològic Bunker, del francès Florian Zeller, un film sobre un arquitecte que posa en risc el seu matrimoni en construir un búnker per a un magnat. És una de les dues coproduccions espanyoles a competició, al costat del drama romàntic Sucederà esta noche, de Dani Moretti, que no competia al Lido des de finals dels anys 80. També lluitaran pel Lleó d'Or el drama d'espionatge Wild Horse Nine, de Martin McDonagh, amb John Malkovich, i Back in Fastard, de Werner Herzog, amb les germanes Kate i Rooney Mara. L'edició reobre el debat sobre la paritat, ja que de les 20 pel·lícules a la competició principal, només una està dirigida per una dona. És Woman Unknown, de la danesa d'origen egipci Mai El Tutsi. Fora de competició, destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis, també el drama de Paul Schrader sobre un professor de filosofia i la peça de 7 hores de Luca Guadagnino sobre Bernardo Bertolucci. La Mostra de Venècia arrencarà el 2 de setembre amb l'estrena d'Inc, un drama periodístic del britànic Danny Boyle, i acabarà 10 dies després amb la comèdia sobre la ironia del destí Dioride, del director italià Giovanni Veronesi.
7: Falten 19 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 19 minuts per la informació esportiva. Després de més d'una setmana d'espera, finalment el Barça ha anunciat i presentat el mateix dia l'extrem alemany Karim Adeyemi, que d'aquesta manera es converteix en el segon reforç de l'estiu per l'equip de Hansi Flick. Anem al Camp Nou, Ramon Salmurri.
0: Ara ja sí, Òscar. Karim Adeyemi ja és oficialment, definitivament, nou futbolista del Barça. Ha estat presentat aquest migdia a les instal·lacions del club al Camp Nou. Un Karim Adeyemi especialment il·lusionat en aquesta nova etapa. És un futbolista jove de 24 anys que arriba del Borussia Dortmund per 22 milions d'euros fixes, més 7 en variables, i és un jugador alemany que ja va coincidir amb Hansi Flick a la Mannschaft. És una petició expressa del tècnic alemany i avui Adeyemi ha confirmat que la relació, el vincle que té amb Hansi Flick ha estat determinant a l'hora de segellar aquest traspàs al Barça.
1: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
0: Adeyemi ha parlat molt de la magnitud del Barça com a club, com a entitat, que Flick li va transmetre aquesta idea, li va demanar calma i paciència perquè s'havia d'adaptar, li va dir, en un dels millors clubs del món amb una identitat molt particular, i en aquest sentit Adeyemi també ha parlat de Ronaldinho o de Leo Messi. Un futbolista amb una carrera particular, amb molt de talent, sempre assenyalat com a futbolista escollit, però que en les darreres temporades no ha acabat d'arribar al potencial que tothom li pressuposava. Per això, el tren del Barça és un oportunitat que no pot deixar escapar.
1: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títols.
0: Té el somni de guanyar la Champions, tot i que diu el Barça ho has de guanyar absolutament tot. A partir de demà ja estarà a les ordres de Hansi Flick i podrà viatjar dilluns també a l'estatge de pretemporada.
7: I encara en l'òrbita blaugrana, però ja fora del mercat futbolístic, aquest matí ha fet una roda de premsa l'exprecandidat a la presidència blaugrana, Marc Siria. Ho fa per valorar la sentència del Tribunal Català de l'Esport sobre el recurs que va presentar en relació amb l'últim procés electoral celebrat al Barça. Salmo.
0: A veure, el precandidat a les darreres eleccions del Barça, Marc Siria, ha demanat al Barça en primera instància que el reconegui formalment com a candidat.
2: Ens van deixar sense el període d'esmenes i el que hem sol·licitat al club és tenir aquest període d'esmenes. Llavors, fer el recompte, sabem que hi ha més de 300 signatures que només tenen errors formals subsanables i, per tant, que se'ns aclari que hauríem d'haver estat candidats a les eleccions del Barça.
0: Síria, que es va quedar 90 signatures de passar el tall, ha justificat la seva posició a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport, que parcialment li dona la raó. Marc Siria ha defensat que la resolució del TCE prova que es van vulnerar els drets dels socis i que cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar per assegurar qüestions formals. En una compareixença davant dels mitjans de comunicació per valorar aquesta resolució del TCE, Siria ha explicat que no van voler impugnar les eleccions per no bloquejar la vida institucional del club, però sí que volen que repari el dany que es va causar a la seva precandidatura i, per extensió, als socis del club que els i van donar suport.
7: I on també continua l'activitat és a l'equip femení del Barça. Ahir s'anunciava el fitxatge de la defensa neerlandesa Renee van Asten. I avui s'ha fet l'acte de renovació d'un dels puntals de l'equip blaugrana, la noruega Caroline Graham Hansen. Josep Gaià.
5: Graham Hansen renova fins al 30 de juny del 2028 i arribarà a les 9 temporades com a blaugrana. L'extrem dreta, que va arribar procedent del Wolfsburg l'any 2019, s'ha convertit en un dels pilars del Barça en aquesta època daurada. Hansen ha explicat els factors que l'han portat a renovar pel club blaugrana.
22: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
5: També li han preguntat si li agradaria retirar-se al Barça i aquesta està la seva resposta.
22: Por mi parte, sí. Ahora tengo 2 años más. A ver qué pasa después, porque al final es un tema de rendimiento. Si puede seguir ayudando al equipo y el club quiere que me quedo, yo creo que es obvio que que es un sitio que quiero quedarme más años posible.
5: Amb 7 temporades al club, Hansen ha guanyat 23 títols i ha estat clau per aconseguir les 4 Champions del Barça.
7: Tornem al futbol masculí perquè l'Espanyol ja és a Barcelona després d'haver fet un estatge d'una setmana a Nevat, a l'Alt Empordà. Paral·lelament, la direcció esportiva, encapçalada per Monchi, continua treballant per completar la plantilla blanquiblava. Quina és, Sergi Andreu, la gestió prioritària ara mateix?
3: Doncs mira, la incorporació d'un central o dos, perquè a dia d'avui el central és la pedra a la sabata del club perico. Ara mateix només n'hi ha dos que començarien la Lliga el 16 d'agost. Leandro Cabrera i Clemens Riedel. Tècnicament hi hauríem d'afegir Miguel Rubio i Pablo Ramón, però és que Manolo González no compta amb cap dels dos i se'ls està buscant una sortida. De fet, no han jugat ni un minut en els dos amistosos d'aquests dies. En principi, durant les properes setmanes, tant Miguel Rubio com Pablo Ramón deixaran el club. La idea de la direcció esportiva és que, com a mínim, un dels centrals arribi durant les properes dues o tres setmanes, abans que comenci la Lliga. S'estudia també la possibilitat que s'incorpori al primer equip el central francès del filial Adama Timera, de 21 anys, que de fet està fent la pretemporada a les ordres de Manolo González. Per cert, en el capítol de sortides n'hem d'afegir una altra, la d'Antonio Roca, que és a un pas de tancar una sessió amb el Mallorca per la propera temporada. Dissabte, per cert, l'Espanyol jugarà el tercer amistós d'aquesta pretemporada, serà a la Ciutat Esportiva Dani Jarque contra el Sabadell. N'ha parlat als mitjans del club Omar El Hilali.
4: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza, creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que han sido muy, muy buenos para, bueno, para coger sensaciones y ritmo, y a partir de ahí pues el otro partido exigente es meterle caña porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
3: L'Espanyol Sabadell de dissabte a 10:45 del matí el podreu seguir en directe per Esport 3.
7: I el Girona va sumar ahir la seva primera victòria de la pretemporada després d'imposar-se per 1-3 al camp de l'Olot en el segon amistós d'aquest estiu, Ernest Macià.
6: Sí, l'equip de Quique Álvarez va deixar el partit pràcticament encarrilat abans del descans amb un doblet del gran protagonista de la nit, Minsu. A la segona part, el jove del planter Sarasa va fer el tercer gol del Girona. Marc Mas va retallar distàncies pels garrotxins amb l'únic gol local. La nota negativa va ser que el porter Paulo Gazzaniga no va poder jugar per unes molèsties al maluc, però com deia el gran protagonista, Minsu, el golejador del partit, enviava un missatge molt clar.
8: Sí, afició, estava con moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de amb objectius d'ascendir.
6: També afirma que veu l'equip amb moltes ganes i il·lusió per la nova temporada, Minsu.
8: Bien, muy bien, muy bien. Hay muchísima gente con ganas, ilusión, mucha responsabilidad y veo muy bien el equipo, sí.
6: Mentrestant, l'altre equip català de segon, el Sabadell, ja supera els 7.000 socis per la temporada que ve, una xifra que confirma el gran ritme de la campanya d'abonaments. Els arraquinats segueixen d'estatge aquests dies a Salou. El proper mistó serà dissabte que ve contra l'Espanyol.
7: I no deixem de parlar de futbol, perquè als Estats Units Casemiro ja és oficialment nou jugador de l'Inter Miami. Compartirà vestidor amb Leo Messi, doncs. L'ex del Madrid arriba procedent del Manchester United en un fitxatge que, això sí, no està exempt de polèmica, Montserrat Raya.
9: La Major League Soccer ha anunciat que investigarà l'operació per aclarir si s'ha respectat el mecanisme de la Discovery Priority, una norma que dona prioritat a un club per negociar amb determinats futbolistes. En aquest cas, aquesta prioritat corresponia a Los Angeles Galaxy, tot i que el club californià hauria arribat a un acord amb l'Inter Miami perquè el traspàs es pogués completar. Mentrestant, sobre la gespa, aquesta nit passada s'ha reprès la competició un cop acabat el Mundial i l'Inter Miami ha superat per 3-2 el Chicago Fire, tot i les absències de Leo Messi i Rodrigo De Paul. Luis Suárez ha estat el gran protagonista amb un doblet en un partit que també ha servit per veure el debut de Robert Lewandowski amb el conjunt de Chicago. El polonès ha disputat 60 minuts. També s'ha estrenat Antoine Griezmann, el davanter francès, ha debutat amb l'Orlando City de la millor manera possible, marcant un gol en la victòria contundent per 0-4 davant San José.
7: Falten una mica menys de 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
23: Vale, les últimes dos parts, el partit ha entrat amb waterpolo que no ens agrada, s'ha embarrat una
7: Parlarem,
23: miqueta...
7: entre d'altres coses, de les superfinals de la Copa del Món de waterpolo que es disputen aquests dies a Sydney.
10: Catalunya migdia.
11: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
12: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
11: Tota la informació a buitaull.cat.
12: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
10: Catalunya migdia.
13: Casa i el Sudan.
14: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
15: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
14: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: D'aquí a 8 minuts seran les 3 de la tarda. Anem al Tour de França perquè avui es disputa la primera de les 3 etapes alpines.
25: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
26: Energia per recórrer carreteres infinites.
7: Avui es disputa la 18a etapa. Són 182 quilòmetres. Hi ha 5 ports de muntanya, dos d'ells de primera categoria. L'últim situat a la mateixa arribada. Per tant, una etapa interessant i on poden passar coses. Isaac Vidal, enviat especial.
27: Bona tarda, doncs en efecte, i sobretot tenint en compte que és la primera de les 3 etapes alpines, perquè demà i demà passat el final d'etapa serà l'Alp d'Huez, per tant, ja tram final d'aquest Tour en què s'acaba decidint tot i sobretot pensant en si l'UAE estan malalts o no, perquè hi ha companys de Pogacar que ho estan passant malament. En qualsevol cas, 98 quilòmetres per al final de l'etapa, hi ha una fuga de 8 corredors que són cap de cursa, amb Tobias Johannessen i Pablo Castrillo, els més destacats de la general. Per darrere seu, el gran grup, ara mateix rodant 2 minuts. Entremig hi ha diferents grups d'escapats, és a dir, que l'etapa d'avui serà moguda, encara queda un port de segon, un de tercera, un altre de tercera, i com deies, al final, Orsiers Merlet de primera categoria.
7: Des del primer dia, pràcticament, el gran protagonista del Tour de França és l'Ubé Tadej Pogacar, com de fet ha passat en les últimes edicions. Però més enllà d'ell, un altre dels noms propis d'aquesta edició del Tour és Remco Evenepoel. Del ciclista belga n'has parlat, Isaac, amb el mànager esportiu del seu equip.
27: Sí, el que seria la segona figura en importància dins l'estructura de l'equip, només per darrere de Ralf Denk, i que estaria per sobre de tota la llista de directors esportius. Es tracta de Zach Dempster, un australià casat amb una olotina i resident a la Garrotxa durant molts anys. I ell, des del seu càrrec, ens parla de la figura de Remco Evenepoel, segon a la general a 4:30 de Pogacar.
28: Estem contents. Al final hem vingut aquí per guanyar etapes i fer pòdium, perquè tots sabem que amb Pogacar és complicat. És complicat guanyar. Doncs ja, ara estem segon i a veure què... Com farem els últims dies?
27: Dempster, que ens parla d'aquests dies que queden, com deia abans, l'etapa d'avui d'alta muntanya i les dues properes en final a l'Alp d'Huez.
28: Seguir com vam fer fins ara, no? Perquè al final vam fer un plan centrant en l'última setmana que volem arribar allà bé. I això és fer les coses bàsiques cada dia i res més. I fins ara tot està funcionant i esperem que sigui així.
27: Ex-ciclista professional, ex-director esportiu i, vaja, el més alt nivell, un australià amb un català molt més que correcte.
7: Doncs sí, com per celebrar-ho, el fet que tingui aquest domini del català. Gràcies, Isaac, bona tarda.
27: Bona tarda.
30: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha els de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
7: Cinc minuts i seran les 3 de la tarda. La renovació total del Barça de bàsquet continua. Avui, 7è fitxatge, Rest.
6: Doncs sí, el d'un senyor de 2 metres i 16 centímetres, que és pivot, és polonès, es diu Oleg Balcerovski, fins ara l'Unicaja de Màlaga. És veritat que havia jugat també el Panathinaikos una temporada, però bé, el Barça ve amb la idea de ser un jugador important, però pivot suplent a l'espera que el Barça tanqui el que seria el seu pivot titular. El club l'hauria de fer públic, el farà públic aquesta tarda. És, com dèiem, el 7è fitxatge, si tenim en compte el d'Alexander Sekulic, l'entrenador que es va fer públic ahir. D'altra banda, el nom de Pau Riba segurament et sonarà. L'exjugador del Barça i del Joventut, doncs passa a ser entrenador del Joventut de la Lliga, Lliga Sub-22, de la Lliga Universitària d'aquí, diguem-ne. Es retira Brandon Davis, expivot del Barça i del València. Va estar al Barça 3 temporades, el nord-americà ho deixa als 34 anys. El Madrid denunciarà Mario Ezonia, que és la seva estrella, perquè va executar una clàusula de manera equivocada, és a dir, va dir que marxava a l'NBA, no té contracte i no ha pagat la clàusula. Per tant, doncs, aquí el tema es portarà als tribunals. I el Baxi Manresa, doncs, que està pendent, segons informa Òscar Herreros, del possible fitxatge de Rafa Villar, que aquesta temporada ha jugat al Bascón i havia jugat al Lleida, per tant, seria un fitxatge important per l'equip de la capital del Baixes.
7: Deixa'm fer un parell de preguntes. L'una, Ezonia ja és reincident, vull dir, no és la primera vegada que munta un embolic.
6: No, ni l'última, segurament.
7: I de l'altra, el Barça has dit que són 6 jugadors nous i l'entrenador, encara en falten molts més de fitxatges?
6: 2 o 3. 3, probablement.
7: Sí. Que és una nova etapa en el Barça de bàsquet i que, per tant, està refent de dalt a baix l'equip. A banda de les novetats en el mercat del bàsquet, més coses, perquè l'equip espanyol de waterpolo masculí ha caigut eliminat contra tot pronòstic a la Copa del Món.
6: Doncs sí, ha sigut, a més a més, en un partit en què Espanya guanyava de tant, guanyant tota l'estona, guanyava de 3, faltant 3 minuts, i Austràlia ha empatat a l'últim segon. El partit ha anat als penals i Austràlia està millor, ha marcat tots els penals que ha llançat. Roger Taüll, jugador de la selecció espanyola.
0: Quan més havíem de seguir tranquils, més havíem de dominar el joc i seguir el sistema, ens hem precipitat una mica, sobretot amb defensa, no? Hem deixat d'estar concentrats, hem permès que facin llançaments potser molt fàcils. És un partit que, sincerament, crec que hauríem d'haver guanyat. Se'ns ha escapat, deixem d'aprendre.
6: A més, ha sigut un partit amb molt d'instant replay, perquè t'he dit que Austràlia havia marcat a l'últim segon, però abans d'això, aquests últims segons s'han jugat, s'han hagut de repetir, perquè com en el bàsquet va passar, te'n recordes aquella Final Four que es va aturar el crono i seguien jugant?
7: Sí.
6: Aquí també ha passat.
7: S'ha espatllat el rellotge,
6: havia empatat Austràlia i han fet reiniciar el partit i ha tornat a marcar Austràlia i els penals han guanyat. David Martín és el seleccionador.
23: Vale, les últimes dos parts, el partit ha entrat amb waterpolo que no ens agrada, s'han barrat una miqueta, vale, moltes excursions, al final del partit les situacions d'aquestes del bar, però bueno, hem arribat als penals, no hem sabut jugar, potser amb l'ansietat els darrers minuts, i res, felicitar Austràlia i a seguir.
6: Doncs aquesta versió del rellotge que no corre de Tel Aviv 94, de la penya.
7: Mític, en aquest cas, el bàsquet, avui el waterpolo.
6: Qui sí que jugarà a les semifinals, però, d'aquesta Copa del Món és l'equip femení. La jugarà demà amb 12 catalanes, i atenció, perquè aquest partit és important per un motiu, i és que la rival serà Rússia, que serà el primer partit que juga amb bandera russa en una competició internacional d'ençà de la invasió d'Ucraïna. Jordi Vall, seleccionador femení espanyol.
1: I ara pensar en les semifinals contra Rússia, que serà també un partit molt difícil. Estem enfocades en això i a partir d'allà a preparar el següent pas.
7: Queda un minut per arribar a les 3 de la tarda. Tenim, per exemple, moviments en el Badalona Women de la Lliga Femenina.
2: Nou fitxatge, es tracta de la migcampista Laura Requena, Lauri, que es converteix en la 6a incorporació del conjunt català per la pròxima temporada. La veterana futbolista de 36 anys arriba procedent del Granada, club en el que ha jugat les últimes 13 temporades.
7: A més, tenim novetats sobre Paula Badosa en tennis, perquè juga avui als vuitens de final del torneig d'Hamburg.
2: L'empordanesa s'enfronta a la tennista hongaresa Pana Utbardi, que és la cap de sèrie número 3 del torneig.
7: I acabem dient que la Baja Aragón en motor, que havia de començar demà, ha quedat suspesa per risc extrem d'incendi.
2: El govern aragonès i els organitzadors ho han decidit de mutu acord i ara busquen unes altres dates perquè es pugui disputar abans que s'acabi aquest any.
7: Doncs amb aquestes novetats hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda, al final de la primera hora del Catalunya Migdia. Són les 3.
25: Catalunya migdia.
7: Encedem, doncs, la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat el tall que hi ha a tres línies de rodalies. L'R2, l'R9 Nord i l'R11. Tot plegat per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies entre el barri de Vallbona, a Barcelona, i Montcada i Reixac. Tot això durarà, com a mínim, fins a finals de la setmana que ve, que és el que duraran les feines que s'estan fent per tapar el gran esvoranc i per garantir la seguretat a les vies. També hem repassat el que ha dit José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista a Televisió Espanyola espanyol aquest migdia. S'ha refermat en la seva primera declaració. Diu que ell mai no va fer res ni va parlar amb ningú en el cas del rescat amb diners públics de la companyia aèria Plus Ultra. D'aquesta manera, desmenteix el seu amic i empresari, Julio Martínez, que el va implicar directament davant del jutge. Són aquestes d'avui a Televisió Espanyola les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero des que està imputat. I un dia més hem parlat de la calorada. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra assegura que són més dolentes per la salut les temperatures altes a la nit que no pas durant el dia. I justament hi ha llocs a Catalunya, com per exemple a la Plana de Lleida, en què les temperatures més altes arriben cap al vespre. No tenen marinada i això fa que els vespres i les nits són tòrrides molt sovint, com avui mateix, que arribaran als 40 graus. Això, per exemple, perjudica i molt el sector de l'hostaleria, perquè les terrasses de bars i restaurants són pràcticament buides fins molt entrada la nit, perquè la temperatura al vespre, que és l'hora en què en altres llocs de Catalunya es pot seure a una terrassa a prendre alguna cosa, doncs a Lleida encara fa molta calor i la gent no ho fa. I això afecta els empresaris. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
3: Doncs que Junts per Catalunya ha demanat que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'esvoranc que ahir va aparèixer en aquestes obres que dèiem, les obres de soterrament de les vies de tren a Montcada i Reixac, i que ha obligat a tallar aquestes tres línies de rodalies. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
4: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
3: I al Congrés, Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, per donar explicacions sobre aquest mateix esvoranc i sobre l'afectació a tota la xarxa de rodalies. I el Parlament aposta perquè els conductors tornin a pagar per circular per les autopistes a través del que es coneix com a vinyeta, una fórmula alternativa als antics peatges de barrera. Es tracta d'una taxa, ja vigent en alguns països europeus, perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la via, amb criteris variables com la tipologia del vehicle, les emissions o el tonatge. Anem fins al Parlament. Marta Corbalán, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Amb els vots a favor del PSC, Junts, Esquerra i la CUP, el Parlament ha aprovat una moció dels comuns perquè la Generalitat presenti al govern espanyol una proposta de vinyeta per a vies d'alta capacitat com la P7, on des de la supressió dels peatges ha augmentat molt el trànsit, la sinistralitat i els embussos. Lluís Mijoler és diputat dels comuns.
16: La nostra proposta és una vinyeta que protegeixi les persones que fan mobilitat obligada i que no disposen d'una alternativa real de transport públic, que contribueixi més qui més quilòmetres recorre, qui més tones transporta, qui més contamina i qui més desgasta la infraestructura, i que els recursos recaptats per aquesta vinyeta es destinin al manteniment de les carreteres, a la seguretat viària, al transport públic, al ferrocarril, a les terminals intermodals i a compensar els municipis afectats.
5: La moció també demana que el govern estudiï limitar o prohibir els avançaments de camions en els trams i franges horàries de més congestió i sinistralitat de la P7 i garantir l'obligació que els vehicles pesants circulin pel carril dret.
3: I com que estem parlant de circulació, hem d'afegir que s'ha suspès l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per un incendi. És un incendi entre dos estacions, Mejorada del Campo i Alcalá de Henares, un incendi que afecta a tot el tram de l'alta velocitat i, per tant, els trens que van de Madrid i fins a Barcelona. I encara un últim apunt, perquè Brussel·les multa a Google amb gairebé 900 milions d'euros per un abús de posició dominant. És una sanció doble de la Comissió Europea que acusa la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis en les cerques i de limitar l'activitat dels cercadors d'aplicacions. El gegant tecnològic té ara 2 mesos per fer canvis si no vol haver de pagar més multes. Brussel·les, Bruno Fortea, bona
17: tarda.
3: Hola,
17: bona tarda. La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, acusa Google d'amagar els serveis que ofereixen les empreses de la competència perquè al cercador hi apareguin abans els propis serveis del gegant nord-americà. Passa, per exemple, quan algú entra a internet per comprar un producte i el primer que veu és Google Shopping, o també quan vol reservar un hotel o comprar bitllets d'avió amb Google Flights. Ho ha denunciat el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
18: A la Unió Europea
8: Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions. I els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
27: Brussel·les també sanciona la multinacional per impedir que els creadors d'aplicacions puguin vendre les seves apps de forma lliure en plataformes alternatives a Google Play. Els gairebé 900 milions d'euros de multa europea representen, però, només el 0,2% de la facturació global de Google.
3: Manifest d'una cinquantena d'escriptors de les comarques valencianes de l'Alcoià al Comtat i de la Costera a la Canal contra la intenció de l'Ajuntament d'Alcúdia de Crespins de canviar el nom de l'Institut Isabel Clara Simó. Segons l'Ajuntament, l'autora del COI no té vinculació amb el poble i la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. En canvi, els firmants del manifest la qualifiquen com una de les autores més rellevants de la literatura i del pensament contemporani valencià. Asseguren que el nom d'un institut és una declaració de principis, un referent per als joves i les generacions futures i un reconeixement als valors que la societat decideix preservar i també transmetre. Per tant, asseguren, mantenir el nom d'Isabel Clara Simó és mantenir viu el compromís amb la cultura, la llengua, el feminisme, l'educació, la igualtat i el pensament lliure que sempre va defensar l'autora.
7: Passant gairebé 7 minuts de les 3...
15: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
7: Des d'ara i fins a les 4, amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda, Òscar.
7: I la Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda.
11: Hola, què tal? Bona tarda.
7: I en els pròxims minuts arribarà Marc Molins, advocat, que està patint des de primera hora del matí. Perquè a primera hora del matí ens ha dit tinc un judici que se'n pot allargar i igual arribo una mica tard. Tot i això, li feia molta il·lusió venir perquè és l'últim dia de la temporada i, per tant, no ha volgut que l'alliberéssim. Per tant, si ens estàs escoltant, Marc, no cal que corris, tranquil, i arribaràs. Nosaltres ja t'esperem.
9: Sabem que la justícia és lenta.
7: Ja, ja ho sé, això.
11: I no acabarem el programa fins que no arribi ell.
7: Home, no, compte,

0: Sí, a punt de vacances, correcte.
1: Sí, molt bé, molt
0: bé. Dos dies, avui i demà.
1: Molt bé.
0: Què ens proposes?
1: Ara que tothom parla de l'Odissea de Christopher Nolan, a mi m'agradaria parlar-vos d'un mite. Ja sabeu que l'Odissea s'atribueix a Homer i explicar el viatge d'Ulisses des que se'n va a la Guerra de Troia fins que torna a Ítaca molts anys més tard. Podríem dir que es perd pel camí. També s'atribueix a Homer la Ilíada, que és un poema èpic que narra una part de la Guerra de Troia i se centra en la figura d'Aquiles, que és un heroi més vulnerable que Ulisses perquè té un taló fràgil, com ja sabeu. I després hi ha l'Eneida, que és un poema èpic de Virgili que va deixar inacabat l'any de 9 abans de Crist. Està molt inspirat en l'Odissea i en la Ilíada, que són molt anteriors, són del segle VIII o del segle VII abans de Crist, però hi ha una figura dins la mitologia grega que és Cassandra, i el mite de Cassandra, i m'agradaria explicar-vos la seva història com una mena de relat d'estiu, no? Ara que estem a punt de fer vacances i que estem esperant en Marc, i fem aquest conte, aquest relat. Llavors, us explicaré que Cassandra era la filla de Dècuba i de Príam, el rei de Troia, i tenia un germà bessó, Nelen. I quan els pares d'aquests nadons celebren la festa del seu naixement al temple d'Apolo, fora de les muralles de Troia, els nins se queden dormits, no? I quan s'acaba la festa, fixeu-vos que és la festa per celebrar el naixement d'aquests nadons, no? Doncs els pares s'obliden dels infants i se'n van, i els deixen allà, en el temple, no? Na Cassandra i Nelen passen la nit al temple tots sols, i l'endemà, quan els van a cercar, veuen que les serps sagrades de l'altar els llepen les orelles per purificar-los, no? I així és com Cassandra i Helen reben el do de la profecia. Aquesta és una de les llegendes sobre la història de Cassandra. Una altra llegenda diu que Apolo s'enamora de Cassandra i li promet que li ensenyarà a veure el futur si ella accepta que ell l'estimi, per dir-ho de qualque manera, no? Llavors ella primer diu que sí, que accepta, però un cop instruïda es fa enrere i ja no vol rotllo amb Apolo. I Apolo s'emprenya, li escupa la boca i la maleix, de manera que ningú es creurà mai les visions premonitòries de Cassandra. Ella serà capaç de veure el futur, però ningú la creurà mai, no? Llavors, les profecies de Cassandra s'esmenten a les històries sobre la Guerra de Troia. Ella ja sap que Paris portarà la destrucció, per exemple, sap que Héctor morirà, és l'única, juntament amb l'endeví Laocont, que s'oposa a que fiquin dins la ciutat el famós cavall de fusta que els grecs han deixat abandonat a la platja, perquè sap, ella sap que és un parany, però ella diu totes aquestes coses i ningú li fa cas, no? Llavors, Cassandra va ser capaç fins i tot de predir la seva pròpia desgràcia, és a dir, podia veure el futur, però no podia evitar aquest futur, la qual cosa és bastant desesperant, no? Llavors, Cassandra representa l'arquetip de personatge que té raó, però que és castigat per dir veritats que ningú vol sentir o que ningú vol creure. La síndrome de Cassandra respon al sentiment que tenen les persones que veuen el perill, són conscients del que passarà, però no hi poden fer res perquè ningú els escolta o es minimitza el que diuen i s'han d'enfrontar a la frustració de veure que les seves prediccions s'estan complint, però també pateixen per ser ignorats encara que l'evidència estigui de part seva, no? Fins i tot pot passar que siguin rebutjats per l'entorn social, professional, institucional, per dir allò que no convé que se sàpiga o directament per dir el que ningú vol sentir, no? Llavors, què passa? Que ara mateix, científics, meteoròlegs, ecologistes, gent de la pagesia, bombers, periodistes, hi ha moltíssimes persones que han de suportar que el negacionisme climàtic s'imposi en els seus raonaments i en els seus advertiments, i no només en el tema del clima, no? També en l'habitatge, en la massificació turística, en les amenaces arran d'una manca de polítiques socials públiques eficaces, etc, etc, etc. Llavors, tot això m'ha fet pensar en una cosa que deia l'escriptor mallorquí Guillem Frontera. Ell deia que mai no s'havia escoltat tan poc la intel·lectualitat com ara, no? Però jo hi afegiria qualsevol coneixedor de temes essencials o humans, no? Gent del món de la medicina, de la docència, del camp, del mar, mai s'ha escoltat tan poc la gent que en sap de les coses, no? I per tant, és com si la majoria de les persones ara patissin aquesta síndrome de Cassandra. Ja està que no és el mateix voler tenir raó que tenir-la, i ara és com si es menyspreàs la gent que té raó i s'aplaudís els que imposen les seves pròpies raons. És com si estiguéssim en una mena d'era de Cassandra a escala global. I aquí acaba el meu relat sobre el mite de Cassandra.
0: No sé com ho veieu. Avui dia sí, fem menys cas dels que en saben realment, o fins i tot els menys tenim.
2: Bueno, jo crec que a vegades la intel·lectualitat i el mercat o el poder no acaben de casar massa bé, no? I això, el mite de Cassandra, m'ha recordat ara, ho portarem més cap al Polònia.
0: Oh. Cadascú sí. Tira cap a casa
2: seva. Recordat, us en recordeu quan imitaven a Joan Tardà i deia allò de algú ho havia de dir?
0: Sí.
2: Doncs, a vegades, això passa molt en política, no? Que hi ha...

0: opcions polítiques, no? O que hi ha partits o que hi ha polítics també dins dels seus partits que a vegades doncs queden fora del carril central, no? I això és molt perillós i per això és necessari, no? Unes societats amb partits, institucions, mitjans de comunicació que fomentin el sentit crític i que fomentin la dissidència interna, i que no passa res per dir que no estàs a favor d'una cosa dins d'una organització, i fins i tot també els mitjans, a vegades doncs, tenim una responsabilitat en normalitzar-ho i no dramatitzar en excés les coses, perquè quan s'ofega el debat i quan les veus que molesten o no diuen el que toca en aquell moment o no estan a la centralitat, doncs s'arraconen, no va bé, no? I evidentment això també ens passa en aquest moment en molts altres àmbits. És a dir, la Llucia parlava del tema de la crisi climàtica, no? És a dir, ara sí que ja és molt mainstream, i que estem fatal, a més només cal sortir al carrer per veure com estem, i la gent, els treballadors agrícoles que no poden anar a collir fruita i que han de fer uns horaris intempestius per anar-hi. Però fa uns anys, doncs, era molt friqui, no? I era molt friqui parlar del decreixement, i era molt friqui dir que s'havia d'acabar l'especulació amb l'habitatge i que potser no podia ser un creixement turístic, no podia ser infinit. Bé, i al final doncs resulta que potser no tenien raó en tot el que deien aquella gent fa 30 o 40 anys, però si s'hagués permès doncs un debat més adult i més raonat, doncs segurament ara no tindríem moltes externalitats negatives que tenim a nivell climàtic o a nivell de model econòmic al nostre país.
1: Jo crec que el que ens està passant és que hi ha moltes ganes d'imposar la pròpia veritat. I passa, doncs, en molts aspectes, eh? No s'escolta prou, és a dir, no s'escolta gens al dissident, ni a les organitzacions, ni en política. O sigui, és molt comú veure com passa que hi ha una decisió majoritària o una directriu majoritària a l'organització que sigui, i el que ho veu diferent procura no ser vist, no ser detectat, perquè sembla que el qui es mou no surt a la foto, llavors, no? Per tant, més val la pena seguir el camí principal, el que es diu, el que marca doncs el president, degà, líder polític de torn, abans que decidir, perquè si no, si dissenteixo, doncs igual no estic ben vist, que és el sentiment que hi ha. I quan la dissidència es manifesta, la discrepància es manifesta en un sentit constructiu, és quan s'avança. I el fet de voler tancar polítiques, per exemple, a base de decret, agafant el fil de la política que deia el Ferran, no és una bona manera, perquè els decrets no són innocus, perquè si després no es convaliden, els efectes es manifesten, té uns efectes, allò agafa vida i unes aplicacions que després què passa quan es deroga. Però sembla que hi ha la frivolitat de regular cop de decret sense voler escoltar la resta, perquè segurament et diran que allò que tens entre mans doncs no ho acaben de veure bé, o tenen proves de que allò no funciona. Per tant, quina por hi ha a intentar consensuar? Jo consensuo amb els meus, i tant, però també és necessari consensuar amb el dissident, en política, a la feina, a la premsa, i també donar veu al que no és el corrent més típic, perquè si no haguéssim donat veu a les que deien que hi havia un canvi climàtic, doncs ho haguéssim anat negant perquè el mainstream ho negava fins que ara ja està sobre la taula, doncs no hi haguéssim arribat mai. I si no donem veu a tot el sector, perquè parlo del meu perquè sempre vaig allà mateix, al món de l'habitatge, seguirem tenint una crisi d'habitatge de cavall. I així ens resistim a escoltar el que no em dona la raó.
2: Jo estava pensant que el fet que hi hagi una pel·lícula com l'Odissea, de Christopher Nolan, ha fet que aquesta crec que sigui la tercera dèria que fa referència a històries clàssiques gregues. Totes les dèries diferents, i sobre temes diferents, però, mira, benvinguda sigui una pel·lícula com aquesta perquè ens faci recuperar un coneixement que ara mateix tenim com molt oblidat en el nostre dia a dia, i és la tercera dèria. Recordo una de l'Empar Moliner, i una altra, no sé si va ser tu o va ser la Carlota Gurt. I
3: la Carlota, segurament.
2: Doncs la Carlota, i tu.
0: Sou uns intel·lectuals.
3: Les tres escriptores, que és que clar, és la nostra base.
2: Que tireu també, sí, es compreu cap a casa, les tres.
0: Jo t'he de dir que dues vegades he intentat llegir-me clàssics grecs i no he pogut.
3: És una bona època, ara, a l'estiu, llegir l'Odissea. I hi ha uns llibres molt interessants.
0: Lucía, no vaig...
1: I un altre pou...
0: Vull dir, vas superior a mi.
1: Un altre pou de sabidoria són els contes dels Mil i una nits. Són xulíssims.
2: Sí.
3: Però dic que hi ha uns llibres molt interessants sobre la teoria, són teòrics sobre l'Odissea i sobre l'Ilíada, i llavors explica molt bé tota la mitologia grega, i són fascinants, eh?
2: Mira, no, el Ferran fa cara de no em convencerà.
0: De moment estic llegint Ferran Torrent.
2: No seria el mateix.
0: No, però em diverteix. Però em diverteix molt.
2: Ah, bueno, està bé, escolta.
1: Per divertir-te, la camisa que ens porta avui el Ferran. Porta una camisa de quadros, no la vivis mai amb camisa de quadros. Escolta, sí, ja fa estiu això.
2: Ja fa estiu. Ja.
0: Sí, és que avui faig festa.
1: Home, home, sí, ja es nota.
2: Per tant, vas amb el look dels
0: estic
2: dies festius, eh?
0: Estic fent un KitKat, perquè com que tinc poques vacances, doncs...
2: Molt bé.
1: Bueno, és així, és així.
2: Llucia, gràcies. Bona tarda, gràcies. I bon estiu.
3: Bon estiu. Bon estiu. Bona ferrada.
2: Bé, passen 3 minuts d'un quart de 4. Bé, anem amb els temes del dia. El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac, provocat per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies en aquell punt, s'allargarà com a mínim fins a finals de la setmana que ve. Ho ha anunciat el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, des del mateix lloc dels fets i després de reunir-se amb els equips tècnics que hi estan treballant. Santano, però, no estableix cap calendari concret.
4: Si todo va como está previsto, efectivamente la semana que viene se recuperará el tráfico, pero el sábado es cuando estaremos en condiciones de actualizarles y concretarles el momento en que esto se pueda producir. Quiero dejar claro también que una cosa será el momento en que la vía, digamos, presente ya plenas garantías de seguridad y otra distinta el momento en que Rodalies, que como saben ustedes es un servicio que corresponde a la Generalitat de Cataluña, pues decida, pues en función de sus procedimientos y de sus protocolos, iniciar el servicio.
2: La situació ha provocat avui un malestar evident dels usuaris que han afegit un nou periple i que s'han queixat de falta d'informació i d'un servei alternatiu per carretera insuficient. Santana ha volgut destacar que per ara els monitoratges no han descartat cap altre problema.
4: Hasta este momento, yo creo que el mensaje de tranquilidad es el dominante, porque no se ha producido ningún daño y cada minuto, cada hora que pasa, pues esto incrementa las garantías, porque vamos elevando el nivel de mortero dentro del socavón y, por tanto, garantizando la sujeción plena de este espacio.
2: Això sí, de moment no hi ha cap hipòtesi sobre les causes de l'esvoranc.
4: Yo creo que hay que esperar al análisis de las causas, pero desde luego avanzar ahora cualquiera de ellas es imprudente y además, digamos, incorrecto, ¿no? E innecesario, porque yo creo que especular sobre una cosa de estas no tiene mucho sentido.
2: S'està reomplint l'esvoranc amb formigó i, a tall d'anècdota, si voleu, la grua que va caure pel forat quedarà allà, sepultada pel formigó. No és molt difícil de treure-la i, per tant, quedarà sepultada per les tones de formigó que hi posaran a sobre. No sé què us sembla tot plegat, l'esvoranc, les declaracions de Santano i, si voleu, afegir una mica a una flamarada de 4 pisos d'alçada que hem tingut durant 12 hores a la plaça de Sants de Barcelona i un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro, que és veritat que són 3 incidents que no tenen relació entre ells, però que sí que demostren que, vaja, amb obres públiques estan passant coses.
0: Bueno, s'estan passant coses. També és veritat que perquè s'estan fent coses. És a dir, si tu fas un túnel, com el que s'està fent a Sants, doncs la màquina es pot equivocar i punxar una canonada del gas i que passi el que va passar ahir. El tema de l'L9 ja hi hauria més de parlar, però com que jo no sóc enginyer de ponts i camins, no sóc capaç de valorar per què ha passat. I el tema de Rodalies, no. El tema de Rodalies és una qüestió estructural. És veritat que s'estan fent obres i que les obres, doncs, a vegades causen...
2: Algunes d'elles que fa anys que estaven pendents.
0: Exacte, però causen molèsties i tenen algunes incidències, però, com que aquí estem per fer una valoració política, el que ens sembla increïble és que el secretari d'Estat d'Infraestructures pugui dir que això de Rodalies, aquest és un servei que depèn de la Generalitat de Catalunya. És a dir, formigó, el que estan posant allà al forat per tapar-lo, i també una mica la seva cara. Val? Perquè, és a dir, és veritat que hi ha una part de... És a dir, que la Generalitat decideix els preus, decideix els horaris,
2: no, sí,
0: i que se n'ha d'ocupar d'atendre en cas de... en la informació i preveure, doncs, assistir als viatgers en cas d'incidències, però estem parlant d'una xarxa que la gestiona Adif, que la gestiona Renfe, que el que té la responsabilitat total és el Ministeri, i per tant no pot dir això. Passa que el secretari d'Estat també jo crec que es beneficia, doncs, d'un govern de la Generalitat que té en això una actitud poc agressiva. I em sap greu usar la paraula agressiva, perquè crec que, com que entenc que són exigents, doncs ho han de ser més. I segurament un pas més en l'exigència és una certa agressivitat en que el senyor Santano i el senyor Óscar Puente, entre tuit i tuit i Vamos España i el contents que estan d'haver guanyat el Mundial de Futbol, doncs algú se n'hauria d'ocupar una mica d'això i haurien de tindre una mica de vergonya de quina és la situació de la xarxa de Rodalies que ells gestionen a Catalunya.
1: Jo crec que és intolerable el que ha manifestat aquest senyor, que és secretari d'Estat. Algú li hauria d'estar demanant ja una dimissió. Primera, per dir una mentida i una cosa que no és certa. Per tant, la conselleria li hauria de demanar i exigir primer una rectificació. D'aquí depèn la infraestructura. I la segona, aquest senyor no pot dir a la cara dels catalans que el que ha passat és culpa de Catalunya, de la Generalitat, del govern de Catalunya, perquè això no. O sigui, per tant, el que correspon és que hi hagi una mica de dignitat al govern i se li demani a aquest senyor que plegui, perquè manifestament se n'està fotent de nosaltres, quan fa dos dies han sortit els nivells d'inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i quan veiem que ni de lluny s'inverteix el que toca.
0: Aquest secretari d'Estat, resulta... que per cert va ser el que quan hi va haver la crisi forta de Rodalies per lo de Gelida va dir que s'instal·laria a Catalunya, sí. I s'hi va estar quatre dies.
1: Sí, res, va marxar de seguida perquè deia que ja estava. Per tant, el que jo deia és que ja m'ha estallat i ja m'ha marxat, hosti.
0: Ai, perdona.
1: Sí, no, vull dir que aquest senyor... O sigui, fa quatre dies que havien sortit tot el tema de la manca d'inversions a Catalunya, de com no s'havia estat invertint. I tu dius, sí, passen coses perquè es fan coses. Doncs mira, no hi estic d'acord. Perquè es fan coses i s'han de fer bé. I si no hi arriba, i si es fan les licitacions per un preu que no correspon, perquè el que vols és adjudicar-te l'obra i l'infraestructura i retalles per aquí i retalles per allà, poden passar coses. És més fàcil que passen coses que si no pas, si t'hi fixes amb els preus i amb el que efectivament et costa desenvolupar aquella obra. No és ni mig normal que en una setmana, 15 dies...
0: Que haurien de pagar més.
1: Jo el que dic és que s'haurien de fer les licitacions no amb baixes temeràries, ni a la baixa, ni durant l'adjudicació, el que més barat ho fa. Perquè en una... Què és? 15 dies, 3 setmanes.
0: Sí, sí.
1: 3 coses grosses, perquè no estem parlant d'anècdotes, estem parlant de 3 coses grosses. Una d'elles, que hi ha gent al Puiget que encara no poden tornar a casa. La malfiança que genera la ciutadania, el fet de dir, hosti, obren al costat de casa meva, a veure què passarà. No hi ha dret a què haguem de patir quan fan obres. Si no les poden fer totes alhora, que no les hi facin.
0: Sí, no, l'angoixa d'aquesta gent, clar, tant a Montcada com al Puiget, de...
1: Montcada?
0: Ostres, els edificis, no?
2: Clar, el soterrament... Diguin, no, torni, que no hi ha cap perill.
1: Exacte. El soterrament de Montcada...
2: Tampoc no n'hi havia, en teoria, abans que s'obrís el primer esvoranc.
1: Clar. El soterrament de Montcada fa anys i panys que es reivindica. Sí. Molts anys. Sí, I posar una línia al dichós pressupost de l'Estat espanyol en els pressupostos generals de l'Estat per aquella línia, no hi havia manera. Finalment, sembla que soterraran. No ho veurem, no ho veurem.
0: Sí, però sobre ens hem de sentir una cosa...
1: Home, per l'amor de Déu.
0: Em sembla bastant vergonyosa.
1: I estic d'acord amb el Ferran que el govern ha de ser més contundent. Igual que havia de ser més contundent la consellera d'Economia quan va sortir el dèficit d'inversions a Catalunya, que va sortir, doncs, bueno, ja ho mirarem, ja ho parlarem allà
0: sí,
1: al Consell.
0: Sí, perquè ells a Madrid s'escuden en que per culpa de la pressió política del PSC i sobretot doncs, dels partits independentistes a l'hora de negociar els pressupostos s'acaba, ells diuen, sobrepressupostant. És a dir,
1: sí, sobre el paper clar, ho aguanta tot, clar.
0: Clar, clar. Home, ells sí. Diuen, no, clar, és que com que ens pressionen tant acabem dient perquè puguin sortir a ensenyar el trofeu que invertirem a Catalunya el que és impossible invertir. Jo crec que això... clar, quan tu
1: veus... Això és un delicte, quasi bé.
0: Clar, això... pot ser creïble si tu dius no, mira, ens hem quedat al 70% perquè realment...
1: Perquè sempre passen obres, coses.
0: Sempre passen coses, clar. Surt. A vegades els projectes costa tirar-los endavant, licitar, no? Si s'ha d'expropiar, tots aquests processos que la Lourdes coneix. Però clar, quan estem parlant d'una execució pressupostària del 10%...
1: Clar, home, no és ni mig normal. Llavors la gent ens enfadem. Clar que ens enfadem i que reivindiquem un finançament just, clar que sí.
0: Doncs res, vamos
1: a Espanya. I un govern beligerant en aquest sentit... Exacte, però han guanyat la Lliga. No, i la Lliga, la Copa del Món. No.
2: Bé, doncs en tot cas aquesta és la situació. Falta 3 minuts per arribar a 3:45 de la tarda. Farem una pausa i canviarem de tema. Estem pendents de poder saludar Òscar Playà, que és el director de Rodalies de Catalunya. Hem quedat amb ell. En els pròxims minuts podem saludar-lo i li demanarem, no tant per les raons del forat, perquè ja us avanço que la seva explicació serà que no depèn d'ell, que això venia de DIF, però com a mínim sí per veure si el sistema que han ideat perquè la gent tingui un transport alternatiu en aquest tram que està tallat i que ha generat tants problemes aquest matí i que a més és una mena de gincama en què han d'arribar a una estació, canviar en algun tronc, fins i tot caminar 5 minuts pel carrer per arribar a una altra estació, doncs a veure si el poden canviar o no i si tenen alguna previsió de quan durarà aquest tall, perquè ja hem sentit que el secretari Santano ha dit que aquest dissabte podran dir quan dura. No sé si des de Rodalies tenen més dades o no. Fem una pausa i després reprenem amb més coses fins que no puguem parlar amb Òscar Playà, director de Rodalies, que ens deixa això, s'ha compromès a atendre'ns i ens atendrà els seus 6 minuts.
5: Catalunya migdia.
6: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
7: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Catalunya migdia. Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
8: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
9: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
10: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
11: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
10: Tot es pot parlar.
11: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: Cascat.
1: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Som pràcticament 3:45 de la tarda. El Ferran i el Lourdes s'estan fent la tertúlia sobre l'esvoranc i sobre la rodalia. I insisteixo que hi tornarem d'aquí uns minuts, quan pugui atendre'ns...
3: Sobre la gestió política.
2: Sobre la gestió política, sobre la gestió política.
4: Sobre la no gestió política.
2: Senyals horaris de 3:45, ara mateix en punt. Però avui ha reaparegut José Luis Rodríguez Zapatero. Ha trencat el seu silenci per defensar-se. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident espanyol nega qualsevol implicació en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra.
5: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
2: Zapatero nega que parlés del rescat amb el govern espanyol. Defensa que es va limitar a fer una tasca d'assessoria que, segons ell, és del tot legal. On l'exlíder socialista s'ha mullat, menys, és amb les joies. N'ha qüestionat el valor, la justícia les ha xifrat en més d'un milió d'euros, que ell diu que ni de broma, però no ha aclarit d'on han sortit les joies.
5: Entrem con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política, ni nada. Un regalo de cortesía personal.
2: I sobre les seves dues filles, també imputades en la causa, i que haurien cobrat de l'empresa Análisis Relevante, Zapatero nega que les hagi utilitzat per rebre els pagaments d'assessoria.
6: Sus hijas han servido de testaferro de Zapatero, presidente.
5: Bueno, sería, en fin, me parece la pregunta increíble, ¿no?
6: Es la
5: no sé,
6: sugerencia
5: no,
6: que hace la UDEF,
5: no,
6: es la sugerencia
5: no,
6: que hacen los jueces.
5: Sí, sí.
6: Es ahora mismo o sea, la línea
5: faltaba,
6: de investigación.
5: Lo que faltaba es que yo hubiera, por mi cabeza hubiera implicado intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor.
2: Són les explicacions que ha donat de moment José Luis Rodríguez Zapatero en aquesta entrevista aquest migdia a Televisió Espanyola. De moment, les úniques que ha donat d'explicacions, perquè fins ara només havíem tingut un vídeo que va transmetre en el primer moment, donant una expressió ja negant qualsevol mena d'acció a l'hora d'intermediar per l'ajuda de Plus Ultra. El Partit Popular ja ha sortit a dir que no es creu aquestes paraules de Zapatero. Ho ha fet Esther Muñoz des del Congrés dels Diputats.
7: Ha sido una auténtica tomadura de pelo. No ha respondido a ninguna de las preguntas, ha ido únicamente a defender su inocencia y la del presidente del gobierno porque sus futuros están ligados. Si uno es culpable es porque el otro también hizo algo mal.
2: No sé com us deixa el cos les explicacions de Zapatero.
3: Mira, jo crec que estan bé i que el que explica doncs, és lògic i coherent, però hi ha dos nusos que no desfà. Un és el nus ètic, és dir, s'ha de dedicar un expresident del govern a tasques d'assessoria d'aquest tipus als entorns de l'administració, és a dir, perquè no són assessories a empreses privades per tancar negocis amb altres empreses privades, són assessories a empreses en la seva relació amb les administracions, havent estat president del govern. Això, efectivament, no és il·legal, però jo crec que planteja un nus o planteja un dilema ètic. I després sí que jo crec que hi ha una altra cosa que no és tampoc il·legal, però que és políticament la menys agradable i la menys elegant i alhora és la més popular o la més icònica, que és tot el tema aquest de les joies, no? Que ell surt a l'entrevista i resulta que no ho explica. A mi això em sembla un error, perquè, és a dir, tu trigues 2 mesos en sortir, com ha trigat ell, perquè lògicament, i això sabent com funciona, segur que els seus advocats li han dit que no sortís i tampoc haurien volgut que fes l'entrevista que avui ha fet, perquè quan aquests procediments
4: exactament
3: estan així, els advocats sempre extremen la prudència, no? I els periodistes sempre que els hi consultem ens diuen no publiquis, bueno, però a vegades s'ha de publicar i ell que està en primera línia política doncs ha de sortir i ha de donar explicacions. Aleshores, a mi em sembla que el seu relat està bé i és coherent i és lògic, però té aquests dos nusos, el tema de les joies que és horrible i el tema ètic de que ell es dediqui a això. Ara bé, s'haurà d'acreditar d'alguna forma, el PP ja el dona per culpable, però no s'ha de demostrar la innocència, el que s'ha de demostrar és la culpabilitat en un procés judicial, i per tant algú haurà de demostrar i haurà de trobar alguna prova de que José Luis Rodríguez Zapatero va pressionar el govern espanyol pel rescat en aquesta aerolínia. Que ho podia fer?
4: La clau
3: segur,
4: és aquesta.
3: Diu que no ho va fer, doncs algú haurà de demostrar que ho va fer.
0: La clau és aquesta, perquè el govern de moment va dient que tota l'adjudicació, tota la tramitació, tot ha estat impecable i que ho ha fiscalitzat tothom i que tothom diu que està molt bé. D'acord? Però això no és incompatible amb el fet de que algú hagi motivat el rescat i aquest algú hagi acabat cobrant una comissió un cop aquest rescat s'ha fet. Aquest és el tema, el nus de la cosa a provar. I llavors aquí, doncs, tal com ha dit l'amic íntim del Zapatero, doncs, que ha cantat com una mallarenga, doncs sembla que hi ha un mòbil i que hi ha un inductor i, a més, una persona que té un ascendent sobre el govern. Per tant, si no vols pols, no vagis a l'era, perquè el teu ascendent amb el govern el que no pot permetre o facilitar-te és que facis negocis. Per tant, assessora, però lluny del govern, lluny de la roba, si vols que sigui una cosa honesta i que, a més, ho sembli. Aquesta per una banda, i per l'altra que el fet de que hagi donat aquesta entrevista em sembla un error molt greu per part de Zapatero, perquè jo crec que els tempos polítics i les formes polítiques i les formes legals no van pel mateix camí necessàriament. I si hi ha una defensa que el que s'ha de dedicar és a desvirtuar les manifestacions tan greus que ha fet algú que en principi era amic seu, la cosa imposa silenci, perquè t'estàs perjudicant de quina manera. Per tant, jo no crec que el seu advocat estigués gaire content, perquè hi ha un repte, que és això, des de desvirtuar unes manifestacions que aquell senyor fa, l'amic fa, perquè s'acull, com veiem, no? a la via Aldama, de dir, escolta, jo si canto com una mallarenga, me'n sortiré de Rositas i segons com encara amb la pasta a la butxaca, que és el que li ha passat a aquell senyor. Per tant, jo no auguro un bon final d'aquesta qüestió, tot i que hi ha d'haver un judici, hi ha d'haver una demostració de les coses, però el que sí que hi ha hagut és un dany reputacional de Zapatero irrecuperable.
3: Això no li treu ningú.
0: Irrecuperable.
3: Però clar, el Julio...
2: Martínez.
3: El Julio Martínez, ell pot fer, com està fent, la via al dama, no?, amb la seva estratègia de defensa per salvar-se. Però d'alguna forma haurà d'acreditar també i haurà de portar alguna prova que Zapatero doncs, va pressionar, per exemple, del ministre Escrivà, no?, que era el de Seguretat Social, o que va pressionar la Moncloa perquè hi hagués aquest rescat en aquesta companyia. D'altra banda, també cal dir que la companyia, quan contracta Zapatero d'assessor, el que busca és que Zapatero faci aquesta persona.
0: Correcte. Per què agafes amb aquesta persona? Perquè saps que té bons contactes.
3: Perquè no contracta, és a dir, aquest tipus d'assessories, quan les empreses els contracten, no els contracten per els seus coneixements en economia o en dret administratiu. Vull dir, Zapatero és una persona...
2: Per les agendes, per l'agenda que té.
3: Que s'ha dedicat sempre a la política.
0: I saps en quina porta trucar i diuen, escolta, per què ens ajudarà?
3: Sap quins telèfons ha d'aixecar o que espere la companyia és que aixequi telèfons i que parli amb el ministre i ho arregli. Bé, tal vegada ell no ho va fer i senzillament va donar indicacions de jo de vosaltres aniria per aquí, trucaria a aquesta porta, miraria de presentar-ho d'aquesta manera.
2: Sobre el que deia la Lourdes de per què parla ara i si això pot ser encara contraproduent per la seva defensa judicial, clar, ell està atrapat, entre cometes, entre el que li demana el seu advocat, que és no parlis, calla, no diguis res fins que no arribis al judici, i la petició que ahir va ser especialment forta, no només de sumar, que ja fa temps que li demana, sinó també de veus del PSOE, de dona explicacions perquè això s'està fent mal.
3: Clar,
2: en el moment en què el seu amic i soci va dir que no, va reconèixer això, llavors encara les demandes de dona explicacions per part del govern espanyol encara va ser més fortes.
3: Això ens porta una mica al procés. Al judici del procés, jo me'n recordo com a periodista, i tu també, Òscar, quan nosaltres volíem coses dels encausats en el procés, com no hi havia manera perquè hi havia la contradicció entre la defensa tècnica, que la defensa tècnica diu calla, no diguis res, o em penedeix-te i renega políticament d'allò que vas fer, no?, i li diu això al defensat, i la defensa política. La defensa política és, ostres, jo sóc un líder independentista, jo he tingut responsabilitats, jo no vull renunciar a les meves idees, no vull renunciar al que
0: vaig fer. Això em perjudica la defensa, està claríssim.
3: I al final, i de fet, això es va desmuntar una mica el judici del Suprem, perquè allà van veure com n'hi va haver, que van voler fer una defensa...
2: Tècnica, i uns altres que la van fer més política.
0: I va arribar allà mateix
3: per tots.
0: Però és que en aquest cas, a més, li diuen parla, surt i explica, però és que el que ha explicat encara ha generat més confusió, perquè no hi ha hagut cap aclariment de la cosa. Dius, home, clar, és que el que diu... Home, podia haver-se inventat una trola que ens convencés a tots, però no ha sigut el cas, tampoc. Per tant, el que ha deixat, doncs, igualment la cosa de dir, sospitós, perquè a part d'això, doncs, perquè has fet una entrevista. No aclarit res. No crec que hagi donat tranquil·litat d'esperit al PSOE.
3: Jo l'he seguit de tota l'entrevista i jo crec que ell, diguéssim, amb la part legal, ha estat convincent. És dir, convincent en el sentit de que tu penses, bueno, és difícil que en aquest home el condemnin, el que passa que, ostres, que trist, no?, que es dediqui a això...
0: Escolta, aquí en aquesta cara,
3: no
0: aquests micros,
3: de
0: deia en Ferran que el David, el germà, que no ho tenia malament. Que
3: sí, no.
0: Engaltada fins al final. O sigui, qui marca el ritme
3: aquí?
0: Sí, home,
3: però amb una sentència... És que, clar, el problema és...
0: Bueno, és que
3: condemnat
0: pots...
3: amb sentències que no acrediten...
0: Bueno, doncs la pot, la
3: dictes. Bueno, i també va passar una altra vegada tornant al judici del Suprem, i ara que la setmana passada parlàvem del tejuí i de la malversació.
0: Mm. Però això no ens estranya.
3: Condemnat per malversació, i no se sap ni quants diners va costar l'1 d'octubre, ni d'on van sortir els diners. Però... condemnats per la malversació.
0: Jo dic,
3: increïble.
0: La sentència està posada, posa-la.
3: Sí, sí.
0: I si vols empurar a Zapatero perquè vols convocar eleccions i, a més, esquitxar a Pedro Sánchez, doncs ho fas. I ningú se n'estranya, aquí ho diem tranquil·lament, i hauria de venir algú a detenir-nos per dir això.
3: Bueno, ell amb això també, sí, a mi m'ha cridat l'atenció,
0: no passa res,
3: que ell ha sigut curós amb això, perquè quan l'han apretat, ell ha evitat presentar-se com una víctima de lawfare o d'un muntatge polític. En el que sí que ell ha carregat, i ha dit que li semblava, em sembla la frase que ha dit, que és lo nunca visto i que li semblava inèdit, és en el fet de que es filtressin coses de les seves converses de WhatsApps dels darrers 2 anys. Bueno, que això d'inèdit no té res.
2: No.
3: El que passa que normalment els dirigents del Partit Socialista no estan acostumats a patir-ho. Però d'inèdit no en té res, perquè això ho hem vist en el cas dels líders independentistes, ho hem vist en el cas de l'Esquerra Berchale i ho hem vist en casos d'altres enemics d'Espanya, diguéssim, els que doncs, la UCO o la UDEF han decidit escarnir quan els hi ha interessat amb coses que res tenien a veure amb la investigació. Però, clar, evidentment, quan a tu t'agafen el telèfon i t'agafen totes les converses de WhatsApp i tots els teus correus, allà hi ha el que té a veure amb la investigació, que normalment és un 1%, i un 99% que res té a veure amb la investigació, però que hi ha coses que poden ser molt goloses per fer mal a algú personalment o políticament.
0: I quan algú et truca, algú que és algú com en Zapatero, imagino que com el pare espiritual de moltes dels ministres i ministresses del govern, inclús del president, com no li agafes el telèfon? Com no li mires de fer cas? Sí. Com no mires de contentar-lo? Aquest segrest emocional d'una persona que té un ascendent tan clar. Per tant, és molt important en persones així, que tenen aquests ascendents i que tenen aquest patrimoni de credibilitat i que tenen aquesta pàtina de pare putatiu i de pare carbasser, home, m'entén-t'ho, no? T'has de posar que caigui tan sols la sospita sobre el que estàs fent. No hi ha empreses, les
3: clar,
0: respostes...
3: Tu has de saber el paper que tens,
0: clar,
3: i la incidència que tens.
0: Qui ets tu?
3: I la incomoditat que li pots generar tu
2: no
3: a
2: només...
3: un secretari d'Estat si el truques.
0: Si el truques,
2: i
0: clar,
2: no només legalment, sinó també èticament.
0: Èticament,
2: és a dir,
0: clar.
3: Políticament,
2: ja sí. Ho sabem, que dels lobbies n'hi ha existit sempre i en continuaran existint.
3: Sí.
2: Ara, que qui fa aquesta pressió del lobby sigui un expresident del govern espanyol,
0: és que sectors...
2: no és il·legal, segurament.
3: No, de fet,
2: però...
3: de fet, una patronal és un lobby.
2: Què?
3: Un sindicat
0: és
3: també
0: un lobby,
3: exerceix
0: que
3: de lobby.
0: És legítim i necessari,
3: és dir,
0: que els sectors
3: el
0: incideixin.
3: És més clar, perquè el sindicat al final fan moltes coses, els sindicats, i representen els treballadors i tal, però també fan de lobby, i una associació
0: I
3: ecologista
0: és el que hem de fer.
3: Fa de lobby,
0: clar,
3: i una entitat cultural
2: sí.
3: Fa de lobby, vull dir, perquè tothom intenta pressionar en favor de la seva agenda
0: d'interessos. És legítim, però has de saber qui ets i on estàs.
2: Sí, sí. Sobre les joies, que segurament no és tan important, però que al final és molt simbòlic, tampoc no dona molta explicació.
3: No, que va.
2: Perquè el fet de dir, no, escolta'm,
3: sí.
2: És que això per mi no tenen importància, jo ni me'n recordava que les tenia, no valen un milió... No,
3: però
2: després
3: t'ho has de dir, mira, això, vaig anar amb un viatge a Aràbia i allà es costuma en aquest país regalar això i el que hauria sigut...
2: I no ho vaig declarar ni ho vaig dir a Patrimoni Nacional.
3: Segurament no ho hauria d'haver acceptat, ho hauria d'haver tornat, o hauria d'haver fet com va fer el Miguel Sebastián, quan hi va anar i li van regalar unes joies molt similars, de donar-les a Patrimoni de l'Estat. Que és veritat que el 99,9% menys Miguel Sebastián de ministres i presidents del govern que han anat a països àrabs i els hi han fet regals d'aquest nivell, se'ls han quedat per ells. Però que tots ho hagin fet i que altres... presidents del govern que hagin anat a Aràbia s'ho hagin quedat i que segurament hi hagi un cap de l'Estat que, pel que diuen, ha cobrat comissions milionàries d'aquest país per arreglar coses com l'AVE a la Meca o el tema del petroli, doncs no treu que tu hagis comès un error i hagis de ser transparent, ho hagis d'explicar i ho hagis de dir.
0: Escolta, això no és menor. O sigui, ell no pot dir que, ai, mira, ho hagués hagut de declarar, és veritat, perquè mira... No, hi ha una llei que t'obliga a declarar-ho. Si ell hagués dit això...
3: Bueno, hi ha una llei ara. Quan va passar no hi era la llei. Però hi ha un codi de bona conducta que no tenia
0: cas,
3: règim sancionador.
0: Però en qualsevol cas...
3: Sí, sí.
0: Tu et portes bé perquè hi ha una llei? Sí. És a dir, ets president del govern.
3: Correcte.
0: No
3: correcte.
0: Saps quins són els teus límits? En sèrio? Clar.
3: Els límits ètics.
0: Ets president del govern.
3: Perquè una cosa és el que és legal i l'altra és el que
0: és ètic. Al teu país hi ha una hisenda.
3: Que sí, que sí.
0: Uns tributs que s'han de pagar. Tu et pots quedar un valor de joies, encara que siguin de 40 cèntims?
3: No, això no era
0: has
3: il·legal
0: de fer que toca.
3: Fins l'any 2015, sí,
0: jo no estic a favor de que hagis de ser honest perquè ho diu una llei.
3: No, està clar.
0: I, doncs no, malament, molt mal fet.
2: De moment, però, el govern central, el govern espanyol, continua donant suport, continua creient-se les declaracions de Zapatero i, per tant, de moment, no se'n separen.
0: No, i aguanten el tema. Però, amb el discurs aquest que dèiem abans, el procés està correcte, l'adjudicació s'ha fet bé, s'ha fiscalitzat per tothom que ho havia de fiscalitzar i, per tant, el procés és net, res a dir. Bueno, és el que diem, una cosa és que el procés estigui bé i l'altra és qui el motiva i qui en cobra. Ara, provem-ho, que sigui aquesta persona.
3: Sí, sí, és això. S'haurà d'acreditar la seva culpabilitat, però, lògicament, doncs, la sentència pel Partit Popular ja està dictada i ara el PSOE té molt poc marge de maniobra. El PSOE no pot deixar caure Zapatero. I més després de la defensa que n'ha fet aquests...
0: O quan caiguem, caurem junts. O quan caiguem, caurem junts. O sigui, aguantem fins al final el mateix relat... I quan toqui, doncs...
3: Sí, però bueno, vull dir, no pot ara desprendre-se'n, crec jo, Vull dir, a no ser que surtin coses, però difícilment sembla que hagin de sortir massa més coses per part de la policia, dels informes policials, del que ha sortit fins ara.
2: Bé, doncs veurem, insisteixo, com evoluciona tot plegat. De moment hem tingut aquestes primeres explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero, de moment en una entrevista a la Televisió Espanyola. Veurem quines explicacions més va donant i si en traiem l'aigua clara de tot plegat. Però us deia que tornaríem sobre el tema de l'esvoranc a Montcada i Reixac, sobre l'esvoranc i sobre les conseqüències que està tenint sobre línies, a més, molt importants de Rodalies. Ja hem sentit les explicacions del secretari d'Estat del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, i ara podem saludar Òscar Playà, que és el director de Rodalies de Catalunya. Senyor Playà, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
2: Primer de tot, deixi'm preguntar-li per l'esvoranc, si a vostè li han donat alguna mena d'horitzó temporal de quan s'acabaran les obres per tal de poder normalitzar la situació, pel que fa referència a tapar aquest esvoranc.
4: Bé, nosaltres estem en constant comunicació amb Adif des d'ahir, i bueno, ja estem fent el seguiment i estem a l'espera de veure pues, totes les actuacions que ha de fer Adif per assegurar la seguretat del moviment de trens, que és amb el que estem treballant.
2: Però, per tant, no els hi han donat una data?
4: No, de moment estem treballant, s'està treballant conjuntament en poder establir el servei l'abans possible, però s'han de tenir totes les garanties de seguretat per fer que els trens doncs, puguin circular.
2: Un cop Adif doni per acabades les feines per tapar aquest esvoranc, la represa és immediata o després, des de Rodalies, caldrà uns dies per afinar o per fer alguna mena de prova?
4: Dintre de les actuacions que s'estan ja duent a terme, haurem de fer proves de circulació, clarament. Això ja forma part dels procediments habituals que tenim amb Adif i en quan diguéssim, doncs es donin totes les condicions, la represa del servei serà automàtica.
2: Des de Rodalies de Catalunya es demana a Adif alguna mena d'explicació extra de per què ha passat aquest accident o perquè redoblin la vigilància i la cura en aquesta mena d'obres?
4: Bé, nosaltres com t'he dit abans, estem absolutament coordinats amb Adif, tant els centres de control com nosaltres mateixos, a nivell de l'estructura de l'organització de les dues empreses, i nosaltres estem treballant conjuntament per restablir aquest mal és possible, per garantir la seguretat i per restablir el servei amb la màxima qualitat i seguretat, com he dit.
2: El tall és en una zona especialment significativa, per allà hi passen moltes de les línies que van cap al nord, no només de rodalies, sinó també de regionals. S'ha establert un sistema alternatiu, que en molts casos implica autobusos i en d'altres també, fins i tot que els usuaris canviïn d'estació pel carrer, caminant fins i tot 5 minuts. Avui alguns dels usuaris han tornat a denunciar falta d'informació i que el servei alternatiu és insuficient. Què els diria?
4: D'ahir que quan ens vam, diguéssim, vam rebre la comunicació sobre la incidència, vam començar a treballar amb un pla de mobilitat que, a més, vam començar a posar en marxa ahir mateix a la tarda, una vegada doncs, es va produir la incidència, i que s'ha anat reforçant tant ahir a la tarda com aquest dematí. Abans de tot, voldria demanar doncs, disculpes als usuaris i usuàries per aquesta incidència, i que la nostra prioritat és garantir la mobilitat dels viatgers, però sobretot aquesta mobilitat amb seguretat. I per tant, com deia, nosaltres vam treballar ahir amb aquest pla de mobilitat, que a més el vam comunicar ahir tant a les estacions com als mitjans de comunicació i els nostres canals digitals, web, app i xarxes socials, perquè d'aquesta manera, aquest matí, els usuaris i usuàries poguessin tenir tota la informació sobre les diferents alternatives de mobilitat que hi ha produïdes per aquesta interrupció del tren entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Per tant, com us dic, ahir ja teníem aquest pla de mobilitat establert i aquest matí el que hem fet és reforçar-lo, sobretot en els autobusos que tenim directes des de Granollers fins a Sant Andreu per garantir la continuïtat del viatge pels usuaris, sobretot de la R11, que venen de la província de Girona.
2: Estan satisfets en com ha funcionat aquest primer dia o es plantegen fer alguna mena de modificació o alguna mena de canvi per tal d'acabar-lo d'afinar, el sistema alternatiu?
4: Sí, nosaltres, sí, ja, de fet, al llarg del dematí ja han ampliat els autobusos. Hem començat amb 10 autobusos, 5 per cada sentit. Ara mateix ja en tenim 15 i estem treballant per, durant aquesta tarda, poder-ne arribar a tenir 20. Per tant, això ens donaria aproximadament una freqüència de pas d'aquests busos del voltant dels 8 minuts. Per tant, bueno, pues estem treballant per intentar pues, donar el millor servei possible. I en quant a la R4 l'hem reforçat també aquest dematí, amb més trens, de manera que els usuaris que han passat de la R2 Nord a Montcada i Reixac cap a Montcada i Reixac Manresa per continuar el seu viatge cap a Barcelona han vist que hi havia més freqüències en hora punta del dematí en la R4. Això ens ha permès, jo crec que, absorbir amb bastanta fluïdesa el passatge que feia aquest transbordament a Montcada i Reixac, dintre de la complexitat, clarament, que tenim des d'un punt de vista de mobilitat en aquesta zona.
2: Els retards d'aquest matí també s'han argumentat per les dificultats que tenien alguns maquinistes d'arribar a les estacions que s'han acabat convertint en origen i destí de les línies afectades. Són maquinistes que viuen en alguna altra punta, potser al centre de Barcelona, i que utilitzen les mateixes rodalies per arribar a l'estació en la qual han de començar a conduir el tren i que ara no podien arribar per aquest tall. Això ha estat així i tenen alguna manera de garantir-los que arribin fins al lloc per poder-se posar al comandament d'un tren?
4: Jo sí que volia puntualitzar de que han sigut retards molt puntuals. I això vull deixar-ho clar. Han sigut retards molt puntuals. En general, tant la R2 Nord com la R4 i la R11 fins a Granollers s'ha complert pràcticament tots els serveis i amb horaris. Sí que és veritat que hi ha hagut puntualment un parell de trens que han sofert retard justament per unes adequacions en la gestió dels maquinistes, que per altra banda, i entenent pues, l'afectació que això té en els usuaris, pues, amb aquesta situació ha passat. I ja estem treballant, de fet hem treballat ja aquest dematí, perquè això no torni a passar. I hem establert una operativa per evitar, diguéssim, aquestes que, com dic, casos puntuals, de trens que han sortit amb retard. Això ja hem treballat perquè no torni a passar.
2: Estem parlant amb l'Òscar Playà, director de Rodalies de Catalunya. Volia que escoltés una de les respostes que ha donat avui el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, que és veritat que ha comparegut avui per tal de donar explicacions de què és el que havia passat en aquestes obres. El senyor Santano, en un moment de la seva compareixença, deia això.
8: Si todo va como está previsto, efectivamente la semana que viene se recuperará el tráfico, pero el sábado El sábado es cuando estaremos en condiciones de actualizarles y concretarles el momento en que esto se pueda producir. Quiero dejar claro también que una cosa será el momento en que la vía, digamos, presente ya plenas garantías de seguridad, y otra distinta, el momento en que Rodalies, que como saben ustedes es un servicio que corresponde a la Generalitat de Cataluña, pues decida, pues en función de sus procedimientos y de sus protocolos, iniciar el servicio.
2: Quan sent que Rodalies, que és un servicio que corresponde a la Generalitat de Cataluña, té la sensació que des del Ministeri es treuen una mica la pilota de sobre i li passen a vostès, a la Generalitat?
4: No, nosaltres treballem, com he dit a l'inici, nosaltres treballem conjuntament amb Adif, i les administracions treballem conjuntament per intentar solucionar el tema l'abans possible, com he dit, amb les màximes garanties de seguretat, i quan es donin aquestes garanties establirem el servei amb la màxima qualitat que la infraestructura ens permeti.
2: I deixi'm fer-li una altra pregunta que no té a veure amb aquest episodi de l'Esboranc, però aquests dies hem vist un repunt d'incidències derivades de situacions com el robatori de coure. En el cas concret de l'R13 i l'R14, tenen previsió del retorn del servei? I no sé si es pot fer alguna cosa davant d'aquest fenomen del robatori de coure, que clar, cada dos per tres els afecta el servei.
4: Sí, és una de les, sí, és una de les incidències, pues, que estem tenint un creixement important aquests últims mesos, i sí, clarament estem treballant des de Rodalies, des d'Adif i també amb el cos de Mossos d'Esquadra per definir accions i poder disminuir aquestes incidències. En quant a l'R13 i l'R14, ara mateix tenim un servei d'autobusos des de la Plana Èpica Moixons fins a Lleida, per la impossibilitat de tenir el servei ferroviari, i en aquest cas, igual que en el cas de Montcada, estem treballant també conjuntament amb Adif per restablir el servei l'abans possible. Però ara mateix s'està fent una anàlisi de les afectacions que hi ha hagut, perquè ha sigut un robatori molt important amb afectacions a quatre enclavaments d'aquesta línia i, per tant, amb una afectació important. Per tant, s'està fent una valoració conjuntament amb Adif i hem d'acabar de veure això com va des d'un punt de vista temporal.
2: Òscar Playà, director de Rodalies de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Ens queden 3 minuts i mig per arribar a les 4. No sé si voleu fer algun comentari sobre la sensació que escoltes a Santano i li passa la pilota a la Generalitat, escoltes a Rodalies i diu que és Adif i Renfe i que no acaba, no vol com molestar-los.
3: Jo crec que ell, que representa la Generalitat i que la posa a la Generalitat es, diguéssim, lliga la seva sort i el seu destí al que decideixin Renfe i Adif, i això em sembla que, vist és les prestacions d'aquestes dues empreses públiques, em sembla un error monumental. És a dir, el govern de la Generalitat, un cop aquestes dues empreses públiques estatals han acreditat la seva ineficàcia en la gestió de Rodalies, la seva incapacitat o la seva mala voluntat, no ho sé, m'és igual, hauria d'estar pensant una solució alternativa en aquestes empreses, que evidentment no serà fàcil ni serà a curt termini i pot ser que fins i tot sigui més car en algun moment. Però els ciutadans de Catalunya no ens mereixem un servei com el que ofereix Rodalies i com el que ofereix Mitja Distància.
0: I sensació d'abandonament. Escoltant aquest senyor, el tema del coure sembla que ara s'hi hagin de posar. O sigui, el tema del... Puc subscriure el que diu el Ferran amb el tema de Rodalies, però escoltant el tema del coure...
3: Dius, fa anys que dura.
0: I això ara ho esteu començant a valorar. En sèrio? És un tema que no ha pogut ningú pensar com ni de quina manera i quins són els recursos que es necessiten per garantir la mobilitat de les persones en vies que tenen una intensa utilització, perquè són vies neuràlgiques que desplacen persones amb mobilitat obligada moltes vegades per anar a Barcelona, que són vies molt recurrents i molt intenses d'utilització. I per no parlar de les que van a les Terres de Tarragona, que aquells encara estan pitjor que les vies de Barcelona, perquè encara, a més, són de, sembla que els tractin com ciutadans de segona, no? A mi em sorprèn el nivell d'abandonament, em sorprèn el nivell, o no m'hauria de sorprendre, més ben dit, el nivell d'acatament i de cap cot davant del govern espanyol i la manca d'exigència. Llavors, com hem de fer per reivindicar que allò que paguem els catalans, aquells impostos que nosaltres paguem religiosament a les arques públiques, ens retornin amb inversions? Perquè vull recordar que impostos i taxes són per prestar serveis. Si no ens presten, per què hem de pagar els impostos llavors? Jo instaria una mica a la contundència a la Generalitat de Catalunya en defensa dels interessos dels catalans i les catalanes.
2: Bé, doncs veurem en tot cas quan es normalitza aquesta situació. De moment sabem que fins dissabte estarem pendents d'aquestes feines per reomplir el forat, i dissabte, un cop s'hagi reomplert aquest forat, sabrem quina és la perspectiva i en quin moment es podrà començar a normalitzar la situació en aquest punt de Montcada i Reixac i aquestes línies que van cap al nord i que afecten a bona part dels usuaris de les línies de Rodalies. N'hem parlat amb la Lourdes Ciuró i el Ferran Casas. Al Marc Molins ens ha fet el salt. S'ha dit en defensa seva que des de primera hora del matí anunciava que ho tenia complicat perquè se li estava complicant el judici.
3: Doncs el perdonem perquè s'ha portat perquè molt bé aquest any.
0: Sí, és un bon xicot.
2: Bé, no us posaré negatiu que no heu portat pastetes, eh? Perquè dilluns i dimarts em van portar, dimecres i dijous no, per tant estem 2-2. Dos tertúlies sí que han portat pastetes i dos no. Demà divendres desempataran.
3: La pressió que tenen els de divendres ara...
2: Màxima. I així comprovarem si escolten el programa o no.
3: Hi ha el Pere?
2: Pere Rossinyol, hi ha la García Pagán, hi ha Jaume Clotet.
3: No els hi diré res.
2: No, a veure si escolten o no escolten.
3: Els tres són amics meus?
2: No diré res. Gràcies a tots dos. Bon estiu.
0: Bon estiu.
2: Ho deixem aquí de seguida a la tarda de l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, els blocs informatius del 3Cat Info, just després de l'actualitat a les notícies. Fins demà.
9: 3Cat Info.
10: Bona tarda, són les 4. Notícia d'última hora, suspesa la circulació del servei de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per un incendi que crema prop de les vies a la Comunitat de Madrid. Segons Adif, el foc és aliè a l'activitat ferroviària, però de moment impedeix el trànsit de combois. El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc durarà com a mínim fins a la setmana que ve. Ho ha avançat el número 2 del Ministeri de Transports, que no ha volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament. Els usuaris de Rodalies viuen avui una nova jornada caòtica i molts han de fer transbord o seguir el trajecte en autocar. S'apaga després de més de 12 hores la flamarada originada per una fuita de gas a les obres del metro de Sants. Bombers i Ajuntament esperen recuperar la normalitat a partir d'aquest vespre, quan es pugui retirar del subsol la perforadora que treballa a les obres del metro on ahir es va produir la fuita de gas. El preu del petroli torna a superar els $100 al barril de Brent arran de la nova escalada en la guerra de l'Iran amb l'atac dels rebels hutis al Mar Roig contra dos petroliers de l'Aràbia Saudita. Trump amenaça els rebels xiites i aliats de l'Iran amb un càstig més gran. I el Banc Central Europeu, que manté els tipus d'interès al 2,25%, Lagarde, però, suggereix una futura pujada de tipus en funció de com evolucionin els preus de l'energia i el conflicte a l'Orient Mitjà. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega que hagi intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. En una entrevista a Televisió Espanyola assegura que les seves feines han estat legals i no aclareix l'origen de les joies que la policia li va trobar al despatx. Brussel·les ha multat Google amb 890 milions d'euros per abús de posició dominant. És una sanció doble de la Comissió Europea que acusa la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis en les cerques i restringir l'activitat dels desenvolupadors d'aplicacions. Entre 120.000 i 150.000 persones seguiran cada nit des d'avui i fins dilluns una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Se celebra a primera línia de Mar a Blanes, coincidint amb la Festa Major, i està considerat un dels més espectaculars del sud d'Europa.
9: Esports.
11: Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, de 24 anys, signa per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables. El Barça femení, per la seva banda, Caroline Graham, signa el seu nou contracte per 2 temporades més. En ciclisme tenim a Marcel la 18a etapa del Tour de França, la primera als Alps. A hores d'ara, el pilot a 53, gairebé quilòmetres, per arribar a la línia meta situada a Merlet. El pilot està dividit en 6 grups. El primer és de 14 ciclistes, amb noms com Richard Carapaz o Egan Bernal al capdavant, i el gran grup, en Tadej Pogacar, el trobem ara mateix a 8 minuts 9 segons. I el Barça de bàsquet acaba de fer oficial la 7a incorporació de la temporada, la del pivot polonès Oleg Balcerowski, de 2 metres 16 centímetres, que ve de l'Unicaja de Màlaga.
10: Sol i molta calor. Aquesta tarda màximes d'entre 36 i 41 graus al Pla de Lleida i a prop dels 40 al Priorat, al Pla de Bages, la Ribera d'Ebre i a la Conca de Tremp. Apareixeran nuvolades als ports i al Ripollès amb alguns xàfecs.
9: 3CAT Info.
10: Passen 4 minuts de les 4. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 5 de la tarda.
9: 3CAT Info.
10: Suspesa la circulació del servei de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per un incendi que crema prop de les vies entre les localitats madrilenyes de Mejorada del Campo i Alcalá de Henares, segons acabem de saber. Segons Adif, el foc és aliè a l'activitat ferroviària, però de moment impedeix el trànsit dels combois, que també tenen parades programades al Camp de Tarragona, Lleida, Saragossa, Calatayud i Guadalajara. A banda de l'AVE de Renfe, la interrupció de la circulació afecta també el servei operat per les companyies Oigo i Irio. Per tant, suspesa, aquesta és la notícia d'última hora, suspesa la circulació ara mateix del servei de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Ampliarem aquesta informació tan bon punt en tinguem més detalls. El tall de Rodalies, per cert, a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament a les vies durarà com a mínim fins la setmana que ve. De moment no se saben les causes que van provocar aquest enfonsament del mur de contenció d'un dels pous de les obres. Mentrestant, les feines continuen i la prioritat és garantir la seguretat a les vies i als habitatges de la zona. Unitat mòbil a Nou Barris, Toni Forteza, amb el suport tècnic de José Antonio Muñoz.
12: Bona tarda. Els tècnics de DIF i de l'Ajuntament de Barcelona no han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur després de la inspecció que han fet a la zona. Sí que han confirmat que els habitatges no s'han vist afectats i que el tall de Rodalies s'allargarà com a mínim una setmana més. Així ho ha indicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
13: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. Me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenas condiciones.
12: Els tècnics aquí sobre el terreny treballen per estabilitzar la zona de l'esvoranc que es va produir ahir a la tarda quan va cedir el mur de contenció d'un pou de 30 metres de fondària de les obres de soterrament. Per estabilitzar el terreny estan omplint el pou amb ciment. La grua que hi va caure quedarà enterrada perquè no és segur retirar-la. Les inspeccions de DIF també han confirmat que els edificis de l'entorn no s'han vist afectats i es continuaran monitoritzant cada 24 hores. En Juan, en Benito i la Maria Rosa són veïns de l'edifici més proper a la zona de l'esvoranc.
14: És com si la grua s'embutia dentro de la tierra, se atragava la tierra. Y ahí luego ya empezaron a venir, ya empezaron a venir los bomberos, la Guardia Urbana, los Mossos.
15: Ya te digo, se han pasado toda la noche echando hormigón, toda la noche. Un camión detrás de otro. Bueno, yo no he dormido casi nada.
16: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no.
12: Ara conviuen les obres habituals de soterrament amb els treballs de seguiment de l'esvoranc.
10: Un problema de càlcul o una mala execució podria ser la causa que un mur cedís ahir i això va provocar aquest esfondrament. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
17: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat és que un mur ha cedit, que una paret del pou aquest d'atac ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. En principi, clar, quan tu estàs executant una obra d'aquesta magnitud, evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
10: Diu que ara caldrà fer un peritatge, però ha llançat un missatge de tranquil·litat cap als veïns.
17: S'hauran de fer sondatges, s'hauran de fer càlculs, s'haurà de fer d'alguna manera com una espècie de peritatge de per què s'ha produït aquest problema i a partir d'aquí

0: caòtica pel tall de les vies a causa d'aquest esvoranc. Molts usuaris de l'R2, R2 Nord, R11 han de fer transbord o seguir el seu trajecte en autocar. Montcada i Reixac, Marta Vallès.
1: Fa calor i la gent va amb presses, carregada, molts d'ells arriben tard a la feina, altres porten maletes, han d'agafar un vol perquè hi ha molts turistes, altres tenen metge o bé un compromís. El cas és que un nou problema a Rodalies altera la vida i els nervis quan veus que no arribes a temps. Els usuaris de la R2 i R2 Nord, que venen des de Granollers o des de Maçanet-Massanes, troben que el tren s'atura a l'estació de Montcada i Reixac. Des d'aquí no circulen cap a Barcelona. Els viatgers han de baixar i caminar, com a molt, uns 5 minuts per anar cap a l'estació Montcada-Manresa. Allà poden agafar la R4 i seguir el seu trajecte. A Montcada-Manresa, en Lluís s'ho ha pres en filosofia, però en Mediano està molt enfadat.
2: Ahí a la estación pararía a Pelviche Gurnal y me la he encontrado que está cerrada y que por el momento vayamos a coger la R4.
3: Ahora un tren sin parada y ahora verá usted que el tren para. ¿A qué viene sin parada? Luego anuncian que viene uno para Tarrasa. Tarrasa está aquí y cuando ya se ha ido anuncian que viene. Pero lío, la gente no s'aclara.
1: Això pel que fa a l'afectació de les línies R2 i R2 Nord. També s'altera el viatge dels usuaris de la R11 que fa el trajecte entre Barcelona-Sants i Portbou. Des del nord circulen fins a Granollers Centre. Allà qui vol desplaçar-se en direcció a Barcelona ha d'agafar un autobús que els deixa a Sant Andreu, on poden tornar a agafar el tren. A primera hora hi ha hagut moltes esperes i la gent no estava gens contenta.
4: No está funcionando las alternativas. Aquí llevamos ya 10 minutos y no está ni el conductor y ya llego tarde al trabajo, como siempre.
5: Venimos de las franquesas y nos han dicho que llegaba hasta Moncada. Resulta que llegamos aquí y tenemos que coger el bus. Por lo tanto, mal. Mala información y sobre todo es que es muy mal servicio.
6: Yo ahora vaig a Reus. Normalmente vaig fins a Sants, Sants canvio de tren, ¿no? Y m'han dit que aquest bus em deix a Fabri Puig i allà agafo el tren fins a Sants.
1: A mesura que ha avançat el matí, ha baixat l'afluència de viatgers i tot ha anat una mica més àgil.
0: Gràcies, Marta. I s'apaga després de més de 12 hores de flamarada originada per una fuita de gas a les obres del metro de Sants. Els bombers donen per acabada la incidència, ja han reparat la fuita i ara treballen per recuperar la normalitat a la zona, que trigarà unes hores. La incidència deixa 8 operaris ferits, 2 d'ells de gravetat. Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera.
7: La columna de foc s'ha apagat cap a 11:45 del matí després de més de 12 hores. Aquesta tarda vindrà una grua de grans dimensions en retirar la màquina perforadora que va provocar la fuita de gas. I no serà fins a la tarda nit que es recuperarà la normalitat aquí a la plaça de Sants i acabaran també les alteracions al trànsit. L'Albert González és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
8: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
7: Ara mateix hi ha dues investigacions obertes per saber què ha passat. Una per aclarir com és que la màquina perforadora que estava fent treballs per les obres dels accessos del metro va causar una fuita de gas cap a les 3 del migdia d'ahir, i també s'haurà d'investigar per què al cap de 7 hores, a les 10 del vespre, es va produir la deflagració mentre encara s'estava reparant aquesta fuita. Sentim Albert Batlle, tinent d'alcalde de l'àrea de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
9: Estem en un moment del que ens interessava, que era recuperar la normalitat, solucionar la incidència. Això s'ha pogut fer, hem hagut de lamentar aquestes persones que han resultat lesionades, que esperem que es recuperin ben aviat, però el que ara ens interessa és la recuperació de la normalitat. Temps tindrem de poder analitzar les causes que s'han produït i a partir d'aquí també treure les conseqüències que siguin oportunes.
7: Malgrat que la flamarada ha cremat durant tota la nit i hi ha blocs de pisos a tocar, no s'ha hagut de desallotjar ningú i els veïns poden entrar i sortir de casa seva. Això sí, aquí a la plaça de Sants hi ha una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. D'altra banda, els 8 ferits que hi va haver arran de l'explosió evolucionen favorablement.
0: I atenció, perquè el preu del petroli puja més d'un 4% i torna a superar els $100 al barril de Brent arran de la nova escalada en la guerra de l'Iran cap al Mar Roig. El conflicte s'ha ampliat amb un nou front. L'atac per part dels rebels hutis, amb base al Iemen i alineats amb l'Iran contra patrulleres de l'Aràbia Saudita. Donald Trump reclama als rebels xiites que s'apartin de la guerra si no volen rebre un càstig major. I el secretari d'Estat, Marco Rubio, amenaça d'endurir la resposta també contra el règim de Teheran. The president's policy is a

0: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord o bé incompleixen o bé un cop fet volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord. Però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
1: Els Estats Units i l'Iran van firmar el mes passat un acord provisional de pau, però des de fa gairebé dues setmanes s'ataquen mútuament i no hi ha cap indici de progressos diplomàtics, malgrat els intents dels mediadors de fer reviure les negociacions. Doncs a tot això, el Banc Central Europeu manté inalterables els tipus d'interès al 2,5%, malgrat que la seva presidenta, Christine Lagarde, admet que hi ha alarma per aquests atacs dels hutis, una circumstància que afectarà les futures decisions de l'organisme que es vincularan en bona part a l'evolució dels preus de l'energia i els conflictes de l'Orient Mitjà. Brussel·les, Bruno Fortià.
2: Lagarde diu que els tipus d'interès es mantenen congelats en el 2,25% de moment, i aquest, de moment, ha sortit de la seva boca de manera textual. De fet, la presidenta del Banc Central Europeu ha confessat que alguns governadors han posat damunt la taula la possibilitat de pujar avui mateix els tipus d'interès. Tot i que la inflació ha baixat en l'últim mes, a l'organisme monetari li preocupa la volatilitat dels preus del petroli i del gas per culpa de la situació a l'Orient Mitjà. Lagarde veu amb angoixa el nou front d'hostilitats que s'obre ara amb els rebels hutis al Mar Roig.
3: Which is alarming.
4: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
2: Lagarde diu que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs dels previstos actualment. Per ara, però, diu que aquesta pujada generalitzada dels preus no està arrossegant a l'alça els salaris, i això tranquil·litza momentàniament l'ens monetari.
1: És un quart de cinc de la tarda.
5: El temps.
6: Avui el temps no canvia. Sol i calor, mala visibilitat. A la tarda, nuvolades al Pirineu Oriental, també cap al sud, cap a l'àrea dels ports. En aquests dos sectors, potser cap al Ripollès i al massís del port, poden caure alguns ruixats i també l'interior País Valencià. La temperatura avui torna a pujar, màximes de 39, 40, 41 graus al Pla de Lleida. Tenim un avís del Meteocat en aquest aspecte, avís de perill de calor, i la propera nit matinada també de calor nocturna en punts de ponent. I demà a la tarda es manté també el risc de calor moderada intensa a la zona de ponent. Però cal destacar que demà en general ja baixa una mica la temperatura. Ho notarem a la tarda al Pirineu i en punts del nord del país o prelitoral. I és que demà a la tarda, aquest divendres, pot caure algun ruixat al nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, potser cap al nord de la Noguera, i també cap als ports o cap al prelitoral barceloní, al voltant del Montseny, Guilleries, fins i tot Osona, i no ho descartem en punts del Bages. Serien petites tempestes. En canvi, dissabte i diumenge, a part de baixar la temperatura, notarem que la calor recula. Per exemple, ja no passarem dels 36-37 dissabte, les més altes a ponent, i diumenge no passaríem dels 33-34. Xàfecs i tempestes al cap de setmana, que podrien ser fortes a la tarda, especialment la tarda i vespre de diumenge, en punts de Girona, Barcelona, el prelitoral, l'àrea del Montseny, serralada transversal i algun sector del Pirineu. Hi ha risc elevat d'alguna pedregada i fins i tot de rierades típiques d'estiu després d'un període de calor. Doncs compte, diumenge a la tarda.
1: Gràcies, Dani Ramírez. Anem a altres coses.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Un quart i dos minuts de 5 de la tarda, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha trencat el silenci i dos mesos després de ser imputat en el cas Plus Ultra torna a dir que és innocent i que no va fer res per aconseguir el rescat de la companyia aèria. A la seva primera entrevista a Televisió Espanyola, Zapatero també ha parlat per primer cop de les joies que li van trobar al despatx. Sense entrar en detalls, diu que eren un regal de cortesia que tenia quasi oblidat Madrid, Tània Tàpia.
7: Zapatero no es mou, manté que és innocent i que només va cobrar per tasques de consultoria i ho va declarar. Tot era legal. Mai va cobrar, diu, per intermediar perquè Plus Ultra fos rescatada pel govern espanyol.
8: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
7: Ni tenia informació abans que ningú del rescat.
8: Yo no supe en ningún momento cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
7: I evita carregar contra el seu amic i empresari Julio Martínez, tot i que ell l'ha acusat de ser el cervell i de cobrar un 1% del rescat. Diu que cadascú té la seva estratègia de defensa.
8: Y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
7: I ha negat també que plantegés crear un offshore per desviar diners. I sobre les polèmiques joies, n'ha parlat per primer cop, diu que és un regal de cortesia sense més detalls i que demostrarà al jutge que no valen 1,3 milions, com diuen els pèrits.
8: Como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada.
7: En el pla personal ha lamentat el judici paral·lel, diu que pateix també les filtracions i ha parlat d'una causa amb contradiccions i ha negat que usés l'empresa de les seves filles, també investigades i pendents encara de declarar, per camuflar pagaments il·lícits.
1: I l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025. És un 13% més que l'any anterior. La major part de diners defraudats es concentren a l'impost de successions i donacions. Els tècnics de l'Agència Tributària han destapat 137 milions d'euros en l'impost de successions, 100 milions en el de patrimoni i 81 en transmissions, els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'agència té més mitjans per combatre el frau.
3: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
1: I la condonació a Catalunya de 17.000 milions d'euros de deute del Fons de Liquiditat Autonòmic es debat aquesta tarda al Congrés, 7 mesos després que el govern de Pedro Sánchez aprovés el projecte de llei acordat amb Esquerra. Els 17.000 milions del FLA que la Generalitat no haurà de retornar són gairebé el 20% del seu deute total i representaran un estalvi de 1.500 milions d'euros d'interessos els pròxims anys. El Congrés rebutjarà les esmenes a la totalitat del PP i Vox amb els vots de Junts per Catalunya. Això permetrà que es pugui continuar tramitant la llei. Els de Puigdemont ja han avisat que no es conformaran que es perdoni només una part del deute. El diputat Josep Maria Cruzet n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Estem radicalment en contra que no sigui el 100% de la condonació del deute i per això avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
1: A tot això, la consellera d'Economia i també la diputada d'Esquerra al Congrés, Teresa Jordà, han remarcat que l'objectiu final és el nou finançament, però mentre no arriba, defensen com un bon acord la condonació parcial d'aquest deute del FLA.
3: No vull deixar de dir que això no pot venir sol, ha de venir acompanyat d'un nou model de finançament que millori el finançament de les comunitats autònomes per a aquelles competències que gestionem.
10: Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera per reforçar una cosa que és tan important com els serveis públics que afecten el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.
1: Just a canvi, tornarà a votar aquesta tarda en contra del sostre de despesa que proposa el govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027. Les coses haurien de canviar molt perquè els de Puigdemont aprovin aquests comptes. I el Parlament aposta perquè els conductors tornin a pagar per circular per les autopistes de Catalunya a través del que es coneix com a vinyeta, una fórmula alternativa als antics peatges de barrera. Es tracta d'una taxa ja vigent en alguns països europeus perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la via, amb criteris variables com la tipologia de vehicle, les emissions o el tonatge. Marta Corbalan.
11: Amb els vots a favor del PSC, Junts, Esquerra i la CUP, el Parlament ha aprovat una moció dels comuns perquè la Generalitat presenti al govern espanyol una proposta de vinyeta per a vies d'alta capacitat com la P7, on des de la supressió dels peatges ha augmentat molt el trànsit, la sinistralitat i els embussos. Lluís Mijoler és diputat dels Comuns.
12: La nostra proposta és una vinyeta que protegeixi les persones que fan mobilitat obligada i que no disposen d'una alternativa real de transport públic, que contribueixi més qui més quilòmetres recorre, qui més tones transporta, qui més contamina i qui més desgasta la infraestructura, i que els recursos recaptats per aquesta vinyeta es destinin al manteniment de les carreteres, a la seguretat viària, al transport públic, al ferrocarril, a les terminals intermodals i a compensar els municipis afectats.
11: La moció també demana que el govern estudiï limitar o prohibir els avançaments de camions en els trams i franges horàries de més congestió i sinistralitat de la P7 i garantir l'obligació que els vehicles pesants circulin pel carril dret.
1: Brussel·les multa Google amb gairebé 900 milions d'euros per abús de posició dominant. És una sanció doble de la Comissió Europea que acusa la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis en les cerques i de limitar també l'activitat dels creadors d'aplicacions. El gegant tecnològic té ara 2 mesos per fer canvis si no vol haver de pagar més multes. Brussel·les, Bruno Fortiamires.
2: La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, acusa Google d'amagar els serveis que ofereixen les empreses de la competència perquè que al cercador hi apareguin abans els propis serveis del gegant nord-americà. Passa, per exemple, quan algú entra a internet per comprar un producte i el primer que veu és Google Shopping, o també quan vol reservar un hotel o comprar bitllets d'avió amb Google Flights. Ho ha denunciat el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
13: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions. I els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
2: Brussel·les també sanciona la multinacional per impedir que els creadors d'aplicacions puguin vendre les seves apps de forma lliure en plataformes alternatives a Google Play. Els gairebé 900 milions d'euros de multa europea representen, però, només el 0,2% de la facturació global de Google.
1: I en Cultura, Blanes, a la comarca de la Selva, estan de festa major i, com cada any, s'hi fa el concurs internacional de focs artificials de la Costa Brava, un dels millors d'Europa, segons els experts. I competiran tres pirotècnies de l'Estat, una de Portugal i una de la Xina. Des de l'Ajuntament calculen que ho seguiran des de la platja de la Vila cada nit entre 120.000 i 150.000 persones. Blanes, Fèlix Martín.
14: Tot a punt a Blanes per aquest festival de llum, color, fum i molt soroll amb l'esclat dels coets que llançaran des de la punta de Sa Palomera a Arran de Mar. És la 54a edició del concurs internacional de focs, considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià al País Basc, que es farà a l'agost. Quique Pérez és el regidor de Fires i Festes de Blanes.
15: Després de 54 anys de concurs, més 100 anys de focs, no deixa de ser un al·licient molt gran per tots els vilatans i tota la gent que ve de fora, no? Tenim 5 empreses les quals hem cregut que és del millor que pot haver-hi.
14: La pirotècnia Hosman d'Ourense farà el primer castell a partir de 2:15 de la nit. El repte és prendre els 5 anys consecutius de lideratge en aquest concurs a Pirotècnia Valenciana, que actuarà diumenge a Blanes.
1: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
16: Bona tarda, Nati. Ben aviat parlarem de l'esperat fitxatge de Karim Adeyemi pel Barça, però abans parlem del Tour de França. Tenim en marxa la 18a etapa, la primera als Alps, per tant, muntanya a la ronda francesa. I en quin punt ens trobem, Isaac Vilalta? Bona tarda.
17: Què tal, Ricard? Bona tarda. 33 quilòmetres per al final per als 6 homes que són cap de cursa ara mateix. Entre ells i el gran grup hi ha una diferència de 8 minuts. El gran grup on hi està Dei Pogacar, Remco Evenepoel i la resta d'homes importants. Però és que entre els 6 escapats i el gran grup hi ha diferents grupets que formen part de l'escapada inicial de la jornada i que s'ha anat fragmentant, com passa, de fet, aquests últims dies. Els 6 homes que són cap de cursa són Richard Carapaz, el millor de la general, 12è a 25 minuts de Pogacar, Tobias Johannessen, el noruec, Mateo Jorgensen, el nord-americà, Raúl García Pierna, el madrileny, Mauro Smith, el suís, i Valentin Paret Pentre, el francès, que lluita també per sumar punts de cara a la classificació de la muntanya. Tots 6, com deia, a poc més de 30 quilòmetres de meta, 32.8, els queden dos ports. El port de Saint-Léger-les-Melès, de tercera categoria, i l'ascensió final, Orsières-Merret, un port de primera categoria, en l'any 2020 hi va guanyar ja el ciclista eslové Primož Roglič. Per tant, 6 homes cap de cursa, darrere seu diferents grupets, no sé si acabaran enllaçant o no. Ara la diferència, per exemple, respecte als perseguidors que tenen més a prop és d'un minut i 14 segons. Aquestes diferències es van eixamplant i es van estranyent en funció de com avanci l'etapa, però vaja, 6 homes ara mateix que són cap de cursa amb molts números de lluitar per la victòria d'etapa, el grup de Pogacar a més de 8 minuts en un dia no complicat per l'eslové, però sí pel seu equip. Des de fa un parell de dies estan amb gastroenteritis i sembla que hi ha diferents corredors afectats i, per exemple, Brandon McNulty, el nord-americà, està perdent una hora. Difícil que avui McNulty aconsegueixi completar l'etapa. També problemes per Tim Bellens i per Adam Yates. Per tant, Pogacar, que veu com molts dels seus companys estan patint en aquesta jornada alpina.
16: Moltes gràcies, Isaac.
5: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
16: I com hem dit a l'inici d'aquest bloc d'informació esportiva, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. Una setmana després que el jugador passés la revisió mèdica amb el Barça, l'extrem alemany ha estat presentat com a blaugrana. Adeyemi, de 24 anys, reconeix la importància de Hansi Flick en la seva decisió.
18: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
16: Flick el coneix de quan era el futbolista, quan el futbolista era al Salzburg austríac, i el va fer debutar amb la selecció alemanya absoluta.
5: 3CAT Info.
16: Avui dijous ha estat un dia burocràticament intens a les oficines blaugranes, ja que per allà també hi ha passat l'extrem noruega Caroline Graham, que ha renovat per dues temporades més amb el Barça.
19: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
16: D'altra banda, el defensa de l'Espanyol, Omar El Hilali, fa balanç de la pretemporada de l'equip.
20: La voluntat dels...
21: Pues la verdad que muy bien. Mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, de los que nos gustan a nosotros, y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
5: 3CAT Info.
16: El Barça de bàsquet ha anunciat fa uns minuts la setena incorporació de cara a la propera temporada. A part de la d'Alexander Sekulic, és la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès de 2 metres i 16 centímetres que arriba de l'Unicaja de Màlaga. El Manresa, de la seva banda, incorpora Rafa Villar, provinent del Baskonia i que està format al Barça. Té 21 anys i medeix 1,91 centímetres. D'altra banda, la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat eliminada als quarts de final de la Copa del Món davant l'anfitriona Austràlia. El partit ha acabat amb empat a 18 i l'equip espanyol ha caigut a la tanda de penals amb un resultat final de 21-23.

0: Són 4:45 de la tarda. Aquest dijous 23 de juliol repassem quines són les informacions més destacades a aquesta hora que passen per l'alta velocitat. Atenció, perquè ja s'ha normalitzat la circulació del servei de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que havia quedat aturada aquest migdia per un incendi que crema prop de les vies a la Comunitat de Madrid. Segons Adif, el foc és aliè a l'activitat ferroviària, però ha impedit durant una estona el trànsit dels combois. De fet, durant més d'una hora. I parlant d'informació de servei, el tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc durarà com a mínim fins a la setmana que ve. Ho ha avançat el número 2 del Ministeri de Transports, que no ha volgut mullar-se, no ha volgut avançar cap hipòtesi sobre aquestes causes de l'esfondrament. Els usuaris de Rodalies viuen avui, doncs, una nova jornada caòtica i molts han de fer transbord o seguir el trajecte en autocar. És una altra de les informacions que estem destacant avui. Però en aquest bloc informatiu també us parlarem de Trump, que diu ara que l'acord nuclear amb l'Aràbia Saudita es farà efectiu quan aquest país reconegui l'estat d'Israel. El govern israelià assegura que si els saudites s'afegeixen als acords d'Abraham, serà una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà. En parlarem. I de la pàgina cultural passarem per Vilanova i la Geltrú. Us parlarem de grups com La Fúmiga, de Clara Peia o de Svetlana, entre els caps de cartell d'avui, primer dia del Tinglado. És dels pocs festivals que estan gestionats des del voluntariat i sense ànim de lucre del panorama musical que arriba ja a la seva 18a edició. Passarem, doncs, per Vilanova i la Geltrú. I el més destacat de la pàgina esportiva.
1: El Barça, dia d'oficialitzacions, ho direm així. D'una banda, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça masculí. L'extrem alemany arriba del Borussia de Dortmund per les 5 properes temporades. El Barça femení, Caroline Graham, ha signat el seu nou contracte per 2 temporades més. I el de bàsquet ha fet oficial la 7a incorporació de la temporada, la del pivot polonès Oleg Balcerowski.
0: Pel que fa al temps, sol i molta calor aquesta tarda, màximes d'entre 36 i 41 graus al Pla de Lleida i prop dels 40 graus al Priorat, al Pla de Bages, la Ribera d'Ebre i també la Conca de Tremp. Apareixeran nuvolades als Ports i al Ripollès amb alguns xàfecs. Ho acabem de saber, restablerta la circulació del servei de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que s'ha aturat per un incendi que crema prop de les vies entre les localitats madrilenyes de Mejorada, del Campo i d'Alcalá de Henares. Segons Adif, el foc és aliè a l'activitat ferroviària i durant més d'una hora ha impedit el trànsit dels combois que ara ja s'ha restablert, com dèiem. A banda de l'AVE de Renfe, la interrupció de la circulació també ha afectat el servei operat per les companyies Oigo i Idio. Per tant, ja ha normalitzat el servei d'alta velocitat. Aquesta és l'última hora que us expliquem. 4:45. Mentrestant, parlem del tall de Rodalies que continua a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies. I s'allargarà, durarà com a mínim fins la setmana que ve. De moment no se saben les causes que van provocar l'enfonsament d'aquest mur de contenció, d'un dels pous de les obres, i mentrestant les feines continuen. La prioritat és garantir la seguretat a les vies i també als habitatges d'aquesta zona. Toni Fortet, amb el suport tècnic de José Antonio Muñoz. Endavant.
2: Bona tarda. Els tècnics de DIF i de l'Ajuntament de Barcelona no han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur després de la inspecció que han fet a la zona. Sí que han confirmat que els habitatges no s'han vist afectats i que el tall de Rodalies s'allargarà com a mínim una setmana més. Així ho ha indicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
3: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. Me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenas condiciones.
2: Els tècnics aquí sobre el terreny treballen per estabilitzar la zona de l'esvoranc que es va produir ahir a la tarda quan va cedir el mur de contenció d'un pou de 30 metres de fondària de les obres de soterrament. Per estabilitzar el terreny estan omplint el pou amb ciment. La grua que hi va caure quedarà enterrada perquè no és segur retirar-la. Les inspeccions de DIF també han confirmat que els edificis de l'entorn no s'han vist afectats i es continuaran monitoritzant cada 24 hores. En Juan, en Benito i la Maria Rosa són veïns de l'edifici més proper a la zona de l'Esboranc.
4: Es como si la aguja se embutía dentro de la tierra, se la tragaba la tierra. Y ahí luego ya empezaron a venir, ya empezaron a venir los bomberos, la Guardia Urbana, los Mossos.
5: Ya te digo, se han pasado toda la noche echando hormigón, toda la noche. Un camión detrás de otro. Bueno, yo no he dormido casi nada.
6: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no.
2: Ara conviuen les obres habituals de soterrament amb els treballs de seguiment de l'Esboranc.
7: A 3CAT Info,
8: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
7: Insostenibles.
9: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
7: El retrat d'un planeta en crisi.
10: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
11: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
7: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Serà 3:45 de la tarda. Mentrestant, crònica internacional. Donald Trump condiciona ara l'acord nuclear amb l'Aràbia Saudita al fet que la monarquia del Golf Pèrsic reconegui l'estat d'Israel. El president nord-americà ho ha dit hores després que Washington firmés un pacte amb Riad perquè els saudites puguin desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. En un escrit a la seva xarxa social, Trump diu que seria fantàstic que l'Aràbia Saudita s'assumés als acords d'Abraham, el pacte de normalització de relacions amb Israel que els últims anys han firmat ja els Emirats Àrabs Units, Bahrain o el Marroc. Aquesta tarda mateix el govern israelià ha emès un comunicat dient que si els saudites s'afegeixen als acords d'Abraham serà una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà. Malgrat que el pacte d'ahir entre Washington i Riad està compromès amb la no proliferació nuclear, alguns experts temen que pugui alimentar més la inestabilitat a la regió. El que és segur és que l'acord donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia atòmica produïda en territori saudita. I mentre el sector de l'automoció a Alemanya s'enfonsa entre plors i lamentacions, n'hi ha un altre, en canvi, que no para de generar bones notícies, almenys des del punt de vista del govern. És el sector de la defensa. Aquesta setmana, el ministre del RAM ha visitat l'empresa que treballa en el nou tanc franco-alemany, mentre Baviera s'ha posat la primera pedra d'una fàbrica de pólvora. I a Baden-Württemberg s'inaugura avui una planta d'electrònica militar. Berlín, Jordi Regàs.
12: El ministre de Defensa, durant tot aquest estiu, ha parat. Quan no és de visita en un camp d'entrenament, passa revista una caserna militar. Però qui centra últimament la seva atenció són les empreses del sector de la defensa. La indústria de l'armament alemanya creix amb força. És una de les grans apostes del govern, com ratifica Boris Pistorius.
13: La indústria de l'automòbil passa per un mal moment. La indústria de l'armament, en canvi, té una grandíssima necessitat de creixement tant en emplaçaments com en llocs de treball. Des del meu punt de vista, la indústria de l'automoció ha demostrat en els últims 120 anys com es pot escalar la producció, com podem ser més flexibles i més ràpids, i en aquest aspecte els dos sectors poden aprofitar-se l'un de l'altre. Aquest és un aspecte que defenso expressament.
12: Dimecres a Baviera, el ministre president del Land i soci íntim de la coalició de govern amb la CDU, Markus Söder, posava la primera pedra de la fàbrica de pólvora del grup Rheinmetall.
14: Aquí s'ajunten dues coses, el reforç de l'OTAN, de la nostra capacitat de defensa, una inversió gegant en una zona agrària i, per descomptat, molts i molts llocs de treball. Aquesta és la fàbrica de pólvora més gran i moderna de tota Europa i que això passi a Baviera ens alegra molt.
12: Aquest matí, Pistorius ha continuat la gira amb una visita a l'empresa Hensoldt d'electrònica militar, especialitzada en sistemes òptics i radars. Són components estratègics també per al sector dels drons, un altre dels camps on Alemanya, en cooperació amb l'expertesa ucraïnesa, pretén dominar el mercat.
0: Tornem a Catalunya. El port de Barcelona ha augmentat un 3,5% el tràfic de contenidors durant el primer semestre en comparació amb el mateix període de l'any passat. Els primers 6 mesos s'han mogut 36 milions de tones de mercaderies. En canvi, si ens fixem només en les exportacions, han caigut un 10% a conseqüència de la pesta porcina i també la situació geopolítica. José Alberto Carbonell, president del port.
15: Bàsicament hi ha tres raons d'aquest fet, que és que per un costat la pesta porcina, per l'altre costat la situació d'Orient Mitjà està afectada a les exportacions del fals en aquest àmbit, i després l'afectació i el desenvolupament del que són els arancels dels Estats Units respecte a la resta del món, que ens està afectant a totes a totes les economies.
0: Carbonell també ha explicat que el port i el gestor de navegació aèria Enaire han acabat els estudis de compatibilitat radioelèctrica entre els senyals dels avions que aterren i l'enclavament portuari necessària per l'actual operativa aèria i prevista en l'ampliació del Prat. Aquest aval tècnic serveix per superar un dels grans entrebancs per als plans de desenvolupament de les dues infraestructures. Per cert, que el govern espanyol proposa la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díez per dirigir l'Organització Internacional del Treball, l'OIT. A les xarxes, Pedro Sánchez ha avançat que Espanya ja ha presentat formalment aquesta candidatura. L'elecció es fa al novembre i, si ho aconseguís, seria la primera dona a presidir aquest organisme, amb seu a Ginebra. Yolanda Díez ha dit també a les xarxes que és un orgull i una responsabilitat enorme ser candidata pel PP amb aquesta candidatura. Sánchez compra el silenci de sumar amb la corrupció.
7: 3CAT Info.
0: Ara marxem cap a les comarques lleidatanes perquè han decretat presó provisional i sense fiança, acabem de saber, per al detingut aquest dilluns per la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El noi, de 18 anys, se l'investiga per un delicte d'homicidi, recordem. Lleida, Júlia Albacar.
16: L'home ha passat este matí a disposició judicial després de quedar detingut dilluns al vespre per la seva presumpta implicació en la mort d'una veïna de Soses. La magistrada ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per al jove que està investigat per un delicte d'homicidi. Els fets van passar dissabte, quan la dona, de 75 anys, havia sortit a passejar la seva gossa i va desaparèixer. Hores més tard es va localitzar el seu cos en un camp de panís amb senyals de violència. Dilluns a la tarda el noi va quedar detingut a Soses mateix i ara s'està intentant esclarir el mòbil del crim.
0: Interior reforça amb 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduen a finals de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet. Es reforça la presència policial als espais amb més afluència de turistes, especialment a la costa, infraestructures de transport i àrees rurals. El dispositiu fa que aquest estiu els Mossos arribin a tenir 21.000 agents, 1.625 més que fa dos mesos. És una xifra rècord en què ja participarà la 33a promoció de Mossos. Ho ha subratllat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
17: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses, i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats d'ARRO.
0: Passem a una altra qüestió. Demà comença a Tàrrega una nova onada de protestes pageses. Diversos sindicats i plataformes del món agrari tallaran la carretera C14, molt habitual per anar a la costa per reclamar solucions a la plaga de conills i a les limitacions que tenen per regar i treballar en algunes zones. Preveuen protestar tots els caps de setmana, divendres i diumenge, fins que es prenguin mesures. Lleida, Noelia Caselles.
18: La protesta s'ha convocat entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit i la idea aquest cap de setmana és tallar amb tractors la rotonda que uneix la C14 i l'autovia A2 a Tàrrega. La setmana vinent preveuen desplaçar la protesta a la C12 a Maials, al Segrià, que també és una carretera molt habitual per anar a la platja des de Ponent i l'Aragó. Asseguren que els plans contra la plaga de conills no funcionen perquè n'hi ha més que mai. Àlex Foix, de la plataforma Pagesos o Conills.
19: Que s'actuï amb un pla de xoc, que es pugui rebaixar la població d'aquí a que els sembrats neixin, i unes compensacions si hi ha danys, perquè les famílies no podem suportar més aquestes pèrdues que estem patint cada any. No les podem suportar.
18: L'altre front de protesta són les traves per actuar a les àrees protegides per als ocells, les conegudes com a ZEPA. Josep Maria Pijuan, d'Unió de Pagesos.
20: Clar, la teva activitat està molt condicionada. Té més herbicides, no pots tocar un marge, no pots fer un marge, no pots treure. Cada vegada que vols fer alguna cosa, demana permisos, els permisos s'eternigen.
18: Afegeixen que aquestes limitacions també incrementen el risc d'incendi i reclamen canvis i compensacions. Les mobilitzacions tenen el suport d'Unió de Pagesos, Assaja, el Gremi de la Pagesia Catalana, la plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
0: Dir-vos també que hi ha dues platges a Tarragona que incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja a Tarragona. Jordi Barranca.
21: La platja de la Rabassada, Tarragona, i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una polsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
1: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda, avisa també el socorrista que li dona una pulsera i amb aquella pulsera ell ja pot entrar dins de l'aigua i nedar independentment.
21: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme els supervisa des de la sorra. 5 persones, de forma simultània, poden fer ús del servei. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
3: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final es el objetivo de la accesibilidad.
21: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
7: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
22: Avui les temperatures ja s'han enfilat més que no pas aquests darrers dies, aquest nou pic de calor amb aquests valors disparats i que ara mateix, encara en alguns casos amb màximes provisionals, 42 graus a Vinebre, 41 a Torroja del Priorat, 41 a Escó, 40 al Masroig, a Falset, a Pantà de Riba-roja, a Gandesa 39, a Cardona també 39, calor, xafogó marcada a tota la façana litoral i encara aquestes màximes, sobretot cap al sector de Ponent, que poden pujar una miqueta més. També ja tenim el aquí mateix, en aquest sector del Pirineu Oriental, Cerdanya, nord del Ripollès, Catalunya Nord, ruixats, tempestes que poden descarregar amb intensitat i també altre cop a la tarda no descartem alguna gota, alguna gotellada cap a la zona dels ports. A la resta es mantindrà aquest cel més clar. Avui la pols sahariana a la baixa i sobretot es anirà notant més de cara als propers dies. Recuperarem aquest cel més blau. Aquest divendres encara amb avisos de calor nocturna i també de calor durant el dia, però ja afluixarà una mica la temperatura. Els valors més alts quedaran fregant, els 39, potser 40 cap a Ponent, però ja començaran a recular a la majoria de comarques. Amb algun ruixat de tarda cap al Pirineu Occidental i serà sobretot el cap de setmana amb aquesta normalització de les temperatures, però també haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats i les tempestes que descarregaran tant dissabte com diumenge.
7: 3CAT Info.
0: 3 quarts i 3 minuts de 5 de la tarda, marxem cap al Garraf.

0: Mallar.
1: Els concerts de La Fúmiga, en una de les seves últimes actuacions abans del seu comiat, Clara Peya i Svetlana obren avui el Tingladu de Vilanova i la Geltrú.
0: L'hora i s'acaba, perquè hem de tornar.
1: És la 18a edició d'un festival que manté l'essència inicial d'estar organitzat des del voluntariat, sense ànim de lucre i autogestionat. Corresponsal al Garraf, Montse Jané Riba.
2: Avui també es podrà escoltar Miquel del Roig i Oc 10. Demà divendres tocaran al recinte del Parc de la Torre d'Enveja els Pets, Maria del Mar Bonet, amb Borja Penalba, Nacho Vegas, Fetus, Domingo i Marina Freixas. I el dissabte aposta per la varietat i la reivindicació amb el retorn al festival del grup italià d'ska punk Talco, el punk rock català de Crim, la fusió de música tradicional basca i electrònica de Sune, La Rauxa o All Cru. També es podran veure dos dels integrants de Stay Homes, Klaus Stroink i Guillem Voltó del grup Ushido. Tot plegat, un ventall de grups i sons que el portaveu del Tingladu, Ricard Llenes, descriu així.
3: Són una proposta diversa que toca diversos estils, des de cançó d'autor a música urbana, també passant pel pop, pel punk. I bé, una de les nostres idees és oferir una proposta que sigui original, que no sembli una fórmula repetida d'altres cartells que veiem a altres festivals i que l'eix conductor sigui la música en català, no?
2: Part dels beneficis aniran destinats a quatre mitjans de comunicació, els quals volen reconèixer la defensa de la llengua, com Ràdio Arrels, Ona Mediterrània, La Veu del País Valencià i La Directa.
4: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
1: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic amenaça la producció agrícola d'aliments bàsics com els cereals. Anirem a l'Empordà per veure com ho viuen els pagesos i què s'està fent per adaptar-nos a aquesta nova realitat.
5: Els científics calculen que per cada grau extra d'escalfament global perdrem més d'un 7% de la producció de blat de moro, un 6% de la de blat i aproximadament un 3% de soja i arròs. Dos terços de la ingesta humana de calories depèn d'aquests quatre conreus.
6: Comença a fer calor a finals de maig, ja preta fort, i el cereal no acaba de...

0: En Jordi Sabater té 170 hectàrees de cereal a l'Empordà. Als seus camps ja s'hi viuen els efectes de dos dels factors derivats del canvi climàtic que més estan marcant la baixada de producció agrícola, l'augment de les temperatures i la falta d'aigua.
1: Hi ha algun camp que fa dos anys, concretament, vam anar a cosechar i vam treure menys gra del que havíem, sembrat. O sigui, ja pots veure que és ruïnós.
0: En Jordi és un dels 30 socis de la cooperativa de productors de conreus extensius de Girona, els quals assessoren Carles Mallol.
2: Nosaltres, com a agricultors, diguéssim, el que necessitem és estabilitat. Tot el que siguin extrems ens porta problemes.
0: I extrems és precisament el que no falta amb el canvi climàtic. Tan bon punt fa més calor de la que toca com falta aigua o en sobra.
2: Normalment el que es feia era una planificació a 5 anys i llavors el que estem trobant els darrers anys és que aquestes planificacions no es poden fer, primer, durant uns anys per culpa de la sequera, i ara aquest any estem una mica en el cantó contrari. És a dir, finques, doncs potser de cereals, en aquest cas més d'hivern i de secà, que ara mateix doncs, estan per sembrar, doncs, perquè o bé les tenim inundades o bé perquè vam sembrar i se'ns van inundar els camps. Llavors això eren fenòmens que anys enrere donaven doncs, cada 5, 6, 7 anys i ara s'ha convertit com una mica la constant de cada any.
0: A pocs quilòmetres dels camps de la cooperativa hi ha Mas Badia, un dels centres de l'IRTA, on ens espera en Joan Serra, que amb el seu equip busquen fórmules per atenuar els efectes del canvi climàtic en la producció dels cereals. Aquest és un dels camps on estan treballant.
3: Això és blat, vale?
0: Precisament un dels cereals que ja nota els efectes de l'escalfament global.
3: Què passa? Que durant el maig és quan està fent el gra. El maig és un dels mesos que les temperatures ens estan pujant i això fa que ens limiti els rendiments, i no únicament els rendiments, sinó una cosa que és tan, bueno, és important, no sé si igual o més, però que és important, que seria la qualitat del gra, és a dir, el gra s'emplena menys.
0: I aquí proveu diferents varietats per veure quines poden aguantar millor les noves condicions climàtiques.
3: Si t'hi fixes aquí, veus que hi ha diferents varietats?
4: Sí, és alta, és un verd
3: una,
4: més clar.
3: Exacte. Hi haurà una que tindrà el cicle una miqueta més curt, una miqueta més llarg, i una que poder per la seva genètica pot tolerar més o menys aquests efectes del canvi climàtic.
0: Quines condicions genètiques poden ajudar una varietat de blat a tolerar millor les temperatures extremes?
3: Varietats de cicles una mica més curts i sobretot el que se'n diu d'acabament ràpid, que quan arribi la calor forta, ja se n'hagi escapat.
0: En definitiva, que la feina estigui feta, que el gra s'hagi format abans que els termòmetres arribin als valors que li impedeixen prosperar. En aquest altre camp es fan proves que tenen a veure amb la falta d'aigua. Sistemes d'aspersió per substituir el rec a manta quan hi hagi diners per fer la inversió que això suposa, i una proposta per augmentar la resiliència dels camps i garantir que si falta aigua es pugui produir alguna cosa.
3: Una de les coses que estem fent com a sistema també una mica d'adaptació a aquestes situacions és el que nosaltres diguem doble cultiu.
0: El doble cultiu és una pràctica que implica plantar en un mateix any un cereal d'hivern que aguanta amb poca aigua i garanteix collir alguna cosa, i després, si hi ha aigua suficient per poder regar, un cultiu d'estiu com el blat de moro o el girassol.
3: Aquí el que hem de mirar és veure si el doble cultiu s'adapta, no s'adapta, si es va bé. Entre altres coses, perquè modernitzar els regadius, que vol dir ficar, per exemple, aspersió, això li representa un cost no menor al pagès. I si no logren treure més rendibilitat del camp...
0: I per acabar, una tercera derivada dels efectes del canvi climàtic en la producció de cereals, per la qual també estan buscant solucions.
3: Si tenim unes temperatures més altes o unes humitats diferents o el que sigui, vol dir que segurament hi haurà uns fongs, si parlem de malalties, que n'hi haurà menys, i uns altres que tindran condicions més propícies, que n'hi haurà més.
0: Aviam.
3: Veus aquí aquestes fulles que estan... Veus això? Veus?
4: Estan més seques, més groguenques, tenen taques.
3: Ho veus que està malalta? Aquesta és una malaltia. Fa, jo què sé, 20 o 30 anys, on era secundària, en algunes zones ha passat a ser la més important. Vale? Llavors, què hem de fer aquí? Doncs, evidentment, intentar trobar estratègies que es permetin cultivar això.
5: Insostenibles. Esports.
0: 5 minuts i les 5 de la tarda. Saludem, ja està a punt, Enric Arisidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Nati. Comencem de nou parlant de ciclisme i del Tour de França. Falten 13 quilòmetres per arribar a la línia de meta. El pilot està fragmentat. Ara mateix, al capdavant, veiem 6 ciclistes, entre ells Richard Carapaz, que és el que està millor classificat a la general, a 25 minuts de Tadej Pogacar. Un Tadej Pogacar que forma part del quart grup, que ara mateix es troba a 6 minuts 19 segons del líder o del grup capdavanter, a 6 minuts 19 segons, com dèiem, i per tant no fa perillar la primera posició. A més, Pogacar va acompanyat dels altres favorits a la victòria final, o presumptes favorits a la victòria final, com Remco Evenepoel, Del Toro, Seixas, Ayuso o Esquilmós. Ara mateix, a falta de 12 quilòmetres i mig per arribar a Merlet, o si és Merlet, un port de primera categoria. El grup està situat, com diem, a 6 minuts 19 segons del grup capdavanter.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
5: Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades.
7: Yeah, my expectations are really high.
8: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
7: I'm here to win things.
5: Una setmana després que el jugador passés la revisió mèdica amb el Barça, l'extrem alemany està presentat com a blaugrana. Adeyemi, de 24 anys, reconeix la importància de Hansi Flick en la seva decisió de fitxar pel Barça.
8: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
5: De fet, Flick el coneix de quan el futbolista era el Salzburg austríac i el va fer debutar amb la selecció alemanya absoluta.
6: 3CAT Info.
5: Avui dijous ha estat un dia burocràticament intens a les oficines blaugranes, ja que per allà també hi ha passat l'extrem noruega Caroline Graham, que ha renovat per dues temporades amb el Barça.
9: Como grupo y simplemente eso. Estoy aquí para dar mi todo para que ganamos. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad y siempre hay una responsabilidad un poco más grande a los veteranos que hemos estado muchos años, no solo yo, hay más en el grupo que ha vivido más cosas que yo también incluso. Y
5: té Caroline Graham 31 anys, va arribar el 2019 del Wolfsburg i en aquestes 7 temporades ha aconseguit 23 trofeus, entre els quals 7 lligues i 4 Champions. També explicar-vos que l'Espanyol, el defensa Omar El Hilali, ha fet balanç de la pretemporada de l'equip.
10: Pues la verdad que muy bien, mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Y ahora vienen partidos exigentes, de los que nos gustan a nosotros y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
5: Dissabte l'Espanyol té un nou amistós de pretemporada contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque i la setmana que ve afrontarà nous amistosos a Anglaterra contra el Burnley i el Middlesbrough. A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de la migcampista Lauri Requena. Es tracta de la sisena incorporació del Badalona Women per la pròxima temporada. Arriba del Granada als 36 anys.
11: Bueno, creo que el momento de vida me lo ha pedido. Creo que eso, es un momento vital en el que necesitaba un cambio y siento que Badalona era mi destino favorito para poder pues, iniciar este nuevo proyecto profesional.
5: El Barça de bàsquet ha anunciat a primera hora de la tarda la setena incorporació de cara a la propera temporada, a part de la d'Alexander Sekulic, el tècnic. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès de 2 metres i 16 centímetres que arriba de l'Unicaja de Màlaga. El Manresa, de la seva banda, incorpora Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Té 21 anys i medeix 1,91 centímetres. En tennis, Paula Badosa està jugant contra l'hongaresa Panna Udvardi als vuitens de final del torneig d'Hamburg i domina la baguarenca per un 7-0 i 3-0 en el segon set. També he comentat que la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat eliminada als quarts de final de la Copa del Món davant l'anfitriona Austràlia. El partit ha acabat amb empat a 18 i l'equip espanyol ha caigut en la tanda de penals amb un resultat final de 21 a 23. L'equip espanyol està integrat per 12 jugadors catalans de 15 i David Martín n'és el seleccionador. La selecció espanyola femenina, amb 12 jugadores catalanes de 13, jugarà demà al migdia a les semifinals d'aquesta Copa del Món contra Rússia.
6: Trescat Info.
8: Són les 5, bona tarda. El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc durarà com a mínim fins a la setmana que ve. Ho ha avançat el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, que no ha volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament. Els usuaris de Rodalies viuen avui una nova jornada caòtica i molts han de fer transbord o seguir el trajecte en autocar. S'apaga després de més de 12 hores de flamarada originada per la fuita de gas a les obres del metro a Sants. Bombers i Ajuntament esperen recuperar la normalitat a partir d'aquest vespre quan es pugui retirar del subsol la perforadora que treballa de les obres del metro on ahir es va produir la fuita de gas. La mare del nadó de 6 setmanes maltractat al març a Barcelona contradiu la declaració dels metges i assegura que ja els va advertir de les lesions a la zona anal. També afirma que no van veure cap maltractament del pare que continua en presó provisional. El jutge decreta presó provisional i sense fiança per al detingut per la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El noi de 18 anys se l'investiga per un delicte d'homicidi. El preu del petroli torna a superar els $100 al barril de Brent per primer cop des del maig arran de la nova escalada en la guerra a l'Iran amb els atacs dels rebels hutis al Mar Roig contra dos petroliers de l'Aràbia Saudita. Trump amenaça els rebels xiïtes i aliats a l'Iran amb un càstig més gran. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2,25%. Lagarde, però, suggereix una futura pujada de tipus en funció de com evolucionin els preus de l'energia en el conflicte de l'Orient Mitjà. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega que hagi intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. En una entrevista a Televisió Espanyola assegura que les seves feines han estat legals i no aclareix l'origen de les joies que la policia li va trobar al despatx. Penélope Cruz i Javier Bardem competiran pel Lleó d'Or a Venècia amb Bunker de Florian Zeller al costat de nous treballs de cineastes com Nanni Moretti o Martin McDonagh. La 83a edició de la mostra fa un pas enrere en paritat amb només una dona directora entre les 20 pel·lícules a concurs.
6: Esports.
5: Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, de 24 anys, signa per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables. El Barça femení, per la seva banda, Caroline Graham, ha signat el seu nou contracte per 2 temporades més. Tenim en marxa la 18a etapa del Tour de França, la primera als Alps, a 9 quilòmetres per arribar al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. 6 ciclistes marxen escapats en un pilot molt fragmentat en el cinquè grup i figura el líder de la general, Tadej Pogacar, a 6 minuts d'aquest grup avançat. Pogacar no pateix pel liderat de la general. I el Barça de bàsquet ha fet oficial la 7a incorporació de la temporada, la del pivot polonès Oleg Balcerowski, de 2 metres 16 centímetres, que ve de l'Unicaja de Màlaga.
8: Sol i molta calor aquesta tarda, màximes d'entre 36 i 41 graus al Pla de Lleida i a prop dels 40 al Priorat, al Pla de Bages, la Ribera d'Ebre i a la Conca de Tremp. Apareixeran nuvolades als ports i al Ripollès amb alguns xàfecs.
6: 3CAT Info.
8: Ara passen 3 minuts i mig de les 5 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré fins al punt de les 6.
6: 3CAT Info.
8: El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies durarà com a mínim fins la setmana que ve. De moment no se saben les causes que van provocar l'esfondrament del mur de contenció d'un dels pous de les obres i mentrestant les feines continuen i la prioritat és garantir la seguretat a les vies i als habitatges de la zona. Ens ho explica el Toni Fortesa des del lloc amb el suport tècnic del José Antonio Muñoz.
12: Tècnics de DIF i de l'Ajuntament de Barcelona no han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur després de la inspecció que han fet a la zona. Sí que han confirmat que els habitatges no s'han vist afectats i que el tall de Rodalies s'allargarà com a mínim una setmana més. Així ho ha indicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
13: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. Me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenas condiciones.
12: Els tècnics aquí sobre el terreny treballen per estabilitzar la zona de l'esvoranc que es va produir ahir a la tarda quan va cedir el mur de contenció d'un pou de 30 metres de fondària de les obres de soterrament. Per estabilitzar el terreny estan omplint el pou amb ciment. La grua que hi va caure quedarà enterrada perquè no és segur retirar-la. Les inspeccions de DIF també han confirmat que els edificis de l'entorn no s'han vist afectats i es continuaran monitoritzant cada 24 hores. En Juan, en Benito i la Maria Rosa són veïns de l'edifici més proper a la zona de l'Esboranc.
14: Es como si la aguja se embutía dentro de la tierra, se la tragaba la tierra. Y ahí luego ya empezaron a venir, ya empezaron a venir los bomberos, la Guardia Urbana, los Mossos.
15: Ya te digo, se han pasado toda la noche echando hormigón, toda la noche. Un camión detrás de otro. Bueno, yo no he dormido casi nada.
16: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no.
12: Ara conviuen les obres habituals de soterrament amb els treballs de seguiment de l'Esboranc.
17: Un problema de càlcul o una mala execució podria ser la causa que el mur cedís ahir i això va provocar l'esfondrament. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
18: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat és que un mur ha cedit, que una paret del pou aquest d'atac ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. En principi, clar, quan tu estàs executant una obra d'aquesta magnitud, evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
17: Bofill ha afegit que caldrà fer un peritatge, però ha llançat un missatge de tranquil·litat cap als veïns dels edificis del voltant.
18: S'hauran de fer sondatges, s'hauran de fer càlculs, s'haurà de fer d'alguna manera com una espècie de peritatge de per què s'ha produït aquest problema i a partir d'aquí doncs, sí que s'estan fent les actuacions d'urgència, que és omplir-ho, això és important. També s'està fent un control molt intensiu de que no hi hagi cap moviment a cap estructura, ni a les vies ni als habitatges, perquè bueno, clar, sí que és molt aparatós, però per sort els veïns no han notat cap moviment ni res, llavors cal estar tranquils en aquest sentit.
17: Segons la seva opinió, aquest cas és diferent al del Putxet, on també va aparèixer un esboranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però on no es va esfondrar cap mur. I mentrestant, els viatgers de Rodalies viuen avui una nova jornada caòtica pel tall de les vies a causa de l'esboranc. Molts usuaris de la R2, la R2 Nord i la R11 han de fer transbord o seguir el seu trajecte en autocar. Montcada i Reixac, Marta Vallès.
19: Fa calor i la gent va amb presses, carregada, molts d'ells arriben tard a la feina, altres porten maletes, han d'agafar un vol perquè hi ha molts turistes, altres tenen metge o bé un compromís. El cas és que un nou problema a Rodalies altera la vida i els nervis quan veus que no arribes a temps. Els usuaris de la R2 i R2 Nord, que venen des de Granollers o des de Maçanet-Massanes, troben que el tren s'atura a l'estació de Montcada i Reixac. Des d'aquí no circulen cap a Barcelona. Els viatgers han de baixar i caminar, com a molt, uns 5 minuts per anar cap a l'estació Montcada-Manresa. Allà poden agafar la R4 i seguir el seu trajecte. A Montcada-Manresa, en Lluís s'ho ha pres en filosofia, però en Mediano està molt enfadat.
20: Ahí a la estación pararía Belviche Gurnal y me la he encontrado que está cerrada y que por el momento vayamos a coger la R4.
21: Ahora un tren sin parada y ahora verá usted que el tren para. Aquí viene sin parada. Luego anuncian que viene uno para Terrassa. Terrassa está aquí y cuando ya se ha ido anuncian que viene.
22: Pero Leo, la gente no s'aclara.
19: Això pel que fa a l'afectació de les línies R2 i R2 Nord. També s'altera el viatge dels usuaris de la R11 que fa el trajecte entre Barcelona-Sants i Portbou. Des del nord circulen fins a Granollers Centre. Allà qui vol desplaçar-se en direcció a Barcelona ha d'agafar

0: interessants.
1: A mesura que ha avançat el matí, ha baixat l'afluència de viatgers i tot ha anat una mica més àgil.
2: I un altre problema que hi ha hagut aquest matí, de fet, des d'ahir la nit també s'apaga, després de més de 12 hores, la flamarada originada per una fuita de gas a les obres del metro de Sants. Els bombers donen per acabada la incidència, ja han reparat la fuita i ara treballen per recuperar la normalitat a la zona, que trigarà unes hores. La incidència deixa 8 operaris ferits, 2 d'ells de gravetat. Maria Fernández Noguera.
3: La columna de foc s'ha apagat cap a 11:45 del matí, després de més de 12 hores. Aquesta tarda vindrà una grua de grans dimensions en retirar la màquina perforadora que va provocar la fuita de gas. I no serà fins a la tarda nit que es recuperarà la normalitat aquí a la plaça de Sants i acabaran també les alteracions al trànsit. L'Albert González és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
4: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, estem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
3: Ara mateix hi ha dues investigacions obertes per saber què ha passat. Una per aclarir com és que la màquina perforadora que estava fent treballs per les obres dels accessos del metro va causar una fuita de gas cap a les 3 del migdia d'ahir, i també s'haurà d'investigar per què al cap de 7 hores, a les 10 del vespre, es va produir la deflagració mentre encara s'estava reparant aquesta fuita. Sentim Albert Batlle, tinent d'alcalde de l'àrea de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Estem en un moment del que ens interessava, que era recuperar la normalitat, solucionar la incidència. Això s'ha pogut fer, hem hagut de lamentar aquestes persones que han resultat lesionades, que esperem que es recuperin ben aviat, però el que ara ens interessa és la recuperació de la normalitat. Temps tindrem de poder analitzar les causes que s'han produït i a partir d'aquí també treure les conseqüències que siguin oportunes.
3: Malgrat que la flamarada ha cremat durant tota la nit i hi ha blocs de pisos a tocar, no s'ha hagut de desallotjar ningú i els veïns poden entrar i sortir de casa seva. Això sí, aquí a la plaça de Sants hi ha una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. D'altra banda, els 8 ferits que hi va haver arran de l'explosió evolucionen favorablement.
2: Més qüestions.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La mare del nadó de 6 setmanes maltractat contradiu la declaració dels metges i assegura que a les visites mèdiques ja va comentar que l'infant presentava lesions a la zona anal. També ha afegit que no va veure cap maltractament per part del pare i que si ho hagués vist l'hauria denunciat. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
7: La dona ha declarat durant prop de 3 hores i ha respost a les preguntes de totes les parts. Ha negat tenir cap implicació amb els maltractaments i assegura que mai va veure que el pare agredís el nadó. Això sí, ha reconegut que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte. I ha afegit que estava plantejant-se separar d'ell. Una afirmació que es veu reforçada per les cerques que hauria fet amb el seu telèfon mòbil. També ha assegurat que va comentar als metges durant les visites mèdiques que el nadó tenia lesions anals, matèria sobre la que també hauria buscat a internet. Una versió que contradiu totalment la dels facultatius que van declarar la setmana passada. A més, també ha apuntat que després del part, el pare passava molta més estona amb la criatura perquè ella s'estava recuperant del postpart i patia episodis de somnolència. Segons fonts judicials, també hauria sol·licitat establir un règim de visites per veure el nadó, proposta sobre la qual el jutge no s'ha pronunciat, tot i que la fiscalia s'hi ha oposat radicalment. La mare del nadó ha declarat avui per voluntat pròpia perquè, segons el seu advocat, ara es té més informació sobre els fets i també volia ampliar el que va dir anteriorment i perquè, principalment, quan va declarar per primera vegada, no estava en condicions psicològiques de fer-ho.
2: Decret en presó provisional i sense fiança per al detingut aquest dilluns per la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El noi de 18 anys se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Julià Albacar.
8: L'home ha passat este matí a disposició judicial després de quedar detingut dilluns al vespre per la seva presumpta implicació en la mort d'una veïna de Soses. La magistrada ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per al jove, que està investigat per un delicte d'homicidi. Els fets van passar dissabte, quan la dona de 75 anys havia sortit a passejar la seva gossa i va desaparèixer. Hores més tard es va localitzar el seu cos en un camp de panís amb senyals de violència. Dilluns a la tarda el noi va quedar detingut a Soses mateix i ara s'està intentant esclarir el mòbil del crim.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: 5:14, el preu del petroli puja més d'un 4% i torna a superar els $100 al barril de Brent arran de la nova escalada en la guerra a l'Iran cap al Mar Roig. El conflicte s'ha ampliat amb un nou front, l'atac per part dels rebels hutis amb la base al Iemen i alienats amb l'Iran contra els petroliers de l'Aràbia Saudita. Donald Trump reclama als rebels xiïtes que s'apartin de la guerra si no volen

0: però un càstig major. I el secretari d'Estat Marco Rubio amenaça endurir la resposta també contra el règim de Teheran.
1: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord o bé incompleixen o bé un cop fet volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord. Però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
0: Els Estats Units i l'Iran van firmar el mes passat un acord provisional de pau, però des de fa gairebé dues setmanes s'ataquen mútuament i no hi ha cap indici de progressos diplomàtics, malgrat els intents dels mediadors de fer reviure les negociacions. Precisament, el Banc Central Europeu manté inalterables els tipus d'interès al 2,25%, malgrat que la seva presidenta, Christine Lagarde, admet que hi ha una alarma pels atacs dels hutis en la circumstància que afecta les futures decisions de l'organisme, que es vincularan en bona part a l'evolució dels preus de l'energia i els conflictes a l'Orient Mitjà. Brussel·les, Bruno Fortea.
2: Lagarde diu que els tipus d'interès es mantenen congelats en el 2,25% de moment, i aquest, de moment, ha sortit de la seva boca de manera textual. De fet, la presidenta del Banc Central Europeu ha confessat que alguns governadors han posat damunt la taula la possibilitat de pujar avui mateix els tipus d'interès. Tot i que la inflació ha baixat en l'últim mes, a l'organisme monetari li preocupa la volatilitat dels preus del petroli i del gas per culpa de la situació a l'Orient Mitjà. Lagarde veu amb angoixa el nou front d'hostilitat que s'obre ara amb els rebels hutis al Mar Roig.
3: Which is alarming.
4: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
2: Lagarde diu que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs dels previstos actualment. Per ara, però, diu que aquesta pujada generalitzada dels preus no està arrossegant a l'alça els salaris. I això tranquil·litza momentàniament l'ens monetari.
0: Passa un minut d'un quart de sis de la tarda.
5: El temps.
0: Gemma Puig.
6: Avui hem arribat a aquest pic de calor i ara mateix les temperatures ja s'han enfilat més que no pas aquests darrers dies. Ja toquem aquests 42 graus a Vinebre, 41 a Torroja del Priorat, 41 a Ascó, al Mar Roig 40, Falset també 40, Sant Romà d'Abella 40, però encara li queden unes quantes hores a la temperatura anar pujant, sobretot cap a aquest sector de Ponent o també de la Conca de Tremp. Per tant, tocaríem aquests 40 graus o per sobre. Calor, xafogor, per tant, un dia amb unes temperatures disparades i ara mateix ja amb algun primer ruixat que descarrega cap a la Cerdanya, nord del Ripollès, sobretot cap a la Catalunya Nord, però també en aquest sector del Pirineu Oriental. Es mantindrà aquí la inestabilitat, per tant, aquesta tarda tornaríem a parlar d'aquests ruixats puntuals en aquest sector. Alguna gota també es podria deixar escapar cap a la zona dels ports, una mica com ha passat aquests darrers dies. I de cara a aquest divendres, les temperatures continuaran altes, però ja fluixarien una mica. Encara, però, aquest divendres tornarem a arribar als 40, a aquests sectors més càlids. Avisos de calor nocturna i avisos de calor durant el dia. Això sí, durant el cap de setmana, fa dies que no ho anunciem, tindrem aquesta normalització de les temperatures, però això també anirà acompanyat de ruixats i tempestes que poden ser localment intenses.
5: 3CAT Info.
0: 5 i 17 minuts, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i dos mesos després de ser imputat en el cas Plus Ultra torna a dir que és innocent i que no va fer res per aconseguir el rescat de la companyia aèria. En la seva primera entrevista a Televisió Espanyola, Zapatero també ha parlat per primer cop de les joies que li van trobar al despatx. Sense entrar en detalls, diu que eren un regal de cortesia que tenia quasi oblidat. Madrid tenia Tàpia.
7: Zapatero no es mou, manté que és innocent i que només va cobrar per tasques de consultoria i ho va declarar. Tot era legal. Mai va cobrar, diu, per intermediar perquè Plus Ultra fos rescatada pel govern espanyol.
8: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
7: Ni tenia informació abans que ningú del rescat.
8: Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
7: I evita carregar contra el seu amic i empresari Julio Martínez, tot i que ell l'ha acusat de ser el cervell i de cobrar un 1% del rescat. Diu que cadascú té la seva estratègia de defensa.
8: Y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
7: I ha negat també que plantegés crear un offshore per desviar diners. I sobre les polèmiques joies, n'ha parlat per primer cop. Diu que és un regal de cortesia sense més detalls i que demostrarà al jutge que no valen 1,3 milions, com diuen els pèrits.
8: Como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada.
7: En el pla personal ha lamentat el judici paral·lel, diu que pateix també les filtracions i ha parlat d'una causa amb contradiccions i ha negat que usés l'empresa de les seves filles, també investigades i pendents encara de declarar, per camuflar pagaments il·lícits.
0: I després de les explicacions de Zapatero, les reaccions polítiques no s'han fet esperar. Mentre que la Moncloa referma el seu suport a l'expresident del govern i demana que es respecti la presumpció d'innocència, el Partit Popular acusa Zapatero de prendre el pèl als espanyols i assenyala també com a responsable Pedro Sánchez. Per sumar, Zapatero no ha aclarit cap de les acusacions que li imputen. Madrid, Àngels Afuente.
3: La Moncloa no canvia el pas i de moment continua fent costat a Zapatero. Reiteren el seu suport a l'expresident del govern i demanen que se li respecti la presumpció d'innocència i el dret a defensar-se judicialment. Un suport que no comparteix des de Sumar. Les explicacions de Zapatero no han convençut el soci de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de la coalició al Congrés, considera que han estat insuficients i que deixen sense resposta moltes preguntes.
9: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
3: En tot cas, les crítiques més aferrissades han arribat un cop més per part de la dreta. El PP ha titllat les explicacions de Zapatero de presa de pèl i Núñez Feijóo insisteix que tot plegat és una estratègia de Sánchez per continuar governant.
10: Sánchez està en manos del senyor Zapatero i el senyor Zapatero està en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer... lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
3: Des del PSOE estan convençuts que l'expresident espanyol completarà i detallarà les explicacions d'avui quan declari davant del jutge. És el seu dret de defensa i cal respectar el procés judicial, diuen des de Ferraz.
0: I abans d'entrar en la crònica cultural, Interior reforça amb 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduen a finals de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet. Es reforça la presència policial als espais amb més afluència de turistes, especialment a la costa, infraestructures de transports i àrees rurals. El dispositiu fa que aquest estiu els Mossos arribin a tenir 21.000 agents, 1.625 més que fa dos mesos. És una xifra rècord d'agents en què ja participarà la 33a promoció de Mossos. Això ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
11: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats d'ARRO.
0: El pla contempla, a més de l'increment d'efectius en seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment de les efectius de trànsit i reforç dels serveis penitenciaris a l'hora de fer els treballs dels reclusos.
5: 3Cat Info.
0: El Teatre Maldà reivindica una temporada marcada per la memòria, l'actualitat política i la comunitat. Serà en un any de commemoració dels 25 anys dels Pirates, la companyia que gestiona la sala del Barri Gòtic. Marta Vives.
12: La programació 2026-2027 comptarà amb 12 espectacles amb 5 estrenes, 6 retorns i una proposta de dansa. Les obres combinaran una gran varietat de gèneres amb components molt lligats a l'actualitat, com ha explicat el director artístic Adrià Obert.
13: Des de teatre documental a coses molt satíriques, estripades i còmiques, hi ha teatre musical, hi ha molta varietat de gèneres, però és veritat que tots ells tenen components molt polítics, molt lligats amb l'actualitat, i ho fem d'una manera més reposada, no?, com ens permeten les arts escèniques.
12: Entre alguns dels títols hi ha els de consulta familiar, amb què s'inaugurarà la temporada i que tracta sobre els prejudicis al voltant de la sexualitat femenina, la sàtira musical Lo de Jaume I, de la companyia El Celsia, Visília, de la companyia Fatal, sobre la mirada colonial, o Els Oblidats, la nova producció dels Pirates, on Laura Aubert donarà veu als personatges secundaris de Shakespeare. A més, la sala fa una aposta pel retorn d'èxits de temporades passades, com Guillermota, de Jordi Prat i Coll, Observin aquests fills de puta, de Duo Fàcil, i Escenes d'una separació, d'Eva Pauné Martínez. El Maldà va tancar la temporada passada amb més d'11.000 espectadors i un 85% d'ocupació.
0: I ara amb la Montse Mar repassem els nominats a la Mostra de Venècia.
14: Cruz i Bardem presentaran a Venècia el thriller psicològic Bunker, del francès Florian Zeller, un film sobre un arquitecte que posa en risc el seu matrimoni en construir un búnker per a un magnat. És una de les dues coproduccions espanyoles a competició, al costat del drama romàntic Sucederà esta noche, de Dani Moretti, que no competia al Lido des de finals dels anys 80. També lluitaran pel Lleó d'Or el drama d'espionatge Wild Horse Nine, de Martin McDonagh, amb John Malkovich i Buckingham Bastard, de Werner Herzog, amb les germanes Kate i Rooney Mara. L'edició reobre el debat sobre la paritat, ja que de les 20 pel·lícules a la competició principal, només una està dirigida per una dona. És Woman Unknown, de la danesa d'origen egipci, Mael Tushi. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany veuen directament de l'actualitat.
15: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
16: I apassionant del cinema.
14: Fora de competició, destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis, també el drama de Paul Schrader sobre un professor de filosofia i la peça de 7 hores de Luca Guadagnino sobre Bernardo Bertolucci. La mostra de Venècia arrencarà el 2 de setembre amb l'estrena d'Inc, un drama periodístic del britànic Danny Boyle, i acabarà 10 dies després amb la comèdia sobre la ironia del destí Dio Ride, del director italià Giovanni Veronesi.
0: Esports. 5 minuts fins a 6:15. Ricard Isidro, bona tarda.
17: Bona tarda, Marc. Ara parlarem dels fitxatges del Barça, però abans parlem del Tour de França, perquè acaba de finalitzar fa 30 segons mal comptats la 18a etapa del Tour, la primera als Alps. I com ha finalitzat? Isaac Vilalta, bona tarda.
18: Què tal, Ricard? Bona tarda. En efecte, s'acaba ara mateix amb victòria en solitari de Richard Carapaz, el del Carchi, l'equatorià, que ha necessitat dos atacs, però el segon ha estat el bo, la fuga de sis homes que quedava, i Carapaz, mostrant-se més fort que els seus companys de fuga, ha aconseguit anar-se'n quan quedava poc més de 3 quilòmetres per al final. Ha guanyat en solitari. Ara fa uns instants han entrat segon Mauro Schmidt, el suís, i Mateu Jorgensen, el nord-americà, segon i tercer de l'etapa. Ara arriba Valentin Paret-Pentre, el francès, a la quarta posició, i faltarà veure quan arriba el gran grup, amb Tadej Pogacar i la resta d'homes importants que estaven perdent poc més de 4 minuts, han recuperat en aquests últims quilòmetres en una jornada de moment sense atacs entre els homes importants de la general, amb un UAE molt desgastat, molt tocat per una gastroenteritis que ha afectat a diversos dels seus corredors. De fet, Brandon McNulty, el nord-americà, s'ha retirat. També avui amb problemes Tim Wellens i Adam Yates. De moment, Pogacar, que està rodant amb relativa comoditat dins del gran grup, no se li ha vist cap gest preocupant en aquest sentit, i tampoc l'han posat a prova els seus rivals. El cert és que hi ha molta fatiga en aquesta última setmana del Tour de França, i avui, com deies, final d'etapa Orsiers-Merlet, un port de primera categoria. Quedarà demà i demà passat dues etapes en final a l'Alp d'Huez. De moment, aquesta primera de la trilogia alpina se l'emporta Richard Carapaz amb un atac a poc de meta, i ha guanyat en solitari el del Carchi. L'equatorià, a la general, no hi haurà canvis perquè queda poquet perquè arribin, i de moment no hi ha atacs entre els homes importants de la general.
17: Moltes gràcies, Isaac.
19: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
17: Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. Una setmana després que el jugador passés la revisió mèdica amb el Barça, l'extrem alemany ha estat presentat com a blaugrana.
20: No m'ho podia creure, si et sóc sincer. La temporada passada no va ser la millor, i ho vull tornar a dir. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. El Hansi ha estat clau en tot. Em va dir que em volia i m'ha demanat que ho doni tot. Per mi això és important, i li estic molt agraït.
21: Honored and thankful for this.
17: De fet, Flick el coneix de quan el futbolista era al Salzburg austríac i el va fer debutar amb la selecció alemanya absoluta.
19: 3Cat Info.
17: Avui dijous ha estat realment un dia burocràticament intens a les oficines blaugranes, ja que per allà també hi ha passat l'extrem noruega Caroline Greia, que ha renovat per dues temporades amb el Barça.
22: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera, y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
17: Graham té 31 anys, va arribar el 2019 del Wolfsburg, i en aquestes 7 temporades ha aconseguit 23 trofeus, entre els quals 7 lligues i 4 Champions. D'altra banda, el defensa de l'Espanyol, Omar El Hilali, fa balanç de la pretemporada de l'equip.
1: Pues la verdad que muy bien, mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, de los que nos gustan a nosotros y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
17: Dissabte l'Espanyol té un nou amistós de pretemporada contra el Sabadell a la ciutat esportiva Danny Herke i la setmana que ve afrontarà nous amistosos a Anglaterra contra el Burnley i el Middlesbrough. A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de la migcampista Lauri Requena. És la sisena incorporació del Badalona Women per la pròxima temporada. Arriba del Granada als 36 anys.
19: 3CAT Info.
17: El Barça de bàsquet ha anunciat aquesta tarda la setena incorporació de cara a la propera temporada, a part de la del tècnic Alexander Sekulic. És la Dolek Balcerowski, un pivot polonès de 2 metres i 16 centímetres que arriba de l'Unicaja de Màlaga. El Manresa, de la seva banda, incorpora Rafa Villar, provinent del Baskonia, i està format al Barça. Té 21 anys i mideix 1,91 centímetres. En tenis, Pau Labadosa s'ha classificat per als quarts de final del torneig d'Hamburg. Ha guanyat l'hongaresa Panna Udbardi als vuitens per 2-16-0, 6-4 i 6-1. Ara s'enfrontarà l'egípcia Mayar Sheriff, la tenista a la qual es va enfrontar la setmana passada a la final de Iaxi a Romania. Recordem que la veu gorenca va retirar-se per problemes físics.

0: Hem sentit els senyals horaris de 5:45 de la tarda. Sintonitzeu 3CAT Info, cop d'ull als principals titulars. A aquesta hora, el tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc durarà com a mínim fins a la setmana que ve. Ho ha avançat el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, que no ha volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament. Els usuaris de Rodalies viuen avui una nova jornada caòtica i molts han de fer transbord o seguir el trajecte en autocar. D'altra banda, s'apaga després de més de 12 hores la flamarada originada per la fuita de gas a les obres del metro a Sants. Bombers i l'Ajuntament esperen recuperar la normalitat a partir d'aquest vespre quan es pugui retirar del subsol la perforadora que treballa a les obres del metro on ahir es va produir la fuita de gas. De seguida ho ampliem, però parlarem d'altres qüestions. També us explicarem que l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. L'altra cara de la moneda la trobem al Regne Unit. 120 milionaris britànics, com l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos. I passarem per París, perquè han reobert la galeria Apolo del Louvre, que ha estat tancada des del 19 d'octubre de l'any passat, quan hi va haver l'anomenat robatori del segle.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 6. Ricard, de què estem pendents?
2: Feina burocràtica del Barça, d'una banda. Karim Adeyemi és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, de 24 anys, signa per 5 temporades. El Barça femení, també de futbol, Caroline Graham, signa el seu nou contracte per 2 temporades més. I el Barça de bàsquet ha fet oficial la 7a incorporació de la temporada, la del pivot polonès Oleg Balcerovski, de 2 metres i 16 centímetres d'alçada, que ve de l'Unicaja de Màlaga.
0: Sol i molta calor aquesta tarda, amb màximes d'entre 36 i 41 graus al Pla de Lleida i a prop dels 40 al Priorat, al Pla de Bages, la Ribera d'Ebre i a la Conca de Tremp. Apareixeran nuvolades als Ports i al Ripollès amb alguns xàfecs. Ara passen 5:45 de la tarda. Més qüestions a aquesta hora passen per l'esvoranc que es va produir ahir a Montcada i Reixac. El tall de Rodalies a l'altura d'aquesta població per l'aparició d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies durarà com a mínim fins la setmana que ve. De moment no se saben les causes que van provocar l'enfonsament del mur de contenció d'un dels pous de les obres. Mentrestant, les feines continuen i la prioritat és garantir la seguretat de les vies i els habitatges de la zona. Ens ho explica el Toni Fortesa.
3: Tècnics de DIF i de l'Ajuntament de Barcelona no han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur després de la inspecció que han fet a la zona. Sí que han confirmat que els habitatges no s'han vist afectats i que el tall de Rodalies s'allargarà com a mínim una setmana més. Així ho ha indicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
4: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. Me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenas condiciones.
3: Els tècnics aquí sobre el terreny treballen per estabilitzar la zona de l'esvoranc que es va produir ahir a la tarda quan va cedir el mur de contenció d'un pou de 30 metres de fondària de les obres de soterrament. Per estabilitzar el terreny estan omplint el pou amb ciment. La grua que hi va caure quedarà enterrada perquè no és segur retirar-la. Les inspeccions de DIF també han confirmat que els edificis de l'entorn no s'han vist afectats i es continuaran monitoritzant cada 24 hores. En Juan, en Benito i la Maria Rosa són veïns de l'edifici més proper a la zona de l'esvoranc.
5: Es como si la grúa se embutía dentro de la tierra, se la tragaba la tierra. Y ahí luego ya empezaron a venir, ya empezaron a venir los bomberos, la Guardia Urbana, los Mossos.
6: Ya te digo, se han pasado toda la noche echando hormigón, toda la noche. Un camión detrás de otro. Bueno, yo no he dormido casi nada.
7: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no.
3: Ara conviuen les obres habituals de soterrament amb els treballs de seguiment de l'esvoranc.
0: I d'altra banda, s'apaga després de més de 12 hores la flamarada originada per una fuita de gas a les obres del metro de Sants. Els bombers donen per acabada la incidència, ja han reparat la fuita i ara treballen per recuperar la normalitat a la zona, que trigarà unes hores. La incidència deixa 8 operaris ferits, 2 d'ells de gravetat. Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera.
8: La columna de foc s'ha apagat cap a 12:15 del matí, després de més de 12 hores. Aquesta tarda vindrà una grua de grans dimensions en retirar la màquina perforadora que va provocar la fuita de gas. I no serà fins a la tarda-nit que es recuperarà la normalitat aquí a la plaça de Sants i acabaran també les alteracions al trànsit. L'Albert González és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
1: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, estem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
8: Ara mateix hi ha dues investigacions obertes per saber què ha passat. Una per aclarir com és que la màquina perforadora que estava fent treballs per les obres dels accessos del metro va causar una fuita de gas cap a les 3 del migdia d'ahir, i també s'haurà d'investigar per què al cap de 7 hores, a les 10 del vespre, es va produir la deflagració mentre encara s'estava reparant aquesta fuita. Sentim Albert Batlle, tinent d'alcalde de l'àrea de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
9: Estem en un moment del que ens interessava, que era recuperar la normalitat, solucionar la incidència. Això s'ha pogut fer, hem hagut de lamentar aquestes persones que han resultat lesionades, que esperem que es recuperin ben aviat, però el que ara ens interessa és la recuperació de la normalitat. Temps tindrem de poder analitzar les causes que s'han produït i a partir d'aquí també treure les conseqüències que siguin oportunes.
8: Malgrat que la flamarada ha cremat durant tota la nit i hi ha blocs de pisos a tocar, no s'ha hagut de desallotjar ningú i els veïns poden entrar i sortir de casa seva. Això sí, aquí a la plaça de Sants hi ha una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. D'altra banda, els 8 ferits que hi va haver arran de l'explosió evolucionen favorablement.
0: L'incendi de la Mierla que afecta la Sierra Norte de Guadalajara continua encara descontrolat, però amb una evolució favorable. El foc que va començar fa una setmana ja ha cremat 32.000 hectàrees. Com que l'escenari ha millorat, ja ha permès que els veïns vagin tornant a casa seva després de que les flames obliguessin a evacuar-los. En total, les van desallotjar 34 municipis que de mica en mica han tornat a la normalitat. Els bombers continuen treballant per extingir el foc en un terreny de difícil accés, amb molts pendents elevats i unes zones empinades que s'acaben convertint en combustible. Mentrestant, també controlen de prop les columnes de fum atiades per les altes temperatures d'aquesta tarda. Això a l'estat espanyol, però a França, un incendi forestal a prop de Bordeus ha obligat pràcticament 8.000 persones de manera preventiva a abandonar el seu poble, Calouet, i treballen 700 bombers, un incendi que de moment no ha deixat ferits.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions. Els tècnics de l'Agència Tributària Catalana han destapat 137 milions d'euros en impost de successions, 100 milions en el patrimoni i 81 en el de transmissions, els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
11: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
0: Romero assegura que treballen per reduir la bretxa fiscal, la diferència entre la que s'hauria de recaptar i el que realment s'ingressen. I l'altra cara de la moneda, com dèiem, la trobem al Regne Unit, perquè 120 milionaris britànics, com l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos. Creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més, però sí que els que obtenen els ingressos del seu patrimoni. Londres, Quim Olivares.
12: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Creuen que això ha de canviar i cal una descentralització de la riquesa dels més rics per reinvertir-la en l'actiu més important del Regne Unit, la seva gent. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, li va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans de ser primer ministre. Sentim-los tots dos.
13: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
14: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
12: Com sentíem, Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com les finançarà sense trencar la disciplina fiscal.
10: perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 5 minuts i seran 3 quarts de 6 de la tarda. Donald Trump condiciona ara l'acord nuclear amb l'Aràbia Saudita al fet que la monarquia del Golf Pèrsic reconegui l'estat d'Israel. El president nord-americà ho ha dit hores després que Washington firmés un pacte amb Riad perquè els saudites puguin desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. En un escrit a la seva xarxa social, Trump diu que seria fantàstic que l'Aràbia Saudita s'assumés als acords d'Abraham, el pacte de normalització de les relacions amb Israel que els últims anys han firmat ja els Emirats Àrabs Units, Bahrein o el Marroc. Aquesta tarda mateix, el govern israelià a més un comunicat dient que si els saudites s'afegeixen als acords d'Abraham, serà una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà. Malgrat que el pacte d'ahir entre Washington i Riad està compromès amb la no proliferació nuclear, alguns experts temen que pugui alimentar més la inestabilitat a la regió. El que és segur és que l'acord donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia atòmica produïda en territori saudita. Mentre el sector de l'automoció a Alemanya, canviem de qüestió, s'enfonsa entre els plors i lamentacions, n'hi ha un altre, en canvi, que no para de generar bones notícies, almenys des del punt de vista del govern. És el que el sector de la defensa. Aquesta setmana el ministre del RAM ha visitat l'empresa que treballa en el nou tanc franco-alemany, mentre a Baviera s'ha posat la primera pedra d'una fàbrica de pólvora a Baden-Württemberg. S'inaugurarà avui una planta d'electrònica militar. Berlín, Jordi Regàs.
15: El ministre de Defensa durant tot aquest estiu no ha parat. Quan no és de visita en un camp d'entrenament, passa revista una caserna militar. Però qui centra últimament la seva atenció són les empreses del sector de la defensa. La indústria de l'armament alemanya creix amb força. És una de les grans apostes del govern, com ratifica Boris Pistorius.
16: La indústria de l'automòbil passa per un mal moment. La indústria de l'armament, en canvi, té una grandíssima necessitat de creixement, tant en emplaçaments com en llocs de treball. Des del meu punt de vista, la indústria de l'automoció ha demostrat en els últims 120 anys com es pot escalar la producció, com podem ser més flexibles i més ràpids, i en aquest aspecte els dos sectors poden aprofitar-se l'un de l'altre. Aquest és un aspecte que defenso expressament.
15: Dimecres a Baviera, el ministre president del Land i soci íntim de la coalició de govern amb la CDU, Markus Söder, posava la primera pedra de la fàbrica de pólvora del grup Rheinmetall.
13: Aquí s'ajunten dues coses, el reforç de l'OTAN, de la nostra capacitat de defensa, una inversió gegant en una zona agrària i, per descomptat, molts i molts llocs de treball. Aquesta és la fàbrica de pólvora més gran i moderna de tota Europa i que això passi a Baviera ens alegra molt.
15: Aquest matí, Pistorius ha continuat la gira amb una visita a l'empresa Hensoldt d'electrònica militar, especialitzada en sistemes òptics i radars. Són components estratègics també per al sector dels drons, un altre dels camps on Alemanya, en cooperació amb l'expertesa ucraïnesa, pretén dominar el mercat.
0: I aliança històrica de la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almofasses, a la Ribera Baixa. Les dues companyies han presentat avui un projecte conjunt destinat a la fabricació de nous models de vehicles que garanteix la continuïtat d'aquesta seu de l'automobilística on treballen més de 4.000 persones. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, present a l'acte, ha destacat la participació d'Espanya en la transformació del mercat de la mobilitat cap a un model més sostenible. Pepa Ferrer, Almofasses.
17: Per a dues companyies, aquesta és una aliança estratègica, amb voluntat que siga duradora i que permeta maximitzar la productivitat d'aquesta planta de Almofasses. Serà a través d'una empresa conjunta, el 63% de la qual estarà en mans de Ford i el 44% restant de Geely. Una empresa que assegura el futur de la plantilla i dels treballadors. Segons han explicat, tots els treballadors actuals formaran part de la futura empresa. El president de Ford Europa, Jim Baumick, ha volgut destacar la importància d'aquesta unió.
18: Per fer això, només ho podem fer junts. És per això que estem co-desenvolupant aquests productes, aquest increment de productes, d'una manera que puguin ser eficaços i es pugui maximitzar la capacitat de producció de les instal·lacions de València. Un equip, dues marques, cinc productes.
17: I Víctor Yang, president executiu de Geely, el seu compromís.
19: Això vol dir localització i compromís a llarg termini. No només som aquí per vendre, som aquí per invertir en talent local, per donar solucions en els models energètics que busquen els clients europeus. No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
17: Ford produirà ací al Almofasses tres models, el Kuga, Bronco i un nou crossover, i Geely, dos SUVs. Una planta que enguany fa 50 anys i que volen que siga model i icona a Europa.
0: Amb aquesta informació hem arribat pràcticament a 3 quarts de 6 de la tarda, temps de 3Cat Info, d'aturar-nos en el relat a l'actualitat i fer un cop d'ull a la previsió meteorològica.
10: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Avui les temperatures ja s'han enfilat més que no pas aquests darrers dies, aquest nou pic de calor amb aquests valors disparats i que ara mateix, encara en alguns casos amb màximes provisionals, 42 graus a Vinebre, 41 a Torroja del Priorat, 41 a Escó, 40 al Masroig, a Falset, a Pantà de Ribarroja, a Gandesa 39, a Cardona també 39, calor, xafogó marcada a tota la façana litoral i encara aquestes màximes, sobretot cap al sector de Ponent, que poden pujar una miqueta més. També ja tenim el ruixats aquí mateix, en aquest sector del Pirineu Oriental, Cerdanya, nord del Ripollès, Catalunya Nord, ruixats, tempestes que poden descarregar amb intensitat i també altre cop a la tarda no descartem alguna gota, alguna gotellada cap a la zona dels ports. A la resta es mantindrà aquest cel més clar. Avui la pols sahariana a la baixa i sobretot es anirà notant més de cara als propers dies. Recuperarem aquest cel més blau. Aquest divendres encara amb avisos de calor nocturna i també de calor durant el dia, però ja afluixarà una mica la temperatura. Els valors més alts quedaran fregant, els 39, potser 40 cap a Ponent, però ja començaran a recular a la majoria de comarques. Amb algun ruixat de tarda cap al Pirineu Occidental i serà sobretot el cap de setmana amb aquesta normalització de les temperatures, però també haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats i les tempestes que descarregaran tant dissabte com diumenge.
0: 14 minuts i arribarem a les 6 de la tarda.
10: 3CAT Info.
0: Localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de la tortuga careta o bababua. És a l'Estartit, al Baix Empordà. Conté 71 ous i l'han trobat aquest matí. S'ha protegit per garantir la seguretat dels ous fins a l'eclosió. Girona, Laia Claret.
21: S'ha localitzat aquest matí a escassos 10 metres de l'aigua i els ous d'aquesta tortuga marina s'han traslladat a una zona més arrecerada. S'ha activat el protocol de protecció coordinat per la Generalitat, el Centre Beta i la Fundació Cram. Efectius del cos d'agents rurals estan fent tasques de custòdia i vigilància del niu i protegint-lo amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Aquest primer niu de la temporada arriba després d'un any de rècord, el passat, el 2025, quan es van arribar a localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'un miler d'ous, dels quals van néixer gairebé 560 tortugues. Unes xifres que van demostrar la consolidació del litoral català com un entorn reproductiu d'aquesta espècie que ha canviat el comportament en les últimes dues dècades. Històricament, al Mediterrani Occidental només hi venien exemplars joves, però des de fa més de 20 anys s'han començat a detectar postes a les nostres platges, un fenomen que s'atribueix al canvi climàtic perquè l'escalfament de l'aigua i de la sorra permet que les femelles busquin noves zones de cria on els embrions es poden desenvolupar bé. L'èxit d'aquestes nidificacions depèn directament de la col·laboració ciutadana i científica. L'any passat es van superar la barrera dels 1.000 voluntaris mobilitzats per vigilar els nius, una feina fonamental per evitar la interferència humana en un procés tan delicat. Cal recordar la importància de no molestar els animals si se'n detecta algun a una platja i avisar immediatament les autoritats per assegurar que les postes puguin arribar a bon punt.
0: I reobre la Galeria Apolo del Louvre a París, que ha estat tancada des del 19 d'octubre per quan hi va haver l'anomenat robatori del segle. Uns assaltants van aconseguir endur-se 9 peces de joies de la corona a plena llum del dia en pocs minuts. Isabel Galí.
22: La Galeria Apolo del Louvre, de nou visitable però sense el contingut que la feia famosa, ha reobert buida, posant en evidència el fracàs de fa 9 mesos quan uns lladres vestits d'operaris hi van entrar per la finestra amb una grua des del carrer i van buidar dues vitrines amb les joies de l'emperadriu Eugènia de Montijo. Des del Louvre treballen perquè no torni a passar. El nou president, Christophe Leribaud, explica que s'ha reforçat la seguretat al Louvre per tornar-lo a convertir en el museu més gran del món.
23: Hem instal·lat una reixa al fons de la galeria, sobre aquest balcó. Hem instal·lat més càmeres de seguretat al voltant de l'edifici. Hem assegurat les finestres. Tot perquè tenim l'ambició que el museu sigui més bonic i més acollidor.
22: Construïda per al gaudi del rei sol Lluís XIV, la galeria Apolo llueix ara els murals del pintor Charles Le Brun i el sostre decorat per Eugène Delacroix. Un manifest pictòric del romanticisme destaquen des del Louvre. Es tracta de realçar les joies pictòriques de l'espai, mentre les pedres precioses no apareixen. Els dos detinguts, que estan en presó preventiva, asseguren que van lliurar el botí a un tercer home, de qui no volen revelar la identitat per por de represàlies. La corona imperial, l'única peça recuperada del robatori, es tornarà a exposar, però encara no se sap en quina sala.
10: 3CAT Info.
24: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
2: Obrim l'aula per parlar de com s'explica el franquisme a classe. Coincident amb els 50 anys de la mort de Franco, veiem què en pensen els alumnes del que els diuen els professors i quines iniciatives hi ha perquè els joves entenguin com van ser aquells anys. Acompanyem els alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Josep Pla de Barcelona a visitar la presó Model. Ho fan amb dos guies que són, alhora també, testimonis directes d'aquells anys. La Isabel Alonso i en Carles Vallejo són membres de l'Associació Catalana de Persones Expreses del Franquisme i tenien 18 i 20 anys quan van passar per la presó. Ella per militar en moviments universitaris i ella Comissions Obreres quan el sindicat era il·legal. Fa anys que van a les aules a explicar com es vivia durant aquells temps, uns testimonis que creuen ara són més importants que mai.
4: Han de comprendre que és un sistema que genera molta por, molt silenci, i que no et garanteix ni tan sols que puguis defensar les teves idees a través d'exercir drets constitucionals ara, com són associació, reunió, expressió, etc.
2: Entre els alumnes també comprovem que el franquisme no els queda tan lluny com a vegades sembla. Per la Laia, en Gael i l'Helena forma part de la seva història familiar.
5: A la meva família hi ha tres testimonis. El meu besavi va estar a un camp de concentració franquista i el meu avi i el meu tietavi van estar aquí a Model.
6: Sí, vaig tenir el meu besavi aquí, m'ha seguit tancat.
24: El meu avi va ser un dels fundadors de Comissions Obreres al Baix Llobregat. Va començar a lluitar pels drets dels treballadors, va ajudar companys, va fer organitzacions, es reunien en esglésies i bueno, en una d'aquestes reunions el capellà era republicà però la policia va entrar igualment i el van detindre per primer cop. El van jutjar al TOP, al Tribunal d'Ordre Públic, i el van ficar a Model pues, 90 dies.
2: Més enllà d'aquestes històries familiars, els demanem què en pensen de com se'ls explica el franquisme a classe. A grans trets podem dir que en critiquen dos aspectes. El primer diu que se'n parla tard. Això ho explica la Laia.
5: De la dictadura se'ns parla ara al batxillerat. No tothom arriba al batxillerat. La primària gairebé no es parla d'això. Es parla un munt de la mitjana, que és molt important, òbviament, però repeteix. I ja ho sabem, crec que ara és molt més important altres coses que ens poden afectar realment.
2: Li demanem què en pensa a en Ferran Vital, que és el professor de la matèria.
25: Tot i que això sigui cert, això no vol dir que no es pugui començar a introduir què és una democràcia, què és una dictadura, què va passar a Espanya, què va passar a Catalunya fa 50 anys, qui era Franco, des d'edats molt més matineres, penso que des de quart, cinquè de primària es podria començar a desenvolupar.
2: I el segon aspecte que critiquen diuen que s'explica d'una manera tan acadèmica, només com un seguit de dates i fets, que no els permet fer-se una idea de com es vivia amb Franco.
25: A mi m'han dit amb confiança, profe, expliques molt bé la Guerra Civil, però es nota que ets republicà més que franquista. I dic, home, sí, sempre estaré al costat d'un règim democràtic enfront d'un règim totalitari, ja és això. Però intentem sempre els professors, i així celebro que ho rebin, que intentem ser objectius amb les fonts i amb les qüestions històriques.
2: I una de les alumnes, l'Helena, hi afegeix aquesta reflexió.
24: Sobretot quan comences a tractar el tema de les dictadures, com que es passa per sobre. S'explica la dictadura de Hitler, s'explica Mussolini també una mica per sobre, sobretot s'explica la d'Alemanya, però l'Espanya es nota com encara és molt recent. No sento que s'hagi deixat una empremta lo suficientment gran i profunda, perquè noto que va afectar molt més del que estan explicant.
2: I demanem en Ferran si és veritat que hi ha un excés de zel entre els professors.
25: I és possible que hi hagi docents, hi hagi centres educatius que tenen encara certes reticències a parlar de determinats temes dintre de les aules. Ho hem de perdre aquesta por. Hem de posicionar-nos, com et deia abans, en la defensa dels drets humans i de la ciutadania. I condemnar el règim franquista com el que va ser un règim criminal, un règim que va perseguir les persones que ells consideraven que no entraven dintre del seu arquetip del que era un ciutadà espanyol ideal.
2: 50 anys després de la mort de Franco, aquests alumnes defineixen així qui era el dictador.
6: Primer un militar, un general que va conspirar contra un govern electe i que va decidir que no li agradava i que no havia de ser.
24: Per mi Franco, ho diré com sempre ha sigut el dictador i com una mena d'enemic que quan es va morir es va obrir el vi a la família i es va celebrar.
2: però són conscients que hi ha un auge de l'extrema dreta entre els seus companys, sobretot entre els alumnes més petits, els de secundària. Creuen que l'escola pot ajudar a rebatre-ho amb accions com aquesta, visitant la presó Model.
24: Però sí que sé que hi ha coses que es passen massa per sobre. O sigui, això de veure la Model quan estàs a batxillerat, jo crec que potser a un nen de tercer de l'ESO que va por ahí dient frases franquistes i feixistes, potser li seria més útil que no amb 16 anys venir aquí. Perquè quan ets més petit, potser si tens la impressió de ostres, això és el que passava, potser t'obre els ulls una mica abans.
2: Es tracta de fer pedagogia de la memòria i aquí que els més joves coneguin els escenaris del franquisme o puguin parlar amb testimonis directes té un impacte determinant. Tanquem l'aula.
1: Aula oberta.

0: Esports.
1: 5 minuts fins a 6. Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades.
3: Yeah, my expectations are really high. I think...
4: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
3: I'm here to win things.
2: Una setmana després que el jugador passés la revisió mèdica amb el Barça, l'extrem alemany ha estat per fi presentat com a blaugrana. Adeyemi, de 24 anys, reconeix la importància de Hansi Flick en la seva decisió.
4: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
2: De fet, Flick el coneix de quan el futbolista era el Salzburg austríac i el va fer debutar amb la selecció alemanya absoluta.
0: 3Cat Info.
2: Avui dijous ha estat un dia burocràticament intens a les oficines blaugrana, ja que per allà també hi ha passat l'extrem noruega Caroline Graham, que ha renovat per dues temporades amb el Barça.
5: Como grupo y simplemente eso. Estoy aquí para dar mi todo para que ganamos. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad y siempre hay una responsabilidad un poco más grande a los veteranos que hemos estado muchos años, no solo yo, hay más.
2: I encara relacionat amb el Barça, el precandidat a les últimes eleccions, Marc Síria, no impugnarà els comicis, però ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat. Síria, que es va quedar 90 signatures de passar el tall, ho argumenta a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport, que parcialment li dona la raó. En una compareixença davant els mitjans, Síria ha explicat que cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar, segons assegura, per qüestions formals.
6: La voluntat del soci era clara, que era donar-nos el seu recolzament, i això és el que diu la resolució. Vostè ha de primar el que el soci, la voluntat del soci vol, d'un error merament formal, i això és el que no es va fer. I així es van vulnerar els nostres drets.
0: 3Cat Info.
2: D'altra banda, el defensa de l'Espanyol, Omar Esquilal, li fa balanç de la pretemporada de l'equip.
7: Pues la verdad que muy bien. Mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, de los que nos gustan a nosotros, y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
2: Dissabte, l'Espanyol té un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Harke i la setmana que ve afrontarà nous amistosos, en aquest cas a Anglaterra, contra el Burnley i el Middlesbrough. A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de la migcampista Lauri Requena. Es tracta de la sisena incorporació de l'equip per la pròxima temporada. Lauri arriba del Granada als 36 anys.
0: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
2: El Barça de bàsquet ha anunciat a primera hora de la tarda la setena incorporació de cara a la propera temporada, a part de la del tècnic Alexander Sekulic. És la Dolek Barcelowski, un pivot polonès de 2 metres i 16 centímetres que arriba de l'Unicaja de Màlaga. El Manresa, de la seva banda, incorpora el base Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Té 21 anys i medeix 1 metre i 91 centímetres. En ciclisme, triomf en solitari per a Richard Carapaz al final de la 18a etapa del Tour de França. L'equatorià ha format part d'una escapada i a 3 quilòmetres per la línia de meta, situada al port de primera categoria d'Orsier-Smerlet, ha deixat els seus acompanyants enrere i s'endú la seva primera victòria en aquesta edició. A les primeres posicions del general, tot segueix igual. Tadej Pogacar ha arribat a 4 minuts i 35 segons respecte a Carapaz i manté el mallot groc amb 4 minuts i 32 segons sobre Remco Evenepoel i 6 minuts 51 respecte a Isaac del Toro. Demà, 19a i antepenúltima etapa, l'etapa reina, 128 quilòmetres d'alta muntanya amb sortida a Gap i arribada al mític cim del Dué, de categoria especial. El pilot també haurà de superar un altre port de primera categoria i dos de segona. Pel que fa al tenis, Paula Badosa s'ha classificat per als quarts de final del torneig d'Hamburg, ha superat l'hongarès de Panaud Bardi per 2-16-0, 6-4 i 6-1. Ara s'enfrontarà a l'egípcia Mayar Sherif i la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat eliminada als quarts de final de la Copa del Món davant l'anfitriona Austràlia. El partit ha acabat amb empat a 18 i l'equip espanyol, format per 12 jugadors catalans de 15, ha caigut en la tanda de penals amb un resultat final de 21 a 23.
0: Trescat Info.
8: Bona tarda, són les 6. El tall de Rodalies a Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies durarà com a mínim fins a la setmana que ve. Encara no se saben les causes d'aquest enfonsament del mur de contenció d'un dels pous de les obres. Adif treballa per garantir la seguretat a les vies i als habitatges. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega que hagi intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. En una entrevista a Televisió Espanyola assegura que les seves feines han estat legals i no aclareix l'origen de les joies que la policia li va trobar al despatx. El preu del petroli torna a superar els $100 al barril de Brent per primer cop des del maig, arran de la nova escalada en la guerra de l'Iran amb l'atac dels rebels hutis al Mar Roig contra dos petroliers de l'Aràbia Saudita. Trump amenaça els rebels xiites i aliats de l'Iran amb un càstig més gran. 120 milionaris britànics han demanat al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per ajudar a reduir les desigualtats entre la població. Això mentre Burnham continua prometent més reformes fiscals. Avui mateix, la reducció del 20% dels impostos a pubs i a sales de concerts. La condonació de part del deute del Fla superarà aquesta tarda el primer tràmit al Congrés. La iniciativa pactada entre el govern espanyol i Esquerra Republicana continuarà el seu camí a les Corts amb els vots de tots els partits de la investidura. En el cas de Catalunya equival a 17.000 milions d'euros de deute. La mare del nadó de 6 setmanes maltractat al març a Barcelona contradiu la declaració dels metges i assegura que ja els havia advertit de lesions a la zona anal. També afirma que no va veure cap maltractament del pare, que continua en presó provisional. La fúmiga Clarapeia o Esbatlana entre els caps de cartell d'avui, primer dia del Tingladu de Vilanova i la Geltrú. És dels pocs festivals gestionats des del voluntariat i sense ànim de lucre del panorama musical, que arriba a la seva 18a edició.
2: Esports. Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, de 24 anys, signa per 5 temporades. El Barça femení, per la seva banda, Caroline Graham, signa el seu nou contracte per 2 temporades més. Triomf en solitari per a Richard Carapaz al final de la 18a etapa del Tour de França. Tadej Pogacar manté el mollot groc. Demà, etapa reina del Tour, en final del cim de l'Alp d'Huez. I el Barça de bàsquet ha fet oficial la 7a incorporació de la temporada, la del pivot polonès Oleg Balcerowski, de 2 metres i 16 centímetres, que ve de l'Unicaja de Màlaga.
8: Sol i molta calor aquesta tarda, màximes d'entre 36 i 41 graus al Pla de Lleida i a prop dels 40 al Priorat, al Pla de Bages, a la Ribera d'Ebre i també a la Conca de Tremp. Apareixeran nuvolades als Ports i al Ripollès amb alguns xàfecs.
0: 3CAT Info.
8: Bona tarda, passen gairebé 4 minuts de les 6. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 7.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: El tall de Rodalies a Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies durarà com a mínim fins a la setmana que ve. Encara no se saben les causes d'aquest enfonsament del mur de contenció d'un dels pous de les obres. Adif treballa per garantir la seguretat a les vies i als habitatges propers del barri de Vallbona de Barcelona. Anem ara mateix a conèixer l'última hora respecte a aquesta notícia que us expliquem. Tenim una unitat mòbil amb Matilde Sioane i Cèlia Forment. Bori, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Doncs a hores d'ara hi ha en marxa una reunió entre Adif, el regidor de Nou Barris de Barcelona, Xavier Mercè, i una vintena de veïns del barri de Vallbona. La companyia ferroviària ha confirmat que els habitatges no s'han vist afectats i que el tall de Rodalies s'allargarà com a mínim una setmana més. Els tècnics d'Adif i de l'Ajuntament de Barcelona no han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur després de la inspecció que han fet a la zona. Així ho ha indicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santana.
10: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. Me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenas condiciones.
9: Des del govern, la consellera Sílvia Paneque ha exigit a DIF que es treballi dia i nit per reprendre el servei de Rodalies el més aviat possible. Aquí els tècnics treballen sobre el terreny per estabilitzar la zona de l'Esboranc, que es va produir, recordem, ahir a la tarda, quan va cedir el mur de contenció d'un pou de 30 metres de fondària de les obres de soterrament. La novetat d'avui és que la grua que va caure a l'interior quedarà enterrada perquè retirar-la comportaria més riscos que deixar-la al fons del pou. Les inspeccions de DIF també han confirmat que els edificis de l'entorn no s'han vist afectats i que continuaran monitoritzant cada 24 hores. En Juan, en Benito i la Maria Rosa són veïns de l'edifici més proper a aquesta zona de l'Esboranc.
11: Es como si la grúa se embutía dentro de la tierra, se la tragaba la tierra. Y ahí luego ya empezaron a venir, ya empezaron a venir los bomberos, la Guardia Urbana, los Mossos.
12: Ya te digo, se han pasado toda la noche echando hormigón, toda la noche, con un camión detrás de otro. Bueno, yo no he dormido casi nada.
13: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema. En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no.
9: Per entendre la complexitat del que ha passat, caldria mirar sota terra. Aquest és un dels punts més delicats de tota l'obra perquè s'hi concentren més d'una infraestructura. Hi ha les vies de Rodalies que passen a tocar del riu Besòs, hi ha el túnel soterrat de l'alta velocitat i també el rec Comtal, un antic canal d'aigua que condiciona qualsevol actuació al subsol. A tot això s'hi suma un altre element clau, que seria l'aqüífer del Baix Besòs i del Pla de Barcelona. Aquesta aigua subterrània comença només a 5 metres de profunditat i té un gruix aproximat d'uns 10 metres. Precisament per això, per evitar travessar-la, aquest projecte de soterrament preveu que les noves vies passin a uns 35 metres de fondària, que seria molt per sota d'aquest aqüífer. Així que totes aquestes circumstàncies converteixen qualsevol actuació al subsol en una operació d'alta dificultat.
8: Molt bé, Cèlia, doncs estarem pendents de quan acabi aquesta reunió de DIF amb veïns per si hi ha alguna compareixença en directe per tal de poder ampliar el tema. Gràcies, bona tarda.
9: Fins ara, bona tarda.
8: I Junts per Catalunya, que ha demanat que s'assumeixin responsabilitats polítiques per aquest Esboranc que va aparèixer ahir a les obres de soterrament d'aquestes vies de tren a Montcada i Reixac i que ha obligat a tallar diferents línies, com anem explicant. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
14: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
8: El Congrés Esquerra Republicana demana la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, per donar explicacions sobre l'Esboranc i l'afectació a la xarxa de Rodalies. Passem ara per Madrid perquè l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha trencat el silenci i dos mesos després de ser imputat en el cas Plus Ultra torna a dir que és innocent i que no va fer res per aconseguir el rescat d'aquesta companyia aèria. En la seva primera entrevista que ha concedit a Televisió Espanyola, Zapatero també ha parlat per primera vegada de les joies que li van trobar al seu despatx. Sense entrar en detalls, diu que eren un regal de cortesia que tenia quasi oblidat. Madrid, Tania Tàpia.
15: Zapatero no es mou, manté que és innocent i que només va cobrar per tasques de consultoria i ho va declarar. Tot era legal. Mai va cobrar, diu, per intermediar perquè Plus Ultra fos rescatada pel govern espanyol.
16: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
15: Ni tenia informació abans que ningú del rescat.
16: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior quedaban días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
15: I evita carregar contra el seu amic i empresari Julio Martínez, tot i que ell l'ha acusat de ser...

0: filles, també investigades i pendents encara de declarar, per camuflar pagaments il·lícits.
1: I després d'aquestes explicacions de Zapatero, les reaccions polítiques no s'han fet esperar, mentre que la Moncloa referma el seu suport a l'expresident del govern i demana que respecti la presumpció d'innocència, el Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de prendre el pèl als espanyols i assenyala també com a responsable Pedro Sánchez. Per sumar, Zapatero no ha aclarit cap de les acusacions que se li imputen, Àngel Rafuente.
2: La Moncloa no canvia el pas i de moment continua fent costat a Zapatero. Reiteren el seu suport a l'expresident del govern i demanen que se li respecti la presumpció d'innocència i el dret a defensar-se judicialment. Un suport que no comparteixen des de Sumar. Les explicacions de Zapatero no han convençut el soci de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de la coalició al Congrés, considera que han estat insuficients i que deixen sense resposta moltes preguntes.
3: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
2: En tot cas, les crítiques més aferrissades han arribat un cop més per part de la dreta. El PP ha titllat les explicacions de Zapatero de presa de pèl i Núñez Feijóo insisteix que tot plegat és una estratègia de Sánchez per continuar governant.
4: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer... lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
2: Des del PSOE estan convençuts que l'expresident espanyol completarà i detallarà les explicacions d'avui quan declari davant del jutge. És el seu dret de defensa i cal respectar el procés judicial, diuen des de Ferraz.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: El preu del petroli ha pujat més d'un 4% i torna a superar els $100 al barril de Brent arran de la nova escalada en la guerra de l'Iran cap al Mar Roig. El conflicte s'ha ampliat amb un nou front, l'atac per part dels rebels hutis amb base al Iemen i alineats amb l'Iran contra patrullers de l'Aràbia Saudita. Donald Trump reclama als rebels xiites que s'apartin de la guerra si no volen rebre un càstig major, i el secretari d'Estat Marco Rubio amenaça d'endurir la resposta també contra el règim de Teheran.
6: The president's policy is...
7: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord o bé incompleixen o bé un cop fet volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord. Però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
1: Els Estats Units i l'Iran van firmar, recordeu, el mes passat un acord provisional de pau, però des de fa gairebé dues setmanes s'ataquen de manera mútua i no hi ha cap indici de progressos diplomàtics, malgrat els intents dels mediadors de fer reviure les negociacions. I mentrestant, el Banc Central Europeu, que manté inalterables els tipus d'interès al 2,25%, malgrat que la seva presidenta, Christine Lagarde, admet que hi ha alarma per aquests atacs dels hutis, una circumstància que afectarà les futures decisions de l'organisme, que es vincularan en bona part a l'evolució dels preus de l'energia i al propi conflicte a l'Orient Mitjà. Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Lagarde diu que els tipus d'interès es mantenen congelats en el 2,25% de moment, i aquest, de moment, ha sortit de la seva boca de manera textual. De fet, la presidenta del Banc Central Europeu ha confessat que alguns governadors han posat damunt la taula la possibilitat de pujar avui mateix els tipus d'interès. Tot i que la inflació ha baixat en l'últim mes, a l'organisme monetari li preocupa la volatilitat dels preus del petroli i del gas per culpa de la situació a l'Orient Mitjà. Lagarde veu amb angoixa el nou front d'hostilitats que s'obre ara amb els rebels hutis al Mar Roig.
9: Which is alarming.
10: És alarmant, clarament tindrà un impacte, ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
8: Lagarde diu que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs dels previstos actualment. Per ara, però, diu que aquesta pujada generalitzada dels preus no està arrossegant a l'alça els salaris, i això tranquil·litza momentàniament l'ens monetari.
1: I encara una altra informació abans de l'àrea de servei que afecta Catalunya, perquè la mare del nadó de 6 setmanes maltractat ha contradit la declaració dels metges i ha assegurat que les visites mèdiques ja va comentar que l'infant presentava lesions a la zona anal. També ha afegit que no va veure cap maltractament per part del pare i que si ho hagués vist... l'hauria denunciat. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
11: La dona ha declarat durant prop de 3 hores i ha respost a les preguntes de totes les parts. Ha negat tenir cap implicació amb els maltractaments i assegura que

0: Mai va veure que el pare agredís el nadó. Això sí, ha reconegut que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, i ha afegit que estava plantejant-se separar-se d'ell, una afirmació que es veu reforçada per les cerques que hauria fet amb el seu telèfon mòbil. També ha assegurat que va comentar als metges durant les visites mèdiques que el nadó tenia lesions anals, matèria sobre la que també hauria buscat a internet. Una versió que contradiu totalment la dels facultatius que van declarar la setmana passada. A més, també ha apuntat que després del part, el pare passava molta més estona amb la criatura perquè ella s'estava recuperant del postpart i patia episodis de somnolència. Segons fonts judicials, també hauria sol·licitat establir un règim de visites per veure el nadó, proposta sobre la qual el jutge no s'ha pronunciat, tot i que la fiscalia s'hi ha oposat radicalment. La mare del nadó ha declarat avui per voluntat pròpia perquè, segons el seu advocat, ara es té més informació sobre els fets i també volia ampliar el que va dir anteriorment i perquè, principalment, quan va declarar per primera vegada, no estava en condicions psicològiques de fer-ho.
1: El temps. Gemma Puig.
2: Avui hem arribat a aquest pic de calor i ara mateix les temperatures ja s'han enfilat més que no pas aquests darrers dies. Ja toquem aquests 42 graus a Vinebre, 41 a Torroja del Priorat, 41 a Ascó, al Masroig 40, Falset també 40, Sant Romà d'Abella 40, però encara li queden unes quantes hores a la temperatura anar pujant, sobretot cap a aquest sector de Ponent o també de la Conca de Tremp. Per tant, tocaríem aquests 40 graus o per sobre. Calor, xafogó, per tant, un dia amb unes temperatures disparades i ara mateix ja amb algun primer ruixat que descarrega cap a la Cerdanya, nord del Ripollès, sobretot cap a la Catalunya Nord, però també en aquest sector del Pirineu Oriental. Es mantindrà aquí la inestabilitat, per tant, aquesta tarda tornaríem a parlar d'aquests ruixats puntuals en aquest sector. Alguna gota també es podria deixar escapar cap a la zona dels ports, una mica com ha passat aquests darrers dies. I de cara a aquest divendres, les temperatures continuaran altes, però ja fluixarien una mica. Encara, però, aquest divendres tornarem a arribar als 40, a aquests sectors més càlids. Avisos de calor nocturna i avisos de calor durant el dia. Això sí, durant el cap de setmana, fa dies que no ho anunciem, tindrem aquesta normalització de les temperatures, però això també anirà acompanyat de ruixats i tempestes que poden ser localment intenses.
3: Completem la informació de l'àrea de servei explicant-vos que hi ha un accident entre dos camions a l'AP7 a Banyeres del Penedès en sentit nord que està complicant la circulació en aquest punt. Segons les actualitzacions del Servei Català de Trànsit, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona i més de 3 quilòmetres de congestió.
4: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
1: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
4: A Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més.
1: Ningú t'ho explicarà millor.
3: Un quart i tres minuts de set, la condonació de Catalunya de 17.000 milions d'euros de deute dels fons de liquiditat autonòmic es debat aquesta tarda al Congrés i ho fa 7 mesos després que el govern de Pedro Sánchez aprovés el projecte de llei acordat amb Esquerra. Els 17.000 milions del FLA que la Generalitat no haurà de retornar són gairebé el 20% del seu deute total i representaran un estalvi de 1.500 milions d'euros d'interessos els pròxims anys. El Congrés rebutjarà les esmenes a la totalitat del PP i Vox amb els vots de Junts per Catalunya. Això permetrà que es pugui continuar tramitant la llei. Els de Puigdemont ja han avisat que no es conformaran que es perdoni només una part del deute. El diputat Josep Maria Cruzet n'ha parlat a Matí de Catalunya Ràdio.
5: Estem radicalment en contra que no sigui el 100% de la condonació del deute i per això avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
3: La consellera d'Economia, Alícia Romero, i la diputada d'Esquerra al Congrés, Teresa Jordà, remarquen que l'objectiu final és el nou finançament, però mentre no arriba, defensen com a bon acord la condonació parcial del deute del FLA.
6: No vull deixar de dir que això no pot venir sol, ha de venir acompanyat d'un nou model de finançament que millori el finançament de les comunitats autònomes per a aquelles competències que gestionem.
7: Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera per reforçar una cosa que és tan important com els serveis públics que afecten el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.
3: Junts, en canvi, tornarà a votar aquesta tarda en contra del sostre de despesa que proposa el govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027. Les coses haurien de canviar molt perquè els de Puigdemont aprovin els comptes. L'Estat absorbeix pràcticament la meitat de cada euro addicional que les empreses destinen a millorar el sou dels seus treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat avui per la Pimec. La patronal de la petita i mitjana empresa considera que la no actualització dels paràmetres de l'impost de la renda de persones físiques per part de l'administració pública agreuja la situació econòmica dels assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat d'aquesta patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que a la pràctica això suposa un augment de la pressió fiscal pels ciutadans.
8: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
3: El fenomen que denuncia Pimec es produeix quan les empreses augmenten els salaris per compensar la inflació, però alguns paràmetres de l'IRPF segueixen fixos i, per tant, no s'adapten a la nova situació. Per entendre-ho amb xifres, Pimec estima que de cada 100 euros que puja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i de cotitzacions. Parlem encara de números. 120 milionaris britànics, com l'exfutbol Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos. Creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més, però sí els que obtenen els ingressos del seu patrimoni. Anem a Londres, corresponsal Quim Olivares.
9: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Creuen que això ha de canviar i cal una descentralització de la riquesa dels més rics per reinvertir-la en l'actiu més important del Regne Unit, la seva gent. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, li va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans de ser primer ministre. Sentim-los tots dos.
10: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
11: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
9: Com sentíem, Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com les finançarà sense trencar la disciplina fiscal.
3: I el Parlament de Catalunya aposta perquè els conductors tornin a pagar per circular per les autopistes a través del que es coneix com a vinyeta, una fórmula alternativa als antics peatges de barrera, una taxa ja vigent en alguns països europeus perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la via amb criteris variables com la tipologia de vehicle, les emissions o també el tonatge. Marxem ara cap a les comarques de Lleida perquè han decretat presó provisional i sense fiança per al detingut aquest dilluns per la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El noi de 18 anys se l'investiga, doncs, per un delicte d'homicidi. Júlia Blacar.
12: L'home ha passat este matí a disposició judicial després de quedar detingut dilluns al vespre per la seva presumpta implicació en la mort d'una veïna de Soses. La magistrada ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per al jove que està investigat per un delicte d'homicidi. Els fets van passar dissabte quan la dona de 75 anys havia sortit a passejar la seva gossa i va desaparèixer. Hores més tard es va localitzar el seu cos en un camp de panís amb senyals de violència. Dilluns a la tarda el noi va quedar detingut a Soses mateix i ara s'està intentant esclarir el mòbil del crim.
3: Canviem radicalment de registre, partem de cultura. S'acaba.

0: Els concerts de la Fúmiga, que escoltem en una de les seves últimes actuacions abans del seu comiat, Clara, Peia o Svetlana, obren avui el Tinglado de Vilanova i la Geltrú. L'hora i s'acaba. És la 18a edició d'un festival que manté la seva essència inicial d'estar organitzat des del voluntariat, sense ànim de lucre i de manera autogestionada. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
1: Avui també es podrà escoltar Miquel del Roig i Oc 10. Demà divendres tocaran al recinte del Parc de la Torre d'Enveja els Pets, Maria del Mar Bonet, en Borja Penalba, Nacho Vegas, Fetus, Domingo i Marina Freixas. I el dissabte aposta per la varietat i la reivindicació amb el retorn al festival del grup italià d'ska punk Talco, el punk rock català de Crim, la fusió de música tradicional basca i electrònica de Sune, la Rauxa o All Cru. També es podran veure dos dels integrants de Stay Homes, Klaus Stroink i Guillem Voltó, del grup Ushido. Tot plegat, un ventall de grups i sons que el portaveu del Tinglado, Ricard Llenes, descriu així.
2: Ens fan una proposta diversa que toca diversos estils, des de cançó d'autor a música urbana, també passant pel pop, pel punk, i bé, una de les nostres idees és oferir una proposta que sigui original, que no sembli una fórmula repetida d'altres cartells que veiem a altres festivals, i que l'eix conductor sigui la música en català, no?
1: Part dels beneficis aniran destinats a quatre mitjans de comunicació, els quals volen reconèixer la defensa de la llengua, com Ràdio Arrels, Ona Mediterrània, La Veu del País Valencià i La Directa.
0: Esports. Bona tarda, Ricard Isidro.
3: Bona tarda, Nati. Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. Una setmana després que el jugador passés la revisió mèdica amb el Barça, l'extrem alemany ha estat, per fi, presentat com a blaugrana. Adeyemi, de 24 anys, reconeix la importància de Hansi Flick en la seva decisió de fitxar pel Barça.
4: I couldn't believe it, to be honest.
5: No m'ho podia creure, si et sóc sincer. La temporada passada no va ser la millor i ho vull tornar a dir. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. El Hansi ha estat clau en tot. Em va dir que em volia i m'ha demanat que ho doni tot. Per mi això és important i li estic molt agraït.
4: Honored and thankful for this.
3: De fet, Flick el coneix de quan el futbolista era el Salzburg austríac i el va fer debutar amb la selecció alemanya absoluta.
0: 3CAT Info.
3: Avui dijous ha estat un dia burocràticament intens a les oficines blaugranes, ja que per allà també hi ha passat l'extrem noruega Caroline Graham, que ha renovat per dues temporades amb el Barça.
6: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
3: Caroline Graham té 31 anys, va arribar el 2019 del Wolfsburg i en aquestes 7 temporades ha aconseguit 23 trofeus, entre els quals 7 lligues i 4 Champions.
0: 3CAT Info.
3: D'altra banda, el defensa de l'Espanyol Omar El Hilali ha fet balanç de la pretemporada de l'equip.
7: Pues la verdad que muy bien. Mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, de los que nos gustan a nosotros, y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
3: Dissabte, l'Espanyol té un nou amistós de pretemporada contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Harke i la setmana que ve afrontarà nous amistosos a Anglaterra contra el Burnley i el Middlesbrough. A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de la migcampista Lauri Requena. Es tracta de la sisena incorporació del Badalona Women per la pròxima temporada i arriba del Granada. I en clau internacional, Luka Modric ha renovat amb el Milan per una temporada més. El croat farà 41 anys al mes de setembre.
0: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: El Barça de bàsquet ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada, a part de la d'Alexander Sekulic. És l'Dolek Balcerowski, un pivot polonès de 2 metres i 16 centímetres que arriba de l'Unicaja de Màlaga.
8: Hola a todos los aficionados del Barça. Soy Oleg Balcerowski, el nuevo fichaje. Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero verles muy pronto en nuestros partidos, que podáis disfrutar y nos vemos pronto. Adiós.
3: El Marresa, de la seva banda, incorpora Rafa Villar, provinent de l'Escònia i format al Barça. Té 21 anys i medeix 1,91 centímetres, juga en la posició de base.
0: 3CAT Info.
3: Triomf en solitari per a Richard Carapaz al final de la 18a etapa del Tour de França. L'equatorià ha format part d'una escapada i a 3 quilòmetres per la línia meta situada al port de primera categoria d'Orciers Merlet ha deixat els seus acompanyants enrere i s'endú d'aquesta manera la seva primera victòria en aquesta edició, la segona en un Tour de França.
9: Esta también ha sido una victoria muy luchada, ¿no? Y bueno, no es creo que igual de duro, ¿no? Cada año es más difícil ganar, pero bueno, no, yo creo que la recompensa está aquí y sin más, disfrutar ahora.
3: Tadej Pogačar, tot i arribar a 4 minuts i 35 segons respecte a Carapaz, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts 32 segons sobre Remco i Benepul i 6 minuts 51 segons respecte a Isaac del Toro. Demà, 19a i en penúltima etapa, serà l'etapa reina, 128 quilòmetres dalt de muntanya amb sortida a Gap i arribada al mític cim de l'Alp d'Huez de categoria especial. El pilot també haurà de superar un altre port de primera categoria i dos de segona. L'etapa de dissabte també acabarà a l'Alp d'Huez. En tennis, Paula Badosa s'ha classificat per als quarts de final del torneig d'Hamburg. Ha guanyat l'hongaresa Panna Utbardi als vuitens de final per 2-0. I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat eliminada als quarts de final de la Copa del Món davant l'anfitrió en Austràlia. El partit ha acabat amb empat a 18 i l'equip espanyol, amb 12 jugadors de 15 catalans, ha caigut a la tanda de penals amb un resultat final de 21-23.

0: Són 6:45 del vespre. A aquesta hora us estem explicant que el tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc durarà com a mínim fins a la setmana que ve. Ho ha avançat el número 2 del Ministeri de Transports i ara estem a aquesta hora pendents de conèixer quines són les últimes novetats respecte a aquesta qüestió amb un portaveu d'ADIF i també el regidor de Nou Barris. De seguida, que ens demanin pas, anirem a conèixer quina és l'última hora respecte a aquesta qüestió. Mentrestant, continuem. Una altra qüestió que estem destacant a aquesta hora és que l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha trencat el silenci i ha negat que hagi intervingut en el rescat de la companyia aèria de Plus Ultra. En una entrevista, Televisió Espanyola assegura que les seves feines han estat legals i no aclareix l'origen de les joies que la policia li va trobar al despatx. També us estem explicant que el preu del petroli ha tornat a superar els $100 al barril de Brent per primer cop des del maig, arran de la nova escalada en la guerra de l'Iran amb l'atac dels rebels Houthis al Mar Roig contra dos petroliers de l'Aràbia Saudita. Trump amenaça els rebels xiites i aliats de l'Iran amb un càstig més gran. A partir d'ara, a banda de conèixer quina és l'última hora respecte a aquest esvoranc de Montcada i Reixac, que de seguida ens demanaran pas, també us explicarem fins al punt de les 7 que a Tàrrega demà comença una nova onada de protestes pageses. Diversos sindicats i plataformes tallaran la carretera C14, molt habitual per anar a la costa, per reclamar solucions a la plaga de conills i també a les limitacions que tenen per regar i treballar en algunes zones. Preveuen protestar tots els caps de setmana, divendres i diumenge, fins que prenguin mesures. I, evidentment, també parlarem de calor. Investigadors de la UPC calculen que a Barcelona les altes temperatures nocturnes maten com a mínim un 26% més que la calor diurna. I per atenuar-ho, consideren clau ampliar la quantitat de vegetació que hi ha als carrers i crear incentius fiscals perquè la gent pugui aïllar i, sobretot, climatitzar les cases. El més destacat de la crònica esportiva.
1: Presentacions del Barça. D'una banda, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, de 24 anys, signa per 5 temporades. El Barça femení, Caroline Graham, ha signat el seu nou contracte per 2 temporades més. I el de bàsquet ha fet oficial la 7a incorporació de la temporada, la del pivot polonès Oleg Balcerowski, de 2 metres i 16 centímetres, que ve de l'Unicaja de Màlaga.
0: I pel que fa al temps, sol i molta calor aquesta tarda, màximes d'entre 36 i 41 graus al Pla de Lleida i a prop dels 40 al Priorat, al Pla de Bages, Ribera d'Ebre i també a la Conca de Tremp. Apareixeran nuvolades als Ports i al Ripollès amb alguns xàfecs. En directe, a l'última hora, respecte a aquest tall de Rodalies a Montcada
2: i Reixac. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente. Las causas estamos todavía trabajando, investigando a ver qué ha ocurrido, tenemos que averiguarlo. Estamos con el foco 100% en resolver esta situación grave de emergencia. Pedimos disculpas por todas las molestias que estamos creando a todos los vecinos, a todo el barrio, pero el foco lo tenemos puesto en esto, ¿no? Una vez tengamos resuelto y controlada la situación, podremos dedicar más tiempo a estudiar esto. Es un problema complejo y tenemos que estudiarlo más adelante.
0: Arturo Pastor, subdirector de Construcció d'ADIF.
2: Además, esta mañana lo ha contado el secretario de Estado. Seguimos trabajando, vamos a 24 horas a tope, estamos al 100%. El sábado tendremos una situación mucho más controlada y creemos que en ese momento será el día de anunciar cosas.
3: Senyor Pastor, directe per 3Cat Info. Aquesta és una zona complicada per fer qualsevol tipus d'obra de subsol i conviuen el rec Comtal, hi ha el riu Besòs. Tota aquesta convivència d'elements o altres infraestructures dificulta les obres? I hi ha hagut alguna incidència derivada d'aquesta confluència?
2: És una zona complicada, és una zona compleja, és una zona que tiene un río, toda la geología, bueno, es una geología singular, pero bueno, estamos acostumbrados también a hacer obras en sitios complicados, complejos, hacemos muchos túneles, es decir, sabemos hacer estas obras, sabemos la complicación, y el Recumtal no tiene ningún condicionante más allá de que la obra lo respeta al 100% y ha sido uno de los elementos patrimoniales que más se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar toda la solución, todo el proyecto.
4: Pero los vecinos insisten que la tierra siempre está muy húmeda y que puede ser una de las causas por...
0: Preguntes dels periodistes, la portaveu de DIF.
2: Bueno, la tierra está muy húmeda, no vemos ninguna relación entre el recuntal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis, tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del REC o la proximidad del REC esté relacionada con el incidente.
5: ¿Vale? ¿Y hay riesgo de que haya más incidentes?
2: Bueno, vamos a ver, esto es una pregunta complicada. A ver, riesgo cero no existe en ningún sitio, pero yo creo que estamos en las mejores manos. Tenemos aquí muy buenos técnicos, tenemos muy buenas empresas. Vamos a aprender de esta situación, esto está claro, pero esperamos que no vuelva a ocurrir.
6: Diuen que ha deixat podent donar més informació també de la represa del servei ferroviari?
2: Sí, el dissabte. Cuando hable, bueno, será una comunicación, será vía Ministerio ADIF, se comunicará cómo tenemos de controlar la situación en ese momento, si toda la evolución de aquí a entonces, quedan 48 horas, pues va todo en la línea que todos esperamos y que todos creemos, y entonces ya se podrá proyectar a ver cuándo se puede restituir el servicio ferroviario.
0: El portaveu de DIF explicant quina és l'última hora respecte a aquest esvoranc de grans dimensions que apareix en el soterrament de vies a Montcada i Reixac.
6: Sobretot parlant amb els veïns, encara que sembli poc...
0: Pendents ara de les intervencions de Xavier Mercè, regidor de Nou Barris.
6: Són 300 metres, uns 5 minuts. Preveieu pel que pugui durar aquest tall de posar un servei de bus per fer aquest recorregut?
7: Però la cosa que cal dir, deixeu-me que tiri enrere, quan es va produir aquest enfonsament, la primera cosa que es va preocupar a tots és coordinar els serveis necessaris de DIF, de bombers, de tot, per donar la màxima tranquil·litat als veïns. Un cop vam saber que en principi no hi havia cap afectació, òbviament, en primer lloc, de qüestions personals, ferits, i en segon lloc a les vivendes, el que vam fer va ser demanar, i així ha sigut, que hi hagi un monitoratge perquè al llarg dels propers dies puguem assegurar que això no es produirà. La tercera cosa que ens ha preocupat és restablir, vaja, normalitzar, mantenir els serveis bàsics del barri, del districte. En aquests moments no hi ha cap afectació en mobilitat. Avui ens hem compromès amb els veïns a reforçar el servei de neteja, perquè és cert que la calor i també aquestes obres que ara s'estan produint de reforçament de ciment armat i formigó per tal de, diguem, tapar aquest forat, evidentment podria produir més pols i, per tant, molèsties importants. Per tant, millorar el servei de neteja, que tots volem desitjar que ja quedi millorat de manera estable. També una altra qüestió molt important és crear a partir de demà una oficina d'informació diària perquè els veïns puguin tindre la màxima informació sobre l'evolució dels aconteixements. Evidentment, ens interessa molt a veure el dissabte la informació que tenim sobre l'R2. I també un altre element que heu tret i que és molt important, que és la normalització del cabdal del Rec Condal, que és una peça, jo diria que no només evocativa, sinó molt important en termes mediambientals d'aquí del barri. El tancament que es va fer ahir del Rec Condal estava obligat perquè, a poc que ho heu vist en alguna imatge, l'aigua queia directament dins el forat i, per tant, feia molt difícil la reparació del forat. Per tant, no hi havia més remei que fer-ho. Ho hem fet absolutament de comú acord amb Aigües de Barcelona i amb l'ACA, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, per tal de protegir justament els requeriments mediambientals que té aquest desviu que hem fet. I, per tant, esperem recuperar-lo el abans possible. És més, permeteu-me que digui que és especialment volgut perquè acabem de fer una inversió molt important per tal de recuperar el Rec Condal en els darrers mesos i, per tant, estàvem molt orgullosos de com havia quedat. Per tant, es preocupa moltíssim i tenim també la garantia, ho ha dit ara l'Arturo, que ha estat un requeriment del propi disseny de les obres que el Rec Condal quedi salvaguardat, protegit i, jo diria, que millorat. Bé, el que més ens preocupa en aquests moments és tranquil·litzar els veïns, que tinguin la certesa de que ens estem preocupant absolutament de no hi hagi cap potencial afectació a les vivendes, això és bàsic, i en tot cas esperar l'informe, diguem, de les raons per les quals s'ha produït aquest enfonsament i que, evidentment, estem convençuts de que DIS serà la primera interessada en que no es torni a produir en el futur. Això és una evidència meridiana, no?
3: Senyor Mercè, aquesta oficina de contacte amb els veïns, com es materialitzarà? Són reunions amb ells? Hi haurà unes sessions informatives?
7: Cada dia, de 5 a 7 de la tarda, ara aquí, en el Casal de Barri, hi haurà personal de DIF i personal del districte per poder la informació quotidiana que va sorgint sobre l'evolució de les obres, la informació que tenim, i, evidentment, com que aquestes obres tenen una llarguíssima duració i uns efectes importants sobre el barri, discutirem, parlarem i també procedirem a escoltar tots els elements que fan referència a qüestions col·laterals, que són molt importants i que venen en bona part també com a conseqüència de les obres, pues, el tema de la pols, el tema del moviment de camions, etc. Per tant, serà una oficina d'informació que, òbviament, la prioritat immediata és el que ha passat, però que estic convençut que es parlarà aquí de més coses.
0: Estem escoltant el regidor de Nou Barris, Xavier Mercè, parlant de la creació d'aquesta oficina d'informació per tal de mantenir al dia els veïns sobre l'evolució d'aquesta incidència amb un servei, diguem-ne, de 5 a 7 de la tarda diari amb portaveus d'ADIF i també del districte. Donem, doncs, amb aquestes declaracions per acabar d'aquesta intervenció en directe des de Montcada i Reixac respecte a aquest tall de rodalies per l'aparició, recordem, ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies que durarà com a mínim fins a la setmana que ve. Encara no sabem, tampoc ho han aclarit en aquesta compareixença, les causes d'aquest enfonsament del mur de contenció d'un dels pous de les obres. Ens deia el portaveu de DIF, és una zona complexa a nivell geològic, però com tantes d'altres, i recordava que del risc zero no existeix i que fins dissabte no tindran més informació al respecte. El que més preocupa, deien des del districte de Nou Barris, és que els veïns estiguin tranquils i que no hi haurà una potencial afectació a les seves vivendes. Aquí també la creació d'aquesta oficina perquè estiguin informats en tot moment de com evoluciona i de com s'està treballant. 3CAT Info. Anem a altres qüestions. Gairebé són 3:15 de la tarda, però abans tenim temps encara de passar per la plaça de Sants, perquè s'ha apagat, després de més de 12 hores, la flamarada originada per una fuita de gas a les obres del metro de Sants. Els bombers han donat per acabada la incidència, ja han reparat la fuita i ara treballen per recuperar la normalitat a la zona, que trigarà unes quantes hores. La incidència deixa 8 operaris ferits, 2 d'ells de gravetat. Maria Fernández Noguera.
8: La columna de foc s'ha apagat cap a 11:45 del matí, després de més de 12 hores. Aquesta tarda vindrà una grua de grans dimensions en retirar la màquina perforadora que va provocar la fuita de gas. I no serà fins a la tarda nit que es recuperarà la normalitat aquí a la plaça de Sants i acabaran també les alteracions al trànsit. L'Albert González és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
9: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, estem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
8: Ara mateix hi ha dues investigacions obertes per saber què ha passat. Una per aclarir com és que la màquina perforadora que estava fent treballs per les obres dels accessos del metro va causar una fuita de gas cap a les 3 del migdia d'ahir, i també s'haurà d'investigar per què al cap de 7 hores, a les 10 del vespre, es va produir la deflagració mentre encara s'estava reparant aquesta fuita. Sentim Albert Batlle, tinent d'alcalde de l'àrea de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
10: Estem en un moment del que ens interessava, que era recuperar la normalitat, solucionar la incidència. Això s'ha pogut fer, hem hagut de lamentar aquestes persones que han resultat lesionades, que esperem que es recuperin ben aviat, però el que ara ens interessa és la recuperació de la normalitat. Temps tindrem de poder analitzar les causes que s'han produït i a partir d'aquí també treure les conseqüències que siguin oportunes.
8: Malgrat que la flamarada ha cremat durant tota la nit i hi ha blocs de pisos a tocar, no s'ha hagut de desallotjar ningú i els veïns poden entrar i sortir de casa seva. Això sí, aquí a la plaça de Sants hi ha una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. D'altra banda, els 8 ferits que hi va haver arran de l'explosió evolucionen favorablement.
0: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha trencat el silenci i ha negat haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions a una entrevista de Televisió Espanyola.
11: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
0: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions per aquest rescat i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava Hisenda.
11: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
0: Lamenta també Zapatero de ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel. 6:45 del vespre.
12: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
13: Avui les temperatures ja s'han enfilat més que no pas aquests darrers dies, aquest nou pic de calor amb aquests valors disparats i que ara mateix, encara en alguns casos amb màximes provisionals, 42 graus a Vinebre, 41 a Torroja del Priorat, 41 a Escó, 40 al Masroig, a Falset, a Pantà de Riba-roja, Gandesa 39, a Cardona també 39, calor, xafogó marcada a tota la façana litoral i encara aquestes màximes, sobretot cap al sector de Ponent, que poden pujar una miqueta més. També ja tenim el ruixat aquí mateix, en aquest sector del Pirineu Oriental, Cerdanya, nord del Ripollès, Catalunya Nord, ruixats, tempestes que poden descarregar amb intensitat i també altre cop a la tarda no descartem alguna gota, alguna gotellada cap a la zona dels ports. A la resta es mantindrà aquest cel més clar. Avui la pols sahariana a la baixa i sobretot es anirà notant més de cara als propers dies. Recuperarem aquest cel més blau. Aquest divendres encara amb avisos de calor nocturna i també de calor durant el dia, però ja afluixarà una mica la temperatura. Els valors més alts quedaran fregant, els 39, potser 40 cap a Ponent, però ja començaran a recular a la majoria de comarques. Amb algun ruixat de tarda cap al Pirineu Occidental i serà sobretot el cap de setmana amb aquesta normalització de les temperatures, però també haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats i les tempestes que descarregaran tant dissabte com diumenge.
0: Avui la calorada, que és especialment forta a les terres de Ponent, amb registres que poden superar els 40 graus. A Lleida, les màximes arriben a última hora de la tarda i això té un impacte en la facturació de l'hostaleria, que veu com les terrasses no s'omplen fins ben tard. Lleida, Estela Busoms.
14: Aquesta particularitat meteorològica s'explica perquè a la plana de Lleida pràcticament no hi arriba la marinada. A l'ESR és cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
15: Per tant, la temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar i, per tant, doncs, fins a això, ben bé fins a passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
14: Uns vespres tan calorosos també afecten bars i restaurants perquè es fa difícil asseure's a les terrasses a les hores que normalment estarien més plenes.
16: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem esfenya que no traiem, vaja.
17: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insoportable. Està fora.
18: La gente le cuesta porque mucho calor. Es mucho. La gente sí que está en casa. Y la terrassa, pues la gente viene la última hora, muy tarde, así.
14: La calorada també fa pujar el risc d'incendi. S'han ampliat fins a 7 els espais naturals amb els accessos tancats. S'hi han afegit Montserrat i la Serra del Montsant. El sotsinspector dels agents rurals a la Catalunya Central, Josep Maria Capdevila, diu que les restriccions no són cap caprici i demana que la gent s'informi.
19: Si han d'anar al medi natural, abans d'anar-hi, que mirin si hi ha alguna restricció on volen anar i també que consultin a quines activitats es poden fer i quines no es poden fer a les zones on volen anar.
14: Avui el perill d'incendi és extrem en més de 150 municipis del país.
0: A Barcelona, on avui s'ha viscut la trentena nit tòrrida de l'any, les altes temperatures nocturnes maten més que la calor que fa de dia. És la conclusió a la qual han arribat dos grups d'investigadors de la UPC que estudien els efectes de l'augment de la temperatura a la ciutat des dels anys 70 del segle passat fins ara. Les mínimes, les que es corresponen amb la nit han pujat 3,87 graus, mentre de dia l'increment ha estat de 2,57. Barcelona, Montse Poblet.
20: Els estudis de l'UPC conclouen que la mortalitat causada per la calor nocturna a la ciutat de Barcelona és com a mínim un 26% més elevada que la que provoquen les temperatures altes durant el dia. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys, sobretot dones. Josep Roca és un dels autors dels estudis.
21: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós.
20: Es considera que el risc és significatiu a partir dels 24 graus, però a Catalunya l'alerta per calor nocturna només s'activa a partir dels 27 i es considera perill extrem a partir dels 29. Per reduir l'impacte de la calor que fa la nit en la salut dels barcelonins, els autors d'aquests estudis consideren clau ampliar la quantitat de verd que hi ha als carrers i crear incentius fiscals perquè la gent pugui aïllar i sobretot climatitzar les seves cases.
12: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Minuts ara per la cultura. El boca a orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts dos mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Autonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que escriu Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
22: És fantàstic i no m'ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que Boca Orella està fent miracles. Tiraré endavant. Tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i ja treballa en una nova novel·la. Penélope Cruz i Javier Bardem competiran junts pel Lleó d'Or amb el thriller Búnker a la Mostra de Venècia. La 83a edició del festival del 2 al 12 de setembre també oferirà els nous treballs de grans noms del cinema internacional com Nanni Moretti, Luca Guadagnino o Paul Schrader. Montse Mas.
23: Cruz i Bardem presentaran a Venècia el thriller psicològic Búnker, del francès Florian Zeller, un film sobre un arquitecte que posa en risc el seu matrimoni en construir un búnker per a un magnat. És una de les dues coproduccions espanyoles a competició, al costat del drama romàntic Sucederà esta noche, de Dani Moretti, que no competia al Lido des de finals dels anys 80. També lluitaran pel Lleó d'Or el drama d'espionatge Wild Horse Nine, de Martin McDonagh, amb John Malkovich, i Back in Fastard, de Werner Herzog, amb les germanes Kate i Rooney Mara. L'edició reobre el debat sobre la paritat, ja que de les 20 pel·lícules a la competició principal, només una està dirigida per una dona. És Woman Unknown, de la danesa d'origen egipci Mael Tushi. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany veuen directament de l'actualitat.
24: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
25: I apassionant del cinema.
23: Fora de competició, destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis, també el drama de Paul Schrader sobre un professor de filosofia i la peça de 7 hores de Luca Guadagnino sobre Bernardo Bertolucci. La Mostra de Venècia arrencarà el 2 de setembre amb l'estrena d'Inc, un drama periodístic del britànic Danny Boyle, i acabarà 10 dies després amb la comèdia sobre la ironia del destí, Dio Ride, del director italià Giovanni Veronesi.
0: Us parlem ara d'un manifest d'una cinquantena d'escriptors de les comarques valencianes, de l'Alcoià al Comtat i de la Costera a la Canal, contra la intenció de l'Ajuntament d'Alcúdia de Crespins de canviar el nom de l'Institut Isabel Clara Simó. Segons l'Ajuntament, l'autora d'Alcoi no té vinculació amb el poble i la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. En canvi, els firmants del manifest la qualifiquen com una de les autores més rellevants de la literatura i del pensament contemporani valencià. Asseguren que el nom d'un institut és una declaració de principis, un referent per als joves i les generacions futures i un reconeixement als valors que la societat decideix preservar i també transmetre. Per tant, asseguren mantenir el nom d'Isabel Clara Simó és mantenir viu el compromís amb la cultura, la llengua, el feminisme, l'educació, la igualtat i el pensament lliure que sempre va defensar l'autora.
12: Esports.
0: Saludem el Ricard Isidro. Bona tarda.
1: Bona tarda, Nati. Comencem amb una última hora, que és el comunicat que ha enviat el Futbol Club Barcelona sobre la lesió de Frenkie de Jong. El jugador neerlandès pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i seguirà un tractament conservador. Per tant, no passarà per quiròfan. De Jong va jugar infiltrat a alguns partits del Mundial amb la selecció dels Països Baixos i ara podria estar de baixa entre 4 i 6 mesos.
12: 3CAT Info.
1: En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. Una setmana després que el jugador passés la revisió mèdica amb el Barça, l'extrem alemany està presentat com a blaugrana. Adeyemi, de 24 anys, reconeix la importància de Hansi Flick en la seva decisió de fitxar pel Barça.
2: No m'ho podia creure, si et sóc sincer. La temporada passada no va ser la millor, i ho vull tornar a dir. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. El Hansi ha estat clau en tot. Em va dir que em volia i m'ha demanat que ho doni tot. Per mi això és important, i li estic molt agraït.
3: Honored and thankful for this.
1: De fet, Flick el coneix de quan el futbolista era el Salzburg austríac i el va fer debutar amb la selecció alemanya absoluta.
12: 3CAT Info.
1: Avui dijous ha estat un dia burocràticament intens en les oficines blaugranes, ja que per allà també hi ha passat l'extrem noruega Caroline Graham, que ha renovat per dues temporades amb el Barça.
4: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
1: Graham té 31 anys, va arribar el 2019 del Wolfsburg i en aquestes 7 temporades ha aconseguit 23 trofeus, entre els quals 7 lligues i 4 Champions. D'altra banda, el defensa de l'Espanyol, Omar El Hilali, fa balanç de la pretemporada de l'equip.
5: Pues la verdad que muy bien. Mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, de los que nos gustan a nosotros, y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
1: Dissabte, l'Espanyol té un nou amistós de pretemporada contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Herke i la setmana que ve afrontarà nous amistosos a Anglaterra contra el Burnley i el Middlesbrough. A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de la migcampista Lauri Requena. És la sisena incorporació de l'equip badaloní per la pròxima temporada i arriba del Granada als 36 anys.
6: Bueno, creo que el momento de vida me lo ha pedido. Creo que eso, es un momento vital en el que necesitaba un cambio y siento que Badalona era mi destino favorito para poder pues, iniciar este nuevo proyecto profesional.
1: El Barça de bàsquet ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada, a part de l'Alexander Sekulic, el tècnic. És la Dolek Balcerowski, un pivot polonès de 2 metres i 16 centímetres que arriba de l'Unicaja de Màlaga.
26: Hola a todos los aficionados del Barça. Soy Dolek Balcerowski, el nuevo fichaje. Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero verles muy pronto en nuestros partidos, que podáis disfrutar y nos vemos pronto. Adiós.
1: El Manresa, de la seva banda, incorpora al base Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Té 21 anys i medeix 1,91 m.
12: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: Triomf en solitari per a Richard Carapaz al final de la 18a etapa del Tour de França. L'equatorià ha format part d'una escapada i a 3 km per la línia de meta, situada El port de primera categoria d'Orsiers Merlet ha deixat els seus acompanyants enrere i s'endú d'aquesta manera la seva primera victòria en aquesta edició de la ronda francesa.
7: Esta també ha sido una victòria muy luchada, ¿no? Y bueno, no es creo que igual de duro, ¿no? Cada año es más difícil ganar, pero bueno, no, yo creo que la recompensa está aquí y sin más disfrutar ahora.
1: Tadej Pogacar ha arribat a 4 minuts i 35 segons respecte a Carapaz, però manté el mallot groc de líder amb 4 minuts 32 segons sobre Rinko i Benepul i 6 minuts 51 respecte a Isaac del Toro. Demà es disputarà ja la 19a i antepenúltima etapa del Tour. Seran 128 quilòmetres d'alta muntanya amb sortida a Gap i arribada al mític cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. El pilot també haurà de superar un altre port de primera categoria i dos de segona. L'etapa de dissabte també acabarà a l'Alp d'Huez.
12: Trescat Info.
8: Són les 7, bona tarda.

0: S'investiguen les causes que han provocat l'esvoranc a les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. El tall de Rodalies s'allargarà com a mínim fins a la setmana que ve. L'Ajuntament habilita una oficina d'informació per als veïns i assegura que la prioritat és garantir la seguretat als habitatges. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega que hi hagi intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. En una entrevista a Televisió Espanyola assegura que les seves feines han estat legals i no aclareix l'origen de les joies que la policia li va trobar al despatx. El jutge decreta presó provisional i sense fiança per al detingut per la mort violenta d'una dona a Soses. El Segrià, el noi de 18 anys, se l'investiga per un delicte d'homicidi. Donald Trump diu que estudia un atac massiu contra l'Iran. En una entrevista a Axios, el president dels Estats Units apunta que els bombardejos serien més forts que els que van fer durant l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra a finals de febrer. L'escalada del conflicte ha disparat el preu del petroli fins als $100 al barril de Brent. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%. Lagarde, però, suggereix una futura pujada de tipus en funció de com evolucionin els preus de l'energia i el conflicte a l'Orient Mitjà. Brussel·les multa Google amb 890 milions d'euros per abús de posició dominant. És una sanció doble de la Comissió Europea que acusa la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis en les cerques i restringir l'activitat dels desenvolupadors d'aplicacions. Entre 120.000 i 150.000 persones seguiran cada nit des d'avui i fins dilluns una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Se celebra a primera línia de mar, a Blanes, coincidint amb la Festa Major i està considerat un dels més espectaculars del sud d'Europa.
1: Esports.
2: Frenkie de Jong pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i seguirà un tractament conservador. El jugador neerlandès estarà de baixa de 4 a 6 mesos. Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, de 24 anys, signa per 5 temporades. El Barça femení, Caroline Graham Hansen, ha signat el seu nou contracte per 2 temporades més. El Barça de bàsquet ha fet oficial la 7a incorporació de la temporada, la del pivot polonès Oleg Balcerowski, de 2 metres 16 centímetres, que ve de l'Unicaja de Màlaga. I triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. Tadej Pogacar manté el mallot groc de líder.
0: El nou pic de calor ens ha deixat màximes per sobre dels 40 graus fins a 43 a Vinebre i 42 a Torroja de Priorat. Les tempestes i els ruixats seran localment intensos al Pirineu. A la resta, cel serè, calor i xafogó a la costa. Divendres serà últim dia en què les màximes tocaran els 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara són les 7 i 3 minuts. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Adif assegura que no veu en risc els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'esvoranc que va tenir lloc ahir a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Encara no es coneixen les causes de l'esfondrament, però descarten que tingui relació amb el rec comtal que passa prop de les vies. En busquem l'última hora des de la unitat mòbil amb la Cèlia Forment i el suport tècnic de la Matilde Seoane. Cèlia, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Aquesta tarda hi ha hagut una reunió entre Adif, l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns del barri de Vallbona. Són precisament els que tenen la casa més a prop de l'esvoranc i la companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no s'han vist afectats. Ho ha explicat fa uns minuts Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif.
4: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo, tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, pero no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
3: De moment, ni els tècnics de DIF ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament ahir d'aquest mur de contenció de 30 metres de profunditat després de la inspecció, que han fet aquest matí a la zona. La novetat d'avui és que la grua que va caure a l'interior quedarà totalment enterrada per ciment perquè retirar-la comportaria més riscos que deixar-la al fons del pou. Per entendre la complexitat del que ha passat, hauríem de mirar a sota terra. Aquest és un dels punts més delicats de tota l'obra perquè s'hi concentren més d'una infraestructura, és a dir, hi ha les vies de Rodalies que passen a tocar del riu Besòs, tenim el túnel soterrat d'alta velocitat i també el rec comtal, que és aquest antic canal d'aigua que condiciona qualsevol actuació feta al subsol. A tot això s'hi suma un altre element clau, que seria l'aqüífer del Baix Besòs i del Pla de Barcelona, que aquesta aigua subterrània començaria només a 5 metres de profunditat, té un gruix aproximat de 10 metres i precisament aquestes obres contemplen que cal evitar travessar-la. Aquest projecte de soterrament preveu que les vies passin a uns 35 metres de fondària, que seria ja molt per sota de l'aqüífer. Aquesta és l'explicació de DIF, tot un seguit de circumstàncies que conviuen en aquest espai i que el responsable de DIF assegura que no suposarien cap dificultat per l'obra i que realment no hi ha cap evidència directa que aquest terreny humit hagi pogut causar l'esboranc.
4: No vemos ninguna relación entre el recumtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
3: Des del govern, la consellera Sílvia Paneque ha exigit a través d'un missatge a X, a les xarxes socials, a DIF que es treballi dia i nit, diu, per reprendre el servei de Rodalies el més aviat possible, i a DIF manté que aquest servei de Rodalies no es recuperarà com a mínim fins la setmana vinent. La companyia s'emplaçaria ara ja a dissabte, quan estarà en condicions de donar, diu, més detalls.
0: És l'última hora que ens arriba des del lloc dels fets amb la Cèlia Forment i el suport tècnic de la Matilde Seoane. Gràcies, Cèlia. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: ADIF continua investigant, com dèiem, què ha provocat aquest esfondrament, però alguns experts apunten que la causa podria ser un problema de càlcul o una mala execució que hauria fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bufill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
5: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser doncs, degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
0: Bufill ha afegit que ara caldrà fer un petit peritatge, però ha llançat un missatge de tranquil·litat als veïns dels edificis del voltant.
5: S'hauran de fer sondatges, s'hauran de fer càlculs, s'haurà de fer d'alguna manera com una espècie de peritatge de per què s'ha produït aquest problema i a partir d'aquí doncs sí que s'estan fent les actuacions d'urgència, que és omplir-ho, això és important. També s'està fent un control molt intensiu de que no hi hagi cap moviment a cap estructura, ni a les vies ni als habitatges, perquè bueno, clar, sí que és molt aparatós, però per sort els veïns no han notat cap moviment ni res, llavors cal estar tranquils en aquest sentit.
0: Segons la seva opinió, aquest cas és diferent al del Putxet, on també va aparèixer un esboranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però on no es va ensorrar cap mur. De moment, ADIF diu que continua investigant què ha causat l'incident i, com dèiem, això ha provocat avui diversos retards en el servei. El director de Rodalies, Òscar Playa, ha assegurat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que han ajustat els canvis i que els retards no es tornaran a produir.
6: Han sigut retards molt puntuals. Sí que és veritat que hi ha hagut puntualment un parell de trens que han sofert retard justament per unes adequacions en la gestió dels maquinistes. De fet, hem treballat ja aquest matí perquè això no torni a passar.
0: Segons Playa, tan bon punt ADIF garanteixi la seguretat de la xarxa ferroviària, faran proves de circulació per restablir el servei el més aviat possible.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar és en les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Vallespí les afirmacions més destacades de Zapatero.
7: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
8: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
7: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
8: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior que eran días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
7: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb

0: impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
1: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. Intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
0: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
1: Entrar con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
0: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
1: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
0: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
1: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues, todo tipo de especulaciones.
2: La Moncloa referma el seu suport a l'expresident del govern i demana que es respecti la presumpció d'innocència. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de prendre el pèl als espanyols i assenyala que també com a responsable Pedro Sánchez. Per sumar, Zapatero no ha aclarit cap de les acusacions que li imputen. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La Moncloa no canvia el pas i, de moment, continua fent costat a Zapatero. Reiteren el seu suport a l'expresident del govern i demanen que se li respecti la presumpció d'innocència i el dret a defensar-se judicialment. Un suport que no comparteixen des de sumar. Les explicacions de Zapatero no han convençut el soci de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de la coalició al Congrés, considera que han estat insuficients i que deixen sense resposta moltes preguntes.
4: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
3: En tot cas, les crítiques més aferrissades han arribat un cop més per part de la dreta. El PP ha titllat les explicacions de Zapatero de presa de pèl i Núñez Feijóo insisteix que tot plegat és una estratègia de Sánchez per continuar governant.
5: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
3: Des del PSOE estan convençuts que l'expresident espanyol completarà i detallarà les explicacions d'avui quan declari davant del jutge. És el seu dret de defensa i cal respectar el procés judicial, diuen des de Ferraz.
6: 3CAT Info.
2: Decret en presó provisional i sense fiança per al detingut aquest dilluns per la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El noi de 18 anys se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Júlia Albacar.
7: L'home ha passat este matí a disposició judicial després de quedar detingut dilluns al vespre per la seva presumpta implicació en la mort d'una veïna de Soses. La magistrada ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per al jove que està investigat per un delicte d'homicidi. Els fets van passar dissabte, quan la dona, de 75 anys, havia sortit a passejar la seva gossa i va desaparèixer. Hores més tard es va localitzar el seu cos en un camp de panís amb senyals de violència. Dilluns a la tarda el noi va quedar detingut a Soses mateix i ara s'està intentant esclarir el mòbil del crim.
2: I més qüestions d'aquesta plana de successos. La mare del nadó de 6 setmanes maltractat contradiu la declaració dels metges i assegura que a les visites mèdiques ja va comentar que l'infant presentava lesions a la zona anal. També ha afegit que no va veure cap maltractament per part del pare i que si ho hagués vist l'hauria denunciat. Cristian Roldán.
8: La dona ha declarat durant prop de 3 hores i ha respost a les preguntes de totes les parts. Ha negat tenir cap implicació amb els maltractaments i assegura que mai va veure que el pare agredís el nadó. Això sí, ha reconegut que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca de efecte, i ha afegit que estava plantejant-se separar-se d'ell, una afirmació que es veu reforçada per les cerques que hauria fet amb el seu telèfon mòbil. També ha assegurat que va comentar als metges durant les visites mèdiques que el nadó tenia lesions anals, matèria sobre la que també hauria buscat a internet. Una versió que contradiu totalment la dels facultatius que van declarar la setmana passada. A més, també ha apuntat que després del part, el pare passava molta més estona amb la criatura perquè ella s'estava recuperant del postpart i patia episodis de somnolència. Segons fonts judicials, també hauria sol·licitat establir un règim de visites per veure el nadó, proposta sobre la qual el jutge no s'ha pronunciat, tot i que la fiscalia s'hi ha oposat radicalment. La mare del nadó ha declarat avui per voluntat pròpia perquè, segons el seu advocat, ara es té més informació sobre els fets i també volia ampliar el que va dir anteriorment i perquè, principalment, quan va declarar per primera vegada, no estava en condicions psicològiques de fer-ho.
2: En punt, un quart de 8 del vespre, àrea de serveis a 3CAT Info.
6: El temps.
2: Gemma Puig.
9: Avui hem tingut aquest pic de calor que ha fet pujar la temperatura més que no pas ahir. Hem arribat als 43 graus a Vinebre, 42 a Torroja del Priorat, 41 a Maials, 40 a Lleida, Sant Romà.

0: d'Abella, 41 també a Batea, però a tot arreu ha pujat la temperatura amb aquest ambient càlid i xafogós. Però també aquesta tarda molt i molt pendents d'aquests ruixats, tempestes que han anat descarregant i estones ho han fet amb intensitat, cap a sectors de l'Alt Urgell, Cerdanya, principalment Ripollès, i arribant ja cap a la Garrotxa, per tant, tot aquest sector a l'extrem nord del Pirineu. De moment, els registres fins ara, els 9 litres per metre quadrat a Das, 3 a Molló, 3 a Puigcerdà, 2 a Tírvia i algunes dècimes en altres sectors a l'extrem nord del Pirineu Oriental. On ha descarregat, s'ha notat i força el descens de la temperatura. Per exemple, a Puigcerdà ha passat dels 35 graus als 22 graus ràpidament. Una tarda vespre que vindrà marcada encara amb aquestes restes d'inestabilitat cap al sector del nord-est, a la resta un cel força serè, i aquesta propera nit i matinada tornarem a tenir valors càlids. Altre cop, valors de nit tòrrida cap a comarques de la costa, de forma puntual, nit tropical cap a comarques interiors, en un divendres de sol, de xafogó a la costa, alguns núvols baixos entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Ja deixem una mica enrere aquesta pols sahariana, cada cop el cel serà més blau i divendres a la tarda repetirem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu més occidental. Encara farà calor, tot i que afluixarà una miqueta, encara algun valor cap a ponent podria tocar els 40 graus, ja de forma molt més puntual. I el canvi de temps i el canvi de temperatura arribaria de cara al cap de setmana.
1: Doncs si parlem de calor, atenció, perquè aquesta onada també afecta de ple el País Valencià, on a banda de les temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica. Segons l'Associació Valenciana de Meteorologia, al municipi de Sumacàrcer, a la Ribera Alta, la sensació de xafogó ha arribat als 63 graus. El municipi ha registrat una temperatura de 40,1, però la humitat del 60% ha fet que la sensació tèrmica fos 23 graus superior. Segons dades de l'AEMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, que ha fregat els 44 graus, seguida dels municipis de Villena, amb 43,7, i d'Alcoi, amb 43,2.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: Clar, en plana internacional, Donald Trump diu que està estudiant una gran ofensiva militar contra l'Iran, més gran que l'operació Fúria Èpica amb què va iniciar la guerra contra la República Islàmica el 28 de febrer. El president dels Estats Units ha dit en una entrevista al mitjà digital Axios que els iranians no han patit prou com per tornar a les negociacions. Reitera que les autoritats de Teheran volen negociar, però que no estan preparades per a un acord en aquest moment. Abans de la publicació d'aquesta entrevista, el secretari d'Estat Marco Rubio ha amenaçat d'endurir la resposta contra el règim dels ayatolàs.
3: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord, o bé incompleixen, o bé un cop fet, volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord. Però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
1: Donald Trump també ha amenaçat avui els hutis en un missatge a la seva xarxa Truth. Diu que si tornen a atacar vaixells al Mar Roig, els Estats Units respondran amb atacs a l'Iran i també contra els rebels del Iemen. Les tensions a l'Orient Mitjà han disparat més d'un 7% al preu del petroli. El barril de Brent ja cotitza per sobre dels $100. Amb tot, el Banc Central Europeu manté inalterables els tipus d'interès al 2,25%, malgrat que la seva presidenta, Christine Lagarde, admet que hi ha una alarma pels atacs dels hutis, una circumstància que afectarà les futures decisions de l'organisme, que es vincularan en bona part a l'evolució dels preus de l'energia i el conflicte a l'Orient Mitjà. Brussel·les, Bruno Fortea.
4: Lagarde diu que els tipus d'interès es mantenen congelats en el 2,25% de moment, i aquest, de moment, ha sortit de la seva boca de manera textual. De fet, la presidenta del Banc Central Europeu ha confessat que alguns governadors han posat damunt la taula la possibilitat de pujar avui mateix els tipus d'interès. Tot i que la inflació ha baixat en l'últim mes, a l'organisme monetari li preocupa la volatilitat dels preus del petroli i del gas per culpa de la situació a l'Orient Mitjà. Lagarde veu amb angoixa el nou front d'hostilitats que s'obre ara amb els rebels hutis al Mar Roig.
5: Which is alarming.
6: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
4: Lagarde diu que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs dels previstos actualment. Per ara, però, diu que aquesta pujada generalitzada dels preus no està arrossegant a l'alça els salaris. I això tranquil·litza momentàniament l'ens monetari.
1: I no ens movem de Brussel·les perquè Precisament han multat Google amb gairebé 900 milions d'euros per abús de posició dominant. És una sanció doble de la Comissió Europea que acusa la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis en les cerques i de limitar l'activitat dels creadors d'aplicacions. El gegant tecnològic té ara 2 mesos per fer canvis si no vol haver de pagar més multes. Bruno.
4: La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, acusa Google d'amagar els serveis que ofereixen les empreses de la competència perquè al cercador hi apareguin abans els propis serveis del gegant nord-americà. Passa, per exemple, quan algú entra a internet per comprar un producte i el primer que veu és Google Shopping, o també quan vol reservar un hotel o comprar bitllets d'avió amb Google Flights. Ho ha denunciat el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
5: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
4: Brussel·les també sanciona la multinacional per impedir que els creadors d'aplicacions puguin vendre les seves apps de forma lliure, en plataformes alternatives a Google Play. Els gairebé 900 milions d'euros de multa europea representen, però, només el 0,2% de la facturació global de Google.
2: 3Cat Info.
1: Localitzat el primer niu de temporada de Catalunya de tortuga, careta o bababua. És a l'Estartit, al Baix Empordà, conté 71 ous i l'han trobat aquest matí. S'ha protegit per garantir la seguretat dels ous fins a l'eclosió a Girona. Laia Claret.
7: S'ha localitzat aquest matí a escassos 10 metres de l'aigua i els ous d'aquesta tortuga marina s'han traslladat a una zona més arrecerada. S'ha activat el protocol de protecció coordinat per la Generalitat, el Centre Beta i la Fundació Cram. Efectius del cos d'agents rurals estan fent tasques de custòdia i vigilància del niu i protegint-lo amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Aquest primer niu de la temporada arriba després d'un any de rècord, el passat, el 2025, quan es van arribar a localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'un miler d'ous, dels quals van néixer gairebé 560 tortugues. Unes xifres que van demostrar la consolidació del litoral català com un entorn reproductiu d'aquesta espècie que ha canviat el comportament en les últimes 2 dècades. Històricament, al Mediterrani Occidental només hi venien exemplars joves, però des de fa més de 20 anys s'han començat a detectar postes a les nostres platges, un fenomen que s'atribueix al canvi climàtic perquè l'escalfament de l'aigua i de la sorra permet que les femelles busquin noves zones de cria on els embrions es poden desenvolupar bé. L'èxit d'aquestes nidificacions depèn directament de la col·laboració ciutadana i científica. L'any passat es van superar la barrera dels 1.000 voluntaris mobilitzats per vigilar els nius, una feina fonamental per evitar la interferència humana en un procés tan delicat. Cal recordar la importància de no molestar els animals si se'n detecta algun a una platja i avisar immediatament les autoritats per assegurar que les postes puguin arribar a bon punt.
1: Atenció, perquè l'Hospital Clínic de Barcelona ha implantat més de 300 pròtesis de penis en els últims 4 anys i se situa com el centre amb més intervencions d'aquest tipus a tot l'estat espanyol. Cada any l'hospital fa unes 80 intervencions. La implantació de pròtesi de penis és el tractament indicat per als pacients que tenen disfunció erèctil i que no han respost als tractaments convencionals, com per exemple la medicació oral. Ho explica el responsable de la secció d'andrologia de l'Hospital Clínic, Josep Torramadé.
8: La pròtesi de penis té un benefici en qualitat de vida, perquè estem oferint una solució real a pacients reals. La disfunció erèctil és una entitat molt habitual, és a dir, pot afectar el 50% de la població i que té un gran impacte, inclús psicoemocional, no? Bàsicament, implantem pròtesis de penis en pacients que tenen disfunció erèctil refractària a tractament mèdic, és a dir, que els tractaments mèdics més habituals, com són les pastilles o les injeccions, han fracassat.
1: Molts pacients ja tenen antecedents com diabetis, càncer de pròstata o de bufeta, o també factors de risc cardiovasculars que poden afectar de manera significativa la funció erèctil.
2: 3Cat Info.
1: A Blanes, a la comarca de la Selva, estan de festa major i com cada any s'hi fa el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, un dels millors d'Europa, segons els experts. I competiran 3 pirotècniques de l'Estat, una de Portugal i una de la Xina. Des de l'Ajuntament calculen que ho seguiran des de les platges de la vila cada nit entre 120.000 i 150.000 persones. Blanes, Fèlix Martín.
9: Tot a punt a Blanes per aquest festival de llum, color, fum i molt soroll amb l'esclat dels coets que llançaran des de la punta de Sa Palomera, arran de mar. És la 54a edició del concurs internacional de focs, considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià, al País Basc, que es farà a l'agost. Quique Pérez és el regidor de Fires i Festes de Blanes.
10: Després de 54 anys de concurs, més 100 anys de focs, no deixa de ser un al·licient molt gran per tots els vilatans i tota la gent que ve de fora, no? Tenim 5 empreses les quals hem cregut que és del millor que pot haver-hi.
9: La pirotècnia Hosman d'Ourense farà el primer castell a partir de 2:15 de la nit. El repte és prendre els 5 anys consecutius de lideratge en aquest concurs a Pirotècnia Valenciana, que actuarà diumenge a Blanes.
1: Esports. Amb el David Ubach. David, bona tarda.
11: Bona tarda, esports, que arrenquem amb una última hora relativa al Barça. L'hem sabut fa ben poca estona, i és que Frenkie de Jong pateix un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret, i per guarir aquesta dolència seguirà finalment un tractament conservador. Queda, per tant, descartada d'entrada l'opció quiròfan. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat alguns partits del Mundial, els dos darrers en concret, i ara, seguint aquest tractament conservador, podria estar de baixa entre 3 mesos i mig i 4, aproximadament. També del Barça. Avui sí, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador blaugrana per les 5 properes temporades. Una setmana després que el jugador passés la revisió mèdica amb el Barça, l'extrem alemany l'han presentat com a futbolista del Barça. Té 24 anys i en la seva estrena, si més no davant dels micròfons com a blaugrana, reconeix la importància de Hansi Flick, el tècnic, en la seva decisió.
12: No m'ho podia creure, si et sóc sincer. La temporada passada no va ser la millor i ho vull tornar a dir. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. El Hansi ha estat clau en tot. Em va dir que em volia i m'ha demanat que ho doni tot. Per mi això és important i li estic molt agraït. Honored and thankful for this.
11: De fet, Flick el coneix de quan el futbolista era al Salzburg austríac i el va fer debutar amb la selecció alemanya absoluta. També de l'àmbit blaugrana, avui dijous ha estat un dia burocràticament intens a les oficines blaugranes, ja que també hi ha passat l'extrem noruega del femení, Caroline Graham, que ha renovat contracte per 2 temporades amb l'equip blaugrana. De fet, avui s'ha consumat la firma d'aquesta continuïtat de Graham.
13: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
11: Té 31 anys, Graham va arribar el 2019 al Barça procedent del Wolfsburg, i en aquestes 7 temporades ha aconseguit 23 títols, entre els quals 7 lligues i 4 Champions. I encara relacionat amb el Barça, afegim que el precandidat a les últimes eleccions blaugranes, Marc Síria, no impugnarà els comicis, però ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat. Síria, que es va quedar a 90 signatures de passar el tall, ho argumenta a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport, que parcialment li dona la raó. En una compareixença davant dels mitjans, Síria ha explicat que cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar, segons assegura, per qüestions formals. I del Barça passem ara a l'Espanyol.
14: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
11: El conjunt blanc i blau continuava fent la seva pretemporada ja a casa, a Barcelona, a la ciutat esportiva de Nihar, que de Sant Adrià de Besòs, de fet. I avui ha parlat Omar El Hilali, el defensa blanc i blau, de l'evolució de l'equip en aquesta fase preparatòria.
15: Pues la verdad que muy bien, mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, de los que nos gustan a nosotros, y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
11: Afegim que a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de la migcampista Lauri Requena. La seva sisena incorporació arriba del Granada als seus 36 anys. I en futbol internacional, Luka Modric ha renovat amb el Milan per una temporada més. El croat farà 41 anys al setembre.
14: 3CAT Info.
11: Un minut una mica més encara per parlar en clau poliesportiva. El Barça de bàsquet ha anunciat la seva setena incorporació de cara a la nova temporada. Ahir va ser el tècnic Aleksander Sekulić. Avui hem conegut l'arribada del pivot polonès Oleg Balcerowski, que arriba procedent de l'Unicaja. El Manresa, per la seva banda, incorpora Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Té 21 anys. I en ciclisme, hi ha hagut triomf en solitari per a Richard Carapaz, l'equatorià, a la 18a etapa del Tour de França. L'equatorià ha format part d'una nombrosa escapada del dia que s'ha anat disgregant, i a 3 quilòmetres per a l'arribada, situada al port de primera categoria d'Orsiers Merlet, ha deixat enrere els seus companys i s'endú la seva primera victòria en aquesta edició. A la general, Tadej Pogačar ha arribat a 4 minuts i 35 segons de Carapaz i manté el mallot groc de líder amb el mateix temps respecte del segon que Remco Evenepoel, 4 minuts i 32 segons. Demà, 19a i antepenúltima etapa del Tour. Seran 128 quilòmetres d'alta muntanya amb sortida a Gap i arribada al mític cim d'Alp d'Huez de categoria especial.

0: Ara són 8:15 del vespre.
1: 3Cat Info.
0: I aquests els principals titulars a aquesta hora. Adif assegura que no veu en risc els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'esvoranc que va tenir lloc ahir a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Encara no es coneixen les causes de l'esfondrament, però descarten que tingui relació amb el rec comtal que passa a prop de les vies. També us estem explicant que l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega que hi hagi intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. En una entrevista a Televisió Espanyola assegura que les seves feines han estat legals i no aclareix l'origen de les joies que la policia li va trobar al despatx. Ho ampliem tot plegat de seguida, però fins les 8 del vespre, moment en què començarà el Catalunya Vespre amb l'Agnès Marquès, us explicarem també que la condonació a Catalunya de 17.000 milions d'euros de deute del Fons de Liquiditat Autonòmic es debat aquesta tarda al Congrés, 100 mesos després que el govern de Pedro Sánchez aprovés el projecte de llei acordat amb Esquerra. D'altra banda, a Barcelona avui s'hi ha viscut la 30a nit tòrrida de l'any i les altes temperatures nocturnes maten més que la calor que fa de dia. És una conclusió de l'estudi d'investigadors de l'UPC. I en clau cultural, el Boca Orell ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes, de l'autora desconeguda Laura Autonell, sigui un dels més venuts aquests mesos.
1: Esports.
0: Arribarem quan faltin 5 minuts per les 8. David, de què estem pendents?
2: Doncs de Frenkie de Jong, és el nom propi del dia. Hem sabut fa ben poca estona que pateix un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret i seguirà a partir d'aquí un tractament conservador. El migcampista neerlandès apunta, doncs, a estar de baixa entre 3 mesos i mig i 4 per aquest motiu.
0: I pel que fa als esports, arribaran quan faltin aquests 5 minuts per les 8 i el temps, aquest nou pic de calor, ens ha deixat màximes per sobre dels 40 graus, fins als 43 graus a Vinebre i 42 a Torroja del Priorat. Les tempestes al ruixat seran localment intensos al Pirineu. A la resta, cel serè, calor i xafogor a la costa. Divendres serà últim dia del que les màximes podran arribar a tocar els 40 graus. Ara passen 2 minuts de 8:15 del vespre. Adif assegura que no veu en risc els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'esvoranc, que es va produir ahir en les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Encara no se saben les causes de l'esfondrament, però descarten que tingui relació amb el rec comtal que passa a prop de les vies. I anem en directe amb la unitat mòbil, amb la Matilde Seoane i la Cèlia Forment. Cèlia, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Sí, aquesta tarda hi ha hagut una reunió entre Adif, l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns del barri de Vallbona. Són precisament els que tenen la casa més a prop de l'esvoranc i la companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no s'han vist afectats. Ho ha explicat a Arturo Pastor, que és subdirector de construcció d'Adif.
4: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
3: De moment, ni els tècnics de DIF ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat després de la inspecció que s'hi ha fet aquest matí. L'última novetat és que la grua que va caure a l'interior de l'excavació quedarà definitivament enterrada amb ciment perquè retirar-la comportaria més riscos que no pas deixar-la al fons del pou. Els veïns, però, tenen una explicació diferent. Asseguren que el terreny és molt humit, que això és ben conegut al barri des de fa ja anys i creuen que aquesta podria ser la causa més probable de l'esvoranc.
5: La que estamos más preocupados somos nosotras, que vivimos ahí. La de los otros pisos está más lejos.
6: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río. No hay otra. Si es el río Besoy, el agua va por debajo del río.
3: Això els veïns ho diuen perquè aquí on som és un dels punts més complexos de l'obra de soterrament de les vies, geològicament parlant. I coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec comtal històric i l'aqüífer del Baix Besòs. De fet, aquest aqüífer comença a només 5 metres de profunditat i per això el projecte de DIF ja preveu que les noves vies passin a uns 35 metres de fondària, que seria molt per sota d'aquesta capa d'aigua. Malgrat aquestes condicions, el responsable de DIF insisteix que tots aquests elements estaven previstos ja en el projecte i assegura que de moment no hi hauria cap evidència que relacioni directament el terreny humit amb l'esvoranc.
4: No vemos ninguna relación entre el rec comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
3: A banda d'aquestes hipòtesis, des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha exigit a Adif que treballi dia i nit per restablir el servei de Rodalies, que ara mateix està tallat tan aviat com sigui possible. De moment, però, Adif manté que el servei no es recuperarà com a mínim fins la setmana vinent. La companyia s'ha emplaçat a dissabte per oferir més detalls sobre l'evolució d'aquests treballs i el calendari d'aquesta recuperació del servei ferroviari.
0: És l'última hora que ens arriba de les Branc de Montcada i Reixac amb la Cèlia Forment, amb el suport tècnic de la Matilde Seoane. Gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Junts per Catalunya ha demanat que s'assumeixin responsabilitats polítiques per aquest esvoranc en aquestes obres de soterrament i que ha obligat a tallar diferents línies. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha atribuït l'incident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
7: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
0: Al Congrés, Esquerra Republicana demana la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, per donar explicacions sobre l'esvoranc i l'afectació a la xarxa de Rodalies. I una grua de grans dimensions treballarà en les pròximes hores per treure la màquina perforadora que ahir va provocar una fuita de gas en unes obres de la línia 5 del metro de Barcelona, a l'estació de la plaça de Sants. Els tècnics encara estan investigant què va fallar, perquè a quarts d'11 de la nit es produís una deflagració que va deixar 8 persones ferides. La flama, en forma de torxa, ha estat cremant més de 12 hores fins que aquest migdia ja no sortia gas i s'ha apagat. El tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Albert Batlle, diu que el consistori exigirà explicacions.
8: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
0: L'evolució dels ferits és favorable i el consistori assegura que el trànsit de la zona es reprendrà completament un cop s'hagi fet la maniobra de retirar la màquina. Són 8:15 del vespre. Barcelona posarà en marxa un pla de suport d'uns 100.000 euros pel comerç afectat per l'esvoranc de la línia 9. Jaume Collboni ha anunciat que es farà a través d'un programa directe d'ajuts que oferirà des de bons consums fins a ajuts per al seu fons de comerç. En una entrevista a l'ACN, l'alcalde de Barcelona s'ha compromès a acompanyar els veïns i comerciants fins que el negoci pugui tornar a casa o aixecar la persiana. Jaume Collboni ho deia així.
9: Ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar doncs, aquesta aturada de la seva activitat.
0: Aquest pla municipal de suport s'assumarà als crèdits ja anunciats per la Generalitat, que és la responsable de l'obra.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per a desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar és en les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Vallespí les afirmacions més destacades de Zapatero.
10: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
11: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
10: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
11: Yo no supe en ningún momento cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
10: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
11: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él, y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
10: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
11: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
10: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
11: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. Intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
10: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
11: Entrar con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
10: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
11: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
10: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
11: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues, todo tipo de especulaciones.
0: Més qüestions. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i alguns exalts càrrecs del partit, com els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, han demanat al Tribunal de Comptes que els apliqui l'amnistia pel referèndum de l'1 d'octubre després de l'aval de la justícia europea. Tots ells han presentat un recurs en què acusen l'òrgan fiscalitzador de vulnerar, de manera oberta i flagrant, la sentència del Tribunal de Luxemburg en els tractats comunitaris i diversos articles de la Constitució espanyola que exigeixen l'aplicació de les resolucions judicials. Recordem que el Tribunal de Comptes va decidir dilluns no aplicar l'amnistia de manera immediata i va demanar a les parts que portessin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar per al referèndum sobre la independència de Catalunya el 2017. La sentència de la Justícia Europea, que es va fer pública fa una setmana, descarta que s'hagin utilitzat fons comunitaris per aquest 1 d'octubre i avala plenament l'aplicació de la llei d'amnistia. La condonació a Catalunya de 17.000 milions d'euros del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica es debat aquesta tarda al Congrés, 100 mesos després que el govern de Pedro Sánchez aprovés el projecte de llei acordat amb Esquerra. Els 17.000 milions del FLA que la Generalitat no haurà de retornar són gairebé el 20% del seu deute total i representen un estalvi de 1.500 milions d'euros d'interessos els pròxims anys. El Congrés rebutjarà les esmenes a la totalitat del PP i Vox amb els vots de Junts per Catalunya. Això permetrà que es pugui continuar tramitant la llei. Els de Puigdemont ja han avisat que no es conformen amb que es perdoni només una part del deute. El diputat Josep Maria Cruzet n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
12: Estem radicalment en contra que no sigui el 100% de la condonació del deute i per això avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
0: La consellera d'Economia, Alicia Romero, i la diputada d'Esquerra al Congrés, Teresa Jordà, remarquen que l'objectiu final és que el nou finançament, però mentre no arriben, defensen com un bon acord la condonació parcial del deute del FLA.
13: No vull deixar de dir que això no pot venir sol, ha de venir acompanyat d'un nou model de finançament que millori el finançament de les comunitats autònomes per a aquelles competències que gestionem.
14: Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera per reforçar una cosa que és tan important com els serveis públics que afecten el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.
0: Junts, en canvi, tornarà a votar aquesta tarda en contra del sostre de despesa que proposa el govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027. Les coses haurien de canviar molt perquè els de Puigdemont aprovin els comptes.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Demà comença a Tàrrega una nova onada de protestes pageses. Diversos sindicats i plataformes del món agrari tallaran la carretera C14, molt habitual per anar a la costa, per reclamar solucions a la plaga de conills i a les limitacions que tenen per regar i treballar en algunes zones. Preveuen protestar tots els caps de setmana, divendres i diumenges, fins que prenguin mesures. Lleida, Noelia Caselles.
15: La protesta s'ha convocat entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit i la idea aquest cap de setmana és tallar amb tractors la rotonda que uneix la C14 i l'autovia 2 a Tàrrega. La setmana vinent preveuen desplaçar la protesta a la C12 Maials, al Segrià, que també és una carretera molt habitual per anar a la platja des de Ponent i l'Aragó. Asseguren que els plans contra la plaga de conills no funcionen perquè n'hi ha més que mai. Àlex Foix, de la plataforma Pagesos o Conills.
16: Que s'actuï amb un pla de xoc, que es pugui rebaixar la població d'aquí a que els sembrats neixin, i unes compensacions si hi ha danys, perquè les famílies no podem suportar més aquestes pèrdues que estem patint cada any. No les podem suportar.
15: L'altre front de protesta són les traves per actuar a les àrees protegides per als ocells, les conegudes com a ZEPA. Josep Maria Pijuan, d'Unió de Pagesos.
17: Clar, la teva activitat està molt condicionada. Té més herbicides, no pots tocar un marge, no pots fer un marge, no pots treure... Cada vegada que vols fer alguna cosa, has de demanar permisos, permisos s'eternigen.
15: Afegeixen que aquestes limitacions també incrementen el risc d'incendi i reclamen canvis i compensacions. Les mobilitzacions tenen el suport d'Unió de Pagesos, Assaja, el Gremi de la Pagesia Català, la plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
0: 7:45 del vespre.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
18: Aquest nou pic de calor ens ha portat temperatures disparades fins a 43 graus ha arribat a Vinebre, 42 a Torroja del Priorat, 41 a Maials, Batea, 40 a Sant Romà d'Abella, tot arreu, valors més alts, xafogó marcada a la costa i fruit d'aquesta mateixa calor, nuvolades, ruixats, tempestes que han descarregat amb més intensitat. Des de l'Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, arribant també alguna gota cap a l'Alt Empordà o cap al Pla de l'Estany, estones amb intensitat, amb tempesta, fins i tot amb una mica de calamarsa, i pel que fa als registres de precipitació, doncs de moment destaquem aquests 9 litres per metre quadrat a Das, 3 a Molló, 3 a Puigcerdà, 2 a Tírvia, i a més on ha descarregat la temperatura, doncs ha baixat ràpidament. Aquesta propera nit i matinada, altre cop mantindrem les nits tropicals cap a comarques interiors, algun punt de tòrrida cap a la costa, cost central o també Terres de l'Ebre. En un matí de divendres amb sol, amb algun núvol baix, ja aquesta pols sahariana cada cop menys present, cada cop aquest cel una miqueta més blau, i de cara a divendres encara mantindrem la calor intensa, però ja fluixaria una miqueta. Tot i això, encara algun valor de forma puntual cap a ponent pot tocar aquests 40 graus, però ja serien de forma molt localitzada. El divendres de la tarda, algun ruixat cap al Pirineu i Prepirineu més occidental, i pendents d'aquest canvi de temperatura i també d'aquest canvi de temps que arribaria al cap de setmana. Temperatures molt normalitzades per l'època i, sobretot, molt pendents dels ruixats, les tempestes que tant dissabte com diumenge poden ser localment intenses.
0: Doncs bé, a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia, segons demostren dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat, les temperatures mínimes des nocturnes han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Josep Roca és un dels autors de l'informe.
19: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se. Aquest concepte després veureu que l'anomenem que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament. És l'assassí silenciós, no?
0: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per a la salut. Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes altes altures d'any des que es tenen registres. I una dona de 74 anys ja mor ofegada aquest migdia a les platges de Calafell, al Baix Penedès. Ja són 13 les persones que han mort a la costa catalana des que va començar la campanya de bany a mitjans de juny. Tarragona, Manel Sastre.
20: L'ofegament s'ha produït a la platja de l'Estany Masmel, a Calafell. El telèfon d'emergència 112 ha rebut l'avís poc abans de les 12 del migdia. La dona l'han retirat de l'aigua inconscient i l'han intentat reanimar a la sorra sense èxit. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i bandera verda en aquesta platja. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que el dia 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. A les piscines també hi ha hagut 8 víctimes mortals més i 3 en aigües interiors.
0: L'incendi de la Mierla, que afecta la Sierra Norte, a Guadalajara, continua encara descontrolat a la zona nord-oest, però amb una evolució favorable. El foc, que va començar fa una setmana, ja ha cremat 32.000 hectàrees. Com que l'escenari ha millorat, ja ha permès que els veïns vagin tornant a casa després que les flames obliguessin a evacuar-los. En total, es van desallotjar 34 municipis que de mica en mica han tornat a la normalitat. Ho explica Juan José Fernández, director de l'emergència d'aquest incendi.
21: Ahora mismo podemos considerar que todas las poblaciones que están dentro del perímetro se consideran poblaciones seguras. No obstante, mantenemos ciertas dotaciones de bomberos para protección de estas poblaciones, especialmente aquellas donde todavía queda algunas islas de vegetación verde sin quemar del todo.
0: Els bombers continuen treballant per extingir el foc en un terreny de difícil accés amb molts pendents elevats i en zones amb pinedes que s'acaben convertint en combustible. Mentrestant, també controlen de prop les columnes de fum atiades per les altes temperatures d'aquesta tarda. Això a l'estat espanyol, però a França, un incendi forestal a prop de Bordeus ha obligat a evacuar pràcticament 20.000 persones de manera preventiva. De totes elles, gairebé 9.000 són veïns del poble de Calouet. A la resta són principalment turistes que hi havia a la zona. En aquest incendi hi treballen 700 bombers i, de moment, no ha deixat ferits.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Plana cultural. El Boca Orell ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és fins ara desconeguda, Laura Autonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i que va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Autonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports al seu Taradell natal, l'èxit, que li arriba als 63 anys, l'ha sorprès, però l'ha reformat com a escriptora.
2: És fantàstic i no m'ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el Bocorell està fent miracles. Tiraré endavant, tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que va acabar d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i ja treballa en una nova novel·la. Saltem al teatre, concretament al Maldà, que reivindica una temporada marcada per la memòria, l'actualitat política i la comunitat. Serà en un any de commemoració dels 25 anys dels Pirates, la companyia que gestiona la sala del Barri Gòtic. Ho repassem amb la Marta Vives.
5: La programació 2026-2027 comptarà amb 12 espectacles amb 5 estrenes, 6 retorns i una proposta de dansa. Les obres combinaran una gran varietat de gèneres amb components molt lligats a l'actualitat, com ha explicat el director artístic Adrià Obert.
22: Des de teatre documental a coses molt satíriques, estripades i còmiques, hi ha teatre musical, hi ha molta varietat de gèneres, però és veritat que tots ells tenen components molt polítics, molt lligats amb l'actualitat, i ho fem d'una manera més reposada, no?, com ens permeten les arts escèniques.
5: Entre alguns dels títols hi ha els de consulta familiar, amb què s'inaugurarà la temporada i que tracta sobre els prejudicis al voltant de la sexualitat femenina, la sàtira musical Lo de Jaume I, de la companyia El Celsia, Visília, de la companyia Fatal, sobre la mirada colonial, o Els Oblidats, la nova producció dels Pirates, on Laura Obert donarà veu als personatges secundaris de Shakespeare. A més, la sala fa una aposta pel retorn d'èxits de temporades passades, com Guillermota, de Jordi Prat i Coll, Observin aquests fills de puta, de Duo Fàcil, i Escenes d'una separació, d'Eva Pauné Martínez. El Maldà va tancar la temporada passada amb més d'11.000 espectadors i un 85% d'ocupació.
0: Penélope Cruz i Javier Bardem competiran junts pel Lleó d'Or amb el thriller Bunker de la Mostra de Venècia. La 83a edició del festival, del 2 al 12 de setembre, també oferirà els nous treballs de grans noms de cinema internacional com Nanni Moretti, Luca Guadagnino i Paul Schrader. Montse Mas.
23: Cruz i Bardem presentaran a Venècia el thriller psicològic Bunker del francès Florian Zeller, un film sobre un arquitecte que posa en risc el seu matrimoni en construir un búnker per a un magnat. És una de les dues coproduccions espanyoles a competició, al costat del drama romàntic Sucederà esta noche, de Dani Moretti, que no competia al Lido des de finals dels anys 80. També lluitaran pel Lleó d'Or el drama d'espionatge Wild Horse Nine, de Martin McDonagh, amb John Malkovich, i Buckin' Fastard, de Werner Herzog, amb les germanes Kate i Rooney Mara. L'edició reobre el debat sobre la paritat, ja que de les 20 pel·lícules a la competició principal, només una està dirigida per una dona. És Woman Unknown, de la danesa d'origen egipci Maya Tushi. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany veuen directament de l'actualitat.
24: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
25: I apassionant del cinema.
23: Fora de competició, destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis, també el drama de Paul Schrader sobre un professor de filosofia i la peça de 7 hores de Luca Guadagnino sobre Bernardo Bertolucci. La Mostra de Venècia arrencarà el 2 de setembre amb l'estrena d'Inc, un drama periodístic del britànic Danny Boyle, i acabarà 10 dies després amb la comèdia sobre la ironia del destí Dio Ride, del director italià Giovanni Veronesi.
26: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
27: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
27: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
27: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Poc més de 5 minuts i seran les 8 del vespre. Arribarà al Catalunya Vespre abans, però els esports.
1: Esports.
0: David Tubac, bona tarda.
3: Bona tarda. Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. Pateix un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret i a partir d'aquí seguirà un tractament conservador. Per tant, d'entrada queda descartat el quiròfan, una opció que també es contemplava. De fet, era l'opció preeminent per part del Barça, no així per part del jugador, que acabarà seguint aquest tractament conservador. Un De Jong que, recordem-ho, va jugar infiltrat als dos darrers partits del Mundial amb la seva selecció, els Països Baixos. Sigui com sigui, amb aquest tractament conservador, ara la baixa de De Jong apunta a durar uns 3 mesos i mig o 4, aproximadament. En canvi, avui sí que ha estat el dia Adeyemi al Barça, perquè Karim Adeyemi, l'extrem alemany de 24 anys, ja és oficialment un nou jugador blaugrana fins al 2031. L'anunci s'ha fet oficial avui mateix, el mateix dia que l'han presentat com a nou futbolista blaugrana. Un Adeyemi que ha admès la importància del tècnic Hansi Flick a l'hora de decidir-se a fitxar pel Barça.
4: When I'm honest, I couldn't believe it, to be honest.
6: No m'ho podia creure, si et sóc sincer. La temporada passada no va ser la millor i ho vull tornar a dir. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. El Hansi ha estat clau en tot. Em va dir que em volia i m'ha demanat que ho doni tot. Per mi això és important i li estic molt agraït.
4: Honored and thankful for this.
3: I el Barça també avui ha estat el dia de la firma de la renovació de Caroline Graham, l'extrem noruega que seguirà dues temporades més al Barça, fins al 2028.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
3: Graham té 31 anys, va arribar el 2019 al Barça procedent del Wolfsburg i en les 7 temporades com a blaugrana ha aconseguit 23 títols en total, entre els quals 7 lligues i 4 lligues de campions. Més futbol per parlar de la Lliga Femenina, perquè el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de la migcampista Lauri Requena, que arriba del Granada als seus 36 anys. Requena és la sisena incorporació de l'equip badaloní de cara a la nova temporada. La sentim.
8: Bueno, creo que el momento de vida me lo ha pedido. Creo que eso, es un momento vital en el que necesitaba un cambio y siento que Badalona era mi destino favorito para poder pues, iniciar este nuevo proyecto profesional.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En clau poliesportiva arrenquem parlant de bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada. És la del pivot Oleg Balcerovski, polonès, que arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga.
9: Hola a todos los aficionados del Barça. Soy Oleg Balcerovski, el nuevo fichaje. Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero verles muy pronto en nuestros partidos, que podáis disfrutar y nos vemos pronto. Adiós.
3: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa incorpora Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Té 21 anys. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: 3CAT Info.
3: Per destacar el triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, l'equatorià de l'equip Education First ha format part d'una nombrosa escapada del dia i a 3 quilòmetres de l'arribada, situada al port de primera categoria d'Orsiers Merlet, ha deixat enrere els seus acompanyants i s'endú la seva primera victòria en aquesta edició de la ronda francesa. Així valorava Carapaz aquesta victòria, que ha estat buscada en les darreres etapes.
10: Esta también ha sido una victoria muy luchada, ¿no? Y bueno, no es creo que igual de duro, ¿no? Cada año es más difícil ganar, pero bueno, no, yo creo que la recompensa está aquí y sin más disfrutar ahora.
3: A la general, Tadej Pogačar continua vestint el mallot groc de líder amb el mateix temps de marge respecte del segon, Remco Evenepoel, 4 minuts i 32 segons. Demà, 19a i antepenúltima etapa que podria propiciar variacions a la general. Seran 128 quilòmetres d'alta muntanya amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alt d'Oest de categoria especial. El pilot també haurà de superar un altre port de primera categoria prèviament i dos de segona. L'etapa de dissabte també acabarà a l'Alt d'Oest. En tenis, afegim que Paula Badosa s'ha classificat per als quarts de final del torneig d'Hamburg. Ha guanyat l'hongaresa Pana Utbardi als vuitens en 2-7, 6-4 i 6-1. I ara s'enfrontarà l'egipcia Mayar Sherif.
11: Rodríguez Zapatero diu que les joies trobades al seu despatx van ser un regal de cortesia, però no n'aclareix l'origen. Bona tarda, són les 8.
27: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
11: L'expresident espanyol ho ha dit així en la primera intervenció pública des que està imputat en una entrevista de Televisió Espanyola.
12: Ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más. Fue un fruto de un regalo personal, de una cortesía personal de hace mucho tiempo.
13: ¿De Arabia Saudita?
12: Así de claro. No voy a decir el país.
11: De seguida repassarem els moments més destacats d'aquesta entrevista que arriba, com dèiem, després de 2 mesos de silenci. I destacarem aquest titular que donen investigadors de l'OPC. La calor mata més de nit que de dia i comença a ser perillosa en les nits que la temperatura no baixa de 24 graus. Avui ha tornat a ser un dia de molta calor, especialment a les Terres de l'Ebre i Ponent. També hi anirem i traurem el cap. Tot plegat, si coincideix amb una humitat alta, es pot arribar a tenir una sensació de calor de més de 50 graus. Gemma Puig, bona tarda.
14: Bona tarda. Doncs sí, avui les temperatures s'han enfilat molt. Hem arribat a aquests 43 graus cap a aquest sector de les Terres de l'Ebre, 43 a Vinebre, 42 a Torroja del Priorat, 42 a Ascó, també valors de 40 cap a Ponent, amb temperatures disparades, aquest nou pic de calor que, a més, també ens ha portat, fruit d'aquesta mateixa calor, ruixats, tempestes cap al Pirineu, localment amb certa intensitat. Demà la calor comença una miqueta fluixa. Encara en farà, encara tindrem calor intensa, però sí que es va confirmar en aquest canvi de tendència de cara al cap de setmana, de que haurem d'estar pendents és dels ruixats i les tempestes que podran ser localment intenses.
11: Gràcies, Gemma. En parlarem, com sempre, a tocar de les 9 i avui incorporarem una veu de l'Agència Valenciana de la Meteorologia perquè allà aquestes dues condicions de temporada de temperatura alta i humitat també elevada està fent disparar la sensació tèrmica i en alguns racons, en alguns llocs del País Valencià s'apunta una sensació de gairebé de 60 graus de temperatura. Bé, abans de tot plegat, passarem per l'esvoranc de les obres de Montcada. Encara no se sap com es va obrir el forat, Cèlia Forment.
15: Sí, bona tarda. De moment, ni els tècnics de DIF ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat després de la inspecció que s'hi ha fet avui. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. Els veïns, però, discrepen i continuen convençuts que aquesta podria ser la causa de l'esfondrament. Mentrestant, encara no hi ha data de restabliment del servei de Rodalies.
11: Al Catalunya Vespre parlarem amb Pimec després que avui hagi denunciat que amb la fiscalitat actual de cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això mentre l'agència tributària ha fet aflorar 333 milions d'euros defraudats l'any passat a Catalunya. Mentrestant, al Regne Unit... Ens ho explicarà en Quim Olivares. Un centenar de multimilionaris, com ara l'exfutbolista Gary Lineker, el músic Brian Eno o el cineasta Richard Curtis, creador de Notting Hill o Love Actually, demanen pagar més impostos per reequilibrar la seva societat. Anem ja amb el titular d'esports, David Ubach. Bona tarda.
3: Bona tarda, que passa per un nom propi, el de Frenkie de Jong. Fa ben poca estona que hem sabut ja el diagnòstic del migcampista neerlandès. Té un trencament de lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada, seguirà un tractament conservador, per tant, esquiva el quiròfan al migcampista neerlandès del Barça i això vol dir que s'hauria d'estar de baixa entre 3 mesos i mig i 4 aproximadament, una lesió que el va obligar fins i tot a jugar infiltrat als dos darrers partits del Mundial amb la seva selecció.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Avui, però, el primer que fem és mirar el que acaba de passar al Congrés dels Diputats, perquè ha acabat el primer debat sobre el projecte de llei per a la condonació del deute del Fons de Liquiditat Econòmica, el FLA, ara fa ben pocs minuts. Ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. Doncs bé, en el cas de Catalunya, es condonarien 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del total que deu a les arques espanyoles. Junts i Esquerra votaran a favor de la tramitació de la llei al Congrés, però els juntaires han retret avui els republicans i també el PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Joan Vilaplana, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, Junts votarà en contra de les esmenes a la totalitat de PP i Vox i, per tant, facilitarà que el projecte de llei segueixi el tràmit al Congrés, però encarregat contra republicans i contra socialistes catalans, retraient-los això, que no siguin més ambiciosos. Sentim Josep Maria Cruzet, és el portaveu adjunt dels juntaires al Congrés.
3: Si el FLA ha estat una manera més d'escanyar i ofegar Catalunya, per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
2: Des d'Esquerra, que també ha encarregat contra les esmenes a la totalitat de la dreta i l'extrema dreta, s'han defensat qualificant la mesura de conquesta política dels republicans. Ho ha dit la diputada Teresa Jordà.
4: Per això aquesta condonació és important. No és cap regal, no és cap privilegi, no és cap favor. Quan et retorna una part d'allò que no hauries hagut de pagar mai, això té un altre nom, diem-ne reparació. I aquesta reparació no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: El debat ha començat amb la intervenció del ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, defensant la proposta. Ha argumentat que no beneficia unes comunitats per sobre de les altres, sinó que busca generar un model just.
5: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. No todas afrontan los mismos desafíos de sostenibilidad financiera. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
2: Des del PP han carregat contra el projecte de llei i contra el seu disseny, al·legant que només ha servit per obtenir el suport de Junts i Esquerra a la investidura de Pedro Sánchez, fins i tot ho han titllat de corrupció política. Juan Bravo és diputat del PP.
6: Ni condonen, ni ajuden, ni reforman. Compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente. Y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles. Y cuando se utiliza el dinero de los españoles para comprar el voto de Sánchez, mucha gente a eso le llama corrupción política.
2: En una estona es faran les votacions del ple al Congrés. La previsió és que les esmenes a la totalitat de PP i Vox quedaran rebutjades i que, per tant, el govern espanyol podrà tramitar la proposta. Avui, però, Sánchez també s'endurà un revés, el segon pel que fa als objectius de dèficit en l'últim intent de l'executiu per aprovar-los a la cambra.
1: Gràcies, Joan. Doncs bé, això ha estat el més immediat, el que està passant ara mateix. Abordem, però, el que sens dubte és un dels principals titulars del dia, així ho hem destacat en portada. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero avui ha trencat el seu silenci i ha defensat públicament la seva innocència, tot plegat dos mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i de la troballa de les joies del seu despatx. En una entrevista de televisió espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i d'haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, un regal personal, ha dit, però no ha volgut aclarir qui li va donar. Repassem amb Txell Vallespí les afirmacions més destacades de Zapatero.
7: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
8: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
7: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
8: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior quedaron días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar, es así de claro.
7: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació, tot i això no en fa sang.
8: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
7: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
8: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
7: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
8: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. Intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
7: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
8: Entrar con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
7: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
8: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
7: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
8: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.

0: seu dret a defensar-se judicialment. Les crítiques, però, han vingut de la mà dels socis de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que les explicacions de Zapatero no l'han convençut, perquè han deixat sense resposta moltes preguntes.
1: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
0: Des del PP, Feijóo insisteix que la situació de Zapatero és insostenible i més diu després d'una entrevista pactada sense aclarir ni contestar res. El líder dels populars està convençut que Sánchez ha utilitzat Zapatero per distreure l'opinió pública.
2: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
0: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
3: Yo he visto a un presidente valiente, convencido y que quiere demostrar su inocencia. Estamos en un momento en el que, más que demostrar la culpabilidad, parece que tenemos que demostrar nuestra inocencia.
4: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
0: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions d'avui quan declari davant del jutge.
5: La calor mata més de nit cada dia. Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que no pas les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara a la ciutat, les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus. Això és gairebé un grau i mig més que les diurnes. Montse Poblet, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Han qualificat quanta mortalitat per calor generen les altes temperatures nocturnes en comparació amb la calor del dia?
6: Sí, calculen que com a mínim és un 26% més. El que passa, segons aquests investigadors, és que els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit, quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització, on costa dormir i recuperar-se i no tenen com escapar-se'n. Josep Roca és un dels autors dels informes.
7: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós. No?
6: De fet, el Ministeri de Sanitat considera que la calor és un risc per la salut quan de dia se sobrepassen els 30 graus, però a la nit l'alerta hauria de saltar a partir dels 24 i això no passa. El Meteocat, per exemple, activa l'avís per situació meteorològica de perill per altes temperatures nocturnes a partir dels 27 graus. Us recordo que aquest 2026 a Barcelona ja hem tingut 30 nits tòrrides amb els termòmetres per sobre dels 25. És la sèrie més llarga en aquestes alçades des que es tenen registres.
5: Gràcies, Montse. Hem d'apuntar que la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que ha estat la temperatura màxima avui a tot Catalunya. A Ponent, on també s'ha assolit els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. És una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Per tant, aquestes altes temperatures que es van acumulant cap a la part última del dia, la tarda i el vespre. Júlia Albacar, Lleida, bona tarda.
8: Bona tarda, Agnès.
5: Per exemple, quina temperatura teniu ara?
8: Doncs mira, ara mateix tenim 38 graus, però fa una estona, doncs, com deies, no? M'ha arribat als 40,6 aquí a Lleida. Una temperatura que, com passa sempre a Ponent, doncs es registra ben entrada la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard de Catalunya. És una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Sentim Aleix Serra, que és cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens ho explica millor.
9: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
8: I això, com deies, doncs, té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre quan ja la temperatura baixa una mica.
10: És l'última hora que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem, no, es fenya que que no traiem, vaja.
11: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és

0: Insoportable, està fora.
1: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses, es pot dormir aquí una mica millor que a la costa, la veritat.
2: Doncs, com a mínim, teniu això. Gràcies, Júlia.
1: Bona nit.
2: Bona nit. Bé, malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt encara els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats demà els parcs naturals que ja ho estaven avui i situen en nivell extrem per risc de foc 160 municipis de Catalunya. Oriol Pujadó, bona tarda.
3: Sí, bona tarda. La calor afluixa una mica, diuen els meteoròlegs, però el risc d'incendi es manté pràcticament igual. La falta de pluja i les humitats baixes fan que el risc continuï sent molt a la bona part del país. El mapa dels agents rurals està pintat pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies, el Montsant i també la Serralada de Montserrat. Els agents rurals demanen extremar precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar, sobretot, les restriccions del Pla Alfa. Jordi Passalaigua és cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
3: A banda del Pla Alfa a nivell 4, en aquests espais naturals, aquests 7 que dèiem, i els municipis, el nivell 3, que suposa risc d'incendi molt alt, afectarà 474 municipis de 39 comarques.
2: Adif assegura que no veu en risc els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'esvoranc que es va produir ahir en les obres de soterrament a les vies de Montcada i Reixac. Encara, però, no se saben les causes de l'esfondrament. Descarten, això sí, que tingui relació amb el rec comtal que passa molt a prop de les vies. Unitat Mòbil, Matilde Seoane i Cèlia Forment-Bori. Bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Han de patir els veïns?
5: Doncs aquesta tarda hi ha hagut una reunió entre Adif, l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns del barri de Vallbona. Són precisament els que tenen la casa més a prop de l'esvoranc i la companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no s'han vist afectats, que no corren risc. Ho ha explicat Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif.
6: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
5: De moment, ni els tècnics de DIF ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció, que fa 30 metres de profunditat, després de la inspecció que s'hi ha fet aquest matí. L'última novetat és que la grua que va caure a l'interior de l'excavació quedarà definitivament enterrada amb ciment, perquè retirar-la comportaria més riscos que no pas deixar-la al fons del Pou Agnès.
2: De moment, per tant, Cèlia, no se sap encara què ha provocat exactament aquest esvoranc. S'està investigant, això diuen els tècnics de DIF. Això sí, alguns veïns tenen una teoria, dius.
5: Sí, ells tenen una explicació diferent, ens han explicat, asseguren que el terreny és molt humit, això, diuen, és ben conegut al barri des de fa anys i creuen que aquesta podria ser la causa més probable de l'esvoranc.
7: Las que estamos más preocupadas somos nosotras, que vivimos ahí. La de los otros pisos está más lejos.
8: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río. No hay otra. Si es el río Besoy, el agua va por debajo del río.
5: Això els veïns ho diuen perquè aquí on som és un dels punts més complexos de l'obra de soterrament de les vies, geològicament parlant, eh? I coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i també l'aquífer del Baix Besòs. De fet, aquest aquífer comença només a 5 metres de profunditat i, perquè ens entenguem, el projecte de DIF ja preveu que les noves vies passin a uns 35 metres de fondària, que seria molt per sota d'aquesta capa d'aigua. Malgrat aquestes condicions, malgrat el que diuen els veïns, el responsable de DIF insisteix que tots aquests elements ja estan previstos en el projecte i assegura, en aquesta reunió que han tingut aquesta tarda, que de moment no hi ha cap evidència que relacioni directament el terreny humit amb l'esvoranc.
6: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal
0: y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del REC o la proximidad del REC esté relacionada con el incidente.
5: I des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha exigit a DIF que es treballi dia i nit per restablir el servei de Rodalies tan aviat com sigui possible, Agnès.
2: Què passa mentrestant, Cèlia? Perquè avui ha estat un dia molt complicat de mobilitat per les persones, els usuaris que agafen la línia R2 i també la R11. Hi ha alguna previsió de quan es podrà recuperar aquest servei?
5: Doncs de moment no, però Adif manté que el servei no recuperarà com a mínim fins la setmana vinent. La companyia aquesta tarda ens ha dit s'ha emplaçat a dissabte perquè ofereixi més detalls sobre l'evolució dels treballs i també precisament del calendari d'aquesta recuperació del servei ferroviari.
2: Molt bé, moltes gràcies, Cèlia Forment i Matilde Seoane, des del lloc de on es va obrir ahir, justament a aquesta hora n'informàvem, aquest esvoranc en les obres de soterrament de les vies de tren a Montcada i Reixac. Sí que nosaltres hem volgut preguntar a alguns experts a veure què és el que ha pogut passar. Apunten que la causa podria ser un problema de càlcul o bé una mala execució que hauria fet cedir un mur de les obres. Roger Santaló.
9: Sí, apunten que caldrà fer un peritatge per esbrinar què ha passat, però al darrere hi podria haver un error en la projecció de les forces. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat, que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser doncs, degut a un problema de càlcul. Òbviament es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això clar, és una situació que és molt complexa.
9: Bofill diu que el cas és diferent al del Putxet, on també va aparèixer un esvoranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però on no es va ensorrar cap mur.
2: Gràcies, Roger. Políticament això també està tenint el seu impacte. Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'esvoranc. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
11: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
2: I mentrestant al Congrés, Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre l'esvoranc i també la seva afectació a la xarxa de Rodalies. On també s'està treballant encara aquesta hora és a la plaça de Sants de Barcelona, on ahir, a última hora, es va produir una fuita de gas. És una grua de grans dimensions que està treballant en aquestes hores per treure la màquina perforadora que va provocar aquest incident, Oriol.
3: Sí, els tècnics encara investiguen què és el que va passar exactament, què va fallar, perquè a quarts d'11 de la nit es produís una deflagració que va deixar 8 persones ferides. Recordem que la fuita de gas es va produir al migdia i no va ser fins hores més tard que hi va haver aquesta explosió. La flama, en forma de torxa, ha estat cremant més de 12 hores tota la nit fins que aquest migdia ja ha deixat de sortir gas i, per tant, s'ha apagat. El tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Albert Batlle, diu que el consistori exigirà explicacions.
12: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
3: Dels 8 ferits, l'evolució és favorable. El consistori assegura que el trànsit a la zona més es podrà reprendre completament un cop s'hagi fet aquesta maniobra de retirar la màquina.
2: Gràcies, Oriol. Fem ara una pausa per la publicitat. 5 minutets i arribarem ja a 8:45 de la nit. A la tornada ampliem això que denuncia la Pimec, que de cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
15: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
14: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
16: Uf. Se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
17: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
16: I se't transmet el fred a la mà?
17: Suposo.
16: Oh.
18: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
21: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
20: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
22: Tot el que cantes.
23: Aquest estiu el Nota de Veu dicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
24: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
13: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
2: De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Així es desprèn d'un informe que ha presentat i ha elaborat la Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. Estima que, de fet, de cada 100 euros que puja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent, lògicament, del nivell de renda del treballador, mentre que 44 i 52 euros acaben les arques públiques en concepte d'IRPF i també de cotitzacions. Bé, per ampliar aquesta denúncia que ha fet avui la Pimec, tenim en línia Sílvia Gavarró. Ella és presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de l'organització de Pimec. Bona tarda, senyora Gavarró.
25: Hola, bona tarda.
2: Entenc que aquesta denúncia, aquesta conclusió a la qual arriben després d'aquest informe presentat, el que assenyala principalment és els trams de l'IRPF i la pressió fiscal que tenen els ciutadans, especialment en els trams mitjos, o no?
25: Sí, bueno, mitjos i sobretot també baixos, eh? Nosaltres l'estudi que hem fet és actualitzar la inflació que hi ha hagut del 2020 al 2025, que ha estat un 22,1%, i hem mirat el que sortiria de tributació IRPF si s'hagués actualitzat tant les bases que s'apliquen a les tarifes de l'impost, a l'hora d'aplicar les tarifes, com el que són les reduccions i els mínims personals i familiars. Llavors, tenint en compte això, el que hem vist és que hi ha una diferència que va entre un 2,8 i un 4% de rendiment net de cada persona. És a dir, pel fet de no deflactar ni les tarifes ni aquestes bases que comentem, això provoca que hi hagi un impost encobert, que no el veiem, perquè la gent al final ja estan apujant el sou a partir de l'IPC, però l'efecte final que té és que té molta menys renda disponible. I aquest, dels casos que hem estudiat, va entre un 2,8 i un 4%. Aquesta seria la conclusió. Llavors, això que em preguntava sobre les rendes més baixes, justament, com que aquestes rendes tenen una reducció addicional en la tarifa de l'IRPF, resulta que justament són les que es veuen més perjudicades pel fet de que no s'actualitzin les tarifes. De fet, tenen un increment marginal de tributació que arriba fins al 167% en els trams més baixos, eh? Perquè representa que hi ha unes regles de càlcul que fan que no tributin, però si no s'actualitza l'IPC, al tenir més ingressos representa que salten de tram i finalment acaben tributant quasi bé un marginal del 49% en la part que tributen.
2: Aleshores, quina seria la seva proposta?
25: Sí. Llavors, des de PIMEC reivindiquem? Des de PIMEC reivindiquem que hi hagi una deflactació automàtica tant de la tarifa com de tots els mínims i reduccions que hi ha a l'IRPF. D'aquesta manera, el que s'aconseguiria és que la gent no acabi tributant per una renda que no percep, perquè al final l'únic que fem actualitzant l'IPC és mantenir el poder adquisitiu que teníem. Llavors, per mantenir-lo totalment, el que hem de fer és també deflactar de forma automàtica les tarifes.
2: D'acord, per tant, perquè ho entenguem tots, quan apunta a deflactar, és, diríem, eliminar l'efecte de la inflació, de la pujada general de preus.
25: Exactament. És a dir, actualitzar els valors que tenim a la renda que se'ns van descomptant per determinar la base que farem servir per tributar, doncs que aquests valors també s'actualitzin. De la mateixa manera que s'actualitza el sou brut, que s'actualitzin aquests valors. Perquè al final això que acaba sent? Acaba sent un impost encobert que no està aprovat ni per cap Parlament, ni que s'ha sotmès a votació ni a debat parlamentari. Nosaltres no ho veiem, però la realitat pràctica fa que tributem sobre aquesta quantitat. I després hi ha un efecte addicional que també és l'efecte que té sobre les empreses, perquè, clar, què ens passa? Que per cada 100 euros que se li puja de sou al treballador, aquests 100 euros, ell només en rep entre 48 i 56. I la resta, que ho ha d'assumir l'empresa, se'n va, el que comentava vostè abans, no? Destinat a IRPF i a cotitzacions socials. Llavors, en el fons, ens estan apujant els impostos a tots sense que ens n'adonem. Llavors, el que reivindiquem no és una rebaixa d'impostos, sinó, en aquest cas concret, ja ens està bé que se rebaixin, però en aquest cas en concret, l'únic que reclamem és, diguéssim, que no se'ns apugin a ningú, especialment a les rendes del treball.
2: Clar, i especialment a les rendes més baixes, que són les que es veurien més afectades per això. Quan parlem, quan posen aquest exemple de a pujar el sou per part d'una empresa de 100 euros, estem parlant dels 100 euros bruts que rebria el treballador o del que li costa a l'empresa un augment?
25: O sigui, diguéssim, perquè un treballador rebi 100 euros més, a l'empresa li acaba costant entre 180 i 210 euros de cost. Aquest seria, diguéssim, l'exemple.
2: Entesos. Entesos. Queda clara també la reivindicació que es fa des de la Pimec, justament en un moment en què hi ha molt de debat social de per on s'ha de fer funcionar una mica millor la societat per tal que les classes baixes i les classes mitges no es vegin tan ofegades, tenint en compte com doncs, pugen els preus de l'alimentació, de la cistella, de l'habitatge, etcètera, no? I quina relació hi ha d'aquests preus que pugen amb els salaris que acaben percebent per part de les empreses i posen el focus també doncs, en l'esforç que se suposa no, que això implica també per les empreses, no només que no arribi el que l'empresa proposa, no arribi al 100% en el treballador, sinó també l'esforç que això proposa per una companyia.
25: Exacte, exactament. Sí, sí. De fet, hem xifrat per una pime que tingui uns 10 treballadors, hem avaluat que això tindria un cost d'uns 16.000 euros l'any. Però a banda del cost de l'empresa, aquí la reivindicació general és que estem patint tots, perquè tots percebem una nòmina, no? Tothom qui està treballant i percep una nòmina té aquest cost, diguéssim, fiscal addicional, aquest increment impositiu, no? Que queda disfressat, per això es diu la progressivitat en fred, queda aquest increment impositiu disfressat, no? Perquè no el veiem, però a la pràctica què fa? Que tothom tingui menys renda disponible. I justament els que tenen menys ingressos, que són els que hem valorat amb 18.000 euros, doncs aquests són els que surten més perjudicats. Penseu que hem fet, per exemple, un estudi amb casos específics de nòmines concretes, i un treballador de la neteja que cobra uns 19.000 euros l'any, li suposa la no deflactació de tot el... La tributació que es deriva de l'IRPF li suposa 609, rebre 609 euros menys a l'any.
2: Doncs queda clara la proposta eliminar aquest efecte de la inflació, de la pujada general de preus, per tal que no hi hagi aquesta doble càrrega o nova càrrega impositiva que al final queda encoberta. Doncs moltes gràcies, Sílvia Gavarró, presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Pimec, per ampliar aquesta denúncia que feien aquest matí al Catalunya Vespre, a Catalunya Ràdio.
25: Gràcies a vosaltres.
2: A tot això, mentrestant, l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025. Això és un 13% més que l'any anterior.
9: Sí, la major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions d'euros. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost de patrimoni i de 81 milions en el de transmissions. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'agència tributària té més mitjans per combatre el frau.
0: Anem augmentant la capacitat de l'agència tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'agència tributària amb tots els seus serveis.
9: Aquests impostos en què s'ha detectat més frau, l'impost de successions i donacions, el de patrimoni i el de transmissions, són els tres principals tributs que recapta la Generalitat.
2: Gràcies, Roger. Doncs seguint el fil d'aquestes informacions que us estem explicant, ens aturem un moment al Regne Unit perquè allà Andy Burnham, el primer ministre britànic, ha rebut un missatge que és molt poc habitual d'alguns milionaris britànics. Diuen, demanen, feu-nos pagar més impostos. Un grup de 120 persones riques, com ara l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més, però sí els que obtenen els ingressos del seu patrimoni. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
4: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
6: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
1: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
2: Gràcies, Quim. Doncs això és el que està passant al Regne Unit. Mentrestant, Brussel·les avui ha multat Google amb gairebé 900 milions d'euros per abús de posició dominant. Acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis propis a les cerques i d'amagar la competència. Roger.
9: Això passa quan un vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és, per exemple, Google Shopping. Brussel·les també sanciona Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre-les lliurement. El gegant tecnològic ha de pagar ara aquesta multa doble en dos mesos, però aquests 900 milions d'euros són només el 0,2% de la facturació de Google.
2: El Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evoluciona el conflicte a la zona i també el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents ja ho han plantejat avui i la mateixa presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus d'interès queden congelats de forma momentània, perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
8: That's what...
26: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
7: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
8: Which is alarming.
26: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
7: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
2: El cert és que no sembla que l'escenari internacional hagi d'anar cap a un escenari més tranquil i més calmat. Si més no, si atenem a les declaracions de Donald Trump, avui ha tornat a avaluar tornar a atacar l'Iran de forma massiva, com ja va fer a l'inici de la guerra fa gairebé 5 mesos. Diu que les autoritats de Teheran no estan preparades per a un acord perquè no han patit prou, diu. I per això apunta, en una entrevista al mitjà digital Axios, que estudia una gran ofensiva militar contra la República Islàmica més gran que la de l'operació Fúria Èpica, Ignasi Abad. Aquesta Fúria Èpica és la primera, no?
3: És la primera, la del 28 de febrer, que és l'operació que, recordem, va matar l'ayatolà Khamenei en aquell moment, el funeral del qual el van fer a principis de juliol. Abans de la publicació d'aquesta entrevista, fixa't ja, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ja amenaçava d'endurir la resposta contra el règim dels ayatolàs.
5: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord, o bé incompleixen, o bé un cop fet, volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord. Però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
3: Donald Trump també amenaça els hutis. En un missatge a la seva xarxa Truth Social diu que si tornen a atacar vaixells al Mar Roig, com va passar ahir, els Estats Units respondran amb bombardejos a l'Iran i també contra els rebels del Iemen. Les tensions a l'Orient Mitjà disparen. El preu del petroli ha pujat més d'un 7% avui, encara està cotitzant. El barril de Brent per sobre dels $100 ha arribat al 101 fa poca estona.
2: Gràcies, Ignasi. Encara hi hem d'afegir un element més en aquest escenari internacional, i és el fet que Washington ara condiciona l'acord nuclear amb l'Aràbia Saudita, el que us explicàvem ahir, el fet que la monarquia del Golf Pèrsic comenci a normalitzar la relacions i a tenir vincles diplomàtiques amb Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. És un pacte que Donald Trump busca tancar des del seu primer mandat a la Casa Blanca. Aquesta tarda, la portaveu del govern, Caroline Leavitt, confirmava aquests condicionants.
10: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
2: El govern de Netanyahu considera que si l'Aràbia Saudita signa els acords d'Abraham, serà una oportunitat històrica per a la pau a l'Orient Mitjà. Jerusalem, Jordi Brascó.
11: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina, en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
13: Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
14: Enric Auqué.
15: Sempre m'he posat en risc en tot. Buscava emocions fortes tota l'estona. Tot havia d'anar a gas.
14: L'eclipsi amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
28: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
13: Catalunya Ràdio presenta Rècords.
29: Es queixen d'aquest entrenador.
13: El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
30: Tenim guàrdia seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixes, en el Jocs.
13: Rècords.
23: Per recordar en profunditat Històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
0: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
16: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
16: La llum és dels meus ulls.
23: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu.
0: L'estiu ets tu.
16: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
2: 3:15 de la nit. Us expliquem que a Lleida, la jutge ha enviat a la presó el noi detingut per la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià, el cap de setmana passat. Se li investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
17: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que vivia al mateix poble que la víctima, a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís, força a prop del camí on passejava, amb clars senyals de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
2: Gràcies, Noelia. La mare del nadó de 6 setmanes maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha dit davant del jutge després de declarar-hi per segona vegada. La dona ha reconegut que l'home tractava l'infant amb poca traça i també amb manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Cristian Roldán, bona tarda.
18: Bona tarda.
2: A més, la mare hauria buscat informació sobre lesions anals a internet.
18: Sí, ella ha defensat que va comunicar als mitjans que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge, que asseguraven que les visites eren per altres lesions. Durant la declaració de prop de 3 hores, la dona també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments ni amb cap comportament que hagués pogut causar aquestes lesions.
2: Cristian, apuntem a més detalls sobre com ha anat exactament aquesta jornada d'avui, perquè també ha assegurat que ella no va presenciar mai cap mena de maltractament de l'home cap al nadó.
18: Sí, i ha afegit que si ho hagués vist, ho hagués denunciat. Tot i això, ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous 1 d'octubre seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
2: Gràcies, Cristian. I una dona de 74 anys ha mort ofegada aquest migdia a les platges de Calafell, al Baix Penedès. Ja són amb ella 13, les persones que han mort a la costa des que va començar la campanya d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
19: L'ofegament s'ha produït a la platja de l'Estany Masmel, a Calafell. El telèfon d'emergència 112 ha rebut l'avís poc abans de les 12 del migdia. La dona l'han retirat de l'aigua inconscient i l'han intentat reanimar a la sorra sense èxit. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i bandera verda en aquesta platja. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que el dia 15 de juny va començar oficialment la campanya. Campanya de bany. A les piscines també hi ha hagut 8 víctimes mortals més i 3 en aigües interiors.
0: Catalunya Vespre.
20: We tramp the open moorland in the rainy April weather.
2: La companyia britànica de dansa Hofeschechert estrena dins el festival grec la seva última creació, Theater of Dreams. Explora la ment i el món del subconscient. Es podrà veure avui i demà al Mercat de les Flors. Marta Vives.
21: La companyia ens proposa una immersió en el món dels somnis, la fantasia i el subconscient. Els ballarins de la Hofeschechter fan això tan difícil de posar moviment a les pors, esperances, desitjos i moltes emocions que t'entravessen els somnis com el nostre dia a dia. Ho fan acompanyats d'un petit grup de músics que tocaran en viu una banda sonora molt cinematogràfica típica de les produccions de Schachter, per qui la música és tan important. La companyia londinenca, que porta el nom del seu creador, el coreògraf alemany nascut a Israel, és una de les grans referències de la dansa actual, amb elements que la defineixen com, per exemple,
1: unes coreografies basades en el moviment, molt cinemàtiques, la poesia, també el rerefons polític en les posades en escena i un interès constant en la barreja de disciplines. Avui i demà es pot veure el Mercat de les Flors dins d'un festival grec que aposta de nou per ser aparador dels grans noms de la dansa internacional més rellevant del moment.
2: I tres de les millors pirotècnies de l'Estat, una de Portugal i una de la Xina, competiran des d'aquesta nit a Blanes, a la Selva, al concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran en directe cada nit fins dilluns. Fèlix Martín.
4: Tot a punt a Blanes per aquest festival de llum, color, fum i molt soroll amb l'esclat dels coets que llançaran des de la punta de Sa Palomera, arran de mar. És la 54a edició del concurs internacional de focs, considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià al País Basc, que es farà a l'agost. El repte és prendre els 5 anys consecutius de lideratge en aquest concurs a Pirotècnia Valenciana, que actuarà diumenge a Blanes.
2: 9 minutets i arribarem a les 9, és l'hora dels esports amb David Ubach. Com estàs, David?
6: Què tal?
2: Bona tarda.
6: Bona tarda. Som en aquella hora d'impàs, eh?
2: Aquella, sí, queda... En deixem constància cada dia, eh? Perquè no sabem... Sí. Bona tarda, bona nit. Aviam, sí que us ho sabem ja segur, hi ha diagnòstic per al migcampista del Barça, Frenkie de Jong.
6: Que pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i seguirà un tractament conservador. Per tant, d'entrada es descarta el quiròfan. El jugador neerlandès, recordem-ho, va jugar infiltrat als dos darrers partits del Mundial amb la seva selecció als Països Baixos. I ara, seguint aquest tractament conservador, doncs apunta a estar de baixa d'entrada uns 3 mesos i mig o 4 aproximadament. D'altra banda, de Jong a banda, un altre nom propi del Barça. Avui, finalment, sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, perquè ja és oficialment nou jugador blaugrana. Són 5 temporades fins al 2031. Tot plegat una setmana després que Adeyemi ja passés la revisió mèdica amb el Barça. Avui l'extrem alemany també l'han presentat, té 24 anys i en la seva posada de llarg ha admès la importància de Hansi Flick a l'hora de negociar l'operació i en la seva presa de decisió per venir al Barça.
7: I'm honest, I couldn't believe it, to be honest.
8: No m'ho podia creure, si et sóc sincer. La temporada passada no va ser la millor i ho vull tornar a dir. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. El Hansi ha estat clau en tot. Em va dir que em volia i m'ha demanat que ho doni tot. Per mi això és important i li estic molt agraït.
7: Honored and thankful for this.
6: Avui dijous hem de destacar també que s'ha efectuat la firma de la renovació de l'extrem del femení Caroline Graham, la noruega que renova per 2 temporades més amb el Barça.
9: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
6: Graham, que té 31 anys, va arribar al 2019 i en aquestes 7 temporades de blaugrana ha guanyat un total de 23 títols.
2: També novetats a la selecció del Badalona Women, oi?
6: Sí, que ha anunciat un nou reforç al seu equip. El fitxatge de la migcampista Lauri Requena, sisena incorporació de l'equip badaloní de cara a aquesta propera temporada, arriba del Granada i té 36 anys, una veterana ja per reforçar doncs, el Badalona. Del Barça de bàsquet destaquem que ha anunciat que serà la seva 7a incorporació de cara a la propera temporada. És la del pivot polonès Oleg Balcerowski, que mesura 2 metres i 16 centímetres i arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga.
22: Hola a todos los aficionados del Barça. Soy Oleg Balcerowski, el nuevo fichaje. Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero verles muy pronto en nuestros partidos, que podáis disfrutar y nos vemos pronto. Adiós.
6: El Manresa, de la seva banda, incorpora Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Té 21 anys. Afegim també que el Tour de França ja ho triomfa en solitari per a Richard Carapaz. A la 18a etapa s'ha format de moment una escapada molt nombrosa, de la qual l'equatorià n'ha estat el millor, ha atacat a 3 quilòmetres una mica més de l'arribada al port de primera categoria d'Orsiers-Merret i s'ha acabat enduent la victòria parcial. Tadej Pogačar, a la general, continua com a líder sense canvis importants.
2: Gràcies, David. Fins ara.
6: Fins ara.
2: 5 minuts i mig i arribarem a les 9. Avui volem dedicar uns minuts més del que és habitual a parlar de la situació meteorològica que estem vivint, aquesta onada de calor i aquesta situació tan extrema que es viu en alguns punts del país. Saludem, com sempre, la nostra meteoròloga de capçalera, Gemma Puig. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: I volem incorporar a la conversa també avui a José Ángel Núñez, que és cap de meteorologia de la IMET a València. Bona tarda, José Ángel.
5: Hola, què tal? Bona vesprada.
2: L'onada de calor està afectant també el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica. Abans, Gemma, parlàvem que aquí a Catalunya també ha passat en alguns llocs, no?, que és una combinació que fa que la sensació de calor es dispari més enllà de la sensació d'un real.
3: Sí, és la combinació, és la temperatura d'aixafogor, no?, que tenim aquests valors molt elevats i, a més, tenim una humitat alta, és el que s'anomena la temperatura d'aixafogor i, per tant, és una calor que encara costa més de suportar. Mm. I avui, aquí, al País Valencià, doncs, han tingut aquesta combinació de valors molt alts. Aquí estem acostumats, doncs, a la costa, que tenim valors de 30, 33 graus, amb la humitat, la temperatura d'aixafogor ja és molt alta, però, clar, si el valor de la temperatura s'enfila fins als 40, doncs aquesta temperatura d'aixafogor arriba a aquests nivells màxims.
2: Hem vist, José Ángel, segons l'Associació Valenciana de Meteorologia, que el municipi de Sumacàrcer, això és a la Ribera Alta, la sensació d'aixafogor ha arribat als 63 graus?
5: Bueno, ellos han emitido un tuit diciendo que iban a revisar la estación. No es descartable porque en estaciones de la red de AEMET hemos tenido sensaciones en zonas de la Ribera Alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas. Aquí ya sabéis, en nuestro territorio, que cuando entra la brisa y la marinada, pues justo en ese momento en que la temperatura está muy alta, por encima de 40 y llega aire humo del Mediterráneo, sí que no es descartable pues que haya habido puntualmente algún pico de sensación de calor superior a 50.
2: Heu tingut, segons dades vostres de l'EMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'ha fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7, Alcoi 43,2. A més, José Ángel, aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de vent important de fins a 90 km per hora, oi? José Ángel? S'ha tallat. Gemma, tu sí que ets aquí, oi?
3: Sí, jo sí. Que
2: dèiem que l'altre dia vam tenir un esclafit aquí a l'Hospitalet de Llobregat i és similar, no? Són ratxes les que han tingut
3: sí,
2: allà.
3: Sí, és el mateix
2: és el mateix. Això ha estat a la zona litoral de Santa Pola i Guardamar del Segura i és exactament el mateix, dius.
3: És el mateix, sí, és el mateix fenomen, és aquests cops de vent que moltes vegades no es veu res, que van associats a una tempesta seca i és aquest cop de vent que descarrega de forma, diguéssim, com si baixés directament, és el que ells anomenen un reventón, no? Baixa directament aquest vent de 90-100 i s'emporta i el que fa és, no és un vent en una direcció concreta, sinó que baixa directament i, per tant, arrenca doncs, el que troba per davant de forma, podríem dir, radial, és a dir, per totes bandes, i això és el que ha passat. Això són aquestes tempestes seques, aquests esclafits que van associats a aquesta situació que estem tenint aquests dies, no? De temperatures molt, molt elevades, i llavors aquesta diferència pel que fa a la temperatura, si arriba una miqueta d'aire fred, doncs provoca aquests cops de vent sobtats, molt imprevisibles, i que provoquen doncs, normalment danys, normalment s'emporten doncs, els arbres que troben en aquell lloc.
2: Avui al Catalunya Vespre ja m'ha explicat els riscos que hi ha amb aquestes altes temperatures, especialment de nit, els cops de calor de nit, quan el cos no pot gestionar i no aconsegueix refrescar-se de nit. Què és el que ens espera, Gemma, pels pròxims dies? Hem de continuar tenint aquestes temperatures tan altes o millorarà la cosa?
3: Millorarà la cosa. Aquesta propera nit i matinada encara tenim avisos de calor nocturna, per tant, encara repetirem nits tropicals i també algun punt de puntualment algun valor de nit tòrrida cap a la costa central i també cap a les Terres de l'Ebre. En aquests dos llocs és on encara les temperatures mínimes poden quedar tocant aquests 25 graus. I això és el que comentaves, que costa de dormir, però a més afecta la salut. Demà comença a afluixar una mica la calor. Encara tindríem algun valor de 40, però molt més puntual. Però sí que es va confirmant, doncs, aquest canvi de tendència de cara al cap de setmana. D'una banda, les temperatures afluixaran i força. Per exemple, dissabte les màximes més altes situaran cap als 35-36 graus. Per tant, deixarem força enrere els 42-43 d'avui. Però també és veritat que tindrem molt aire fred a les capes més altes i portem molts dies amb calor acumulada i això el que significa que aquest cap de setmana haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats i de les tempestes que poden ser intenses. Dissabte, Pirineu, Nord-Est, diumenge també en aquest sector, fins i tot de comarques interiors entre Barcelona i Girona. Baixarà encara una mica més la temperatura, però sí que serà una situació complicada. És a dir que venim de molts dies de calor, d'aquestes onades de calor, d'aquests valors disparats, i el cap de setmana haurem d'estar pendents de les tempestes.
10: 3CAT Info.
11: Les 9, bona nit.
10: 3CAT Info.
11: El Congrés aprova el primer pas per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA. Per Catalunya representaria eixugar un deute de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts ha retret Esquerra i PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència dos mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident espanyol ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif assegura que no veu en risc els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'esvorant que va tenir lloc ahir en les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Encara no es coneixen les causes de l'ensorrament, però descarten que tingui relació amb el rec comtal que passa a prop de les vies. Donald Trump diu que estudia un atac massiu contra l'Iran. En una entrevista a Axios, el president dels Estats Units apunta que els bombardejos serien més forts que els que van fer durant l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra, a finals de febrer. L'escalada del conflicte ha disparat el preu del petroli fins als $100 per barril de Brent. Més d'un centenar de milionaris britànics volen pagar més impostos. A través d'una carta han demanat al nou primer ministre, Andy Burnham, que incrementi les taxes a les grans fortunes per ajudar a reduir les desigualtats entre la població. Això mentre Burnham continua prometent més reformes fiscals, avui mateix la reducció del 20% dels impostos a pubs i sales de concert. La mare del nadó de 6 setmanes maltractat al març a Barcelona contradiu la declaració dels metges i assegura que ja els havia advertit de les lesions a la zona anal. També afirma que no va veure cap maltractament del pare, que continua en presó provisional. El jutge decreta presó provisional i sense fiança per al detingut per la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El noi de 18 anys se l'investiga per un delicte d'homicidi. I Penélope Cruz i Javier Bardem competiran pel Lleó d'Or a Venècia en Búnquer de Florian Zeller al costat de nous treballs de cineastes com Nanni Moretti o Martin McDonagh. La 83a edició de la mostra fa un pas enrere en paritat amb només una dona directora entre les 20 pel·lícules a concurs.
10: Esports.
12: Frenkie de Jong pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i seguirà un tractament conservador. El jugador neerlandès estarà de baixa de 4 a 6 mesos. Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany del Borussia de Dortmund, de 24 anys, signa per 5 temporades al Barça femení. Per la seva banda, Carolyn Graham Hansen ha signat el nou contracte per 2 temporades més. I el Barça de bàsquet ha fet oficial la 7a incorporació de la temporada, la del pivot polonès Oleg Balcherovski, de 2 metres 16 centímetres i que ve de l'Unicaja de Màlaga.
11: Les tempestes del Pirineu Oriental a la baixa i marxant mar endins, nit i matinada altre cop tropical i puntualment tòrrida, divendres últim dia que tocarem els 40 graus aquesta setmana. Matí de sol i núvols baixos al litoral sud. A la tarda el vent del sud es reforçarà i tindrem algun ruixat al Pirineu Occidental.
10: 3CAT Info.
11: Ara passen 3 minuts i mig de les 9 de la nit. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
10: 3CAT Info.
11: Acaba de passar, el Congrés ha aprovat la tramitació del projecte de llei per condonar el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA. A Catalunya se li condonarien 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i PP i han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a Republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació del deute. Josep Maria Cruzet és portaveu adjunt de Junts al Congrés.
14: Si el FLA ha estat una manera més d'escanyar i ofegar Catalunya, per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
11: Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política de la formació. Sentim la diputada Teresa Jordà.
15: No és cap favor. Quan et retorna una part d'allò que no hauries hagut de pagar mai, això té un altre nom. diem-ne, reparació. I aquesta reparació no ha caigut del cel. És una conquesta política d'esquerra.
11: En la seva defensa de la proposta, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha afirmat que no beneficia unes comunitats per sobre de les altres, sinó que busca generar un model just.
13: I no totes les comunitats autònomes presenten el mismo nivell de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
11: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho ha titllat de corrupció política. Juan Bravo és diputat del Partit Popular.
16: Ni condonan, ni ayudan, ni reforman. Compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente. Y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles. Y cuando se utiliza el dinero de los españoles para comprar el voto de Sánchez, mucha gente a eso le llama corrupción política.
11: Avui també s'ha fet la segona i última votació pel que fa als objectius de dèficit, el primer pas en la tramitació dels nous pressupostos. La cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, PP i Vox. Pel govern espanyol, això no impedeix la tramitació pressupostària. Canviem de qüestió, però ens mantenim en la plana política. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Ho repassem amb la Txell Vallespí i fem un cop d'ull a les afirmacions més destacades de Zapatero.
17: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
23: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
17: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
23: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior quedó en días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
17: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
23: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
17: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
23: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
17: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
23: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
17: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
23: Entrar con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
17: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
23: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
17: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
23: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues, todo tipo de especulaciones.
11: Per la seva part, la Moncloa referma el seu suport a l'expresident del govern i demana que es respecti la presumpció d'innocència. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de prendre el pèl als espanyols i assenyala també com a responsable a Pedro Sánchez. Per sumar, Zapatero no ha aclarit cap de les acusacions que se li imputen. Madrid, Àngels Lafuente.
24: La Moncloa no canvia el pas i, de moment, continua fent costat a Zapatero. Reiteren el seu suport a l'expresident del govern i demanen que se li respecti la presumpció d'innocència i el dret a defensar-se judicialment. Un suport que no comparteixen des de sumar les explicacions de Zapatero no han convençut el soci de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de la coalició al Congrés, considera que han estat insuficients i que deixen sense resposta moltes preguntes.
25: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
24: En tot cas, les crítiques més aferrissades han arribat un cop més per part de la dreta. El PP ha titllat les explicacions de Zapatero de presa de pèl i Núñez Feijóo insisteix que tot plegat és una estratègia de Sánchez per continuar governant.
0: Sánchez està en manos del senyor Zapatero i el senyor Zapatero està en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer... lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
24: Des del PSOE estan convençuts que l'expresident espanyol completarà i detallarà les explicacions d'avui quan declari davant del jutge. És el seu dret de defensa i cal respectar el procés judicial, diuen des de Ferraz.
10: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
11: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esvoranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara desconeixen què va causar l'ensorrament, però descarten que tingui relació amb el rec comtal que passa a prop de les vies. Ens ho explica la unitat mòbil a Barcelona, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
1: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esvoranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
18: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo, tenemos instrumental.

0: El rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
1: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
0: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'esboranc.
2: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
0: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
3: Precisament sobre l'esboranc, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a una desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
4: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
3: El Congrés d'Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre l'esboranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies. Ara són les 9 i 13 minuts.
5: 3CAT Info.
3: Donald Trump avalua tornar a atacar l'Iran de forma massiva com va fer a l'inici de la guerra fa quasi 5 mesos. Diu que les autoritats de Teheran no estan preparades per a un acord perquè no han patit prou. I per això apunta en una entrevista al mitjà digital Axios que estudia una gran ofensiva militar contra la República Islàmica més gran que la de l'operació Fúria Èpica. Abans de la publicació d'aquesta entrevista, el secretari d'Estat Marco Rubio ja havia amenaçat d'endurir la resposta contra el règim dels ayatolars.
6: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt, ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord o bé incompleixen o bé un cop fet volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord. Però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
3: Donald Trump també ha amenaçat avui els hutis en un missatge a la seva xarxa. Truth Social diu que si tornen a atacar vaixells al Mar Roig, els Estats Units respondran amb bombardejos a l'Iran i també contra els rebels del Iemen. Les tensions a l'Orient Mitjà han disparat més d'un 7% al preu del petroli. El barril de Brent, el de referència a Europa, ja es cotitza per sobre dels $100. Amb tot, el Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evoluciona el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
7: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
8: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
7: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
9: Which is alarming.
8: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
7: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
3: Un minut per sobre d'un quart de 10 de la nit, el temps.
5: El temps.
3: Amb la Gemma Puig.
10: Avui hem tingut una tarda amb més moviment, amb ruixats, amb tronades que han anat descarregant, sobretot cap a l'extrem nord del Pirineu. Fins a 21 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadeses, 5 a Navata, 6 a Olot, 9 a Das, 3 a Puigcerdà, i a més aquests ruixats també en aquestes comarques ha fet que la temperatura baixés i força. En un dia que hem tornat a enfilar-se els termòmetres, hem tingut aquest nou pic de calor amb màximes que han arribat als 43 graus a Vinebre, 42 a Torroja de Priorat, 41 a Maià, 40 a Sant Romà d'Abella. Aquesta proposta propera nit i matinada tornarà a ser càlida, repetirem nit

0: tropical cap a comarques interiors, tòrrida a la costa central i també en algun punt del camp de les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i amb un matí de sol, només amb algun núvol baix a la façana litoral, cada cop aquest cel menys terrós, cada cop una miqueta més blau, i aquest divendres encara farà calor. Mantindrem la calor intensa, però ja afluixarà una miqueta. De forma puntual podem arribar als 40, però ja serà una mica més difícil cap a la Conca de Tremp o cap a Ponent. Encara, però, la temperatura pujarà cap al Pirineu, Prepirineu, i tindrem també algun ruixat o tronada en aquest sector més occidental. A la resta augmentarà una mica la nuvolositat, no descartem alguna gota que hi pot haver cap al prelitoral o cap a la zona dels ports. I el canvi de temps arribaria de cara a dissabte i sobretot també diumenge, amb ruixats i tempestes que haurem d'anar seguint, que seran localment intenses, i baixarà la temperatura. Es notarà i força. Sobretot cap a l'interior deixarem enrere els 40 i les màximes més altes se situaran cap als 35 o 36 graus.
1: 3Cat Info.
2: Més qüestions. La mare del nadó de 6 setmanes maltractat contradiu la declaració dels metges i assegura que les visites mèdiques ja va comentar que l'infant presentava lesions a la zona anal. També ha afegit que no va veure cap maltractament per part del pare i que si ho hagués vist l'hauria denunciat. Cristian Roldán.
3: La dona ha declarat durant prop de 3 hores i ha respost a les preguntes de totes les parts. Ha negat tenir cap implicació amb els maltractaments i assegura que mai va veure que el pare agredís el nadó. Això sí, ha reconegut que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte. I ha afegit que estava plantejant-se separar-se d'ell. Una afirmació que es veu reforçada per les cerques que hauria fet amb el seu telèfon mòbil. També ha assegurat que va comentar als metges durant les visites mèdiques que el nadó tenia lesions anals, matèria sobre la que també hauria buscat a internet. Una versió que contradiu totalment la dels facultatius que van declarar la setmana passada. A més, també ha apuntat que després del part, el pare passava molta més estona amb la criatura perquè ella s'estava recuperant del postpart i patia episodis de somnolència. Segons fonts judicials, també hauria sol·licitat establir un règim de visites per veure el nadó, proposta sobre la qual el jutge no s'ha pronunciat, tot i que la fiscalia s'hi ha oposat radicalment. La mare del nadó ha declarat avui per voluntat pròpia perquè, segons el seu advocat, ara es té més informació sobre els fets i també volia ampliar el que va dir anteriorment i perquè, principalment, quan va declarar per primera vegada, no estava en condicions psicològiques de fer-ho.
2: I han decretat presó provisional i sense fiança per al detingut aquest dilluns per la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El noi de 18 anys se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Julià Bacar.
4: L'home ha passat este matí a disposició judicial després de quedar detingut dilluns al vespre per la seva presumpta implicació en la mort d'una veïna de Soses. La magistrada ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per al jove que està investigat per un delicte d'homicidi. Els fets van passar dissabte, quan la dona, de 75 anys, havia sortit a passejar la seva gossa i va desaparèixer. Hores més tard es va localitzar el seu cos en un camp de panís amb senyals de violència. Dilluns a la tarda el noi va quedar detingut a Soses mateix i ara s'està intentant esclarir el mòbil del crim.
2: Interior reforça en 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu. Es reforça la presència policial als espais amb més afluència de turistes, especialment a la costa, infraestructures de transport i àrees rurals. El dispositiu fa que aquest estiu els Mossos arribin a tenir 21.000 agents, 1.625 més que ara fa dos mesos. És una xifra rècord d'agents que ja participa en la 33a promoció dels Mossos. Ho ha subratllat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats d'ARRO.
2: El pla contempla més l'increment d'efectius en seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris a l'hora de fer els trasllats dels reclusos. Dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera, cametsons i d'unes balisses instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
6: La platja de la Rabassada, Tarragona i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una polsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balisses lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
7: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també al socorrista que li dona una pulsera.
6: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme els supervisa des de la sorra. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
8: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final es el objetivo de la accesibilidad.
6: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: 9 i 22 minuts. Brussel·les multa Google amb gairebé 900 milions d'euros per abús de posició dominant. Acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis propis en les cerques i d'amagar la competència. Això passa quan un vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. El portaveu de la Comissió Europea és Thomas Reynier.
9: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions. I els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
2: Brussel·les també sanciona Google per impedir que els cercadors d'apps puguin vendre-les lliurement. El gegant tecnològic ha de pagar ara una multa en 2 mesos, però aquests 900 milions d'euros són només el 0,2% de facturació de Google. Parlant d'impostos, Andy Burnham, el primer ministre britànic, ha rebut un missatge poc habitual d'alguns milionaris britànics. Feu-nos pagar més impostos. Un grup de 120 persones riques, com l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, creuen que els que es lleven cada dia per guanyar-se un sou no se'ls ha de fer pagar més, però sí els que obtenen els ingressos del seu patrimoni. Londres, Quim Olivares.
10: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
11: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
12: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
10: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per a les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: 3Cat Info.
2: I abans dels esports ho expliquem que Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia en Búnquer, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. Només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barberà, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
13: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
14: Potente e appassionante del cinema.
2: La Mostra de Venècia arrencarà el 2 de setembre amb l'estrena d'Ink, un drama periodístic del britànic Danny Boyle, i acabarà 10 dies després amb la comèdia sobre la ironia del destí Dio Right del director italià Giovanni Veronosi.
1: Esports.
2: Fins a 9:45, David Bach, bona nit.
15: Bona nit. 5 minuts, una mica menys, per repassar el més destacat de la informació esportiva del dia aquí a la sintonia de 3Cat Info. Ho encapçalem tot plegat amb un nom propi del Barça, el de Frenkie de Jong, que pateix un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret i d'entrada seguirà un tractament conservador. De manera que, en principi, esquiva el quiròfan. El jugador neerlandès, això sí, seguint aquest tractament conservador, s'estaria de baixa entre 3 mesos i mig i 4 aproximadament. De la lesió de De Jong i de la seva opció d'evitar d'entrada al quiròfan, n'ha parlat el metge traumatòleg Carles Pedret en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
16: El problema que té el conservador és justament el que deia el Santi.
17: Sí, sí.
16: És aquest. Vull dir, si a mig camí això veiem que no va, mig camí que hem perdut.
15: Del Barça, en canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça fins al 2031. Una setmana després que el jugador passés la revisió mèdica amb el Barça, l'extrem alemany l'han presentat com a nou futbolista de l'equip de Hansi Flick, un Flick que, al seu torn, ha tingut un paper molt important en la incorporació de Adeyemi, tal com ha admès el mateix jugador internacional alemany de 24 anys.
18: No m'ho podia creure, si et sóc sincer. La temporada passada no va ser la millor, i ho vull tornar a dir. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. El Hansi ha estat clau en tot. Em va dir que em volia i m'ha demanat que ho doni tot. Per mi això és important, i li estic molt agraït.
19: Honored and thankful for this.
15: I avui dijous també, Caroline Graham, l'extrem noruega de l'equip femení, ha firmat la seva renovació per dues temporades amb el club blaugrana. Graham té 31 anys, va arribar al Barça el 2019 procedent del Wolfsburg, i en aquestes 7 temporades de blaugrana ha aconseguit un total de 23 títols. Graham ha detallat per què vol seguir al Barça.
20: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera, y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
15: De l'Espanyol ens fem ressò de les declaracions del seu lateral dret, Omar El Hilali, que fa balanç del que l'equip du de temporada, de pretemporada, volíem dir, fins ara.
21: Pues la verdad que muy bien, mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, de los que nos gustan a nosotros, y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
15: Dissabte l'Espanyol juga un nou amistós de pretemporada, serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva de Nijarque. I la setmana vinent els blanquiblaus encararan dos nous partits més de preparació contra el Burnley i el Middlesbrough. A la Lliga Femenina, el Badalona Women es reforça. Sisena incorporació de les badalonines que simbolitza en la migcampista Lauri Requena, de 36 anys, i que arriba procedent del Granada, firma per una temporada. I en futbol internacional, el croat Luka Modric ha renovat amb el Milan per una temporada més als seus gairebé 41 anys.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: En bàsquet, el Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la nova temporada. Es tracta del pivot polonès Oleg Balcerowski, que arriba de l'Unicaja de Màlaga. Medeix 2 metres i 16 centímetres i apuntala al joc interior blaugrana. El Manresa, en canvi, es reforça en la línia exterior. Fitxa el base Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Té 21 anys.
1: 3CAT Info.
15: I en ciclisme hi ha hagut triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. L'equatorià de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. A la general, sense canvis importants, Tadej Pogacar manté el lideratge amb 4 minuts i mig sobre Remco Evenepoel, si bé perd un dels seus gregaris a l'equip Emirates. Es tracta del nord-americà Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar per gastroenteritis. Demà, 19a etapa, en final al mític cim de l'Alp d'Huez. I destaquem també que en waterpolo, a la superfinal de la Copa del Món, hi ha hagut eliminació de la selecció espanyola masculina, que ha caigut en quarts de final contra l'anfitriona Austràlia, en una competició que juga a Sydney, 18-18 al final del partit, i derrota els penals del combinat de David Martín.
2: Dos quarts de deu de la nit, sou a 3CAT Info, cop d'ull als principals temes d'aquesta hora. El Congrés aprova el primer pas per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA. Per Catalunya representaria aixugar un deute de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del total, amb les arques espanyoles. Junts ha retret Esquerra i el PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident espanyol ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. I pendents també hem estat aquesta tarda de l'esvoranc que es va provocar ahir al barri de Vallbona de Barcelona. Adif assegura que no hi ha risc pels habitatges d'aquesta zona. i que encara no es coneixen les causes de l'ensorrament, però descarten que tingui relació amb el rec Comtal que passa per prop de les vies. Ho ampliem tot plegat de seguida. També parlarem de l'Agència Tributària de Catalunya, que ha fet aflorar 333 milions d'euros en frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior, i de la calor d'aquest dijous, que ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, la Ribera d'Ebre, la màxima a Catalunya, i a Ponent també s'han pagat els 40 graus.
1: Esports.
2: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 10, David, amb quins temes?
15: Relatius al Barça, com ara que Frenkie de Jong pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i d'entrada seguirà un tractament conservador, sense quiròfan. El migcampista neerlandès estarà de baixa entre 3 mesos i mig i 4 aproximadament, mentre que el Barça avui sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de Karim Adeyemi i també de la presentació del mateix extrem alemany de 24 anys que serà blaugrana fins al 2031.
2: I el temps, les tempestes del Pirineu Oriental a la baixa i marxant mar endins, nit i matinada altre cop tropical i puntualment tòrrida, divendres últim dia que tocarem els 40 graus aquesta setmana. Matí de sol i núvols baixos al litoral sud, a la tarda el vent de sud es reforçarà i tindrem el gruixat al Pirineu Occidental. Dos minuts per sobre de 2:15 de la nit, el Congrés aprova la tramitació del projecte de llei per condonar el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. A Catalunya se li condonarien 17 mil milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i PP i han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret als republicans i al PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Josep Maria Cruzet és portaveu adjunt de Junts al Congrés.
0: Si el FLA ha estat una manera més d'escanyar i ofegar Catalunya, per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
2: Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política de la formació. Sentim la diputada Teresa Jordà.
17: No és cap favor. Quan et retorna una part d'allò que no hauries hagut de pagar mai, això té un altre nom. Diem-ne reparació. I aquesta reparació no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
2: En la seva defensa de la proposta, el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya ha afirmat que no beneficia unes comunitats per sobre de les altres, sinó que busca generar un model just.
22: I no totes les comunitats autònomes presenten el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
2: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir els suports dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho ha titllat de corrupció política. Juan Bravo és diputat del PP.
23: Ni condonen, ni ayudan, ni reforman. Compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente. Y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles. Y cuando se utiliza el dinero de los españoles para comprar el voto de Sánchez, mucha gente a eso le llama corrupción política.
2: Avui també s'ha fet la segona i última votació pel que fa als objectius de dèficit. El primer pas en la tramitació dels nous pressupostos, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox pel govern espanyol. Això no impedeix la tramitació dels pressupostos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions en una entrevista a Televisió Espanyola.
24: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando se el procedimiento anterior quedaban días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
2: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava Hisenda.
24: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
2: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
24: Entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
2: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i les seves filles i que pateix per al PSOE. Canviem de qüestions, mantenim però en la plana política. Recurs del president d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i altres exalts càrrecs del partit, com els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, al Tribunal de Comptes perquè els apliqui l'amnistia pel referèndum de l'1 d'octubre. Denuncien que l'organisme està vulnerant de manera flagrant diversos articles de la Constitució espanyola, alguns tractats comunitaris i, sobretot, la sentència del Tribunal de la Unió Europea, que fa una setmana que va descartar l'ús dels fons de la Unió per al referèndum i va avalar l'aplicació de la llei d'amnistia, de fet. Malgrat això, aquest dilluns el Tribunal de Comptes va decidir no aplicar l'amnistia als líders independentistes i va demanar a les parts que aportessin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar per a l'1 d'octubre del 2017.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
2: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers als de l'Esboranc provocats per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara desconeixen què va causar l'ensorrament, però descarten que tingui relació amb el rec comtal que passa per prop de les vies. Unitat Mòbil a Barcelona, Matilde Seona i Cèlia Forment.
3: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
4: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente.
3: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
5: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
3: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
4: No vemos ninguna relación entre el rec comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
3: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
2: Més qüestions. D'aquest dijous 23 de juliol, l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost de patrimoni i un 81 milions en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
7: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
2: Pel que fa al control per detectar canvis ficticis de residència, l'Agència Tributària ha detectat 24 casos. 16 ciutadans van simular viure en altres comunitats autònomes i 8 a l'estranger. En total es van defraudar 7,7 milions d'euros.
1: 3CAT Info.
2: 5 minuts i mig i seran 3 quarts de 10 de la nit. Washington condiciona l'acord nuclear amb l'Aràbia Saudita al fet que la monarquia del Golf Pèrsic comenci a normalitzar les relacions i a tenir vincles diplomàtics amb Israel, és a dir, que signi els acords d'Abraham. Aquesta tarda, la portaveu del govern nord-americà, Caroline Leavitt, confirmava aquestes condicions.
8: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president, així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
2: El govern de Netanyahu considera que si l'Aràbia Saudita signa els acords d'Abraham serà una oportunitat històrica per a la pau a l'Orient Mitjà. Jerusalem, Jordi Bresco.
25: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí, una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Acord entre la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almussafes a la Ribera Baixa. Les dues companyies crearan l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Almussafes, Pepa Ferrer.
6: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
9: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
6: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
10: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
6: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
2: La calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, la Ribera d'Ebre, la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben l'entrada a la tarda, en una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria, perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Lleida, Júlia Albacar.
11: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
12: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
11: Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
13: És l'última hora que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem es fenya que no traiem, vaja.
26: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
11: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
2: I abans de l'àrea de serveis us parlem dels tres incendis forestals que continuen cremant a la Comunitat de Madrid a banda del de la Mierla a Guadalajara, el més greu, que malgrat que no està controlat té una evolució més favorable. A Madrid preocupa especialment el de Villa del Prado, que ha obligat a evacuar 3.500 persones dels municipis propers, com Aldea de Fresno. A aquests s'hi sumen els que ja van començar ahir a Toledo, que ja ha passat a la Comunitat de Madrid i ha calcinat gairebé 900 hectàrees, i també el de Sant Martí de Valdeiglesias, que ha començat després que s'incendiés un vehicle a la carretera i ha agafat carrera fins a la muntanya. Un foc que també ha comportat confinaments a urbanitzacions properes. A Castella i Lleó, el foc que més preocupa és el d'Àvila, on s'han hagut de desallotjar càmpings i cases rurals en total prop de 1.500 persones. Això a l'estat espanyol. A França, un incendi forestal a prop de Bordeus ha obligat a evacuar pràcticament 20.000 persones de manera preventiva. De totes elles, gairebé 9.000 són veïns del poble de Calouet. A la resta són principalment turistes que hi havia a la zona. En aquest incendi treballen 700 bombers i, de moment, no ha deixat ferits. En punt, 9:45 de la nit.
1: El temps.
2: Gemma Puig.
14: Aquest nou pic de calons ha portat temperatures altres altre cop, 43 graus a Vinebre, 42 a Torroja del Priorat, 41 a Maials, 40 a Sant Romà d'Abella, calor, xafogó marcada a bona part de la façana litoral, i això sí, amb ruixats i tempestes que han estat localment intensos, en alguns casos acompanyats de calamarsa fins i tot, cap a l'extrem nord del Pirineu. 21 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadeses, 6 a Olot, 5 a Navata, 5 a Ullater, 9 a Das. A més, on ha descarregat, doncs, la temperatura ha baixat ràpidament. Una nit i matinada que tornarà a ser càlida, altre cop amb valors tòrrids cap a alguns trams de la façana litoral, costa central o Terres de l'Ebre, i nit tropical a comarques interiors i cap a Ponent. En un matí de divendres, estable, amb sol, algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, deixem ja una mica enrere aquesta pols sahariana, cada cop el cel serà una miqueta més blau, i divendres encara farà calor, encara es mantenen avisos de calor del Servei Meteorològic de Catalunya, puntualment podem tocar els 40, però serà de forma molt més puntual i ja començarà a baixar la temperatura. Es notarà i es normalitzaran els termòmetres entre dissabte, diumenge i dilluns. Deixarem enrere els 40 i els valors més alts dissabte, doncs cap als 35 o 36 graus, diumenge fins i tot una miqueta més avall. Però, sens dubte, aquest cap de setmana haurem d'estar molt pendents dels ruixats i les tempestes de tarda.
2: Ara són les 9 i 46 minuts. Localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o bababua, és a l'Estrastit, al Baix Empordà, i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
15: S'ha localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
16: El que ha passat és que la seva zona de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable perquè és nidificació durant més temps.
15: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'un miler d'ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.
1: 3CAT Info.
2: El boca orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts dos mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Autonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que es desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Autonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
18: És fantàstic i no m'ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el boca orella està fent miracles. Tiraré endavant. Tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
2: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i ja treballa en una novel·la nova. I les Festes de Gràcia tindran més de 900 activitats gratuïtes del 15 al 21 d'agost. Per primer cop en una dècada, 5 carrers guarnits compartiran temàtica. 23 carrers participaran en el concurs de carrers guarnits. Des de la Fundació Festa Major de Gràcia valoren de forma molt positiva que 5 d'aquestes comissions s'hagin posat d'acord, perquè creuen que això demostra que hi ha germanor en un moment en què la gent és cada cop més individualista. Entre les novetats d'aquest any, la plaça Joanic serà un espai perquè la canalla de 0 a 14 anys participin en la seva primera festa i també hi haurà un concurs de bandes musicals juvenils. Aquest any tornarà a haver-hi una jornada tranquil·la, la del dilluns 17 d'agost, en què no hi haurà activitats i es demanarà al públic que no s'acosti al barri. El lliurament dels premis als carrers més ben guarnits es farà el dimarts 19 d'agost per evitar que coincideixi amb el cap de setmana, que són els dies amb més afluència a les festes.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info. Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
19: Avui voltem per l'Empordà. Farem turisme, però també una mica d'història. Anem a Ullastret.
0: Dalt del Puig de Sant Andreu trobem les restes de l'antiga ciutat ibèrica d'Ullestret i el museu que acull, i explica, les restes i troballes que s'han fet als jaciments arqueològics. La Carla Saló Pujol hi ha fet una visita per conèixer amb més detall com vivien els ibers a la zona fa més de 2.500 anys.
17: Ens trobem a l'entrada de la ciutat ibèrica d'Ullestret, que es troba al cim del Puig de Sant Andreu, al Baix Empordà. Aquí també hi ha una de les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Estem amb la Laura Romero, tècnica del MAC Ullestret. Hola, bon dia, Laura.
19: Bon dia.
17: Ens trobem a la ciutat que és la més gran de Catalunya, no? La ciutat ibèrica.
19: Sí, correcte. Ullestret, o Indica, que és el nom que li donem a aquesta ciutat d'època ibèrica, és una de les ciutats més grans que tenim a Catalunya. Ens ho demostren doncs, tots els vestigis que trobem tant en el Puig de Sant Andreu com a l'illa d'en Reixac, i una mica doncs, també per tota la magnitud de les construccions, de l'urbanisme, etc., d'aquests dos jaciments arqueològics.
17: I quina és la seva extensió?
19: Doncs la ciutat ibèrica d'Ullestret s'estima que té al voltant d'entre 15 i 18 hectàrees, juntament entre el Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac, i més o menys al voltant d'unes 6.000 persones que van habitar en aquesta ciutat en el moment àlgid.
17: Es tracta d'un jaciment que va del segle VI al segle II abans de Crist. El moment més àlgid de la ciutat va ser el segle III abans de Crist. Segons les documentacions que es tenen, els indigets van abandonar la ciutat coincidint amb la Segona Guerra Púnica i l'arribada dels romans a la península. Quins costums tenien?
19: Clar, costums en podem parlar de molt tipus, perquè des de com s'alimentaven, que ja seria un costum, a quina religió tenien, per exemple, o fins i tot altres elements que també caracteritzen en aquests indigets, com són el culte del crani enclavat, que són aquests cranis d'enemics vençuts en batalla que estaven exhibits en zones públiques com a ostentació del poder. Per tant, a nivell de costums, doncs, podem parlar de coses molt diverses, però que en tenien moltíssimes.
0: Acabada la visita a les ruïnes del jaciment ibèric, és moment d'anar fins al punt més alt del Puig per visitar el museu.
17: Ara hem pujat fins a la seu d'Ullestret del Museu d'Arqueologia de Catalunya. I quines peces veig aquí, cantis, quines peces podríem destacar més de, suposo que és el dia a dia dels ibers, no? De com vivien.
19: Correcte. La museografia o les peces que podem visitar en aquest museu, trobem des d'elements de la vida quotidiana, com poden ser doncs, els seus vasos, els seus plats, les gerres o les àmfores amb les quals es depositaven líquids i productes diversos d'aquest moment. Tenim elements molt característics, com són aquest vas dels cavalls que veiem en aquesta vitrina on estem nosaltres ara, que és un recipient de grans dimensions fet amb ceràmica a torn. Això és un element que van adoptar els ibers gràcies al contacte amb els grecs que van arribar a Empúries. I aquest vas té la característica que està pintat amb pintura blanca. La pintura blanca és pròpia de la tribu Indiqueta, es diu pintura blanca Indiqueta, i a més, en el cas del vas dels cavalls, té la peculiaritat que és l'únic element o és l'únic vas que té una decoració antropomorfa. Totes les decoracions que trobem aquí a Ullestret són geomètriques, florals, i en aquest cas, doncs, hi ha un genet que va sobre d'un cavall i arrossega un altre cavall sense genet.
17: El museu té una programació estable i variada al llarg de l'any per a totes les edats que es pot consultar a la web macullestret.cat.
0: Hem passejat per l'antiga Indica, hem anat al museu. Carla, però com acabem de rodonir aquesta visita per l'Empordà?
17: Doncs us recomano que passeu pel poble d'Ullestret, que està a només 4 minuts en cotxe des del jaciment, i podreu visitar, per exemple, les muralles. Però, sobretot, tot, no deixeu de tastar el recull de drap, que és el producte estrella del poble.
0: Apuntat, doncs, Ullestret és a mig camí entre Torroella de Montgrí i la Bisbal, a 20 quilòmetres de les platges de l'Estartit o les de Pals. El muntatge musical és de Josep Lluís Santiso. Podeu recuperar aquest programa i tots els de la temporada al web de 3Cat Info.
1: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3Cat Info.
2: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 10 de la nit.
1: Esports.
2: el David Ubach. David, bona nit.
4: Bona nit. Informació esportiva que arrenquem aquesta hora explicant situacions de dos noms propis del Barça. El primer, el de De Jong. A mitja tarda hem sabut l'abast de la seva lesió. Pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i el migcampista neerlandès seguirà d'entrada un tractament conservador. En principi, esquiva doncs el quiròfan, tot plegat per aquesta lesió que es va fer jugant al Mundial amb la seva selecció als Països Baixos i que el va fer jugar infiltrat els dos darrers partits del Mundial. De Jong, amb aquest tractament conservador, ara a punt d'estar-se de baixa a uns 3 mesos i mig o 4 aproximadament. De l'opció d'evitar el quiròfan per part de De Jong n'ha parlat el metge traumatòleg Carles Pedret en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: El problema que té el conservador és justament el que deia el Santi.
20: Sí, sí.
5: És aquest. Vull dir, si a mig camí això veiem que no va, mig camí que hem perdut.
4: L'altre nom propi del Barça al qual fèiem referència és, avui sí, el de Karim Adeyemi, ja oficialment nou futbolista del Barça per les 5 properes temporades, un anunci que ha arribat el mateix dia que acte seguit l'han presentat. Adeyemi, de 24 anys, prové del Borussia Dortmund i ha admès la importància del tècnic Hansi Flick en la seva decisió.
21: No m'ho podia creure, si et sóc sincer. La temporada passada no va ser la millor i ho vull tornar a dir. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. El Hansi ha estat clau en tot. Em va dir que em volia i m'ha demanat que ho doni tot. Per mi això és important i li estic molt agraït. Honored and thankful
4: for this. També de l'àmbit blaugrana ens fem ressò de la firma de la renovació efectuada avui per l'extrem noruega del femení Caroline Graham, que seguirà el Barça dues temporades més, quan ja n'acumula 7 com a blaugrana des que va arribar el 2019 procedent del Wolfsburg. Als 31 anys, Caroline Graham acumula amb el Barça un total de 23 títols. I encara del Barça, afegim que el precandidat a les últimes eleccions a la presidència, Marc Síria, ha descartat impugnar els comicis, però això sí, ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat. Síria, que es va quedar a 90 signatures de passar el tall, ho argumenta a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport, que parcialment li dona la raó. En una compareixença davant dels mitjans, Síria ha explicat que cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Un apunt encara de la Lliga Femenina de Futbol, perquè el Badalona Women ha anunciat el seu 6è fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que firma per una temporada procedent del Granada. I en futbol internacional, Luka Modric ha renovat amb el Milan per una temporada més quan és a punt de complir 41 anys. 2 minuts encara per parlar pel capbaix de bàsquet i de ciclisme. En bàsquet, el Barça ha anunciat el seu 7è fitxatge de cara al nou curs. És el pivot polonès de 2,16 metres, Alexander Oleg Balcerovski, volíem dir, que arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga. I el Manresa, per la seva banda, incorpora a l'exterior Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. En ciclisme parlem del Tour de França.
1: 3CAT Info.
4: I del triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa de la ronda francesa. L'equatorià de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. Un dia més, ha atacat a 3 quilòmetres de l'arribada i ha marxat sol per acabar aixecant els braços al cim de primera categoria d'Orsiers-Merlet. A la general, sense canvis importants, Tadej Pogačar segueix comandant la classificació amb 4 minuts i 32 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel. Això sí, a l'Emirates avui hi ha hagut abandonament del gregari de Pogačar al nord-americà Brandon McNulty. També doncs, Tim Wellens, el belga, ha arribat al darrer, tot i que dins del control. Demà, dinovena i avantpenúltima etapa, que tindrà final al mític cim de l'Alp d'Huez. Seran 128 quilòmetres doncs, d'alta muntanya. En waterpolo, la selecció espanyola masculina ha quedat eliminada als quarts de final de la superfinal de la Copa del Món que aquests dies es fa a Sydney, a Austràlia. Precisament l'equip de David Martín, amb 12 dels 15 jugadors catalans, ha cedit contra el combinat anfitrió després de l'empat a 18 al final dels 32 minuts. A la tanda de penals hi ha hagut victòria dels australians per 21-23 amb marcador final. Sentim les valoracions del Boia de la selecció espanyola i jugador de l'Atlètic Barceloneta, Roger Taüll.
22: Quan més havíem de seguir tranquils, més havíem de dominar el joc i seguir el sistema, ens hem precipitat una mica, sobretot amb defensa, no? Hem deixat d'estar concentrats, hem permès que facin llançaments potser molt fàcils.
3: És un partit que, sincerament, crec que hauríem d'haver guanyat. 3CAT Info.

0: Bona nit, són les 10. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista de Televisió Espanyola, l'expresident espanyol ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat fa uns minuts la tramitació del projecte de llei per a la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren de Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana que ve. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre els $100 al barril. I el Banc Central Europeu, que manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèrica al Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evoluciona el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. Més d'un centenar de milionaris britànics volen pagar més impostos. A través d'una carta han demanat al primer ministre que incrementi les taxes a les grans fortunes per ajudar a reduir les desigualtats entre la població. Això mentre continua prometent més reformes fiscals, avui mateix la reducció del 20% dels impostos a pubs i sales de concerts. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia en Búnquer, el nou thriller psicològic del francès Florian Zeller. La 83a edició del certamen, que es farà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
1: Esports.
0: Frenkie de Jong pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i seguirà un tractament conservador. El jugador neerlandès estarà de baixa entre 3 mesos i mig i 4. Karim Adeyemi és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, de 24 anys, signa per 5 temporades. Triomfa en solitari per a Richard Carapaz al final de la 18a etapa del Tour de França. Tadej Pogačar manté el mallot groc i demà etapa reina del Tour amb el final al cim de l'Alp d'Huez. Pel que fa al temps, les tempestes del Pirineu Oriental a la baixa i marxant mar endins. Nit i matinada, altre cop tropical i puntualment tòrrida. Demà, últim dia, que tocarem els 40 graus aquesta setmana. Matí de sol i núvols baixos al litoral sud. A la tarda, el vent de sud es reforçarà i tindrem algun ruixat al Pirineu Occidental.
1: 3CAT Info.
0: Són les 10 i 4 minuts. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré des d'ara i fins al punt de les 11 de la nit.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Som-hi. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem, Txell Vallespí, les afirmacions més assecades a Zapatero.
2: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
2: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
3: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior que dos días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar, es así de claro.
2: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació, tot i això no en fa sang.
3: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
2: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
2: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
3: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
2: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
3: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
2: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
3: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
2: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
3: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
0: Reaccions. La Moncloa manté el suport a l'expresident. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar, soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Rafuente.
4: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
5: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
4: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
6: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
4: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
7: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
8: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
4: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
0: El Congrés ha aprovat la tramitació del projecte de llei per condonar el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. A Catalunya se li condonarien 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP i han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret als republicans i al PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Josep Maria Cruzet és portaveu adjunt de Junts al Congrés.
9: Si el FLA ha estat una manera més d'escanyar i ofegar Catalunya, per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
0: Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política de la formació. Sentim la diputada Teresa Jordà.
10: No és cap favor. Quan et retorna una part d'allò que no hauries hagut de pagar mai, això té un altre nom. Diem-ne reparació. I aquesta reparació no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
0: En la seva defensa de la proposta, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha afirmat que no beneficia unes comunitats per sobre d'altres, sinó que busca generar un model just.
11: I no totes les comunitats autònomes presenten el mateix nivell de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
0: Des del PP consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Juan Bravo és diputat del PP.
12: Ni condonen, ni ajuden, ni reforman. Compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente. Y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles. Y cuando se utiliza el dinero de los españoles para comprar el voto de Sánchez, mucha gente a eso le llama corrupción política.
0: Avui també s'ha fet la segona i última votació pel que fa als objectius de dèficit, el primer pas en la tramitació dels nous pressupostos. La cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, PP i Vox. Pel govern espanyol això no impedeix la tramitació dels pressupostos.
1: 3CAT Info.
0: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'esvoranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el ric comtal que passa a prop de les vies. Unitat Mòbil, Cèlia Forment.
13: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'esvoranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectació.

0: Siscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de Rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
1: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mi no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
0: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'esboranc.
2: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
0: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
3: Crònica internacional. Donald Trump ha avaluat tornar a atacar l'Iran de forma massiva, com va fer a l'inici de la guerra fa quasi 5 mesos. Diu que les autoritats de Teheran no estan preparades per a un acord perquè no han patit prou. I per això apunta en una entrevista al mitjà digital Axios que estudia una gran ofensiva militar contra la República Islàmica més gran que la de l'operació Fúria Èpica. Abans de la publicació d'aquesta entrevista, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ja havia amenaçat d'endurir la resposta contra el règim dels ayatolars.
4: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord o bé incompleixen o bé un cop fet volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord, però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
3: I en aquest context, el Banc Central Europeu ha decidit mantenir congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la seva presidenta, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà, justament. En funció de com evolucioni aquest conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme podria tornar a pujar tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortià Mires.
5: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània, perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
6: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
5: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
7: Which is alarming.
6: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
5: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
8: El temps. Amb Gemma Puig.
9: Avui hem tingut una tarda amb més moviment, amb ruixats, amb tronades que han anat descarregant, sobretot cap a l'extrem nord del Pirineu. Fins a 21 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadeses, 5 a Navata, 6 a Olot, 9 a Das, 3 a Puigcerdà, i a més aquests ruixats també en aquestes comarques ha fet que la temperatura baixés i força. En un dia que hem tornat a enfilar-se els termòmetres, hem tingut aquest nou pic de calor, amb màximes que han arribat als 43 graus a Vinebre, 42 a Torroja de Priorat, 41 a Maials, 40 Sant Romà d'Abella. Aquesta propera nit i matinada tornarà a ser càlida, repetirem nit tropical cap a comarques interiors, tòrrida a la costa central i també en algun punt del camp de les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i amb un matí de sol, només amb algun núvol baix a la façana litoral, cada cop aquest cel menys terrós, cada cop una miqueta més blau, i aquest divendres encara farà calor. Mantindrem la calor intensa, però ja afluixarà una miqueta. De forma puntual podem arribar als 40, però ja serà una mica més difícil cap a la Conca de Tremp o cap a Ponent. Encara, però, la temperatura pujarà cap al Pirineu, Prepirineu, i tindrem també algun ruixat o tronada en aquest sector més occidental. A la resta, augmentarà una mica la nuvolositat, no

0: Descartem alguna gota que hi pot haver cap al prelitoral o cap a la zona dels ports. I el canvi de temps arribaria de cara a dissabte i sobretot també diumenge, amb ruixats i tempestes que haurem d'anar seguint, que seran localment intenses, i baixarà la temperatura. Es notarà i força. Sobretot cap a l'interior deixarem enrere els 40 i les màximes més altes se situaran cap als 35 o 36 graus.
1: Gràcies, Gemma. Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya han demostrat que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat, les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Montse Poblet.
2: Els dos equips de la UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
3: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
2: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
3: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho hauríem de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
2: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
1: Presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià, el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
4: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
5: 3Cat Info.
1: Un quart i cinc minuts d'onze de la nit. Ara passarem per Londres perquè hi ha 120 milionaris britànics, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker i el músic Brian Eno, que demanen al nou primer ministre, Andy Burnham, pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
6: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
7: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
8: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
6: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: El govern nord-americà ha evitat confirmar els contactes entre Donald Trump i Gianni Infantino per promoure el president de la FIFA com a candidat a secretari general de l'ONU. El portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha tirat pilotes fora quan li han preguntat per aquesta informació publicada aquesta setmana al diari New York Post.
9: Sobre Gianni Infantino, no sé si el president ha abordat amb ell aquesta candidatura a l'ONU. No estic present en totes les seves converses, però sé que en parlen amb freqüència. El president respecta el Gianni i el que ha fet amb la FIFA. Tots hem vist l'èxit enorme que ha estat el Mundial de Futbol. El president li està agraït per tots els seus esforços per fer realitat aquest somni, aquí, als Estats Units.
1: Declaracions que es produeixen hores abans que aquesta nit hi hagi el primer debat entre els 6 aspirants a succeir al secretari general actual, Antonio Guterres. Entre les candidatures, l'expresidenta xilena Michelle Bachelet, l'expresident del Senegal, Meckim Sol, el director de l'Agència de l'Energia Atòmica, l'argentí Rafael Grossi, o l'exministre d'Exteriors de l'Equador, Maria Fernanda Espinosa. Parlem ara del sector de l'automoció, perquè hi ha acord entre la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies crearan l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística, on hi treballen més de 4.000 persones. Pepa Ferrer.
10: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
11: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
10: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
12: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
10: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
1: Crònica cultural abans dels esports. Penélope Cruz i Javier Bardem, com us dèiem, seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia, en Búnquer, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició d'aquest festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. Només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbé, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
13: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
14: E appassionante del cinema.
1: La Mostra de Venècia arrencarà el 2 de setembre.
5: Esports.
1: David Tubac, bona nit.
15: Bona nit. 4 minuts i mig per repassar-los. Els arrenquem explicant que el migcampista del Barça, Frenkie de Jong, pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i, en principi, seguirà un tractament conservador. És l'opció que ha escollit de Jong, la d'esquivar el quiròfan. El jugador neerlandès s'estarà de baixa d'entrada per aquest motiu entre 3 mesos i mig i 4 aproximadament. D'aquesta opció de seguir un tractament conservador per part de De Jong n'ha parlat el metge traumatòleg Carles Pedret en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
16: El problema que té el conservador és justament el que deia el Santi.
17: Sí, sí.
16: És aquest. Si a mig camí això veiem que no va, mig camí que hem perdut.
15: Recordem que De Jong va jugar infiltrat els dos darrers partits del Mundial amb la seva selecció i avui hem tingut ja aquest diagnòstic definitiu de la seva lesió. Del Barça també destaquem un altre nom propi, el de Karim Adeyemi, ja avui sí oficialment nou futbolista blaugrana per les 5 properes temporades procedent del Borussia Dortmund. Un Adeyemi que fa una setmana que va passar ja la revisió mèdica amb el club blaugrana i avui mateix, el dia en què s'ha anunciat la seva incorporació, també l'han presentat. Adem és un extrem alemany de 24 anys que és internacional i que coneix molt bé Hansi Flick.
17: I'm honest, I couldn't believe it, to be honest.
18: No m'ho podia creure, si et sóc sincer. La temporada passada no va ser la millor i ho vull tornar a dir. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. El Hansi ha estat clau en tot. Em va dir que em volia i m'ha demanat que ho doni tot. Per mi això és important i li estic molt agraït.
17: Honored and thankful for this.
15: També del Barça, avui ha firmat la seva renovació per dues temporades l'extrem noruega de l'equip femení Caroline Graham. Té 31 anys, va arribar al Barça el 2019 procedent del Wolfsburg i en aquestes 7 temporades de blaugrana ha sumat un total de 23 títols. De la Lliga Femenina de Futbol també hem de parlar del Badalona Women. Perquè ha anunciat el fitxatge de la migcampista de 36 anys, Laurie Requena, procedent del Granada.
19: Bueno, creo que el momento de vida me lo ha pedido. Creo que eso, es un momento vital en el que necesitaba un cambio y siento que Badalona era mi destino favorito para poder pues, iniciar este nuevo proyecto profesional.
20: L'actualitat esportiva a fons.
15: Dos minuts encara per parlar en clau poliesportiva. El Barça de bàsquet ha anunciat la seva setena incorporació de cara a la nova temporada. És la del pivot polonès Oleg Balcerowski, que prové de l'Unicaja de Màlaga i ha firmat de blaugrana fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base Rafa Villart, format al Barça i ara provinent del Baskonia. Té 21 anys. Del bàsquet al ciclisme.
20: 3CAT Info.
15: Per explicar el triomf en solitari de l'equatorià Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. El ciclista de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en una etapa de muntanya. Carapaz ha marxat en solitari a una mica més de 3 quilòmetres per a l'arribada situada al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. Sentim les valoracions del vencedor del dia.
21: Esta también ha sido una victoria muy luchada, ¿no? Y bueno, no es creo que igual de duro, ¿no? Cada año es más difícil ganar, pero bueno, no, yo creo que la recompensa está aquí y sin más disfrutar ahora.
15: A la general segueix comandant Tadej Pogačar amb el mallot groc de líder i 4 minuts i 32 segons d'avantatge respecte del segon. El belga Remco Evenepoel. L'eslové Pogačar, això sí, avui ha patit un contratemps. Alguns companys seus a l'Emirates s'han vist perjudicats per un virus gastrointestinal i un d'ells, el nord-americà Brandon McNulty, fins i tot ha hagut d'abandonar. Demà, 19a i avant per última etapa, seran 128 quilòmetres d'alta muntanya amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Destaquem també que en tenis Pau Braudosa ha passat als quarts de final del torneig d'Hamburg en guanyar l'hongaresa Panaut Bardi als vuitens en dos sets i en Waterpolo la selecció espanyola masculina ha quedat eliminada als quarts de final de la superfinal de la Copa del Món, que aquests dies es fa a Sydney, Austràlia. Derrota de l'equip de David Martín amb 12 dels 15 jugadors catalans contra l'anfitriona Austràlia a la tanda de penals després de l'empat a 18 al final del partit. I demà la selecció espanyola femenina juga a les semifinals contra Rússia.

0: Ara són 2:15, és el moment de repassar les notícies del dia, centrades avui en Zapatero, que trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident espanyol ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés dels Diputats ha aprovat fa tots just uns minuts la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute dels fons de liquiditat econòmica, el FLA. Ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total a les arques espanyoles. Adif assegura que no veu en risc els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'esvorany que va tenir lloc ahir en les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Encara no es coneixen les causes de l'ensorrament, però descarten que tingui relació amb el rec Comtal que passa a prop de les vies. A la propera mitja hora també parlarem de l'acord entre la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almussafes, a la Riera Baixa. A la Ribera Baixa, les dues companyies crearan l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Titulars també d'esports, David Obac.
1: En què destaquem que Frenkie de Jong, el migcampista del Barça, pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i d'entrada seguirà un tractament conservador, de manera que en principi esquiva el quiròfan. El jugador neerlandès, això sí, estarà de baixa aproximadament entre 3 mesos i mig i 4.
0: I pendents també del temps, les tempestes del Pirineu Oriental a la baixa i marxant mar endins, nit i matinada, altre cop tropical i puntualment tòrrida. Divendres, últim dia, que tocarem els 40 graus aquesta setmana. Matí de sol i núvols baixos al litoral sud. A la tarda, el vent de sud es reforçarà i tindrem algun ruixat al Pirineu Occidental. Passen 3 minuts de 2:15, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions en una entrevista a Televisió Espanyola.
2: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar, es así de claro.
0: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava Hisenda.
2: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
0: Ara bé, ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
2: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
0: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE. Ens situem ara al Congrés dels Diputats, que ha aprovat la tramitació del projecte de llei per condonar el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA. A Catalunya se li condonarien 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP i han facilitat amb la que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a Republicans i també al PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Sentim Josep Maria Croset, que és portaveu adjunt de Junts al Congrés dels Diputats.
3: Si el FLA ha estat una manera més d'escanyar i ofegar Catalunya, per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del Fla tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya.
0: I des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política de la formació. Sentim ara la diputada Teresa Jordà.
4: No és cap favor. Quan et retorna una part d'allò que no hauries hagut de pagar mai, això té un altre nom. Diem-ne reparació. I aquesta reparació no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
0: En la defensa de la proposta, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha afirmat que no beneficia unes comunitats per sobre de les altres, sinó que busca generar un model just.
5: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
0: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Sentim ara Juan Bravo, que és diputat del PP.
6: Ni condonen, ni ajuden, ni reforman. Compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente. Y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles. Y cuando se utiliza el dinero de los españoles para comprar el voto de Sánchez, mucha gente a eso le llama corrupción política.
0: Situats encara al Congrés, avui també s'ha fet la segona i última votació pel que fa als objectius de dèficit, el primer pas en la tramitació dels nous pressupostos. La cambra baixa els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Pel govern espanyol, això no impedeix la tramitació dels pressupostos.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara són 2:15. Adif no veu en risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc, provocat per les obres per soterrar el tren de Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec comtal que passa a prop de les vies. Anem fins allà a la unitat mòbil amb Matilde Seoane i Cèlia Forment.
8: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
9: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
8: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
10: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
8: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
9: No vemos ninguna relación entre el rec comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
8: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
0: I Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'Esboranc a Montcada i Reixac. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
11: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
0: El Congrés dels Diputats d'Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre l'Esboranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies. Acord entre la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almussafes a la Ribera Baixa. Les dues companyies crearan l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Anem fins a Almussafes, allà hi ha la Pepa Ferrer.
12: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
13: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
12: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
14: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
12: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
0: Més qüestions. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat per el PIMEC que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que a la pràctica això suposa un augment de la pressió fiscal pels ciutadans.
15: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
0: Canviem de qüestió. La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha dit davant del jutge en declarar per segona vegada. Ha reconegut que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Ho ha seguit des de la Ciutat de la Justícia, en Cristian Roldán.
16: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
0: Dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balisses instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
17: La platja de la Rabassada, Tarragona i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
18: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també el socorrista que li dona una pulsera.
17: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme els supervisa des de la sorra. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
19: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final és l'objectiu de l'accessibilitat.
17: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
0: Doncs amb aquesta informació hem arribat a 3:15 de la nit.
7: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Avui hem tingut una tarda amb més moviment, amb ruixats, amb tronades que han anat descarregant, sobretot cap a l'extrem nord del Pirineu. Fins a 21 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadeses, 5 a Navata, 6 a Olot, 9 a Das, 3 a Puigcerdà, i a més aquests ruixats també en aquestes comarques ha fet que la temperatura baixés i força. En un dia que hem tornat a enfilar-se els termòmetres, hem tingut aquest nou pic de calor amb màximes que han arribat als 43 graus a Vinebre, 42 a Torroja de Priorat, 41 a Maials, 40 a Sant Romà d'Abella. Aquesta propera nit i matinada tornarà a ser càlida, repetirem nit tropical cap a comarques interiors, tòrrida a la costa central i també en algun punt del camp de les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i amb un matí de sol, només amb algun núvol baix a la façana litoral, cada cop aquest cel menys terrós, cada cop una miqueta més blau, i aquest divendres encara farà calor. Mantindrem la calor intensa, però ja afluixarà una miqueta. De forma puntual podem arribar als 40, però ja serà una mica més difícil cap a la Conca de Tremp o cap a Ponent. Encara, però, la temperatura pujarà cap al Pirineu, Prepirineu, i tindrem també algun ruixat o tronada en aquest sector més occidental. A la resta, augmentarà una mica la nuvolositat, no descartem alguna gota que hi pot haver cap al prelitoral o cap a la zona dels ports. I el canvi de temps arribaria de cara a dissabte i, sobretot, també diumenge, amb ruixats i tempestes que haurem d'anar seguint, que seran localment intenses, i baixarà la temperatura. Es notarà i força. Sobretot cap a l'interior deixarem enrere els 40 i les màximes més altes se situaran cap als 35 o 36 graus.
0: Doncs parlant del temps, precisament anem fins a Lleida perquè la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de fins a 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada a la tarda, una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Com dèiem, és una informació que ens arriba des de Lleida amb la Júlia Albacar.
21: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les

0: Temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
0: Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
2: És l'última hora que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis no, pues sí, perdem clientela i perdem es feina que no traiem, vaja.
3: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
0: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
4: I l'onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de la EMET a València, assegura que la sensació de xafogor ha durat algunes hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
5: Hemos tenido sensaciones en zonas de la ribera alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
4: Segons dades de l'AIMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura.
6: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: Segons hem sabut fa poca estona, un accident entre almenys dos vehicles ha provocat retencions aquest dijous al vespre a la C-58 a l'altura de Montcada i Reixac, en sentit nord cap a Sabadell. Segons han informat els bombers de la Generalitat, no hi ha hagut persones ferides ni tampoc ocupants atrapats, de manera que no ha estat necessària cap maniobra d'excarceració. L'avís de trànsit s'ha registrat a 9:45. Com a conseqüència del sinistre, s'ha mantingut un únic carril obert a l'altura del punt quilomètric 3,5, un fet que ha provocat 3,5 km de cua en aquest tram de la C-58.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: D'aquí a 10 minuts seran les 11 de la nit. L'entorn de la plaça de Sants de Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí, després que s'hagi pogut retirar la maquinària, la màquina perforadora, que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit, mentre es feien les tasques de reparació, que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde Albert Batlle diu que el consistori exigirà explicacions.
7: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
4: Anem ara fins a Girona. Han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit, al Baix Empordà, i conté 71 ous.
8: S'ha localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
9: El que ha passat és que les seves zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable perquè és nidificació durant més temps.
8: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'1 miler d'ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

0: La companyia britànica de dansa Hofesh Chester estrena dins del festival grec la seva última creació, Theatre of Dreams, on explora la ment i el món del subconscient. Es podrà veure avui demà al Mercat de les Flors. Marta Vives.
1: La companyia ens proposa una immersió en el món dels somnis, la fantasia i el subconscient. Els ballarins de la Hofesh Chester fan això tan difícil de posar moviment a les pors, esperances, desitjos i moltes emocions que t'entravessen els somnis com el nostre dia a dia. Ho fan acompanyats d'un petit grup de músics que tocaran en viu una banda sonora molt cinematogràfica típica de les produccions de Chester, per qui la música és tan important. La companyia londinenca, que porta el nom del seu creador, el coreògraf alemany nascut a Israel, és una de les grans referències de la dansa actual, amb elements que la defineixen, com per exemple unes coreografies basades en el moviment, molt cinemàtiques, la poesia, també el rerefons polític en les posades en escena i un interès constant en la barreja de disciplines. Avui i demà es pot veure al Mercat de les Flors dins d'un festival grec que aposta de nou per ser aparador dels grans noms de la dansa internacional més rellevant del moment.
0: I el Teatre Maldà reivindica una temporada marcada per la memòria, l'actualitat política i la comunitat. Serà en l'any de commemoració dels 25 anys dels Pirates, la companyia que gestiona la sala del barri gòtic. Les obres combinaran una gran varietat de gèneres amb components molt lligats a l'actualitat, com ha explicat el director artístic Adrià Obert.
2: Tots ells tenen components molt polítics, molt lligats amb l'actualitat, i ho fem d'una manera més reposada, no? Com ens permet, com ens permeten les arts escèniques.
0: Entre els títols hi ha Consulta familiar, amb què s'inaugurarà la temporada i que tracta sobre els prejudicis al voltant de la sexualitat femenina. La sàtira musical, lo de Jaume I, de la companyia El Celsia, Vigília, de la companyia Fatal, sobre la mirada colonial, o Els Oblidats, la nova producció dels Pirates, en què Laura Aubert donarà veu als personatges secundaris de Shakespeare. També èxits de temporades passades, com Guilla Morta, de Jordi Prat i Coll, o Escenes d'una separació, d'Eva Pauner Martínez.
3: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
0: Doncs ens separen 5 minuts de les 11 de la nit. David Ubach, bona nit.
4: Bona nit. Comencem explicant que ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que, si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
5: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
4: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va jugar infiltrat els dos darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany de 24 anys ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
6: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títols.
4: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables. Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós de pretemporada, però i tant que sí.
3: 3CAT Info.
4: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
8: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
4: Graham Hansen, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019 procedent del Wolfsburg alemany i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Siria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Siria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
9: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
4: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manolo González jugaran dissabte contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva de Nijarque, el seu tercer amistós de pretemporada. El lateral de l'Espanyol, Omar, considera que van pel bon camí.
10: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
4: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
11: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues es un privilegio.
4: Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
12: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero que podáis disfrutar.
4: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem al ciclisme.
3: 3CAT Info.
4: Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogačar. Això sí, Pogačar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida GAP i arribada al cim de l'Alp d'Oest, de categoria especial. I destaquem també que en waterpolo la selecció espanyola masculina ha quedat eliminada als quarts de final de la superfinal de la Copa del Món que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. El combinat de David Martín ha perdut a la tanda de penals contra els anfitrions, els australians.
3: 3CAT Info.

0: Bona nit, són les 11. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència dos mesos després que l'imputessin pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya, serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que són propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació que hi va haver a l'inici de la guerra cap al febrer. A l'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evolucioni el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. La calor nocturna durant la nit a Barcelona provoca més morts que les altes temperatures durant el dia. Així ho asseguren dos estudis de la Universitat Politècnica que han analitzat dades dels últims 50 anys. Durant aquest temps, la temperatura mínima ha pujat 3,87 graus, gairebé el doble del que ha pujat la temperatura de dia. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia amb Búnquer, el nou thriller psicològic del francès Florian Zeller. La 83a edició del certamen, que se celebrarà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
1: Esports. Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat al quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 km de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta Tadej Pogacar.
0: I la meteo, matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura, igualment, puntualment, tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també als massís dels ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud reforçant-se a la tarda.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions de qui us parla a aquesta hora durant aquesta nit. El meu nom és Joan Trias. Comencem. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència. Dos mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar, és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Bellespí les afirmacions més destacades d'aquesta entrevista.
3: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: No hablé con nadie
2: ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
3: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
2: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior que eran días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
3: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
2: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
3: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
2: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
3: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
2: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. Intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
3: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
2: Entrar con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
3: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
2: Estoy preocupado, esto ha sido una situación para mí tan imprevista, ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
3: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
2: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues, todo tipo de especulaciones.
0: Després d'escoltar aquesta entrevista, a l'exvicepresident espanyol, la Moncloa li manté el suport. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
5: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
4: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
6: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
4: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
7: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
8: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
4: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
0: I el Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el conegut com a FLA. Per a Catalunya representaria la condonació de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP li han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política seva. Sentim el portaveu adjunt de Junts a la cambra, Josep Maria Cruzet, i la diputada dels Republicans, Teresa Jordà.
9: Per què Esquerra Republicana Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
10: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
0: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha argumentat que no es beneficien unes comunitats per sobre de les altres, sinó que es pretén generar un model just.
11: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
0: Al marge d'aquest tema, aquest dijous també s'ha fet l'última votació pel que fa als objectius de dèficit, primer requisit per a la tramitació dels nous pressupostos. Com fa 10 dies, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Tot i aquest revés, el govern espanyol es manté decidit a tramitar els comptes.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi i Reixac. Encara no se sap què va causar aquest esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal que passa a prop de les vies. Des de Barcelona, a Cèlia Forment.
13: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
14: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las

0: o algo, hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
1: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'esvoranc.
2: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
1: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
3: I davant d'aquesta situació, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
4: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
3: El Congrés, Esquerra Republicana, ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre aquest esvoranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Obrim ara pàgina internacional amb Donald Trump, que estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. Les hostilitats no s'han aturat aquest dijous. L'Iran ha denunciat un bombardeig nord-americà a l'illa de Qassam i Kuwait ha informat d'un atac de drons iranians prop de la frontera amb l'Iraq. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran. El dia que la República Islàmica ha dit que Londres és còmplice de crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves armes militars per als avions de guerra nord-americans. En aquest context d'escalada del conflicte, el preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7%, més enllà ja dels $100 per barrils. També el Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evolucioni el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
6: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània, perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
7: That's what...
8: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
6: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
7: Which is alarming.
8: És alarmant, clarament tindrà un impacte, ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
6: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris, i això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
5: 3CAT Info.
3: Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Barcelona, Montse Poblet.
9: Els dos equips de l'UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els

0: Els efectes de l'illa de Calón, que s'ha convertit la ciutat, s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en cases sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
1: O sigui, el Caló nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
0: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
1: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho hauríem de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
0: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
2: El temps.
3: Amb Gemma Puig.
4: La nit i matinada tornarà a ser càlida, aixafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
3: I, de fet, la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ha estat la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. Una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria, perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Lleida, Júlia Albàcar.
5: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
5: Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
7: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem, no, es fenya que no traiem, vaja.
8: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
5: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
2: 3CAT Info.
3: Aquesta onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AEM de València, assegura que la sensació d'aixafogor ha durat hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
9: Hemos tenido sensaciones en zonas de la Ribera Alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
3: Segons dades de l'AEMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat elaborat per Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la Patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que, a la pràctica, això suposa un augment de la pressió fiscal per als ciutadans.
10: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
3: Pimec estudia que de cada 100 euros que apuja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i cotitzacions. També l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost del patrimoni i de 81 en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'agència tributària té més mitjans per combatre el frau.
11: Anem augmentant la capacitat de l'agència tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'agència tributària amb tots els seus serveis.
3: I una de cultura, Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia en Búnquer, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. I és que només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
12: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
3: Fora de la competició destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis.
2: Esports.
3: Amb David Ubach.
13: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club laurana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que, si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
14: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
13: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat al llistó alt.
15: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
13: Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
16: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit vistós a la pretemporada, però i tant que sí.
2: 3CAT Info.
13: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de Blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
17: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
13: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca i al capítol d'arribades el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manolo González jugaran dissabte contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva de Nijarque, el seu tercer amistós. El lateral de l'Espanyol Omar considera que van pel bon camí.
18: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
13: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la Dolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
19: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero que podáis disfrutar.
13: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet al ciclisme.
2: 3CAT Info.
13: Per parlar del triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. De 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogacar. Això sí, Pogacar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida i arribada a Gap, i arribada al cim de l'Alp d'Huez de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. I en tenis, Pablo Adosa ha accedit als quarts de final del torneig d'Hamburg, que jugarà contra l'egípcia Mayar Sherif.

0: Ha arribat l'hora de repassar les principals informacions. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident socialista ha negat haver mediat en el rescat d'aquesta companyia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. I a partir d'ara us explicarem la situació de presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien relació. La mare del nadó que va ingressar al Vall d'Hebron per maltractaments contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Davant del jutge, la dona ha admès que el pare era maldestre en l'infant i que el tractava amb poc afecte. Tot i això, ha assegurat que no va veure mai cap agressió. Laura Antonell es converteix als 53 anys en l'escriptora de l'estiu gràcies al boca a orella de la llibreria de les Hores Mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar fa 2 mesos.
1: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. I sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
0: I la meteo. Tindrem una matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Igualment, també tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també al massís dels Ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud que es reforçarà a la tarda. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
0: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions del rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava a Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
0: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
3: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
0: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal que passa prop de la via. Cèlia Forment.
4: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
5: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo, tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
4: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de Rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
6: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
4: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'esvoranc.
5: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
4: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
0: I mentre Adif continua investigant les causes de l'ensorrament, alguns experts apunten que podria ser un problema de càlcul o una mala execució que hauria fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
0: Bofill sosté que aquest cas és diferent al del Putxet, on també es va crear un esvoranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però sense que s'ensorrés cap mur. I l'entorn de la plaça de Sants a Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí després que s'hagi pogut retirar la màquina perforadora que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit mentre es feien les tasques de reparació que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, sosté que el consistori exigirà explicacions.
8: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
0: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no han obert aquest dijous pel dispositiu dels bombers i per les tasques de retirada de la màquina que s'han hagut de fer amb una grua de grans dimensions. L'evolució dels 8 ferits és favorable.
1: 3CAT Info.
0: La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha explicat davant la jutge en declarar per segona vegada. Reconeix que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Barcelona, Cristian Roldán.
9: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
0: i han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià. Això va passar el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
10: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Continuem. L'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat al fet que la monarquia del Golf Pèrsic normalitzi les relacions i reconegui l'estat d'Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. Aquests són les condicions que imposa la Casa Blanca. Ho confirmava la portaveu del seu govern, Caroline Leavitt.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
0: El govern de Benjamin Netanyahu ho veu com una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà, Jerusalem. Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina, en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara, gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
0: I a la Gran Bretanya, 120 milionaris, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
13: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
14: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
15: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
13: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per a les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
0: Tornem a Catalunya. Malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats aquest divendres els 7 parcs naturals que ja els han tingut sense accessos durant el dijous i situen el nivell extrem per risc de foc a 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja, les humitats baixes, fan que el mapa de risc dels agents rurals estigui pintant pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions. Sentim declaracions a Catalunya Ràdio de Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals.
16: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
0: I també 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per tres incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. El govern d'Isabel Díaz Ayuso sosté que la situació és crítica i per això s'han declarat en la situació operativa en nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs.
1: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
17: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
1: 3CAT Info.
0: Continuem. Brussel·les ha multat Google amb gairebé 900 milions per abús de posició dominant. D'una banda, acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència. Per exemple, això passa quan algú vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. Sentim Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
18: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
0: Europa també ha sancionat Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre el seu producte lliurement en obligar-los a fer servir la seva botiga d'aplicacions. El gegant tecnològic ha de pagar ara la multa en 2 mesos. Aquests 900 milions d'euros, però, són només el 0,2% de facturació de Google. També una altra empresa, la companyia Ford i la seva seu a Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies, Ford i la xinesa Geely, han signat un acord per crear l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
19: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
20: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
19: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
21: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
19: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
0: I dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
22: La platja de la Rabassada, Tarragona i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
23: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també al socorrista que li dona una pulsera.
22: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme el supervisa des de la sorra. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
24: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final és l'objectiu de l'accessibilitat.
22: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
0: I han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
25: S'ha localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
26: El que ha passat és que les seves zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
25: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'1 miler d'ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

0: La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofesh Schecter ha estrenat dins el festival grec la seva darrera creació, Theatre of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Qui ja hi ha anat és la Marta Vives.
1: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theatre of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofesh Schecter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
0: I el boca a orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Antonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
2: És fantàstic i no ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el boca a orella està fent miracles. Tiraré endavant. Tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i també treballa en una nova novel·la.
3: Esports.
0: Amb el David Ubach.
4: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
5: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
4: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va disputar infiltrat els 2 darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
6: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
4: Per a Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables.
3: 3CAT Info.
4: Del femení blaugrana, destaquem que l'extrem noruega Carolyn Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
4: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Siria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Siri ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
8: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
4: Siri, que es va quedar a 90 signatures de passar el tall, demana que revisin les més de 300 firmes que se li van invalidar. Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
9: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues es un privilegio.
4: Obrim bloc poliesportiu en bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovet Tadej Pogačar. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. El director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, ha valorat els micròfons del Tot Costa com veu el final de Tour amb el doble final a l'Alpe d'Huez.
10: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels cinc primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
3: Trescat Info.

0: Són les 12.
1: Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després que l'imputessin pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que són propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació que hi va haver a l'inici de la guerra cap al febrer. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evolucioni el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. La calor nocturna durant la nit a Barcelona provoca més morts que les altes temperatures durant el dia. Així ho asseguren 2 estudis de la Universitat Politècnica que han analitzat dades dels últims 50 anys. Durant aquest temps, la temperatura mínima ha pujat 3,87 graus, gairebé el doble del que ha pujat la temperatura de dia. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia amb Bunker, el nou thriller psicològic del francès Florian Zeller. La 83a edició del certamen, que se celebrarà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat al quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana, Caroline Graham, ha firmat la seva renovació fins al 2028. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 quilòmetres de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta Tadej Pogačar.
1: I la meteo, matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Puntualment tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també als massís dels ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud reforçant-se a la tarda.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions de qui us parla a aquesta hora durant aquesta nit. El meu nom és Joan Trias. Comencem. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència. 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar, és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Bellespí les afirmacions més destacades d'aquesta entrevista.
3: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno.
0: con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de PlusUltra.
3: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
0: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior que eran días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
3: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de PlusUltra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
0: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
3: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
0: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
3: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
0: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
3: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
0: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
3: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
0: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
3: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
0: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues, todo tipo de especulaciones.
1: Després d'escoltar aquesta entrevista, a l'exvicepresident espanyol, la Moncloa li manté el suport. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar a soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
5: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
4: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
6: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
4: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
7: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
8: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
4: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
1: I el Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el conegut com a FLA. Per a Catalunya representaria la condonació de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP li han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política seva. Sentim el portaveu adjunt de Junts a la cambra, Josep Maria Cruzet, i la diputada dels Republicans, Teresa Jordà.
9: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
10: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
1: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha argumentat que no es beneficien unes comunitats per sobre de les altres, sinó que es pretén generar un model just.
10: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
1: Al marge d'aquest tema, aquest dijous també s'ha fet l'última votació pel que fa als objectius de dèficit, primer requisit per a la tramitació dels nous pressupostos. Com fa 10 dies, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Tot i aquest revés, el govern espanyol es manté decidit a tramitar els comptes.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esvoranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar aquest esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal que passa a prop de les vies. Des de Barcelona, a Cèlia Forment.
12: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esvoranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
13: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
12: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
14: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
12: Malgrat això, Adif insisteix que

0: L'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I davant d'aquesta situació, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
2: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
1: El Congrés, Esquerra Republicana, ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre aquest esvoranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim ara pàgina internacional amb Donald Trump, que estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. Les hostilitats no s'han aturat aquest dijous. L'Iran ha denunciat un bombardeig nord-americà a l'illa de Qassem i Kuwait ha informat d'un atac de drons iranians prop de la frontera amb l'Iraq. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran. El dia que la República Islàmica ha dit que Londres és còmplice de crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves armes militars per als avions de guerra nord-americans. En aquest context d'escalada del conflicte, el preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7%, més enllà ja dels $100 per barrils. També el Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evolucioni el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires.
4: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
5: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
4: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
6: Which is alarming.
5: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
4: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
3: 3CAT Info.
1: Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Barcelona, Montse Poblet.
7: Els dos equips de la UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
8: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
7: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24

0: ja hi ha risc per la salut.
1: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho haurien de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
0: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
2: El temps. Amb Gemma Puig.
3: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran, un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
2: I, de fet, la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ha estat la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. Una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria, perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Lleida, Júlia Albàcar.
4: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
4: Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
6: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem, no, es feia que no traiem, vaja.
7: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
4: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
2: Aquesta onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AEMET a València, assegura que la sensació de xafogor ha durat hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
8: Hemos tenido sensaciones en zonas de la Ribera Alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
2: Segons dades de l'AEMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat elaborat per Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la Patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que, a la pràctica, això suposa un augment de la pressió fiscal per als ciutadans.
9: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
2: Pimec estudia que de cada 100 euros que apuja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i cotitzacions. També l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost del patrimoni i de 81 en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'agència tributària té més mitjans per combatre el frau.
10: Anem augmentant la capacitat de l'agència tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'agència tributària amb tots els seus serveis.
2: I una de cultura, Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia en Búnquer, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. I és que només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
11: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
12: Potente e appassionante del cinema.
2: Fora de la competició destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis.
13: Esports.
2: Amb David Ubach.
14: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
15: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
14: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat al llistó alt.
16: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
14: Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
17: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós de pretemporada, però i tant que sí.
13: 3CAT Info.
14: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
18: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
14: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca i al capítol d'arribades el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manolo González jugaran dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque, el seu tercer amistós. El lateral de l'Espanyol Omar considera que van pel bon camí.
19: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
14: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És l'Adolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
19: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero que podáis disfrutar.
14: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet al ciclisme.
13: 3CAT Info.
14: Per parlar del triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. De 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogacar. Això sí, Pogacar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida i arribada a Gap, i arribada al cim de l'Alp d'Huez de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. I en tenis, Pablo Adosa ha accedit als quarts de final del torneig d'Hamburg, que jugarà contra l'egípcia Mayar Sherif.

0: Són 2:15.
1: Ha arribat l'hora de repassar les principals informacions. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident socialista ha negat haver mediat en el rescat d'aquesta companyia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. I a partir d'ara us explicarem la situació de presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien relació. La mare del nadó que va ingressar al Vall d'Hebron per maltractaments contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Davant del jutge, la dona ha admès que el pare era maldestre en l'infant i que el tractava amb poc afecte. Tot i això, ha assegurat que no va veure mai cap agressió. Laura Antonell es converteix als 53 anys en l'escriptora de l'estiu gràcies al boca a orella de la llibreria de les Hores Mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar fa 2 mesos.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. I sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I la meteo. Tindrem una matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Igualment, també tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també al massís dels Ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud que es reforçarà a la tarda. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
1: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions del rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava a Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
1: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
3: Entrar con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
1: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el recomptal que passa prop de la via. Cèlia Forment.
4: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
5: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
4: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de Rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
6: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
4: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
5: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
4: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I mentre Adif continua investigant les causes de l'ensorrament, alguns experts apunten que podria ser un problema de càlcul o una mala execució que hauria ha fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat, que una paret del pou aquest d'atac ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges. Es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
1: Bofill sosté que aquest cas és diferent al del Putxet, on també es va crear un esboranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però sense que s'ensorrés cap mur. I l'entorn de la plaça de Sants a Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí després que s'hagi pogut retirar la màquina perforadora que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit mentre es feien les tasques de reparació que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, sosté que el consistori exigirà explicacions.
8: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no han obert aquest dijous pel dispositiu dels bombers i per les tasques de retirada de la màquina, que s'han hagut de fer amb una grua de grans dimensions. L'evolució dels 8 ferits és favorable.
0: 3CAT Info.
1: La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha explicat davant la jutge en declarar per segona vegada. Reconeix que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Barcelona, Cristian Roldán.
9: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
1: I han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià. Això va passar el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
10: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Continuem. L'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat al fet que la monarquia del Golf Pèrsic normalitzi les relacions i reconegui l'estat d'Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. Aquestes són les condicions que imposa la Casa Blanca. Ho confirmava la portaveu del seu govern, Caroline Leavitt.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
1: El govern de Benjamin Netanyahu ho veu com una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà, Jerusalem. Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí, una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
1: I a la Gran Bretanya, 120 milionaris, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
13: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
14: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
15: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
13: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per a les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: Tornem a Catalunya. Malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats aquest divendres els 7 parcs naturals que ja els han tingut sense accessos durant el dijous i situen el nivell extrem per risc de foc a 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja, les humitats baixes, fan que el mapa de risc dels agents rurals estigui pintant pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions. Sentim declaracions a Catalunya Ràdio de Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels agents rurals.
16: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
1: I també 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per 3 incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. El govern d'Isabel Díaz Ayuso sosté que la situació és crítica i per això s'han declarat en la situació operativa en nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs.
0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
17: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al Terç Oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda que podran ser localment intenses.
0: 3CAT Info.
1: Continuem. Brussel·les ha multat Google amb gairebé 900 milions per abús de posició dominant. D'una banda, acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència. Per exemple, això passa quan algú vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. Sentim Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
18: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
1: Europa també ha sancionat Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre el seu producte lliurement en obligar-los a fer servir la seva botiga d'aplicacions. El gegant tecnològic ha de pagar ara la multa en 2 mesos. Aquests 900 milions d'euros, però, són només el 0,2% de facturació de Google. També una altra empresa, la companyia Ford i la seva seu, Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies, Ford i la xinesa Geely, han signat un acord per crear l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
19: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
20: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
19: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
21: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
19: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
1: I dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
22: La platja de la Rabassada, Tarragona i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
23: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també al socorrista que li dona una pulsera.
22: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme els supervisa des de la sorra. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
24: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final és l'objectiu de l'accessibilitat.
22: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
1: I han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
25: S'ha localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
26: El que ha passat és que les seves zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
25: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'1.000 ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

0: La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofesch Schecter ha estrenat dins el festival grec la seva darrera creació, Theatre of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Qui ja hi ha anat és la Marta Vives.
1: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theatre of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofesch Schecter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
0: I el boca a orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Antonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
2: És fantàstic i no m'ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el boca a orella està fent miracles. Tiraré endavant, tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i també treballa en una nova novel·la. Esports. Amb el David Ubach.
3: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
4: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
3: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va disputar infiltrat els 2 darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
5: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
3: Per a Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables.
6: 3CAT Info.
3: Del femení blaugrana, destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
3: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Síria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Síria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
8: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
3: Si Dieck es va quedar a 90 signatures de passar el tall, demana que revisin les més de 300 firmes que se li van invalidar. Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
9: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues es un privilegio.
3: Obrim bloc poliesportiu en bàsquet.
6: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogacar. Aquest divendres, 19a etapa amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. El director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, ha valorat els micròfons del Tot Costa com veu el final de Tour amb el doble final a l'Alp d'Huez.
10: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels cinc primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
6: 3CAT Info. Trescat Info.

0: És la una.
1: Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després que l'imputessin pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que són propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació que hi va haver a l'inici de la guerra cap al febrer. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evolucioni el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. La calor nocturna durant la nit a Barcelona provoca més morts que les altes temperatures durant el dia. Així ho asseguren 2 estudis de la Universitat Politècnica que han analitzat dades dels últims 50 anys. Durant aquest temps, la temperatura mínima ha pujat 3,87 graus, gairebé el doble del que ha pujat la temperatura de dia. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia amb Bunker, el nou thriller psicològic del francès Florian Zeller. La 83a edició del certamen, que se celebrarà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat al quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 km de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogačar.
1: I la meteo, matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Puntualment tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també als massís dels ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud reforçant-se a la tarda.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions de qui us parla a aquesta hora durant aquesta nit. El meu nom és Joan Trias. Comencem. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència. 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar, és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Vallespí les afirmacions més destacades d'aquesta entrevista.
3: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno,
0: con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de PlusUltra.
3: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
0: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior quedó en días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
3: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de PlusUltra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
0: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él, y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
3: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
0: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
3: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
0: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
3: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
0: Entrar con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
3: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
0: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
3: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
0: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
1: Després d'escoltar aquesta entrevista, l'ex vicepresident espanyol, la Moncloa, li manté el suport. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
5: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
4: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
6: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
4: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
7: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
8: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
4: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
1: I el Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el conegut com a FLA. Per a Catalunya representaria la condonació de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP li han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política seva. Sentim el portaveu adjunt de Junts a la cambra, Josep Maria Cruzet, i la diputada dels Republicans, Teresa Jordà.
9: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
10: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
1: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha argumentat que no es beneficien unes comunitats per sobre de les altres, sinó que es pretén generar un model just.
11: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
1: Al marge d'aquest tema, aquest dijous també s'ha fet l'última votació pel que fa als objectius de dèficit, primer requisit per a la tramitació dels nous pressupostos. Com fa 10 dies, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Tot i aquest revés, el govern espanyol es manté decidit a tramitar els comptes.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi i Reixac. Encara no se sap què va causar aquest esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal, que passa a prop de les vies. Des de Barcelona, a Cèlia Forment.
13: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
14: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
13: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
15: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mi que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
13: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
14: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
13: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2...

0: violència, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
1: El Congrés, Esquerra Republicana, ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre aquest esvoranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim ara pàgina internacional amb Donald Trump, que estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. Les hostilitats no s'han aturat aquest dijous. L'Iran ha denunciat un bombardeig nord-americà a l'illa de Qassam i Kuwait ha informat d'un atac de drons iranians prop de la frontera amb l'Iraq. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran. El dia que la República Islàmica ha dit que Londres és còmplice de crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves armes militars per als avions de guerra nord-americans. En aquest context d'escalada del conflicte, el preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7%, més enllà ja dels $100 per barrils. També el Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evolucioni el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Forte a Mires.
3: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
4: That's what...
5: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
3: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
4: Which is alarming.
5: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
3: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
2: 3CAT Info.
1: Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Barcelona, Montse Poblet.
6: Els dos equips de l'UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
7: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
6: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
7: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho haurien de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
6: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.

0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
2: La nit i matinada tornarà a ser càlida, aixafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
1: I, de fet, la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ha estat la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. Una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria, perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Lleida, Júlia Albàcar.
3: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
3: Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
5: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem es fenya que no traiem, vaja.
6: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
3: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
1: Aquesta onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AMET a València, assegura que la sensació d'aixafogó ha durat hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
7: Hemos tenido sensaciones en zonas de la ribera alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
1: Segons dades de l'AMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat elaborat per Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la Patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que, a la pràctica, això suposa un augment de la pressió fiscal per als ciutadans.
8: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
1: Pimec estudia que de cada 100 euros que apuja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques, en concepte d'IRPF i cotitzacions. També l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost del patrimoni i de 81 en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
0: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
1: I una de cultura, Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia en Bunker, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. I és que només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
9: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
1: Fora de la competició destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis.
10: Esports.
1: Amb David Ubach.
11: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que, si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
12: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
11: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat al llistó alt.
13: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
11: Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós de pretemporada, però i tant que sí.
10: 3CAT Info.
11: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
15: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
11: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca i al capítol d'arribades el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manolo González jugaran dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque, el seu tercer amistós. El lateral de l'Espanyol Omar considera que van pel bon camí.
16: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
11: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És l'Adolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
17: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero que podáis disfrutar.
11: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet al ciclisme.
10: 3CAT Info.
11: Per parlar del triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. De 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogačar. Això sí, Pogačar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida i arribada a Gap, al cim de l'Alp d'Huez de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. I en tenis, Pablo Adosa ha accedit als quarts de final del torneig d'Hamburg, que jugarà contra l'egípcia Mayar Sherif.

0: Són dos quarts de dues.
1: Ha arribat l'hora de repassar les principals informacions. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència dos mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident socialista ha negat haver mediat en el rescat d'aquesta companyia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. I a partir d'ara us explicarem la situació de presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien relació. La mare del nadó que va ingressar al Vall d'Hebron per maltractaments contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Davant del jutge, la dona ha admès que el pare era maldestre en l'infant i que el tractava amb poc afecte. Tot i això, ha assegurat que no va veure mai cap agressió. Laura Antonell es converteix als 53 anys en l'escriptora de l'estiu gràcies al boca a orella de la llibreria de les Hores Mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar fa dos mesos.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. I sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I la meteo. Tindrem una matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Igualment, també tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també al massís dels Ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud que es reforçarà a la tarda. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
1: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions del rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava a Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
1: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
3: Entrem con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
1: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el Rec Comtal, que passa prop de la via. Cèlia Forment.
4: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
5: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
4: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de Rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
6: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
4: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
5: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
4: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I mentre Adif continua investigant les causes de l'ensorrament, alguns experts apunten que podria ser un problema de càlcul o una mala execució que hauria ha fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest d'atac ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges. Es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
1: Bofill sosté que aquest cas és diferent al del Putxet, on també es va crear un esboranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però sense que s'ensorrés cap mur. I l'entorn de la plaça de Sants a Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí després que s'hagi pogut retirar la màquina perforadora que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit mentre es feien les tasques de reparació que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, sosté que el consistori exigirà explicacions.
8: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no han obert aquest dijous pel dispositiu dels bombers i per les tasques de retirada de la màquina, que s'han hagut de fer amb una grua de grans dimensions. L'evolució dels 8 ferits és favorable.
0: 3CAT Info.
1: La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha explicat davant la jutge en declarar per segona vegada. Reconeix que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Barcelona, Cristian Roldán.
9: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
1: I han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià. Això va passar el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
10: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Continuem. L'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat al fet que la monarquia del Golf Pèrsic normalitzi les relacions i reconegui l'estat d'Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. Aquestes són les condicions que imposa la Casa Blanca. Ho confirmava la portaveu del seu govern, Caroline Leavitt.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
1: El govern de Benjamin Netanyahu ho veu com una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà, Jerusalem. Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
1: I a la Gran Bretanya, 120 milionaris, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
13: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
14: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
15: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
13: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per a les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: Tornem a Catalunya. Malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats aquest divendres els 7 parcs naturals que ja els han tingut sense accessos durant el dijous i situen el nivell extrem per risc de foc a 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja, les humitats baixes, fan que el mapa de risc dels agents rurals estigui pintant pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions. Sentim declaracions a Catalunya Ràdio de Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels agents rurals.
16: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
1: I també 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per 3 incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. El govern d'Isabel Díaz Ayuso sosté que la situació és crítica i per això s'han declarat en la situació operativa en nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs.
0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
17: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
0: 3CAT Info.
1: Continuem. Brussel·les ha multat Google amb gairebé 900 milions per abús de posició dominant. D'una banda, acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència. Per exemple, això passa quan algú vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. Sentim Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
18: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
1: Europa també ha sancionat Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre el seu producte lliurement en obligar-los a fer servir la seva botiga d'aplicacions. El gegant tecnològic ha de pagar ara la multa en 2 mesos. Aquests 900 milions d'euros, però, són només el 0,2% de facturació de Google. També una altra empresa, la companyia Ford i la seva seu, Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies, Ford i la xinesa Geely, han signat un acord per crear l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
19: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
20: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
19: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
21: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
19: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
1: I dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
22: La platja de la Rabassada, Tarragona, i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
23: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també al socorrista que li dona una pulsera.
22: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme els supervisa des de la sorra. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
24: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final és l'objectiu de l'accessibilitat.
22: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
1: I han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
25: S'ha localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
26: El que ha passat és que la seva zona de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
25: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'1 miler d'ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

0: La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofesch Schecter ha estrenat dins el festival grec la seva darrera creació, Theatre of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Qui ja hi ha anat és la Marta Vives.
1: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theatre of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofesch Schecter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
0: I el boca a orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Antonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
2: És fantàstic i no m'ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el boca a orella està fent miracles. Tiraré endavant, tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i també treballa en una nova novel·la. Esports. Amb el David Ubach.
3: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge de traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
4: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
3: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va disputar infiltrat els 2 darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany de 24 anys ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
5: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
3: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables. 3CAT Info. Del femení blaugrana, destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
6: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
3: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Síria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Síria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
7: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
3: Si Dieck es va quedar a 90 signatures de passar el tall, demana que revisin les més de 300 firmes que se li van invalidar. Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
8: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues es un privilegio.
3: Obrim bloc poliesportiu en bàsquet.
9: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovè Tadej Pogacar. Aquest divendres, 19a etapa amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. El director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, ha valorat els micròfons del Tot Costa com veu el final de Tour amb el doble final a l'Alp d'Huez.
10: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels cinc primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
9: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Són les dues.
1: Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després que l'imputessin pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya, serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que són propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació que hi va haver a l'inici de la guerra cap al febrer. A l'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evolucioni el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. La calor nocturna durant la nit a Barcelona provoca més morts que les altes temperatures durant el dia. Així ho asseguren 2 estudis de la Universitat Politècnica que han analitzat dades dels últims 50 anys. Durant aquest temps, la temperatura mínima ha pujat 3,87 graus, gairebé el doble del que ha pujat la temperatura de dia. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia amb Bunker, el nou thriller psicològic del francès Florian Zeller. La 83a edició del certamen, que se celebrarà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat al quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana, Caroline Graham, ha firmat la seva renovació fins al 2028. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 km de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta Tadej Pogačar.
1: I la meteo, matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura.